0: aquest final que té tant de cop. Sí, sí, acaba així. És el final que té. Jo, no, podem fer res, no podem fer res. La Jules, aquesta noia que cada dia que l'escolto m'agrada més, aquest senzill Tot va tirant, és una cançó que em dèiem abans Happy, també,
1: sí, sí.
0: D'aquestes de bon rotllo de primavera, de sol, calor, de platja, i que ja està, que ens agrada. Ai,
1: que suena molt bé.
0: Sí. Sí, sí, sí, sí.
1: Porque suena moderno, pero no.
0: Exacte.
1: No sé, una mezcla ahí...
0: Interessant.
1: Sí, sí, sí, interessant.
0: Vinga, va.
1: Bueno, también hoy nació el señor Pithausen.
0: Ni idea, ni idea. Ni idea. És molt així...
1: Un rockstar.
0: Ah, sí? Ah, vale, ok.
1: El guitarrista de The Who compositor principal de la banda. Vamos a escuchar una de sus canciones más emblemáticas, compuesta por él y, por supuesto, de la banda, de nombre Baba Rally.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Bona nit, Caldes. Benvingut a l'edició de La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Com sempre, al control, el gran Monter, nostra col·laboradora Carol M i qui le parla, vostre fantasma caminar preferit, José Silvera. Comencem! És increïble, però La Pinta arriba a l'edició 206. Déu-n'hi-do! I esta vegada parlarem d'estil sobre rodes. Benvinguts a un nou viatge sonor per la història de la moda, l'estètica i del món del motociclisme. Avui descobrirem com les motos no només han estat màquines de velocitat i llibertat, sinó també símbols d'identitat, rebel·lia, elegància, estil i passions. Des de les primeres jaquetes de cuir a les anys 20 fins a cascos aerodinàmicos i la moda urbana inspirada en els cafè races, parlarem de com la imatge del motociclisme i del motorista específicament ha evolucionat al llarg del més d'un segle. Prepareu-vos, perquè avui farem olor a benzina, cuir i història! Per començar això, passarem a parlar de les inicis del motociclisme. Això seria alrededor de los años 20, entre 20 i 40, diguem. Als inicis del segle XX, les motocicletes eren eines pràctiques, no existia encara una moda biker, tal com l'entenem avui. Els primers motoristes vestien roba militar, gabardines llargues, ulleres de pilot i gorres de cuir per protegir-se del vent i de la pols i del fred. Durant els anys 20 i 30, la funcionalitat era la prioritat absoluta. Les carreteres eren difícils, moltes sense asfaltar, i la roba havia de resistir el fred i les caigudes. Agreguem un detall històric de les ulleres gran de vidre graueixen i les jaquetes pensades van acabar convertint-se en una icona estètica gairebé sense volar-lo. Molts veterans de guerra van començar a utilitzar motocicletes després del conflicte mundial i van portar ells una estètica clarament militar. Y eso sí, bueno, no han explicado algunos cuantos Shane Grant que le habían explicado que era la moda de las ulleras y casi toda lo que es la roba de aviación la portaban los militares porque no tenían roba para portarla. Y cuando van tornando a la guerra, digamos, lo más a preu de transporte era una motocicleta y por eso fallan servir la roba del seu ús militar, la van a imposar para anar al carrer, ¿no? Impresionante. I així, sense saber-lo, comencem a néixer la figura del motorista en un símbol de llibertat. Arribem als anys 50 i a una autèntica revolució cultural e industrial. La moto deixa de ser només transport i se converteix en actitud i se converteix en negoci, també. Podríem parlar de los anys 50-60, seria la rebel·lió del cuir. Arriba al cinema, a los íconos, ¿no? El cinema va a jugar un papel fundamental. Actor como Marlon Brando va a ser popularizar la chaqueta de cuir negra, las botas altas y la imagen de rebelde en se causa. La película All Wine With va a marcar, como siempre, la estética biker y a veces también la música. La descripción visual, por ende, en la estética motorista, hablando de estética, todo es visual, ¿no? Chaquetas perfectas, tesán ajustado, guantes negras y motocicletas cromadas. La moda biker se transformaba en una declaración de independencia. También podrían decir que por primera vagada, vestir de motorista también significaba formar parte de una tribu urbana. Exacta. Bueno, y ahí arriban a los, podrían decir, ¿no? Ya que estén hablando de aquella época, de los rockabilly. Comenzaron los años 70 y 80, comienza a arribar el color, la velocidad y la personalidad. En los años 70 y 80 van a portar color, esportividad y extravagancia. Els competidors de motociclisme començaven a influir clarament en la moda de carrer i a més començaven a ser també transmitides les curses. L'estètica racing. Els monos de competició incorporaven colors vius, vermells intensos, groc fluor, blau elèctric. Les marques de motos i patrocinadors entraven en ple en estètica biker. Exacte, i a més això és part d'una... que sempre parlen, no? Que els que anem en moto anem una mica bufón. Però, a més, la qüestió és que els culos se vegin en la carretera i ahí aprofitaven les empreses per fer la seva publicitat i l'estètica, que queda molt més agressiva, també, no? En els accessoris, els cascos integrants van revolucionar tant la seguretat com la imatge. Els dissenys aerodinàmics convertien pilotos d'autèntics superhéroes moderns. El rock dur i el heavy metal també van influir molt en aquesta etapa. Estem parlant de música i cultura. Les concentracions moteres van un Brir de pagadas a armillas texanas y persona propia, efecto público, motor acelerado, bueno, y a yo muchísimas cosas que podrían decir, ¿no? Pero, Monter, ¿qué tal si haremos un inciso? Y ahí hablaremos de la nuestra descendencia musical y motorista. Y haremos un tema de música alucinante. The Pace Mode, Beyond the World. Andaban, Monter.

0: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.
1: Bon dia, iniciem un nou Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susana. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre que fem amb Ferran Monterri, el control tècnic, i qui us parla, Anna Pineda.
2: Doncs avui parlarem d'una activitat que s'està portant a terme des de fa temps a la residència, que és el taller de cuina. Per parlar d'aquesta activitat ens acompanyen dues companyes, que són l'Alicia Fanglo, que és treballadora social. Hola, Alicia.
3: Bon dia.
2: I la Gemma Castellón, que és educadora social. Bon dia, Gemma.
4: Hola, bon dia.
2: Doncs dèiem que avui parlarem del taller de cuina. Cuinar és una cosa que fem tots habitualment, però aquest taller quan neix, Alicia?
3: A veure, aquest taller va néixer en l'any...
2: Alicia.

0: joventut, quan estaven les dones a la casa i feien el menjar pels fills, pels marits, els homes recorden el que els agradava, o sigui, és un moment molt entranyable. I ara estem aquí compartint amb la Gemma. Abans avui fèiem la terapeuta ocupacional i ara estem la Gemma, que és l'educadora i ja porta molts anys a la casa. Té molta experiència en grups i en aquestes activitats. I bueno, ella apuntarà també.
1: Gemma, cuinar és una cosa que habitualment no es fa, però sí que les festes puntuals sí que es feia ja a la Fundació.
2: Sí, normalment fèiem sobretot el taller de panellets, el dijous gras, a les que podíem encara cuinar fèiem una truita, però no, és veritat que no teníem un taller de cuina i doncs això, em van passar l'encàrrec de que pogués dinamitzar jo aquest taller de cuina, que va, jo no l'he trobat que sigui un espai tant de reminiscència, però també està bé una temporada de reminiscències, però quan portes un any o dos fent això, doncs a vegades també va bé canviar una mica l'aire, i per mi doncs és com una activitat de relació i de gaudir, una estona per gaudir de la quotidianitat del plaer de menjar i del gust per cuinar que tenen i mantenen algunes persones, de les dues coses, perquè sí que és veritat que hi ha gent que ve i no cuina o no col·labora gaire amb la cuina, però estan amb les olors i gaudint de veure què ens preparen, no?
1: Bueno, la companyia, no? I la tota companyia, el grup que es
2: genera. Sí, es genera una mica això. Sí que és una activitat oberta, que pot venir la gent a les plantes doncs, que li agradi i pugui mantenir una miqueta la rutina culinària, i a partir d'aquí doncs, hem fet, doncs, hem treballat des de masses fins a còctels amb fruites, els pedapassics pels pastissos, hem anat fent bastantes coses de mous, sí que hem de mirar que tenim una hora i amb aquesta hora hem de pelar i cuinar, doncs potser hem pogut fer una cosa que els agradava molt i que no acostumaven a menjar, que era patates fregides, pelar patates, tallar patates i fregir-les i menjar-les. Llavors hem fet, mentre una pelaven i fregien, fèiem algunes salses, la formatge o la de una salsa amb sobrassada que fem també molt bona, i res, anar. Després fèiem l'aperitiu.
1: El tast. Sí. Us vull preguntar com ho feu per triar les receptes, com ho decidiu que cuinareu?
2: A vegades a través de les
0: mateixes residents que diuen,
2: sí.
0: Donen idees.
2: Exacte, a vegades i també amb les tradicions, per exemple, doncs, depèn de l'època i de l'estació de l'any, doncs, quan arriba la crema catalana, per exemple, hi ha una persona, una treballadora de la casa que sempre es va oferir, que en sap molt, i busques de poder fer aquell dia, el dia de la crema, no? El dia de la crema catalana, o el dia de, com hem dit, de la truita, o el dia dels panellets, o per Nadal de fer un taller de galetes de Nadal, o sigui que hi ha una part que va amb...
0: De tradicions.
2: Sí, de tradicions i de festes culinàries.
1: I la resta de les setmanes?
0: Bueno, busquem les altres recetes que s'adaptin al temps que tenim, com ha dit la Gemma, no? A l'estiu pots fer coses que són més refrescants, que són més fàcils de menjar, no? I que és també agradeixen.
1: I de cuinar també,
0: Que les hidratin, agradeixen molt les batuts, les begudes fredes, sàndwiches també hem fet, pastissos d'estiu, o sigui, anem adaptant.
1: Tant feu fred com calent, sí. Què és el que creieu que els agrada més?
0: Els dolços?
2: Sí.
0: Els dolços, potser, sí.
2: I les patates fregides, sí. Hi ha alguna persona que ens demana, quan no anem a fer patates fregides? Dic, bé, és que fregir fa calor, fa fum, de tant que mal, vull dir, que ho hem d'aprofitar per anar fent com a complement això amb l'hivern, però jo crec que... No sabria dir-te una cosa, que en general un pastís, un pedapassic i decorar-lo, unes galetes,
0: sí,
2: això...
0: Els batuts que són dolços també.
2: Sí, a més s'aguanta i així, però treballar amb l'ou últimament, això, l'altre dia feia ous a la mimosa perquè va sortir les receptes que sabem amb els ous, la truita de patata, coses fàcils de fer amb ous, i clar, no, quantes... i fàcils de fer, perquè un dia vam comprar ous de guatlla, llavors també les novetats que no...
1: Que no es menjar mai.
2: Però que surt algú, ai, sí, no provem mai els ous de guatlla. algú comenta, va, doncs provem-ho. I vam fer com això, no? Els dos fregits, però de ferrats, però de guatlla. I
1: a sobre... Curiositats, no?
2: Sí, sí, sí.

0: abandonats.
1: Curiositats que, com que també algun cuidador o algun familiar per allà, a vegades la gent dona idees també. I bé, bé, és una estona, és bastanta feina, perquè, doncs això, no? És, té moltes parts, la cuina,
0: la preparació,
1: prèvia, i després que hi ha coses que sí que han d'anar al forn, nosaltres d'anar a la planta sí que disfruten de microones i d'uns focs elèctrics, i de túrnics i així, i, però clar, no és una cuina tampoc, llavors, i segons quines masses o materials han d'estar preparats amb antelació, com les galetes de Nadal, que des de cuina ens preparen la massa. Vull dir que l'ideal és des de fer una amanida o algo, bullir algo ràpid.
0: En totes maneres, és una activitat on realment es gaudeixen, no?, tots els sentits, no? Sí. I qui més qui menys,
2: la vista, no?, l'olfata, el tacte, tot, el gust. Sí, és complet, és molt completa.
1: Sí. I molts dies, no sempre, però moltes vegades quan es cuina alguna cosa es cuina suficient com per portar-ho com a mínim a una o dues plantes perquè tots els residents ho puguin provar. Perquè no sempre és un trosset. De... A vegades sí, que és una cosa de tastet per als que estan al voltant de la taula fent el taller, però altres vegades, doncs, no, tirar els ous quan surti bastant els ous. Doncs la planta 7, que és una planta més petitona, doncs tothom que la voler va poder degustar, encara que no haguéssim baixat.
0: Poder fer extensiu, no?
1: Sí, sí, sí, sempre que podem fer una tarda extensiu.
0: Teniu algun repte, alguna recepta pendent? Alguna cosa que us estigueu plantejant?
1: Ara, la propera, aquesta setmana, volem fer mandonguilles.
0: Carai.
2: Sí. O sigui, ja està el sofregit.
0: Ja està la primera fase.
1: Exacte.
2: La vam fer el dijous passat.
1: La setmana passada l'hem sofregit, l'hem congelat a cuines, l'hem guardat no sé de quina manera perquè es conservi bé, l'hem envasat o així, i ja tenim el sofregit fet i ara ens farem soletes de mandonguilles, fregirem i petitones i començar a fer boles i fregir les mandonguilles, que per exemple de tornar una patata al pèsol, sí, una mica més, i si no com pinxitos de... Com si fos un tapeo, eh?
0: Sí, és una petita cosa per tastar, no?
1: I per la gràcia de veure aquí... Quina...
2: Una patata frita petitona, que
1: sí.
2: Podem ràpid.
1: Sí, sí, aquest és el repte, que cada vegada estem cuinant una mica més, perquè també és veritat que tenim ara un grup de dones bastant potents. S'han anat engrescant i, doncs, clar, depèn una mica de la gent que ve als tallers, es pot fer més elaborat o més simplificat.
0: Tots són dones o algun home participa?
1: Sí, hi ha algun home que participa perquè sobretot estàs... sí que hi ha un home fixa des de fa molt de temps i col·labora com pot perquè no té molt bona manipulació, però sobretot està esperant el moment final
0: de provar.
1: Però sí, aquest senyor li agrada la cuina, li agrada estar allà i col·laboraria amb tot el que pogués.
0: Doncs moltes gràcies i molta sort en els propers tallers, que us ho passeu molt bé.
2: Gràcies a tu, gràcies també.
3: No únicament de la paraula dels polítics viurà l'home, sinó del nostre pa de cada dia.

0: Doncs estem ara mateix a la planta 3 de la residència Santa Susana, que estan fent el taller de cuina. Hi ha tota una bona colla i ara anirem parlant amb totes elles, que són la majoria dones, però hi ha algun home, també.
1: Totes són cuineres. Totes són cuineres.
0: Comencem amb la Carme. Sí. Bon dia, Carme.
1: Bon dia.
0: Ets la Carme Llençola.
1: Sí.
0: A tu t'agrada molt cuinar?
1: Sí, molt.
0: T'ha agradat sempre?
1: Sempre. M'agrada sempre. El que més m'agrada és la cuina i rentar la roba.
0: Carai.
1: Ara que és rentadora.
0: Parlem de la cuina. Amb qui vas aprendre a cuinar?
1: En la meva mare, que ella me va ensenyar. Bueno, vaig aprendre de veure amb ella.
0: Tu observaves?
1: Jo no volia fer-ho.
0: Per què?
1: Era que ho feia ella.
0: Ah.
1: I després ja vaig entrar una mica a la testa i ja ho feia. I ja ho vaig fer molt bé, sí. M'agrada molt. Ha fet moltes coses. Ha fet coques, he fet panellets, he fet... com se diu això? He fet... d'esto de queso.
0: Pastís de formatge.
1: Pastís de formatge. I ara no me'n recordo com se fa.
0: Bueno, escolta, m'estàs dient tot dolços, ets molt llaminera.
1: Sí. Bueno, sí,
2: també
1: s'ha fet truita. Faig truites, sí, tot el que sigui. Una paella.
0: Ara, tot, dolç i salat, hi ha varietat aquí.
1: Que jo soc valenciana, també escalivada, que la feia també molt bona. La posava en un foc lent i la feia boníssima. Sí.
0: Carme, i aquí al taller de cuina, quina és la recepta que t'ha agradat més? O quin dia recordes especialment?
1: Aquí m'agraden totes. El que recordo és el dia que va fer... Això sí que m'agrada molt. Va fer ouells de codornís.
0: Sí? Ous de guatlla?
1: Sí. Va fer... Sí, amb xampinyons.
0: Amb xampinyons.
1: I els vam fregir a foc lent, i quan van estar fregidets, els vam obrir i el xampinyó tenia un forat. I dintre posàvem l'ou i se va quedar, que van quedar tots.
0: Van quedar molt bé.
1: Llavors no va fer ni prou, tots no volien més.
0: Aquesta recepta que ens estàs explicant dels ous en xampinyons, ja ho havies cuinat tu abans, això, a casa teva,
1: no,
0: o no?
1: No, jo no mai, això és una idea de la Gemma. Bé, bueno, ella té idees. El que passa que jo ara, quan ja no tinc gana de fotre res, ja no tinc gana ni de guisar ni de res...
0: Sí, jo t'he vist aquí tallant
1: aquí,
0: pebrots.
1: Doncs pues ella ho fa, i ella ho fa molt bé, i ella també, totes dues. Sí,
0: bueno, però aquí ara no ens veuen, però hi ha l'Alícia i la Gemma, que són dues treballadores, sí, que estan coordinant el taller, però jo us he vist treballar totes vosaltres.
1: Sí, totes.
0: Ah, dius que no tens ganes de fer res, però no és veritat.
1: Sí, jo ja he tallat la seva, que no volia tallar-la a ningú perquè es ploren els ulls, a mi també me ploren, però un o altre ho té que fer. Jo dic, porta que te la tallaré, però ella, la Gemma, vol que ho faci a tothom.
0: Clar, aquesta és la idea, no?, que tots ho pugueu fer, sí, una miqueta, entre
1: i totes
0: tots.
1: En saben, perquè totes són grans i totes han fet de tot. I sí.
0: Molt bé. Doncs avui, què esteu cuinant avui?
1: Avui, no ho sé, estàs fent escalivada i no, bueno, primer fregirà la Virgínia i ha dit que l'escalivada la farà al forn, no sé, ha dit moltes coses.
0: Bueno, doncs, mentre anem fent, vaig parlant amb tothom, d'acord?
1: Ves, que te diran, te donaran idees, elles.
0: Gràcies.
1: Aquí n'hi ha que en sap molt. Totes en saben. I l'Anna, en saben totes. El que passa és que ja no té ningú gana de cuinar.
0: Bueno, però si ho feu entre tots és més divertit.
1: Sí. Cosa d'ella, que ella també en sap.
0: Mira, m'acosto un momentet. M'acosto cap aquí, que ens acompanya la Teresa Salinas. Bon dia, Teresa.
3: Hola. Aquesta senyora és la que ho ha explicat. És la que...
0: Ara hi anirem.
3: Explica-li, perquè jo no sé res més.
0: Teresa, però jo et vull fer una pregunta. A tu t'agrada cuinar?
3: Sí, per això vinc.
0: T'ha agradat sempre?
3: A casa sempre he fet el menjar i no l'he fet mai d'especial, sempre l'he fet per fer-ho.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
3: A mi ho feia tot, patata i mongeta tenda, monguetes, macarrons, arròs, ho feia tot.
0: I la...
3: El que feia, i aquí m'ho van dir, i no ho puc fer, és fer allioli.
0: Allioli t'agradava fer-lo abans?
3: Sí, però no puc fer perquè el braç es fa mal. I no els puc fer. Aquest dia ja se m'adormen i no puc.
0: No el pots fer, però ens pots explicar el teu truc perquè et quedés bé?
3: No, cap truc. Mira, l'ai i anava a menjar i, bueno, posava ou. i anar remenant i anar tirant oli i hi ha vegades que també se'n havia negat, eh?
0: Bueno, això li passa a tothom, no? Passa a les millors famílies.
3: Doncs mira, és el que feia, noia.
0: A tu t'agradava l'allí oli?
3: Sí, m'agradava. No, tot m'agradava. I feia, feia una coca, però no l'he dita, perquè no me'n recordo.
0: Has de fer memòria?
3: No, jo...
0: Així la podeu tornar a fer?
3: Ja ho he provat, eh? I no hi ha manera de les mides, no tinc ni idea. I com que i vaig demanar al meu fill que amb una llibreta hi havia d'haver aquest paper i ho va mirar i diu, mare, ja s'ha perdut, no hi és.
0: Oh.
3: Havia fet moltes
0: receptes.
3: Com un pa de pessic i aquella canalla per berenar i per esmorzar i menjàvem tot. Però noia, no me'n recordo de cap manera.
0: No passa res, Teresa. I ara que esteu fent aquí el taller de cuina, heu fet plats molt diferents, heu cuinat de tot.
3: Sí, però no fa molt que dic jo.
0: Bueno, des de que vens, quin és el plat que t'ha agradat més? Quina recepta recordes?
3: Ai, no ho sé. Ai, no ho sé.
0: Ara, bueno, no passa res. Tu t'ho passes bé aquí.
3: Sí, que me'n passo bé, per això vinc.
0: Avui què t'ha tocat fer, de moment?
3: Bé, de moment he tallat les carxofes i tallat pebrot.
0: Veus, molt bé.
3: És el que sí.
0: Molt bé. Entre qui ho feu entre totes?
3: Sí, entre totes ho fan. I avui veig que n'ha baixat alguna vista nova.
0: Bueno, que és obert a qui vulgui, no?
3: No, ho fa venir tothom.
0: Clar.
3: Però ja hem d'anar prenent també.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Teresa, per tot el que ens has explicat.
3: No, és que no tinc més idea.
0: No passa res. Gràcies, Teresa.
3: De res.
0: Ara estic amb una altra senyora, que és la Dolors Calderer. Bon dia, Dolors.
2: Bon dia.
0: Dolors, avui la recepta és una mica especial perquè l'has dit a tu, l'has proposat tu.
2: Sí, bueno, proposat a mitges.
0: Explica'ns-ho, què vas suggerir?
2: Llibrets d'esbergínia, pernil amb dolç i formatge.
0: Ah, carai, jo no n'he menjat mai d'això.
2: Sí.
0: És un plat que t'agradava fer.
2: Sí, bueno, diversos plats m'agradava molt la cuina i feia molt. Ara ja no faig res.
0: Bueno, ara vius aquí a la residència, sí, ja no cuineu, però no sí que els dijous us trobeu al taller de cuina.
2: Sí, m'agradava molt el guisar, m'agrada molt.
0: I on vas aprendre a cuinar, Dolors?
2: De la meva mare i el meu pare.
0: El pare també cuinava?
2: El pare també. El pare era pasteler.
0: Ah, mira-li.
2: I feia, bueno, l'arròs s'encarregava ell de fer-lo i alguns plats els feia ell.
0: Molt bé. Perquè normalment eren les dones qui estaven a la cuina,
2: sí,
0: però a casa
2: sí.
0: teva era compartit.
2: Sí, compartit, sí. El que li feia gràcia de fer, llavors ho feia ell. Segons el que havia de menjar, deixa'm, que m'ho faré.
0: Molt bé.
2: Faré jo, i ho feia molt bo. I, bueno, i la mama també en sabia.
0: Molt bé.
2: No havia d'anar a prendre en el lloc.
0: A casa?
2: A casa, dels avis.
0: Dolors, i aquí al taller de cuina, t'agrada venir?
2: Sí, que m'agrada, sí.
0: Per què t'agrada? Explica'ns.
2: Perquè és un rato que passo distret i... Fer menjar m'agrada molt, o veure fer m'agrada, i bé, és un ratet que m'agrada bé.
0: Molt bé, doncs ara estem veient com ja aneu preparant per fer els lloms que tu has proposat, els lloms
2: sí.
0: d'Albergínia.
2: Sí.
0: Doncs vinga, vaig parlant amb més persones i anem veient com va avançant la recepta.
2: Va, vinga.
0: Gràcies, Dolors.
2: Vinga, a tu.
0: Doncs estic ara amb una altra senyora, que és l'Anna Navió. Bon dia, Anna.
4: Bon dia.
0: Anna, estàs al taller de cuina.
4: Sí.
0: T'agrada venir aquí?
4: Mucho.
0: ¿Por qué?
4: Mira, porque aquí nos conocemos ya todas y estamos bien.
0: ¿Te ha agradado cuinar siempre?
4: Hombre, lo primero que hice cuando me casé fue comprar un libro de cocina.
0: ¿Ah, sí?
4: Siempre, porque mira, en las casas pues hacía fromage, o hacía ajo, o hacía un guisado. Yo quería salir de aquella cosa.
0: ¿Volías innovar?
4: Sí, cogí, me compré un libro de cocina y por la noche yo pensaba, mañana qué podrás hacer. Miraba el libro de cocina y pensaba, bueno, esto, pues te falta eso, lo otro, para acá. Y ya está, y así ha sido.
0: I posar sí, bueno. Quins plats recordes tu de cuinar a casa?
4: Ay, es que yo con este no, mira, ahora las berenjenas me están haciendo gracia porque hacía berenjenas rebozadas.
0: Tu feies albergínia rebossada, t'agradava cuinar-la així.
4: Sí, sí, porque sabes qué pasa, a mi marido le encantaba. Y se ponía a comer y escucha y decía que no hay más. Yo digo, hombre, si ya te la has comido tú, los platos de todo. Sí, porque le encantaba, ¿eh? Aquí la albergínia está rebozada, le encantaba, la hacía asada. Y luego con el pimiento y escucha, le encantaba, ¿eh?
0: Molt bé, Anna, i aquí al taller de cuina recordes algun dia que t'hagi agradat especialment?
4: Sí, perquè mira, ara mismo el que hace está bien.
0: Digue'm, perdona, torno a dir.
4: Que el que está haciendo ahora
0: sí,
4: está bien.
0: Está bien, el menú d'avui t'agrada la proposta.
4: Sí, perquè rebota. Lo que pasa que... Está haciendo de una manera que no...
0: Bueno, cadascú, cada maestrillo tiene su librillo, no? Diuen sí, que cadascú fa les coses d'una
4: sí,
0: manera.
4: Sí, sí. Però bueno, cada uno... va haciendo hoy.
0: Molt bé. Pues vinga, moltes gràcies, Anna.
4: Vinga, a ti.
0: Ens acompanya ara la Carmen Grande. Bon dia, Carmen.
5: Bon dia.
0: Carmen, t'agrada cuinar?
5: M'agradava.
0: T'agradava cuinar?
5: Ara no puc.
0: Ara no pots, però ara estàs al taller de cuina.
5: Sí.
0: Aquí sí que pots cuinar una mica perquè ho feu entre tots.
5: Però no és el mateix.
0: No és el mateix. Què és el que t'agradava més cuinar abans?
5: No sé, feia de tot.
0: Recordes alguna recepta, algun plat que t'agradés molt?
5: Los callos.
0: Los callos. T'agradava?
5: Me sortia molt bo.
0: Bueno, quan surt bé és una satisfacció i que els altres també t'ho reconeguin, no? On vas aprendre a cuinar, Carmen?
5: La meva mare em va ensenyar.
0: A casa, amb la mare? L'Anna ens ha explicat que es va comprar un llibre de cuina. Tu no, tu sense llibres.
5: Sense llibres.
0: I aquí al taller de cuina... Què és el que més t'agrada fer?
5: De tot.
0: De tot. Recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat?
5: El pastís de Sant Jordi.
0: El pastís de Sant Jordi, recordes? Explica'ns com és el pastís de Sant Jordi.
5: Pa amb Bimbo i sobrassada.
0: Pa de moll amb sobrassada per fer les quatre barres.
5: Sí, i després formatge.
0: El formatge, així amb el groc del formatge i el vermell de la sobrassada teníeu les quatre barres. Això ja ho havies fet abans o no? Va ser un descobriment.
5: Un descobriment.
0: Va ser un descobriment. Us va quedar bo?
5: Sí.
0: Sí?
6: També t'agrada molt la patata fregida, no?
5: També.
6: Con salses, que hem fet patates amb salses.
0: Això ho recordo de Festa Major, eh? Sí o no? Les tapes de Festa Major vau fer patates fregides amb diferents salses, també et va agradar?
5: Sí, també.
6: La patata feta de tant tant.
5: No? Com a quasi tothom.
6: Clar.
0: Carmen, avui esteu fent una recepta que tant la Dolors Calderé com tu coneixeu, eh?
5: Sí, los libritos de berenjena.
0: Hi ha algun secret perquè quedin més bons? No?
5: Que sigui ben fineta.
0: Ah, l'albergínia tallada fineta és un dels secrets.
5: És com un librito de llom, però en vez de ser llom, és de berenjena.
0: Amb l'albergínia? Molt bé, estem veient aquí en directe com ho estan cuinant, oi?
5: Jo no lo feia així, con eso.
6: Amb barrallat no, farina blanca.
5: Farina, i amb barrallat. Però això no és pa.
6: És que no hi havia barrallat i l'estem ratllant nosaltres.
0: Esteu fent una proposta diferent.
6: Era boníssim.
0: Molt bé, gràcies, Carmen. Hi ha alguna cosa més que ens vulguis dir? Doncs moltes gràcies, Carmen.
5: De res.
0: Vale, podem... Doncs ara estic amb l'únic home que hi ha avui al taller de cuina.
7: Manel Puig Rodríguez.
0: El Manel Puig.
7: Puig Rodríguez.
0: Escolta, què passa que tots són dones?
7: Ai, que no ho sé. No ho sé, no, ja, però...
0: Tu ets un home i també t'agrada cuinar.
7: Ui, també, i tant.
0: Havies cuinat quan eres més jove? T'agradava?
7: Sí.
0: Sí?
7: Ui.
0: Què és el que més t'agradava cuinar, Manel?
7: Doncs pues els ous fregits.
0: Els ous fregits? Els ferrats?
7: Els ferrats.
0: Et quedaven bons?
7: Bons, boníssims.
0: Molt bé. N'heu fet algun dia aquí d'ou ferrat?
7: Sí, sí, i tant, i tant, i tant.
0: I van sortir igual de bons?
7: No, no, no, no, no, no, no, no.
0: Molt bé. Manel, on vas aprendre a cuinar?
7: A cuinar? A Àfrica.
0: A l'Àfrica?
7: A l'Àfrica.
6: A la Mili?
7: A la, no, no, a Espanya. Aquí al costat. Aquí al costat mateix.
0: Bueno. I qui et va ensenyar?
7: Pues jo mateix.
0: Estaves sol?
7: Ui, trebien.
0: Et vas haver d'espavilar?
7: Trebien.
0: I com ho vas fer per aprendre algun lloc? Ho vas haver de...
7: Pues jo mateix.
0: Anar provant.
7: Anar provant.
0: Assaig-error, em diuen, eh?
7: Ui, assaig-error.
0: Molt bé.
7: Yes, yes.
0: I aquí a la residència, per què t'agrada el taller de cuina?
7: Per tot. Per tot. Tot en si.
0: Molt bé.
7: Ai,
0: és una bona estona quan esteu aquí plegats.
7: Ui.
0: Molt bé, doncs aviam avui com va la recepta, que estan aquí, va avançant.
7: Va avançant, ui, ui.
0: Molt bé. Gràcies, Manel.
7: De res.
0: Ara estic aquí amb la Dolors Bajona. Bon dia, Dolors.
8: Bon dia, maca.
0: Dolors, tu també ets una gran cuinera?
8: No.
0: No ho has sigut mai, una gran cuinera?
8: No, no. Aficionada.
0: Aficionada, però bueno, quan... has cuinat molts anys, tota la vida.
8: Sí, tota la vida, sí.
0: On em vas aprendre?
8: A casa. A casa, amb la meva mare i després amb el meu marit i això.
0: Què és el que més t'agradava cuinar quan eres a casa?
8: De tot.
0: Dolç o salat?
8: Sí, salat, sí.
9: Sí.
0: Recordes algun plat que et quedés molt bé?
8: No, ara que fèieu això, patates fregides, bueno, no sé.
0: El que tocava, cada dia, oi?
8: Tocava, sí, això mateix. Sí.
0: I aquí a la residència, al taller de cuina, què és el que t'agrada?
8: Sí, poca cosa, bueno, no, no, jo ja m'adapto tot.
0: I recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que no coneguessis? O algun dia que hagi sigut diferent?
8: Sí, sí, sí. Algun dia sí, que no ho coneixia, però sí. Sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, ens han explicat diferents companyes els ous amb els xampinyons, les patates fregides, els ous ferrats... Tu què recordes? Algun dia que hàgiu cuinat alguna cosa? Te'n recordes alguna recepta?
8: Sí, no, no gaire. Bueno, tot m'agrada, tot. Tot.
0: Per Sant Josep, què veu fer?
8: La crema.
0: La crema.
8: La crema de Sant Josep. No hi era, jo,
0: aquell dia no hi era. Sí. Bueno, cada setmana aneu fent alguna recepta. Sí. Algun dia has fet alguna proposta?
8: No, no, perquè... Perquè...
7: Sí.
8: Sí, n'hi ha que ens passen al davant. I...
0: Bueno, doncs quedarà pendent.
8: Sí, gràcies.
0: Sí. Ja anem sentint l'olor per això, eh? Sí. Que es va sentint.
8: Sí. Ho fan molt bé.
0: Molt bé.
8: Tots ho fan molt bé.
0: Gràcies, Dolors.
8: Gràcies a tu.
0: Ens acompanya ara l'Anna Reyes. Bon dia, Anna.
10: Bon dia.
0: Anna, esteu aquí cuinant. A tu t'agrada cuinar?
10: Molt, m'ha agradat molt, però ara no et ve de cuinar.
0: Bueno, ara vius a la residència, oi? Ja et fan cada dia el dinar i el sopar.
10: Sí, sí, sí. Està molt bé.
0: Molt bé. I quan eres a casa, quan vivies a casa, què és el que més t'agradava fer?
10: Mira, m'agradava tot, perquè gràcies a Déu tenia el meu, que t'agradava tot. I cada sábado era molt bé.
0: 8 a casa, el dissabte. 20! Déu-n'hi-do! oi? Què feies per 20 persones?
4: Pues mira, hacía macarrones al horno con bechamel, a luego lomo rebozado, otro día a vedella, otro día muchas cosas.
0: Home, però 20 és una colla molt gran.
4: Sí, però ho hacía.
0: T'ajudaven?
4: No, a hacer la comida no. M'ajudaven a limpiar los platos, però bueno, no lavava plats.
0: Bueno, és que ara has dit una cosa important, que una cosa és cuinar, però després sí, ja tot una altra feina.
4: Treballava en Canvino amb mi, los sábados y todo, y hacía la comida para todos.
0: Molt bé. Una dona amb empenta, eh,
4: sí,
0: Anna?
4: Sí, sí. Hacía la faena en Canvino amb mi, tenia que ir el sábado y todo.
0: Anna, aquí al taller de cuina que feu els dijous, tu passes bé?
4: Sí, jo me lo paso bien en tot puesto, si no se meten conmigo, eh?
0: Quin dia, recordes algun dia que hàgiu fet alguna recepta que t'hagi agradat o que et portés records?
4: Jo se va mover la vedella com bolet.
0: La vedella amb bolets?
4: Sí, el picató, com no le llamo, ara no m'acordo. I el pollo,
0: pollastre.
4: El pollo rostido.
0: Pollastre rostit, molt
4: bé. El pollo si lo hace con poma está muy bo. Rostido con poma també està molt
0: poma, bo. Poma, eh? I pera, deies? Molt bé, Anna.
4: Sí, molt bé.
0: Qui et va ensenyar a cuinar? Qui et va ensenyar a cuinar?
4: Pues me parece que yo sola.
0: Autodidacta, l'Anna, sí?
4: Sí, porque mis padres cocinaban de otra manera. Allá en Andalucía se cocinaba de otra manera. Mi madre hacía mucho carne, pero cortada pequeñita, frita con tomate o con patata. Y mira, y aquí pues me enseñaba yo sola a muchas cosas.
0: Muy bien.
4: Tenía 24 años cuando me casé. Me casé con el Elías a los 3 meses de conocerlo.
0: ¡Ostras, qué rápido!
4: Y a los 5 años ya tenía mi hija, la mayor.
0: I a cuinar per tothom.
4: Sí,
0: I la família va anar creixent.
4: Sí, i tant.
0: I mira,
4: tant.
0: Després et tocava cuinar per 20.
4: I el caldo me se deia.
0: Ah, mira, el caldo.
4: El Jordi, mi nieto, no sé si lo conoce.
0: No.
4: Jordi Serra.
0: No.
4: Y ese sí, él siempre me dice ahora, ya, porque no hace caldo, digo, ahora no puedo. He comido un plato, ya, pues no comí un otro.
0: Molt bé, això és agrair, eh? Quan
4: i els canalones, fantàstico.
0: Molt bé.
4: Un dia comíem en un altre sitio canalones i me dice, ja, són bons, però com los tengo, no.
0: Molt bé, doncs, Anna, moltes gràcies per tot el que ens has explicat.
4: Vale.
0: Que segueixi bé el taller de cuina.
4: Molt bé, gràcies.
0: Ara estic aquí amb la Rosa Roca Espana. Bon dia, Rosa.
9: Bon dia.
0: Rosa, explica'ns què estàs fent.
11: Sí, molt bé.
9: Enfarino el resínies. Enfarino les resínies.
0: Tu ho havies fet mai, això?
9: Sí, i tant.
0: Era un plat que t'agradava fer?
9: Mira, és rosa. A la temporada que tocava albergines, la fèiem...
0: Quina és la temporada de les albergines? Explica'ns-ho.
9: A l'estiu. A l'estiu, eh?
0: Clar, venen totes de cop i s'ha d'aprofitar.
9: Claro. Bueno, per variar, un dia frigida, un dia escalivada, i ja
0: un dia rebossades, no?
9: Un dia rebossades. Bueno, escalivades. Bueno, ja ho veig ara, rebossada.
0: Molt bé. Rosa, tu t'ha agradat sempre cuinar?
9: Sí, per força. No he dit ningú més.
0: On vas aprendre a cuinar?
9: Mira, la mama m'ha ensenyat també. Ho he fet amb ella.
0: I tu n'has ensenyat a cuinar? Algú altre?
9: A la meva filla.
0: A la filla.
9: Sí. Només he tingut una.
11: No, ja sabia també
9: de cuinar.
0: I aquí al taller tu passes bé?
9: Molt. Això m'agrada, sí. M'agrada fer això.
11: Aquesta, ja està.
0: És com si estiguessis a casa ara mateix, eh? Sí o no? Aquí...
9: Que feia temps que no havia fet. Perquè ja fa 2 anys que sóc aquí. I escolta... I ara...
0: Però s'oblida, cuinar s'oblida?
9: No. No, vaja, jo no. Ara us deixo en cas fa més bé.
0: Molt bé. Doncs vaig parlant amb altres companyes, Rosa, gràcies.
9: A veure, vinga.
0: Ens acompanya ara la Montserrat Oliver. Bon dia, Montserrat.
12: Bon dia, Marta.
0: Montserrat.
12: Ah, no,
0: A tu t'ha agradat cuinar?
12: No gaire.
0: No gaire.
12: No m'havien d'ensenyar perquè no sabia.
0: Bueno, tots n'hem d'aprendre, no?
12: Bueno, però venia les meves ties i m'ensenyaven.
0: Tu vas aprendre amb les tietes?
12: Amb les meves ties, sí.
0: I te n'ensorties bé?
12: Una nena venia l'altra i si no ensenyava. No feien sal, va dir, però aigua. I així feien. Fica, va sortir bo i el meu pare va dir un dia, va dir, diu, bueno, diu, si va ser salat, i posarem aigua, si no, aigua, sal. I així vam anar aprenent.
0: Bueno, mira, i al final te n'ensorties.
12: Sí, perquè feia coses a mi. Però sempre al principi havia de venir les meves filles, perquè a casa meva mi mare no ens va ensenyar mai a cuinar, perquè hi havia l'àvia, hi havia la mare treballava.
0: Cuinava l'àvia al principi.
12: L'àvia, llavors la mare també. I la mare també anava a treballar i la iaia feia el menjar. La iaia feia el menjar i la iaia, entre tots ho feien, però jo no.
0: Montserrat, i ara avui aquí al taller de cuina, explica'ns, què has fet tu?
12: Mira, jo he posat això a les vasinyes aquí amb el pernil.
0: Esteu fent aquests llibrets i tu et toca posar el pernil al mig, una mica de formatge.
13: Formatge, i ara rebossats,
12: i rebossats.
13: I farina de galeta i a la freïdora.
12: A la freïdora, això.
0: Això és un plat facilet.
12: Sí. Sí, sí, però que ho facin els altres, eh?
0: Home, no, que ho esteu fent entre tots, que jo t'he vist cuinar.
12: Bueno, no gaire, no.
0: Sí?
12: No, molt diferent, sí.
0: N'havies fet mai a casa, aquest plat?
12: No, això no m'havia fet.
0: Això bueno, no ho havies fet mai?
12: Havia fet les verginies, sí, però no
0: però
12: sé.
0: Però d'una altra manera, com la feies tu?
12: Fregida.
0: Fregida.
12: Fregida, sofregida, o amb un poc de farina.
13: Si la fem fregida, la que queda quan...
12: Sí, sofregida, amb oli i farina i algun tall que tenies al costat que feia d'acompanyament.
13: No tenies
0: més. Molt bé.
12: Doncs estava, era molt bé. Era molt bé.
0: Montserrat.
12: Mon pare sempre havia sigut de pagès i sempre havien tenir coses.
0: Clar, cuinava amb molta verdura, doncs, ho hauries fet a casa.
12: Sí, sí. Mira, el que no volia, no el que feia gaire, era espinacs i bledes, això no.
0: Això no en feies gaire,
12: no,
0: per què?
12: No, el meu pare no en cuia mai, no en feia mai.
0: Ah, no, si no en plantàveu, d'acord, no, així no en teníeu, no ho podíeu cuinar.
12: Clar, però va venir la meva mare, que va venir de jove, i el meu pare li va dir, posa'm a casa em feies. I el meu pare li va posar perquè estigués contenta. I va menjar espinacs i bledes i el que hi havia, mullets tendres, i això, mullets tendres ja n'hi havien fet a casa, mullets tendres, però que no havien fet mai en la terra, diguéssim, en els horts, eren bledes i espinacs. Perquè de l'altre tot ho teníem, tomàquets, mossellines, pebrots, carbassons, tot el que hi havia al temps. Però el que hi havia era nou, era això.
0: I quines receptes recordes tu ara, amb totes aquestes verdures?
12: I de posar-les en l'estiu, a la nevera, perquè l'hivern, a la nevera, bueno, el congelador, cada mosset, un paquet.
0: El congelaves per tenir-ne tot l'any.
12: Això. A vegades sortia malament, a vegades sortia més bé, perquè segons quin has fet, les verdines, els tomàquets, no, els minguetes tendres, si fossin massa pells, eren dolentes, no eren bones gaire.
13: Això no deixes de remenar el que s'ha
0: fet? S'havia de vigilar.
12: S'havia de vigilar perquè els cunts no es duien, no feien pells i no eren bons. I els pèsols també feien pallofes i també s'havien de treure pallofes. Les faves també, i quan són tendres eren molt bones. Però quan es feien pells...
13: Ja però
12: no
13: feien
12: tan bo.
0: Clar, se li ha passat el temps.
12: No, però mira, ho teníem.
0: Molt bé.
12: Ja és tot allò que teníem a casa.
13: Això ho fa prou, això, que si no se'n penjarà.
12: Sí, ja està.
0: I aquí, digue'm altres dies que heu cuinat. Avui esteu fent albergínies i altres dies quines coses heu fet?
12: Mira, vam fer una cosa amb pastanagues.
0: Quina cosa eren pastanagues? Un pastís de pastanaga.
12: Un pastís de pastanaga.
0: Que no n'havies menjat mai?
12: No, aquella noia ens ho va ensenyar, que era la noia que acompanya la Dolors.
0: Ah, molt bé, la cuidadora de la Dolors us va ensenyar a fer el pastís.
12: De pastanaga.
0: Et va sorprendre, veig?
12: Sí, perquè no m'havia vist mai fer-ne. I llavors va fer una cosa, unes boletes, que també va dir que ja m'ho havia fet ella, ho va fer amb una fona,
13: i
12: me les van baixar a cobro, i llavors ens ho van ensenyar a pujar. Però llavors ho van muntar.
0: Què eren?
12: Era pastís de formatge.
0: Pastís de formatge.
12: Formatges de coses petitones que quan es van acabar de coure va augmentar.
0: Ah, va créixer el volum, eh? Va créixer
12: una mica, perquè ens ho va dir aquella noia. Ens va dir que creixeria una mica. I resultava que llavors, com l'estirava, seia com una goma. Era bo, però era com una goma. Em van menjar per tastar-ho, però no sé si em van menjar gaire. O sigui que em vaig menjar uns quants, perquè no havia de tocar.
0: Molt bé. Clar, feu entre tots i després el proveu també entre tots, clar. Sí, ara,
12: si no, no malament, està molt bé.
0: Moltes gràcies, Montserrat.
12: Jo, ara si hagués d'anar a casa meva per fer-te menjar, ja no em recordaria.
0: Bueno.
12: Això va ser cop d'anar-ne fent, sí.
6: Hem fet moltes coses amb fruites, també.
12: Sí,
6: hem fet xocolata.
12: Sí, sí, coses així, batut, de cor de xocolata, coses, però era el que feia més bé. Ai, el que feia més bé. Ella i la
0: bueno, ara ens l'explicaran, també.
12: I mira, el que hi havia.
0: Molt bé.
12: Passat un rato distret, ara hi ha un altre dia que venim. També és maco.
0: Gràcies, Montserrat.
6: Va, doncs anem a fer...
0: Estem aquí provant els llibrets d'Albergínia. Com han quedat, Montserrat?
14: Molt bons.
0: Molt bons? Sí? Ho recomanes?
14: Home, perquè li agrada, sí, és molt bo, sí que és bo. Jo m'agrada.
0: Rosa, com han quedat les albergínies?
15: Bo.
0: Bo, sí? És com t'imaginaves?
15: No, jo no havia menjat mai d'això.
0: Però, bueno, i t'ha sorprès.
15: Pues està bé, eh?
0: Està bé, eh? Ho recomanes? Sí?
15: Home, jo no ho recomanaré perquè no ho faré.
0: Bueno, però qui vulgui fer que s'ho faci, això sí.
15: Jo ja no ho puc mirar.
0: Molt bé, gràcies, Rosa. Carme, com ha quedat aquesta albergínia?
16: Molt bona.
0: Molt bona?
16: No l'havia menjat mai, tan bona.
0: Tampoc. Molt bé.
16: Molt bona, molt bona. Aquí hi ha les cuineres i no ho sembla.
0: Clar, ho heu fet entre totes, una bona colla.
16: I són totes antigues.
0: Clar.
16: Perquè no són joves. Els joves això no ho fan.
0: No en sabem ja, eh?
16: Se'n van i ho compren fet.
0: Home, també cuinem una mica, eh? També.
16: No massa.
0: Però ha canviat, però ha canviat el temps.
16: Moltes coses. I són bones, eh? De compra, cuinat, és bo. Però a mi m'agrada més el que feia jo.
0: Clar que sí.
16: El meu marit, quan li feia una truita de patates, tornava boig. Que li agrada més.
0: Fet a casa enlloc, eh? No puede probar. Gràcies, Carme. Sí. Deixo menjar. Dolors, com han quedat aquestes albergínies?
17: Bastant bé.
0: Bastant bé, eh? És la recepta que t'havies proposat?
17: Sí, no exactament igual. Eh?
0: No, bueno, clar, aquí entre tots cadascú fa una mica diferent, oi? Però bueno, ha sigut un bon matí avui? Us heu passat bé?
17: Sí, molta feina, no?
0: Hi ha molta feina, no ho sembla, però darrere d'aquesta estona que esteu aquí primer s'ha de preparar, oi?
17: Sí, sí.
0: Molt bé, et deixo acabar de menjar l'albergínia. Gràcies, Dolors.
18: Acabem un altre Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Ens retrobem de nou el dimecres a les 11. Bona setmana.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Benvinguts a Realitats, un programa presentat per mi mateix, en Nicolás Latorre, i la meva companya, la Sònia García. Bon dia, Sònia, com estem avui?
3: Bon dia, Nico. Bé, i tu?
2: Molt bé. Saps, Sònia, que aquí no venim a parlar de límits, venim a parlar de possibilitats, perquè les realitats, quan s'expliquen de veritat, són les que ens fan moure, de veritat.
3: I avui parlarem d'un tema que tots utilitzem cada, encara que gairebé ningú entengui conscientment.
2: Exacte, Sònia. Avui parlarem de llenguatge corporal, allò que el cos diu abans de que la boca s'obri, de com una mirada, una postura, una pausa o una manera d'entrar en una sala poden canviar completament la percepció que els altres tenen de nosaltres. I sobretot parlarem de presència, perquè hi ha persones que entren en un lloc i desapareixen, i d'altres que entren i canvien l'energia de tot l'espai.
3: Què és el llenguatge corporal, Nico? Quan diem llenguatge corporal, de què estem parlant exactament?
2: Doncs, Sònia, estem parlant de tot allò que comuniquem sense paraules. I això és molt més gran del que la gent s'imagina. Pensa que hem de tenir present que la postura comunica, la mirada també comunica, la respiració comunica, la velocitat amb la que parlem comunica, els silencis comuniquen, les mans comuniquen i fins i tot la manera en què escoltem comunica. Moltes vegades pensem que la comunicació és el discurs, però el cervell humà està constantment llegint l'energia i la coherència. Tu pots dir, estic tranquil, però si tens la mandíbula rígida, els braços tancats, la veu accelerada, les mans nervioses, el missatge real és un altre completament diferent. I això és important entendre-ho, perquè la gent no només escolta paraules, la gent sent persones.
3: Com et llegeixo en 10 segons, Nico? És veritat que la gent es llutja molt ràpid?
2: Sí, Sònia. I molt més ràpid del que em pensem. En pocs segons, una persona ja ha percebut. Si transmets seguretat, si sembles nerviós, si tens energia de líder o de lideratge, si sembles accessible, si generes confiança, i això no passa conscientment. El cervell humà està programat per detectar amenaces, coherència, tensió, calma, autenticitat. Per això és tan important la primera energia amb la que apareixem. No es tracta de fingir, d'acord, Sònia? Perquè si fingim, ens equivoquem. Es tracta de prendre consciència del que ja estàs transmetent.
3: La presència. Nico, què és exactament tenir presència?
2: Sònia, la presència és una sensació. És aquella energia que fa que una persona sigui percebuda abans fins i tot de parlar. Hi ha una idea molt important. La presència no depèn del físic, d'acord, Sònia? Perquè si depengués del físic, jo ara que estic gordito, pues, imagina't. Hi ha persones enormes, valga la redundància, que passen completament desapercebudes. I persones petites que omplen una sala només entrant dintre d'ella. Perquè la presència depèn de diverses coses que són importants. Primer, la calma, la coherència, la seguretat interna en un mateix, l'atenció, la manera en què ocupes l'espai i, sobretot, de com fas sentir els altres. La veritable presència, Sònia, no necessita demostrar constantment que vals. I no està dient tota l'estona, mireu-me, i diu, estic bé amb mi mateix.
3: Totalment d'acord, Nico.

0: Nico, ich konnte einfach mal die Verstellung du mal.
1: Ay, a mí no me agrada, pero pasa mol.
0: Bastante.
1: Era broma. Ay,
0: Sí.
1: era broma, era broma. Sí, era broma, pero moltes vegades la broma intenta, què, Sònia, incomodar?
0: Fa mal a
1: Sí, rebaixar-te,
0: vegades.
1: provar límits, quedar
0: Sí.
1: per sobre per sobre o davant del grup. La clau no és reaccionar emocionalment. Una resposta tranquil·la i curta té molt més poder que enfadar-se. És com quan jo et faig bromes i tu em mires. Per mi és refrescant, perquè deixo de fer-te la broma de forma automàtica.
0: Negociació i límits. Nico, quan s'ha de negociar i quan posar un límit?
1: Sònia, negociar és quan hi ha respecte. Però no tot és negociar, val? No es negocien les humiliacions, mai. Les faltes de respecte, mai. La manipulació, la pressió emocional constant. Un límit has de tenir, val? El respecte s'ha de tenir sempre. I humiliar o faltar respecte no és això el que toca, d'acord? Llavors hem de tenir molt present en cuidar què estem fent i com estem tractant a la persona que tenim davant.
0: Reunions.
1: Sí.
0: Com transmetem presència a una reunió?
1: La presència, Sònia, també s'asseu,
0: I
1: vale?
0: tant.
1: Si t'asseus encorbat, amagant les mans i movent-te constantment, el teu cos que diu, no estic còmode, ja tornem una altra vegada. En canvi, amb una postura oberta, amb una mirada activa, amb una respiració tranquil·la, amb mans totalment visibles, transmetent seguretat professional, i això ens ajuda molt en una reunió, en una entrevista, en una negociació, amb el que sigui.
0: Parlar amb superiors. Com es parla amb un superior sense fer-se petit?
1: Doncs, el primer, amb molt de respecte, perquè tothom s'ho mereix, però sempre sense perdre la dignitat. Moltes persones, Sònia, canvien completament. Abans d'entrar amb el jefe estan molt crescuts i molt valents, però quan entren, la veu es fa petita, entren amb nervis constants, es justifiquen, tenen riures incòmodes i perden la presència. Pots respectar algú sense deixar de respectar-te a tu mateix.
0: Grup nou. I quan entrem en un grup nou, Nico?
1: Quan entrem en un grup nou, la majoria de persones intenta impressionar massa, Sònia. La broma, la seva història, les seves aventures, explica anècdotes impressionants i a vegades fins i tot diu coses que poden ser inventades, d'acord? La necessitat desesperada d'agradar, es nota moltíssim i quan una persona actua d'aquesta manera s'equivoca perquè ell creu que està triomfant i la resta de persones el que estan veient és algú que s'està posant en evidència. No creus que és millor observar com és el teu entorn, escoltar a les persones que estan allà amb tu, entendre l'energia, poder és un grup molt dinàmic, fred, o és un grup més intimista, més tranquil, més relaxat, saber de què parlen, d'acord? Participar sobretot, un cop que estàs entenent de què va, participa en naturalitat. Si vols explicar moltes coses, explica-les, però sigues natural. Bé, tot així que jo recomano que siguis equilibrat. La calma genera més respecte que l'excés d'esforç. Si t'esforces massa, es nota que alguna cosa està passant, perquè tu mateix estàs nerviós, estàs inquiet i pateixes més del necessari.
0: Cel. Síndrome d'impostor. Nico, què passa quan sentim que no encaixem?
1: Doncs amb el síndrome de l'impostor, quan sentim que no encaixem? I ens passa molt als humans, i precisament ens passa perquè som humans. Molta gent pensa que no és suficient, o no sóc suficient. Tu tens uns coneixements, saps que són els que han de ser, però hi ha vegades que dubtes d'ells o dubtes de la manera d'expressar-los, i llavors aquí falles o tens fallida i creus que ets un impostor. Tard o d'hora descobriran que no vals o que no pots o que no tens la capacitat de fer alguna cosa. No diguis que pots fer allò des d'un bon principi i no tindràs que justificar després, o no seràs descobert per les persones. Oh, mira, és que aquest no val perquè ens ha dit que farà això i farà l'altre i després no en té ni idea. Tothom sembla més preparat del que realment està, i això ho hem d'assumir. No passa res. Pensem que podem fer moltíssimes coses, que tenim una visió o una previsió de les nostres capacitats, però a l'hora de veritat, les operatives o les persones en les que compartim aquell moment, doncs tenen els seus nivells i les seves preparacions i els seus coneixements. Tot això afecta directament el nostre cos. Llavors el que hem de provocar és aquesta calma una altra vegada, recuperar la nostra respiració, entrar en sintonia amb les persones que tenim en aquell entorn i interactuar. Però la presència no és absència de por. Podem tenir por, Sònia, perquè no passa res per tenir una mica de por o tenir dubtes. Sé que a tu et passa, sé que a mi em passa constantment, que dient, serem capaços de fer-ho? Sí, l'únic que hem de dir, tinc els coneixements, tinc la informació, sé com vull comunicar-ho, llavors tira endavant. No és deixar la por, és que la por no decideixi per tu, perquè si la por decideix per tu, llavors entres en una calma xitxa i et quedes estancat. És com un vaixell quan deixa de bufar el vent. Què li passa? Que es queda allà varat, es queda allà tirat i no hi ha manera de que es mogui. Doncs això li passa a les persones.
0: Tu també, Nico, Nico. Però ja està, calma. Nico, com podem transmetre calma encara que estiguem nerviosos?
1: Doncs mira, per transmetre calma, el primer que hem de fer, respirar. Després, exhalar tranquil·lament, lentament. Després, baixar la velocitat. La calma no sempre ve de sentir-se segur, Sònia. Moltes vegades ve de deixar de lluitar tant en contra com en benefici, d'acord? No hem de deixar que el nervi ens controli. O és que vull controlar el nervi, és que el nervi m'està controlant. No, els nervis passen, són un segon. En el moment que passa aquest segon, el cos s'atempera. Llavors l'únic que hem de fer és tenir consciència prèviament de que podem controlar aquest nervi. Dir, jo estic preparat, jo supero aquesta situació, com a persona no em deixaré influenciar per cap comentari o cap expressió física que pugui detectar, estic segur de mi mateix i m'hi llenço.
0: L'enfocament. Nico, quina importància té l'enfocament?
1: Doncs l'enfocament, Sònia, avui en dia té una importància enorme. Per què? Vivim envoltats de distraccions. Mòbils, televisió, ràdio, xarxes socials, grups de debat, associacions, fundacions, opinions de premsa de multicolors, agrupacions polítiques que cadascuna defensa la seva història i la seva realitat o la seva pantomima, d'acord? I la capacitat de mantenir l'atenció s'ha convertit avui en dia en un superpoder, perquè el que has d'intentar és que això no et desbordi, no et superi, perquè l'enfocament no és fer moltes coses, és deixar de dispensar-se constantment, d'acord?
0: Constantment.
1: Anem fent.
0: Compromís real. Nico, hi ha compromís?
1: Doncs mira, aquí és on trobem la diferència. El compromís està entre voler una vida millor i construir-la. Jo puc tenir una sèrie d'objectius i amb aquests objectius construir pues, una disciplina o complimentar la meva paraula o complimentar-me a mi mateix. Cada vegada que fem, Què és el que vas dir que faries? La teva ment aprèn. Puc confiar en mi mateix. Això, Sònia, ens transforma. En el moment que tu dius confio en mi mateix, transformes la veu, transformes la postura, transformes la mirada, transformes la seguretat i transformes l'energia. El futur depèn molt del que repeteixes i del que et comprometes, perquè tenir compromisos i rutines diàries és el que fan que aquestes normes que, o regles que estic aplicant funcionin correctament.
0: I per finalitzar aquesta conversa que ens ha de fer, Nico, amb quina idea t'agradaria acabar avui?
1: Doncs mira, la presència no consisteix en semblar superior, consisteix en estar còmode amb un mateix. El llenguatge corporal no serveix per manipular, serveix per comprendre, serveix per escoltar millor, liderar, connectar, perquè al final, Sònia, la gent pot oblidar moltes paraules, però mai oblida el que vas sentir. D'acord? I gràcies a tu, Sònia, i gràcies a tots els que ens escolteu, podem explicar totes aquestes qüestions. I llavors, observeu més, reaccioneu menys. Recordeu una cosa essencial: la presència no consisteix a ocupar més espai, sinó a omplir espai correcte, en calma, en coherència i en veritat. Això, Sònia, ha estat Realitats. Fins al proper programa. Cuida't moltíssim.
0: Gràcies.

0: Així sona Ràdio Caldes.
1: Bona tarda a tothom, benvinguts al programa número 156 del Gat Blanc. Gràcies per escoltar-nos. En el programa d'avui ens endinsarem en una obra revisada per grans noms de la cançó catalana que van musicar i cantar els poemes d'una poetessa majúscula de casa nostra. Som-hi.
2: Estem parlant d'un treball meravellós que ens convida a endinsar-nos en la vida i l'obra de Maria Mercè Marçal.
3: Hola, hola, molt bona tarda. I aquí està de nou un dimecres, el primer dimecres que fem estrenant any, el 2026, al Club dels Melòdics. Aquí Ferran al comandament de la nau i aquí la Montse al micròfon.
4: Estàs escoltant
5: El Desván de Andrea
4: amb l'Andrea Godrescu.
5: La millor música dels 90
4: fins avui.
6: Feliz Javelin Grupo, soy Vanessa.
3: Molt bé, doncs, comencem la lligueta de la setmana per donar tret de sortida amb la millor part del programa. Ho heu encertat. Sí. Primer de tot, comencem pel partit de Champions entre el Barça i el PSG, partides d'aquesta jornada, de segona jornada de Champions.
7: 3-0, no podia dir el Roc. Sí, aquí no es valora la gent que es juga a porros enormes.
8: No, jo sigo dinar a 4.
7: Sí, molt dinar a 4.
3: Sí.
7: Però
3: aquí no es penalitza. No, exacte, no s'avalua, no.
7: No es penalitza, això.
3: No.
9: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? Que dintre de la olla de Caldes està suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peri.
10: Trobareu a l'Anna i la Paola a la secció de curiositats, el Nico, l'Àlex i l'Ian a la secció de recomanacions, a l'Emma i a la Cayetana a la secció de jocs lingüístics i, per començar, ens trobeu a l'Arnau i a mi, l'Adrià, que iniciarem el programa amb la secció de periodistes. Arnau, comencem?
11: Comencem!
12: Soc l'Anna Escribano i estem a Ràdio Caldes. Comença un nou programa d'Històries en Femení. Un programa que, ja sabeu, vol ser sempre divulgatiu i de vegades també reivindicatiu. A un espai amb que ens trobem cada setmana, els dijous, a partir de les 11 del matí, i que podeu sentir en directe o també com a podcast.
13: Caldes impulsa tres promocions immobiliàries de gran envergadura que transformaran el casc antic: Cal Bisbe, l'antiga tintoreria de Sant Sibega i la taneria del Passeig del Remei. Tots tres respecten façanes protegides, voltes catalanes i elements patrimonials originals. Tot i haver de fer obres importants, les immobiliàries garanteixen que no alteraran la imatge tradicional del centre.
14: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart.
15: Aquí i Lluís Brugalla.
14: Al meu costat i jo mateix. Fins fa només unes dècades, per exemple, la presència de dones dins del món del jazz no era massa gran i la majoria triomfaven com a vocalistes.
16: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
17: Daylight, daylight, welcome back to the Eclectic Connection. Avui comencem caminant per les zones de la teva ràdio i ens despertem amb la llum del dia. Sortim a passejar amb la companyia de Steve Gunn.
18: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Benvinguts a Cultura en Veu Alta, l'espai de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. Avui és dimecres 20 de maig i són 6:45 de la tarda. La cabina el Ferran, posant la bona música que nosaltres li passem, que és els que li arreglem una mica la graella, i al meu costat la Clara. T'has pogut ficar els auriculars a temps?
2: Sí, ja sí? Està. Perfecte. Bona tarda.
1: Bona tarda, Clara. Doncs el mes de maig i juny, sobretot, sempre ha sigut oficialment el mes de la Viatgeteca, que parlarem en un altre programa, però oficiosament i últimament també és el mes de la música a Caldes, a la biblioteca.
2: Sí, bueno, més el mes de juny, que
1: el maig. Sí, el mes de juny. I què tenim preparat?
2: Doncs en principi tenim una exposició que la farem al vestíbul. Es diu Música Il·lustrada. És una exposició cedida per la Diputació, per la Biblioteca XBM de la xarxa, i bueno, combina literatura amb música.
1: Perfecte. I hi ha més cosetes, hi ha una xerrada.
2: Ah, sí, tenim la xerrada de música i pintura, no?
1: Uh-huh.
2: I, bueno, però aquesta, sí, del Lluís Agustí Tinoco, el que passa és que aquesta també l'enclavem més en el que seria la Viatgeteca. I ja pel mes de juny, els divendres, com últimament, no?, es fa a la Biblioteca de Caldes, doncs tenim el cicle de concerts, miniconcerts del Tanquem en Ritme, i a partir de les 7 de la tarda, més o menys, cada divendres, doncs, tenim convidats.
1: Molt bé, vista aquesta graella tan potent que tenim, doncs avui dedicarem el programa a literatura i música, mm-hmm, perquè val la pena. I comencem amb una pel·li que a tu t'agrada molt.
2: Sí.
1: Jo sé que aquesta t'agrada molt,
2: sí,
1: però és una miqueta d'estralera, trista
2: i és forta, però val. És molt bonica.
1: Bueno, et fico un tall i després parlem una mica d'ella.
3: Muy bien, colegas, Whiplash. Un poco lento, ¿vale? Neyman, lo mejor que puedas. Vamos. 5, 6, ¿sí? ¿Eh?

0: ¿Por qué se supone que te he tirado una silla a la cabeza, Neyman?
1: No lo sé.
0: Sí lo sabes.
1: ¿El tempo?
0: ¿Te adelantas o te retrasas?
1: No lo sé.
0: Empieza a contar.
1: 5, 6.
0: ¡A 4, joder! ¡Mírame!
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: ¿Me adelantaba o me retrasaba?
1: No lo sé.
0: Cuenta otra vez.
1: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
0: ¿Adelantado o retrasado?
1: Adelantado.
0: Así que sabes la diferencia. Si saboteas deliberadamente mi orquesta, te destripo como a un cerdo. ¿Te vas a adelantar? ¿Te vas a retrasar? ¡O lo harás a mi puto tiempo!
1: Señor, lo haré a su tiempo.
0: ¿Qué pone aquí?
1: Negra a 215.
0: ¿Cómo es negra a 215?
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
0: ¡La madre que me parió! ¡Ahora admiten subnormales en Cypher! ¿De verdad no sabes cuál es el tempo? ¿Sabes leer música, joder? Lee a vista el 101.
1: Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bam.
0: ¿Ahora eres de un grupo a capela? ¡Empieza a tocar, joder! ¡Alto! Y ahora contesta. ¿Te adelantabas o te retrasabas? ¡Contesta!
1: Me adelantaba.
2: Doncs aquí tenim la pel·li Whiplash del Damien Chazelle, que és el director de La La Land, però que ens va descobrir amb aquesta pel·li, que és dura.
3: Molt dura.
2: És una pel·li molt dura sobre el que significa ser un baterista de jazz, no? I aquest mestre que ens parla una miqueta de l'exigència d'aquests conservatoris de...
3: I de l'abús.
2: I de l'abús als conservatoris dels Estats Units. Fantàstic.
3: No només dels Estats Units, eh?
2: Aquí també, jo és que no tinc aquesta experiència, jo sé que tu també.
3: Sí.
2: Doncs un dia podem fer una mica de podem parlar sota voce d'aquest món.
3: Bueno, estic parlant de fa molts anys, eh?
2: Val.
3: Suposo que ara està més controlat.
2: Està més controlat. Doncs aquesta és una pel·li molt recomanable, una pel·li que ens parla això de l'exigència de ser músic i ser de músic de jazz en aquest cas. Uh-huh. Fantàstic, doncs avui parlarem de música i literatura amb aquesta entrada tan fantàstica de Whiplash i res, parlarem perquè no tot és escollir o llegir o escoltar música. Hi ha gent que s'ha negat a escollir aquestes dues coses, i hi ha músics que han escrit novel·les, hi ha escriptors que han format grups, i et sorprendrem un, i crítics de música que els seus articles s'estudien a la universitat, a les assignatures de literatura. Tenim premis Nobel, que mai ha publicat un llibre, però que ha guanyat un Nobel. I tenim cantadors flamencs que van posar Lorca i Leonard Cohen en el mateix disc. O sigui, tenim aquesta barreja màgica entre la literatura i la música que ens porta a territoris fantàstics, fantàstics. I començarem una miqueta d'evolució històrica, però molt ràpid, perquè jo sé que l'evolució històrica el Ferran el fa badallar una miqueta. És el moment que menys li agrada del programa. Doncs, bueno, però cal saber que entre la música i la literatura la separació és relativament recent, perquè si parlem d'Homer, per exemple, l'Ilíada no llegia, la cantava. Tots els poetes grecs recitaven amb acompanyament musical. Uh-huh. Recordem, no?, amb les lires, tocant les
3: lires. Els bardos a la Gàlia.
2: Doncs sí, hi ha hagut un component on poesia o literatura i música han anat molt de la mà. La separació potser arriba, com sempre, amb l'impremta. Sempre parlem de la impremta com el trencaaigües, però sí que és veritat, en el moment que es pot imprimir i vendre, que es professionalitza, que la tradició oral es perd envers de la tradició més escrita, que és emergent, doncs òbviament aquí es separa una mica el que és la música de la literatura, no? Però bueno, també parlem que és una frontera molt, molt porosa, al segle XIX. Schubert, jo avui diré unes dades, però tu suposo que les tens més controlades
3: no,
2: que jo
3: no,
2: en
3: no
2: aquest
3: pensis,
2: territori.
3: No creguis.
2: Tenim a Schubert, que agafa poemes de Goethe i els converteix en líder, per exemple. Tenim, per exemple, dramaturgs com el Bernard Shaw, que va guanyar el Nobel al 25, el 1925. Estava publicant crítica musical al diari The Star a Londres, per exemple, i era super sarcàstic, o sigui que tenia unes crítiques d'aquelles contundents que després hem vist com altres crítics han agafat el relleu, tant en cinema com a música. I trobem que als anys 60 la cosa com s'accelera. Tenim el Cohen, el Leonard Cohen, fantàstic. Leonard Cohen, t'agrada tu, Leonard Cohen? No, el Ferran no. Tampoc gaire.
3: No.
2: Vale. Fantàstic per mi, Leonard Cohen. A mi em sembla que sí, que és un gran músic. I va fer músic després de publicar novel·les i poesia. O la Patti Smith, que està...
3: Està de moda.
2: De moda.
3: Sí.
2: Que va arribar al rock des de la poesia beat al Nova York dels anys 70, finals de 60-70, o el Bob Dylan, òbviament, que cantava poemes de Rimbaud. Tampoc us agrada Bob Dylan? Molt bé, no. Sembla que se m'està caient el criteri musical de dos persones aquest a l'estudi. I que va guanyar el Premi Nobel, o sigui, el Leonard Cohen, que
3: sí.
2: És un premi més que no té Ferran, el té...
3: Bueno, però últimament tenir un Nobel tampoc
2: no.
3: És...
2: No és garantia de res.
3: No.
2: Bueno, doncs res, pues aquí tenim el Nobel. Va acabar, ja tenim aquesta gran confirmació que els músics també poden ser grans poetes i ho tenim amb el Nobel. Merescut, no merescut, què penses?
3: Bueno, és que jo crec que és igual el que jo pensi. Sí. A mi, ell no, el Leonard Cohen no m'agrada.
2: El Bob Dylan?
3: Tampoc. No, és que no m'arriben. No em fan res.
2: Però tu veus bé que era...
3: Que li donin un mòbil... Un Nobel. Un Nobel.
2: Ja veig quin és el nivell, o sigui, quin pes li dones tu al Nobel com a premi.
3: Ho sento.
2: A un compositor o un escriptor cançons?
3: Bueno, és que jo crec que ahí està la cosa, que no entenc molt la separació de les arts. Mm-hmm. No? Per mi les arts van molt unides i em sembla molt bé en aquest sentit. Sí. Que sigui un premi que està aglutina diverses disciplines, no? Llavors, en aquest sentit em sembla molt bé.
2: Bueno, genial. I sembla que et semblarà molt millor la cançó que et porto ara, perquè obrim, m'ha fet venir molt bé. Et porto la llista musical que publiquem a la biblioteca de Caldes.cat. Avui he agafat una mica cançons que tinguin que veure amb música i literatura. Aquesta, concretament, que és dels Beatles, és Eleanor Rigby, no és tant una cançó inspirada en una obra literària, però sí en una estructura narrativa. Sembla molt més un conte que no pas una cançó clàssica. L'escoltem i després parlem.
3: Molt bé.

0: Doncs aquí tenim els Beatles, que tenen cançons fantàstiques i alguns cops més desconegudes, com aquesta, que no, possiblement no és de les més populars, però que funciona.
1: A mi és
0: de
1: les que més m'agrada.
0: Sí, oi? Sí, perquè a més és una cançó, curiosament, que funciona molt més com un relat breu, o sigui, que té aquesta mirada narrativa, aquesta estructura narrativa, i és molt curiós que també puguem arribar a la narrativa des d'altres cançons que no siguin només cantar un poema, sinó utilitzar les estructures d'un conte breu, per exemple, per explicar una petita cançó. Fantàstic, vinga, et donaré uns punts molt interessants que jo crec que ara et sorprendré. Primer, anem a veure músics que escriuen. Possiblement un dels més coneguts és el Nick Cave, que és un dels grans músics amb el seu grup, els Bad Seeds. Té aquest puntet gòtic que sempre té una intensitat una miqueta gòtica, el Nick Cave, però a part de portar el seu grup i cantar, té una novel·la com And the Ash Show and the Angel, que després traduirem, després us diré quina és exactament, que funciona com una novel·la de gòtic sureny, que és un tipus de narrativa molt fosca, amb personatges una mica que connecta amb Faulkner, que connecta amb Flannery O'Connor, que connecta amb aquests universos foscos del sud dels Estats Units. I bueno, aquí tenim un escriptor fantàstic com el Nick Cave, que sempre tot ho fa bé. No us agrada Nick Cave tampoc? Quines cares poseu, de veritat, és que de veritat. Vinga, a veure si us agrada.
1: Estàs molt encertat. El programa és de música.
0: A veure si us agrada més aquest grup que us porto ara, que és molt curiós, que són... es diu Rock Bottom Remainders. Et sona?
1: No el coneix.
0: Vinga, si et dic els components, potser et sona més. Els components són Stephen King a la guitarra, l'Amitant al cantant i el Dave Barry a la guitarra i la bateria. Escriptors?
1: Com a escriptors, sí, però no has dit mai que tenien un grup.
0: Pues tots estrenen un grup, doncs es reuneixen per tocar molt malament, ells ja ho reconeixen, però s'ho passen molt bé. Com que treuen els calarons d'un altre cantó, poden donar el luxe de fer un grup totalment anàrquic i per passar-s'ho bé. I tres grans supervendes de la literatura tenen el seu propi grup, que fan pues, les seves gires petitones per passar-s'ho bé. Bueno, pues està bé, i sense cap pretensió, perquè ja ho diuen ells, que a nivell de música, sort que escriuen, perquè a nivell de música no tenen gaire recorregut. I després us porto un disc molt interessant, que és una adaptació de literatura a música, i en aquest cas és el gran disc Omega, de l'Enrique Morente i la Lagartija Nick. Això no us agrada, Ferran?
1: Home, aquí sí, una mica més.
0: Aquí hi anem una cosa més sèria, eh?
1: Sí.
0: El van gravar el 1996 i es ajunta un cantant flamenc, un grup de rock post-punk, com és Lagartija Nick, adaptant poemes de Lorca, del poeta de Nova York, i cançons de Leonard Cohen, aquest cantant que ens agrada a tots tres en forma de quòrum, i és un dels grans discs de flamenc fusió, podríem dir, i que va significar també, és un disc trencaigües en el seu moment, que va significar una manera nova d'entendre el flamenc més enllà de les arrels més tradicionalistes i portar-los en altres perspectives, no? I l'última, vinga. Tenim el crític musical que acaba fent molt bona literatura. Aquest potser no el coneixeu tant, és el Lester Banks. No va escriure novel·les, era un periodista de rock que va ser acomiadat a Rolling Stone perquè deia que les seves crítiques faltaven al respecte als músics, i va morir als 33 anys, i avui els seus articles ensenyen a les universitats com a literatura. Penseu que bandes com Rem el van esmentar a cançons seves, i el David Foster Wallace es va declarar un fan incondicional de la seva prosa. Aquí tenim també crítics musicals que s'estudien a les universitats, als departaments de literatura. Fantàstic. Doncs res, tres obres influents. Jo et diré el de Nick Cave, després tu em dius una altra, vale? I...
1: Del que penso que m'ha sorprès més?
0: No, aquí tenia les tres obres.
1: Vale, de les tres obres aquestes. Vale,
0: jo
1: pensava que m'estaves preguntant si quina m'havia sorprès més d'aquestes.
0: No. Bueno, suposo que el tal Stephen King, no?
1: Sí,
0: grup,
1: sí, sí,
0: òbviament.
1: Em quedo amb aquesta.
0: Però bueno, tu series fan d'aquells que aniries a...
1: Jo segur.
0: Et colaries al camarino?
1: Jo posaria l'escenari directament.
0: Et colaries? Si estires l'Stephen King, tu l'agafaves o no?
1: Segur.
0: No sé, jo sé que amb 70 i pico, ja que li deu tenir 80.
1: Fa molta por, eh? Aquest home.
0: Estira i la cadera se'n va fer punyetes. Val, vinga, tres obres ràpides. Nick Cave, com us he dit, en castellà el seu llibre que va publicar el 89 és L'asno vio l'àngel, com us he dit, és un escrit a trossos entre hotels, entre autobusos de gira, que simplement escrivia per ple, ja no havia de demostrar res, i és una novel·la fosca, una novel·la, com dic, que veu molt del gòtic sureny i d'aquestes contes foscos de Faulkner, de Flannery O'Connor, etc, etc. Què em proposes tu, Vera?
1: Bueno, yo la de Nick Horby, Alta Fidelidad, és del 1995, i bueno, parla de Ruth Fleming, que regenta una botiga de discos a Londres, i bueno, la seva parella l'acaba de deixar, i en comptes de trucar un amic o parlar amb la seva mare de tot aquest drama que està passant, doncs el que fa per sortir d'aquesta bogeria és reorganitzar la seva col·lecció de vinils. I no ho fa ni per artista ni gènere, sinó per ordre cronològic d'adquisició.
0: I a més van fer una pel·lícula molt xula.
1: Sí, la fa el John Cusack, no?
0: Exactament.
1: I, sí.
0: Que tinc una sorpresa amb aquesta pel·li, però serà per un altre programa, això. Serà per un altre programa. Alta Fidelidad. Ja veuràs, ja. Jo, bueno, clar, Patti Smith ara ha guanyat el premi Princesa d'Astúries, perdoneu, de les sí. Arts, i té un llibre autobiogràfic que és, el va publicar el 2010, Éramos unos niños. Es parla de la seva vida al Nova York de finals de 60 i de la seva relació amb el Robert Mapleton, que era un dels grans fotògrafs de Nova York d'aquella època, una relació molt particular, una relació sentimental però molt curiosa, perquè ell després es va... Bueno, ell era homosexual declarat i va tenir una relació potser platònica, potser sentimental. És un llibre molt interessant que ens reflecteix el clima d'aquell temps, de la New Age de Nova York, d'aquella època, que era una època fascinant i que després va portar grups com Blondie, va portar grups com o pintors com en Basquiat. O sigui, un moviment molt interessant, i allà estava la Patti Smith al mig, abans de publicar Horses, vivint la vida loca del Nova York dels 70, que és de les èpoques que a mi més m'agrada, que allà estan els Ramones. Ramones, gran grup, que ens agrada a tots. Tampoc, ja està bufant el Ferrano, ara de Déu. Vale. Potser no t'agraden els Ramones, però jo crec que t'agradarà la que porto jo ara, que és la Susan Vega amb Luca.
1: Sí.
0: Sí? Posa-la.

0: que teníamos la cantant Luca, Susan Vega, i no hi ha polen a l'estudi, encara que el Ferran tingui els ulls humits, perquè aquesta cançó és la Madalena de Prous del Ferran, que ens ha confessat que se la va aprendre en anglès a la seva època, i l'estava cantant, que l'hem vist.
1: Aquesta
0: cantant.
1: L'ha disfrutat més, eh?
0: Més, a mi m'ha frenat quan he buscat el tall, i m'ha dit no. Doncs bé, Susan Vega, pues cantant una cançó, en aquest cas, utilitzant una tècnica com la del monòleg interior. Monòleg interior, on ella es fica a la pell del protagonista i canta aquesta cançó Luca. Perfecte. Doncs vinga, anirem a unes curiositats ràpides per anar tancant el bloc aquest de l'aparador, que no ha estat tan malament. Aquest, hi ha altres que jo reconec que sóc una mica pesadet, però aquest ha estat bé, amb el Stephen
1: Sempre
0: King.
1: Sempre estàs bé.
0: Bueno, el Stephen King saltant des de l'escenari és la imatge que vull que us quedeu avui del programa. Doncs vinga, curiositats. Vinga, tenim Bob Dylan. Bob Dylan no es diu Bob Dylan, es diu Robin Allen Zimmerman, i va triar el nom artístic en honor del poeta galès Dylan Thomas. El mateix poema un poema del Thomas el va musicar anys després John Cale, el membre fundador dels La Velvet Underground, un grup que també he ficat aquí, i tenim el poeta galès també inspira un nom d'un músic, va inspirar el nom del grup, perdoneu, del músic de Minnesota, o sigui que tenim el Bob Dylan és per el Dylan Thomas. Leonard Cohen també tenia passió per un altre escriptor, en aquest és el Federico García Lorca, i tant és així que li va ficar aquest nom a la seva filla, que és molt maco, Federico, a la seva filla li va dir Lorca. Clar, home, si li diu Federico també li podria dir, però queda més maco Lorca. Val, perfecte. Què més tenim de curiositats? George Bernard Shaw, el dramaturg inglès, autor de Pigmalió, guanyador del Nobel de Literatura el 1925, ja us he dit que es va passar tota, quasi una dècada escrivint crítica musical per la premsa a Londres sota el pseudònim de Corno di Bassetto, i era tan sarcàstic que l'editor li havia de demanar regularment que fos una miqueta més amable amb els compositors vius, però el Bernard Shaw donava allà però té la marinera, que és el que ha de ser un crític.
1: Sí.
0: D'una tela,
1: Per això critica.
0: Home, i tant. I després, pues, tornant a Stephen King i al seu Rock Bottom Reminders amb la Amy Tan i companyia, tenia una pregunta habitual a la seva web dels seus autors, que deien: en quina freqüència assageu? I la resposta oficial era assajar. Aquesta és la seva pregunta. S'imagino el nivell que tenen, però que s'ho passen tan bé, que això és el final també és important de la música, no? La perfecció, però també és passar-t'ho amb els col·legues.
1: La perfecció no.
0: No els serveix, i per això estan les Ramones, que us demostren que la perfecció no existeix i la bona música no cal ser perfecta.
1: Vale, va.
0: Te la compro, sí. T'ho compro, vinga. Doncs vinga, activitats de maig, vinga, que ens queda poquet.
1: Sí.
0: Què ens proposes?
1: Doncs mira, aquest dijous tenim la segona trobada del grup del taller d'escriptura, que està impartit per Cos de Lletra. Són uns tallers per desenvolupar la llibertat creativa, no?, dels participants i per redactar textos. Això serà aquest dijous 21 a 6:45, com sempre, i bueno, cal l'inscripció.
0: Vinga, aneu de pressa, us podeu inscriure, que és demà.
1: Ja us hem dit també que tindrem a partir del dia del dissabte 23 de maig tindrem a la vestíbul l'exposició Música Il·lustrada, i bueno, fins a, em sembla que tenim fins al 18 o 19 de juny, que tenim temps.
0: Teniu temps.
1: El doc del mes aquesta vegada ens porta el documental Escrivint Hawa, que bueno, és una noia que va aprendre a llegir i a escriure als 52 anys, i bueno, el documental parla de com el retorn dels talibans trencant els somnis de tres generacions de dones afganeses. Serà el dimarts 26, com sempre a les 6. Després tenim la xerrada El viatge musical a través de la pintura, que és un recorregut sobre la relació entre música i pintura. Hem dit que era l'emmarquem a la Viatgètica, sí. 2026, i és a càrrec del Lluís Agustí Tinoco. Serà el divendres 29 de maig a 6:45, i en principi
0: amb accés lliure.
1: Sí, això sí, Accés Lliure.
0: Molt bé, doncs ha estat bé el programa d'avui, ha estat molt bé. Jo, i ens acomiadem amb una cançó, amb una compositora que m'agrada molt, que és la Kate Bush, perdoneu, que s'ha tornat a fer famosa gràcies a Stranger Things. Sí.
1: Bueno, i la nova versió, no?
0: Sí, exactament.
1: De la pel·lícula.
0: I de la pel·lícula.
1: Sí.
0: Que es va inspirar en Cins borrascosos de l'Emily Bronte. Doncs ens acomiadem fins la setmana vinent.
1: Adéu.

0: Bona tarda, nens i nenes. Benvinguts al Rellotge de Malta, Ràdio Caldes. Roger Riera, bona tarda. Rellotge de Malta...
1: Quanta R, eh?
0: Sí.
1: Una merda així d'alta.
0: Digues que sí. Sí. Ricard, bona tarda. Cric, cric, cric, cric. No hi és.
1: Crec que tinc una...
0: Espera. Monter, bona tarda.
2: Hola, què tal?
0: No hi ha R's o no, què tal?
2: No.
0: Bueno, ja està. Què?
2: Que no, que crec que tinc un so de grills, jo.
0: Ja el vas a buscar?
2: Sí, si vols el busquem.
0: Això es fa abans.
2: Bueno, però haver-me dit que volies fer un cri-cri.
0: El Monter és més ràpid. Quan ha fet cri-cri ha baixat la música perquè ha entès què anava a fer, saps?
2: És que estic pensant on el puc tenir.
0: Vale.
2: Aquí, arxius, segurament.
0: Segurament. Pum, el Monter ja te l'ha tret. És que va estar.
2: Explorador.
0: Va estar.
2: A veure...
0: I ara li hem donat al Monter això i els roncs ja, que ja té per putejar-nos del programa.
2: Sí.
0: És que tens unes idees de bombero, nano.
2: No, però ja els feia els
0: això
2: grills.
0: Això soc jo esperant que el Roger trobi els grills.
2: Ja els feia els grills, no els trobo.
0: Ah.
2: Va, els haig de tenir, eh? Però no sé.
0: Què farem avui?
2: Avui?
0: Oh. Som tu i jo, només?
2: Sí, doncs haig que han detingut el fill de l'Isaac.
0: Isaac Andic, sí, com es diu?
2: Jonathan,
0: nom quillo d'aquest, sí.
2: Jonathan.
0: I què?
2: Pues res, que va matar el seu pare.
0: Aviam, presumptament.
2: Home, si l'han detingut és perquè...
0: Presumptament, no l'han jutjat.
2: Presumptament.
0: Si l'han detingut és perquè tenen indicis suficients...
2: Sí.
0: Com per detenir-lo i posar-lo a disposició judicial després d'una investigació que ha durat pues, quasi un any.
2: Va morir el 2024, crec.
0: Ah, sí, pues, quasi dos anys. Sí. O dos anys. I dic que, bueno, suposo que el xaval ja ho tenia previst.
2: Alguna prova deuen tenir.
0: Segurament, però en teoria no jutgen els Mossos, no?
2: Un milió, eh? I li han tret de fiança.
0: Ah, bueno, això és rai.
2: I li han tret el passaport.
0: Bueno.
2: Home.
0: Aquest era politoxicòmen, no?
2: No sé.
0: Sí, me'n vol sonar.
2: Bueno.
0: Vull dir que...
2: Nen, les coses a favor no les té molt, molt ara.
0: No. Però... entenc que és un cas mediàtic perquè el senyor Isaac Andic era una de les principals fortunes d'Europa.
2: Cinquena era d'Espanya, crec.
0: Una de les principals fortunes d'Europa, doncs, o d'Espanya, sí. Si vols. De Catalunya, segur. Sol d'Aurella, ell i, no sé, el de Grífols, no?
2: Sí, la
0: Però més enllà d'això, vull dir, a mi,
2: Ah.
0: Me la porta ben fluixa.
2: No, bueno,
0: no és un despreci el que tu m'ho expliquis, eh? Vull
2: no,
0: és la
2: no.
0: meva opinió sobre el tema que poses a la taula.
2: No, però... És curiós, vull dir
0: sí,
2: que...
0: Sí, no, home, sí.
2: No.
0: És
2: No passa cada dia un parricidi. Normalment és al revés, no?
0: Aquí està la qüestió.
2: Sí.
0: No saps si passa cada dia.
2: No.
0: Saps?
2: Sí.
0: Però aquest
2: sí
0: que... Sé
2: com ha acabat la cançó just quan...
0: Sí, sí.
2: Podríem haver sonat els grills.
0: El Monter la clava està sense voler.
2: Sí, sí.
0: No, però vull dir...
2: un silenci incòmode.
0: Però saps què et vull dir?
2: Sí.
0: Aquest el sabem i n'estem parlant perquè era l'Isaac Andic, el pare, diguéssim. Però no tenim dades, jo almenys, no que no les tinguem accessibles, que no ho sé, dades obertes i tal, però jo no tinc informació ni l'he buscada sobre si hi ha un parricidi cada dia.
2: Sí.
0: No ho sé.
2: No, però a més, presumptament, no és un parricidi de... té un càncer terminal, el vaig a desenxufar perquè...
0: Ja, no era un favor.
2: No era un favor.
0: No.
2: Diguem-ne que es va fer un favor a ell. Presumptament.
0: Jo, fent memòria del que havien explicat quan va passar ahir això, tenien una disputa
2: hi havia
0: amb el xaval.
2: Pique.
0: Hi havia pique. Perquè s'havia de casar amb una noia que la família no volia, no sé, una cosa d'aquestes.
2: Sí.
0: Que passen les millors
2: coses
0: famílies.
2: Coses de rics.
0: Bueno, no de rics. Això passa en les millors famílies. Els motius darrere els quals la família no volia que es casés amb aquesta noia, no sé què, no el sé.
2: Clar, però li hauria de dir alguna cosa com
0: pagar
2: et desheredaré
0: sí.
2: O alguna cosa així.
0: Pagar el casament o una cosa d'aquestes. Però no cal ser el puto Isaac Andic, eh? Ja. Segur que hi ha hagut mandangues d'aquestes de la burgesia rural
2: sí.
0: calderina que esgarrifa't, saps?
2: Segur.
0: Famílies partides que no es parlen... Imagina't amb la Guerra Civil. Uns d'un bando, l'altres d'un altre. Entén-me.
2: Anem, pugem al pic del vent.
0: Sí.
2: Que anem a fer la volteta.
0: Exacte. Posarem...
2: Llum a la fosca.
0: L'Isaac Andic a volar.
2: Sí.
0: Bueno, coses... Sí. Si vols, en parlem, eh?
2: No, jo...
0: Això sí.
2: Que m'ha sorprès.
0: Espera, que m'havia de quedar molt maco.
2: Haurem d'esperar el crims.
0: Sí, no, dic, si vols, en parlem.
2: Sí.
0: Això sí, en aquest programa... Prepara el Bourbon in Your Eyes. Això aquí, en aquest programa, sempre serà, però, amb un bon whisky.

0: Tirirurin.
1: Que és que bé que bé que ho fas. Jo no entenc perquè ens ha fitxat encara la Corpo.
0: La Corpo, eh?
1: Sí, per fer un programa d'aquests de,
0: perquè no som
1: de,
0: del
1: de franja...
0: Perquè no som del PSC.
1: De franja forta. Ah, vale. No és veritat.
0: Se m'acut com una de tantes opcions.
1: Un detalls.
0: Sí. No, he pensat
1: no,
0: a vegades,
1: no
0: eh?
1: No som molt del PSC.
0: Ho he pensat a vegades, eh? Del pal, hòstia, però si jo... vaig estudiar periodisme i vaig començar en el món dels mitjans i després sí. vaig prendre un, saps, un, com un camí paral·lel i després, exacte, i no he, no he tornat mai. A vegades penses, hòstia, he fet 43 aquest any i ara si em digués, això és el que volia fer a la vida, vaig a buscar feina, diré, on vas, nano?
1: On vas?
0: Si fa 20 anys que no fa res d'això, si, si d'aquí 4 dies et podem pagar l'ajuda dels majors de 55 anys, sí. que és amb el que li pagaran al Sol Montre d'aquí res. Però bueno, saps què et vull dir?
1: Sí.
0: Però bé, és igual. Jo ja vinc aquí a fer el capullo i jo, com que jo m'ho passo bé, doncs ja està.
1: Jo m'ho passo bé, també.
0: Que crec que és el servei públic que en realitat fa Radio Caldes, sí. que la gent s'expressi per, a falta de... O sigui, per dir-ho sense insultar. Que pugui venir aquí, s'expressi, posar, sí. posar la infraestructura pública a mans de la ciutadania sí. per venir aquí a parlar públicament, sense, sense cortapitxes.
1: Sí, les desferres socials que tenim algú a dir però ningú ens escolta, doncs tenim aquí un altaveu perquè la gent ens escolti.
0: És interessant, per això, el debat. Jo no sé on estan els límits.
1: Quins límits?
0: Del que es pot dir...
1: Ah, això el Monter ho posa.
0: No, el Monter això ni entra ni surt. Ell fa la seva feina i bé, bé ja està. No, no ha de fer res. I allà darrere de... Veus, aquí hi ha una paret amb un forat i un vidre. És perquè veies l'estudi, el control.
1: Sí.
0: Que hi ha el Monter. I d'allà al fons hi ha una paret que no té forat ni vidre.
1: Uh-huh.
0: I darrere hi ha una altra habitació que hi ha una persona...
1: Sí.
0: Que és la que cobra per aquestes coses que estàvem parlant ara.
1: Ah, però no l'he vist, avui.
0: I... Ja. Que si aquí féssim una cosa, això ja no ho sé, eh?
1: Sí, sí, sí,
0: ara
1: sí.
0: ho diré com una afirmació, però en realitat m'ho estic preguntant en veu alta, eh? I si aquí féssim, tu i jo, o algú de les altres persones que fa programes sí. aquí, una barrabassada d'aquestes grosses,
1: sí.
0: no sé, no sé com la caixa de, la caixa de fusibles, no sé com funciona en aquesta ràdio, no. o en aquest ajuntament.
1: És aquell armari d'allà.
0: Ja, ja, però no sé si, mira, si el Monter és un fusible, si el director de la ràdio és un fusible, si el regidor de turnos, si, saps, per on petaria la instal·lació elèctrica. Suposo que depèn de lo gros que diguéssim.
1: Lo fàcil és fer-nos fora nosaltres, que no cobrem.
0: Sí, però, clar, depèn de la barrabassada.
1: Uh-huh.
0: Saps?
1: Uh-huh.
0: Sempre és una qüestió d'escala. Jo sempre penso, per
1: bueno,
0: exemple...
1: podem anar provant.
0: I això ho hem comentat... Sí, sí, sí. Era el que ara estava plantejant, per veure com de, si la suor del Monter era freda o no.
1: Sí.
0: No, però jo, sempre és una qüestió d'escala i això ho hem comentat a vegades. Si jo ara tingués de cop i volta una entrada de diners...
1: Sí.
0: Més gran de la que tinc de normal,
1: sí.
0: podria plantejar-me, per exemple, què sé jo, fer reformes a casa meva.
1: Sí.
0: També podria anar a demanar un préstec i fer-les, però obviem aquesta possibilitat. Fer reformes a casa sí. meva. Si l'entrada de diners fos més gran...
1: Una de les que tens en propietat.
0: No, un visc, és igual, un visc.
1: Vale, però...
0: No, jo en propietat no en tinc cap, eh? Jo.
1: Vale, doncs vale. Llavors no em faci reformes en un pis en lloguer.
0: No, però espera't. Ara m'entrés una quantitat de diners sí. extra. Vale. Ara, si aquesta quantitat de diners fos més gran,
1: sí.
0: potser diria, hòstia, em compro un pis.
1: Sí.
0: Vale.
1: I després els reformes.
0: Però, segons els diners que tingués, em podria comprar un determinat tipus de pisos.
1: Sí. No? Hauries d'entrar amb molts diners, per ara, per comprar
0: exacte.
1: Un pis.
0: Llavors, si m'entrés molts més diners, em compro una casa, molts més diners, sí. una casa i un pis. Saps?
1: Sí.
0: Clar. Ara, si ens caiem en el rei,
1: sí.
0: per dir alguna cosa, jo crec que avui en dia ja no passaria res.
1: Bueno,
0: depèn de què diem sobre el rei.
1: I depèn de qui t'escolti, perquè ja. si t'escolten aquests d'Azteoir, et denuncien per...
0: Ja, ja, ja. Tot això teories. Des d'un punt de vista absolutament teòric, ara sí. mateix.
1: Depèn molt de l'altaveu.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Sí, sí, sí. Ara estava pensant...
1: El Jair Domínguez, parli on parli, i algú l'està escoltant. Mm. El segueixen. A nosaltres ens segueixen.
0: Com es diu aquest? Ara no em surt el nom. Com es diu aquest de Lleida rapero que està empresonat?
1: El Pablo Hasél.
0: El Hasél. Clar, mira aquest.
1: Sí.
0: Jo, ara no... No està el podcast de Radio Caldes perquè no es feien podcast en aquella sí. època, però jo a la ràdio antiga de Radio Caldes dic coses molt pitjors que la que va dir ell. Sobre la monarquia.
1: Sí, i a més, jo no... no
0: bueno, sí. sobre la monarquia, en general.
1: A més, vull dir, si tu l'has sentit, la cançó?
0: En el seu dia, ni
1: Todos
0: la recordo.
1: Todos los borbones son
0: sí,
1: los ladrones.
0: Sí, sí, sí.
1: No té gaire gràcia.
0: Va, això és a part.
1: Sí, vull dir que Fes la millor, si t'has de posar la pressa per una cançó.
0: Yeah,
1: no?
0: Però bueno...
1: Però que ho peti fort, almenys.
0: Això està bé,
1: no?
0: Això està bé, perquè el hi ha ha, però està fora de la discussió, en veritat.
1: No, però no sé...
0: Podria haver fet, jo què sé...
1: A Brahms li van prohibir al president la cançó.
0: Yeah.
1: Durant un temps. Em sembla que no la podien tocar, alguna cosa.
0: Ja... Yeah.
1: Però tenia tota la seva gràcia,
0: ja, bueno,
1: no?
0: Però clar, quan vius en un entorn de censura
1: sí.
0: real, literal i específica,
1: sí.
0: afiles el llapis de la creativitat
1: sí.
0: per poder dir coses que no et permeten dir de manera que colin i la gent les entengui, la trinca, no?
1: Sí,
0: saps?
1: Però vull dir que Jordi Pujol, sexe, droga i rock and roll...
0: Ja, no és... Ja, ja.
1: No, era...
0: Ja. Però bueno, saps què et vull dir? O sigui, com... La censura feia...
1: Sí.
0: Això no ho pots dir en una cançó, aquesta cançó no es pot fer pública.
1: Sí.
0: Punto. Ara anem al Pablo Hasél. Has dit això en una cançó, te'n vas al puto trullo.
1: Sí, sí.
0: I ara és democràcia.
1: Sí.
0: I quan lo d'abans, no.
1: No.
0: Bueno, ara és democràcia, ho he dit molt alegrament, però ja m'entens, eh? I lo d'abans, no. I dius, és un contrasentit,
1: perquè
0: no?
1: parlaven castellà i no ho entenien.
0: Ja, yeah, bueno... Ah. Per lo que sigui. Però, sí. clar, si ara
1: I
0: jo em posés a cantar...
1: PSOE, també.
0: Sí, crec que sí, no ho sé.
1: Ara. Sí, érem bueno, els socialistes, la trinca.
0: Ah, sí, però bueno, en un moment determinat.
1: Bueno, tenen una cançó de...
0: Sí, però en un moment determinat.
1: El no sé per què t'estimo.
0: Em refereixo que les formacions polítiques i els objectius a llarg termini, les estratègies de partit i de la societat civil, això, canvien al llarg del temps.
1: Sí, sí.
0: No? Bueno, total. Que si ara cantéssim allò de si el rei vol corona... Corona liderem, que vingui a Barcelona, ta-ta-ta-ta-ta-ta.
1: Sí.
0: Clar, jo podria dir, no, però jo només estava subratllant, o sigui, explicant que existia una cançó que en uns altres temps...
1: Del segle...
0: El que fos, saps? Etcètera.
1: Ah.
0: Bueno, aquí, almenys jo, tenim certa tendència en ficar-nos amb qui mani pel simple fet de que mana.
1: Sí, sí, sí.
0: L'alcalde, el batlle, el senyor batlle sí. d'aquest poble, i jo aquí, setmana sí, setmana també... N'hi foto alguna de seca.
1: Sí.
0: Però no és res personal, és perquè
1: és l'alcalde.
0: És l'alcalde,
1: sí. Li toca... De fet, les persones públiques els hi toca que siguin criticades.
0: O sigui, a mi m'agrada...
1: Pot fer més o menys respecte...
0: Bueno,
1: però...
0: és una qüestió distint... No, el límit és la legalitat.
1: El límit és la legalitat. Ja. Però vull dir que al final, si ets una persona pública, doncs estaràs a l'ull de l'huracà i acabaran parlant de tu.
0: A mi m'agrada...
1: Bé o malament.
0: A mi m'agrada que existeixi una ràdio pública.
1: Sí.
0: En el qual s'inverteixin diners en pagar un personal que la porti, sí. la gent pugui venir aquí a dir el que vulgui i cagar-se en l'alcalde, sí. metafòricament. M'agrada que això passi, ha de ser així.
1: Estàs sonant la trinca?
0: Sí. Sembla que entre tu i en guerra vulgueu fer-me l'ull de gas. Exacte. Doncs pues això.
1: És... Bueno. No sé per què t'estimo, no?
0: Sí,
1: és
0: sí. La cançó socialista de la trinca.
1: Bueno,
0: ja.
1: Sí.
0: Més anys 80, ja.
1: Sí.
0: Més caretes fora i tal.
1: Sí.
0: Bueno, perquè en la lluita antifranquista hi cabien tots i bla, bla, bla, bla, però després la realitat...
1: Bueno, anem pel whisky o
0: però
1: què?
0: Que si l'Espanya federal, que si el Zapatero està imputat... Mira, he fet una rima ara, sense voler.
1: El Zapatero està imputat?
0: Sí. Per... És l'altra notícia del dia.
1: Per allò de Venezuela.
0: Hi ha tres notícies avui.

0: Hi ha pressupostos que ve i hi ha pressupostos que no tant.
1: Sí, bueno, això de fer arribar el tren aquest orbital...
0: Sí, no, de fet, el tren hi és.
1: S'han de fer estacions noves, eh?
0: Sí, però vull dir que al final era una cosa que ja estava pensada fa molt temps i hi ha trams de via que no s'estan utilitzant perquè ja estaven pensats per fer aquest enllaç. Llavors...
1: Clar, la gràcia... Bueno,
0: Al final és ajuntar dos o tres
1: dies. Sí, 4 duros i 4 dies, no?
0: No.
1: Saps quina és la gràcia, des del meu punt de vista?
0: Sí.
1: Tu tens 45 anys i jo en tinc 43.
0: Sí.
1: Som nascuts als anys 80,
0: sí,
1: quan se suposa que es va consolidar, entre cometes, la democràcia que nos dimos entre todos.
0: Bueno, jo vaig néixer 3 mesos després de que un senyor tirés tiros al...
1: Detalles. Allò una mica del triarronça per si...
0: Sí, però aquest no va anar a la presó, eh?
1: Bueno, coses. És igual. L'altre va morir al llit, eh?
0: Sí, vale, sí. Okay.
1: Pues això, i diguéssim, fa 45 anys.
0: Sí.
1: Vale, i ara ens diuen...
0: Què ens diuen?
1: Que això estarà acabat l'any... Per exemple, l'orbital aquest, sí, el tren orbital aquest, estarà acabat l'any 41. Quieto todo el mundo. Silencio. Silencio.
0: L'any 41, va, no està bé.
1: L'any 2041.
0: Sí.
1: A veure, contem. Són 61 anys després... No?
0: Sí? De que morís al llit.
1: Sí. Tu tindràs...
0: I, o sigui, estem al 26.
1: 40... No, 41, no? No, 51.
0: Qui són? De qui?
1: 61,
0: estic dient. És d'aquí 15 anys?
1: Sí, 61.
0: I no, tindré 60.
1: Pues 60. 60 anys després... Perdó, les matemàtiques. 60 anys després d'això de la consolidació de la democràcia, se suposa, que ja et dic jo ara...
0: Amb el tejer entre mi?
1: Que ja et dic jo ara, que no estarà.
0: No,
1: o sigui, sap tothom que no estarà allò del tren orbital el 2041... Ni de conya, ni el corredor mediterrani.
0: No, el corredor mediterrani oblida't,
1: su puta madre. I farà 60 anys de la democràcia que nos dimos entre todos. Lo greu és això, no?
0: Sí.
1: Vull dir que se les prometien molts felices aquests de la trinca. Ole, ole, el PSOE ja està aquí. Bé,
0: pues ja està,
1: això
0: ja el tens.
1: Això és lo greu, ni pressupostos ni...
0: Bueno, ara els ha aprovat.
1: Sí, ja, bueno, ja, sí. Saps per què han aprovat pressupostos?
0: Perquè hi ha eleccions.
1: Perquè no hi hagi eleccions.
0: Ah.
1: Ja està, perquè els interessa a tots que no hi hagi eleccions.
0: Sí.
1: Punto, ja està.
0: Perquè
1: no
0: guanyi
1: la... L'altre els hi porta fluixa.
0: Sí.
1: I ja està, és la meva opinió. I aquí pas i després glòria, però vull whisky.
0: I quina era l'altra notícia?
1: L'Isaac Andic i el del Zapatero. Bueno, el del fill de l'Isaac Andic i el del Zapatero.
0: I el Zapatero?
1: Corrupció, tràfic d'influències, no sé, coses d'aquestes. Típica el PSOE. No sé, no sé què ha fet ni de què se l'ha fet, igual, una pela.
0: Sí,
1: una pela molt fort. Si el tanquen, si no el tanquen, si ha robat, si no ha robat, arribats a aquest punt, me la pela molt fort.
0: Molt bé.
1: Vale? Vale.
0: Anem per whisky.
1: Whisky, per favor.
0: Glengarry i Signe el Mal, 12
1: anys. Glengarry i Glen Grant.
0: Glengarry, portat avui, no sé com es pronuncia, però...
1: Glengarry.
0: Glengarry m'agrada.
1: Així és.
0: No sé, si vols, el color és bonic.
1: No
0: si
1: ens posarem ara a fer les erres com aquells allà dalt. No. El color és molt maco.
0: Sí?
1: És or pur.
0: És... Sí?
1: Cor pur, cor brut, Roger Mas.
0: No, jo diria
1: disc
0: que...
1: Disc Casafont.
0: Que és or, però taronja una mica, eh?
1: Sí? Bueno, entre
0: una
1: aquí
0: micona.
1: Allà. Vale. Vale. Or car.
0: Or car. Or vell.
1: Or...
0: Sí.
1: Bueno, en això no ens posarem mai d'acord. M'hauries de portar lingots d'or.
0: Aquí hi ha una cosa flotant. Sí, clar.
1: Ara, que ens els deixin un moment.
0: Ara vaig a buscar-los a casa.
1: Vale. Tens sota el llit?
0: Sí.
1: Ja vinc jo.
0: Tinc una mà d'or allà sota el llit.
1: Les joies de la iaia.
0: Sí.
1: Tens joies de la iaia?
0: Tinc joies de la iaia.
1: Doncs pues està car l'or ara. Val
0: sí.
1: La pena.
0: No me les vendré.
1: Vale, pues no
0: però,
1: perquè l'or mai baixa, no?
0: No, però,
1: és com el totxo, bum.
0: No sé pas si és bo poder xapat,
1: home, crec, perquè una vegada ho vaig mirar per si a mi m'interessava i al final no ho vaig fer, com tantes coses de la vida, com tot el que prometo aquí a la ràdio que faré la setmana que ve i no faig, per 150 eurillos,
0: sí,
1: et ve un taxador,
0: sí,
1: tu taxa,
0: home, no, això ho portes a la joieria i...
1: no, espera't. Tu taxa,
0: sí.
1: Perquè és bo que vingui a casa o que aneu a algun lloc per no haver de traginar coses cares pel carrer, que vés a saber, saps? I l'altre és que ell ve, tu taxa, fotografia, registra, no sé quants guantos, tu valora, pum, pum, pum, pum, pum, i et fa un certificat,
0: sí,
1: del que tens i el que és i tot plegat, que et serveix per diverses coses, com per exemple una assegurança, o vendre-ho, o empenyorar-ho, o el que sigui, saps? I són 150 eurets. Vale. El preu que està a l'or pot valer la pena. Despendre't.
0: Sí, només, només falta que et diguin, no, això 150 eurets.
1: Vale, bueno, doncs llavors pots fer un pas pre. Pues res, t'enduto.
0: T'enduto, ja està. Dóna't per pagat.
1: Sí, ja està. El que sobre pel taxi.
0: Sí.
1: Però llavors anar primer a la joieria, que és bo això. Ui, sí, nano, això és bo. Vale, vale, no toquis, vale. I truca aquest, faig el certificat. Que no sé si la joieria, jo què sé, Warc, també et fan aquest certificat.
0: Segur,
1: eh? No ho sé.
0: Segur,
1: però és un dir.
0: Segur, segur.
1: Bueno, què? Glengarry i tal.
0: És... No, que provem el color bonic, or.
1: Color... No. Jo per aquest whisky faria venir que fessin un certificat.
0: No sé si val 150 euros. Això ho podem buscar, això sí que ho podem certificar.
1: Vols que t'ho busqui?
0: Sí.
1: Com es diu exactament?
0: Glengarry.
1: I punt.
0: Glengarry.
1: Quants anys?
0: Single malt, 12 anys.
1: Ara, m'has de donar un amic cognoms. Vale, Glengarry...
0: No sé si era gaire car, eh?
1: Single malt...
0: 12 anys.
1: 12 anys. Espera, que no escric tan ràpid quan... 12, vale, aviam... 40 i alguna
0: cosa. No, pues...
1: Oh, i 24, eh? Ara no sé quin és quin, però bueno, entre...
0: Entre 24 i 42.
1: Entre 25 i 50 euros.
0: Vale.
1: I ja està.
0: Està bé. Doncs això ens veurem avui. Re, llàgrima artera i abundant.
1: Té un punt de terbolesa.
0: Amb la copa neta... No, amb la copa neta es veu bé, eh?
1: Vale, pues re. No, per si m'havia de preocupar d'alguna cosa.
0: No, no et preocupes de res.
1: Vale.
0: Això, nas.
1: Vols olorar-lo?
0: Sí, no?
1: Doncs ensuma'l. Jo ho he fet així momentàniament, però m'espero que l'expert em pugui dir el que em pensa per després ficar-me jo i no fotre una gambada d'aquestes gordes.
0: El que es desprèn a la primera ensumada, o el primer nas, que en diria jo, així sense remenar gaire, és suavitat. O sigui, té certa intensitat, però no és un... No et fot una hòstia d'alcohol, ni... I es nota un rerefons molt de fusta, no?
1: Mm-hmm.
0: I té un...
1: Puntet de vernís.
0: Sí. I com...
1: Hi ha una dolçor.
0: Hi ha una dolçor, però no sé si seria alguna fruita o...
1: No, a mi em recorda una mica els no torrats, però un caramel blanc.
0: Sí.
1: Té un punt de químic, té un punt de vernís. Hi ha la fusta, que potser és la que et porta el vernís, sí. Aquest punt de químic el portes cap allà.
0: Però la fusta queda com més al fons, eh?
1: Una mica de verd.
0: Però és suau, jo diria que és suau per l'olor que té.
1: No és una qüestió de potència, però està en aquest rang de coses, no?
0: Mm.
1: Hi ha un aroma dolç que després no arriba a pujar un dolç de sucre torrat o un dolç d'una fruita d'aigua, no, és un sucre blanc.
0: Sí.
1: A darrere hi ha un químic que té una mica com cap al vernís, cap a aquest tipus de coses. Hi ha un punt de verdor, com quan agafes una flor d'aquestes ben gruixudes que la talles i deixa anar una mica d'aigüeta, aquella olor de verd. I a darrere la fusta. Puntet de vainilla.
0: Bueno, aquesta part floral i... Què diu el Cesc?
1: No firmes aquesta part?
0: Sí. Jo la firmo.
1: Jo el veig cap aquí i no gaire cosa més.
0: No gaire cosa més. I el punt químic hi estic bastant d'acord, també.
1: Però seria cap aquí, no?
0: Sí.
1: O sigui, l'olor que fa una fusteria amb molt baixa intensitat, eh?
0: Sí.
1: Però quan entres a una fusteria... No una botiga de mobles, eh? Una fusteria.
0: Sí.
1: Fa aquella olor una mica de serradura, de fusta que flota i de producte químic.
0: Sí.
1: De vernissos. De
0: dissolvent i cola blanca,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Bueno, doncs som-hi, ho provem.
1: Vale, no? Vinga, doncs aviam, brindem.
0: Ha sonat maco, eh?
1: Sí, has vist? Això és perquè tenia el Ricard aquí, que si no ja hagués trencat una copa. Ah, no, que la vas trencar tu. Què va ser? Li vas fer el peu al final o no?
0: No.
1: Encara la tens a la motxilla?
0: Està aquí, sí.
1: Vale. Què? En boca.
0: L'entrada és suau, però després es torna molt picant.
1: Ah, sí.
0: Així és com espaciadet. Però és suau, eh? En general.
1: Ui, hi ha una cosa aquí que no sé què és.
0: Però tu has empassat, o...?
1: No. No una cosa que flota. Un perfil organolèptic que no identifico. Com de fruita confitada. Com de... Gominola. Potser és el col·lutori, sí. El col·lutori de quan m'he rentat les dents després de dinar, eh?
0: Jo crec que té un punt de caramel com de flan, saps aquest
1: sí,
0: punt amarg
1: sí,
0: del,
1: sí.
0: del caramel del flan?
1: Mm. Dius flan?
0: Flam.
1: Ah, vale, vale. Has vist o no? No, no, és que em crida molt l'atenció, perquè jo que els meus avis eren sastres...
0: Sí.
1: I van ser sastres, vull dir, durant el franquisme.
0: Els avis parlaven malament.
1: Sí, bueno, malament.
0: Però ens acostumem a parlar com ells.
1: Malament, no normatiu. No,
0: deien barbarismes, sí. Forts.
1: I mi àvia deia Carcable i Gary Grant. I Tyrone Powell.
0: Ah, però això eren...
1: Noms d'actors.
0: D'actors.
1: Sí.
0: Que era cinèfila.
1: Sí.
0: Sí.
1: Sí.
0: Home, mi àvia no deia Carcable.
1: No?
0: No, no, no, no sabia
1: de
0: pas
1: fet,
0: qui era.
1: De fet, mi àvia deia Carcable.
0: Pues el Carcable, no crec que pas que sapigués qui era, meva àvia.
1: Bueno, la meva, sí, no sé. No sé per què, exactament.
0: Bueno, perquè li agradava el cinema.
1: És com el meu avi de jove li agradava el flamenc. I de gran l'odiava.
0: Ah, sí?
1: Coses, no sé, evolucions de la vida. Eren molt de clàssica, els meus avis.
0: De?
1: Música clàssica.
0: Uh-huh.
1: Acabats de casar, anaven a veure òpera al Liceu, però després van passar a veure... música sinfònica al Palau de la Música i després a l'Auditori perquè eren abonats a l'OBC o OBC
0: uh-huh.
1: OBC que és Orquestra Nacional, Orquestra Sinfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, però les sigles només són OBC, Orquestra Barcelona-Catalunya, i anaven els diumenges a l'Auditori.
0: Molt bé.
1: Cada diumenge, perquè estaven
0: bé,
1: abonats a les dues sèries, perquè hi ha la sèrie A i la sèrie B, i una va cada 15 dies i l'altra els altres 15 dies altern.
0: I anaven cada setmana.
1: I ells estaven abonats a les dues. I anaven cada setmana.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Bueno, una manera de passar el cap de setmana. Sí. I sí, estaven sí. jubilats o hi anaven
1: sí.
0: i anant tota la vida?
1: No, i d'abans, però sobretot de jubilats. De quan treballaven anaven a l'òpera de tant en tant, al Liceu. I després de jubilats anaven a l'OBC.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: Jo anava a algun concert en un...
1: Però tu encara no t'has jubilat.
0: No, però...
1: No sabem què faràs quan et jubilis.
0: Jo era de més de... És que ara...
1: D'anar
0: que...
1: al Senyor Lobo.
0: No, això ho vaig fent un període molt curt de la meva
1: bueno,
0: vida.
1: Bueno, però vas anar.
0: Sí. Yeah. Però sí que anava a molts concerts a Marina.
1: Ahà.
0: Perquè hi havia la sala...
1: Ells també.
0: La sala... com es deia?
1: Perquè l'Auditori està allà. Celeste, Raspatrà.
0: La sala de Celeste. Sí, ara Rasmatàs.
1: Sí.
0: Bueno, em sembla que el 2001 o així
1: sí, sí,
0: ja era Rasmatàs,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí. Però tu encara havies anat a la
0: jo
1: Celeste?
0: Jo havia anat a la sala Celeste a veure
1: de
0: Death Metal del Bueno.
1: Com és el carrer?
0: El carrer és el Mugàvers.
1: El Mugàvers, això. Sí, allà al Poble Nou. Sí.
0: El Poble Nou, sí, sí.
1: Perquè abans estava al carrer Argenteria.
0: Jo només havia anat al Mugàvers.
1: Argenters? Bueno, allà al centre.
0: No, només havia anat al Mugàvers i allà havia vist molta gent tocar.
1: Els meus avis també anaven per allà, perquè sí. L'Auditori està per allà. Mira. Ojo, això és sopa de cabra. Mira, només... Mira.
0: Ha dit Celeste.
1: Només amb els aplaudiments i que ho posis tu i que fos Celeste. Però un moment. Ara tinc un dubte. Ah, no, no. Això se'l venen dins i és Celeste. Però Sopa de Cabra va gravar un disco directe, no, en una sala pública
0: sí.
1: de concerts que va fer, no sé si l'Ajuntament i o la Generalitat, quan el boom del rock català van fer una sala pública a Barcelona per sí. concerts que es van gravar, que es deia l'Espai, un acústic, oi? Una portada blava, pot ser, una cosa així?
0: Ja no existeix.
1: No, va durar molt poc. Però bueno, van fer això al Sant Jordi, fundant de rock i tal i qual.
0: Però aquest és gravat sí? a Celeste.
1: Celeste, Celeste.
0: Saps qui va gravar també un directe a Celeste en vídeo?
1: Qui?
0: A Sepultura. Under a Pale Grey Sky.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, sí. És gravat a Celeste.
1: Mira, sona bé, eh?
0: I si t'hi fixes bé, crec que pots veure el Toni Masclans per allà. I era.
1: Sí, sí. Home, tu i jo sortim al llibret d'un disc.
0: Sí.
1: Perquè estàvem allà
0: donant-ho tot.
1: A l'Auditori plorant, bueno, tu plorant. Perquè deien
0: per què
1: coses...
0: deies que jo plorava?
1: Perquè de jove eres més anarquista que ara.
0: Sí.
1: I allò era bàsicament una aquelarre comunista independentista.
0: Sí.
1: I et vas posar a plorar. Bueno, i em fa gràcia dir que et vas posar a plorar.
0: Per què diem sala celeste i posa sopa de cabra?
1: Collons, perquè cadascú té els referents que té.
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: Per cert, l'altre dia aquest programa de la Tele 3,
0: sí.
1: Mira, jo miro poca tele, Aquest programa de la Tele 3 de Quanta Guerra o Tanta Guerra o La mare que em va parir la guerra,
0: no sé,
1: o no sé què.
0: Parles.
1: És un programa que fa l'Eloi Vila. Eloi Vila es diu?
0: Sí, aquest
1: que
0: fa
1: el del cotxe?
0: Sí. Sí. Sí,
1: vale,
0: em dóna sentiments...
1: Digue-m'ho pel canal intern, això que m'estàs intentant dir, Monter.
0: Em dóna sentiments encontrats a l'Eloi Vila aquest.
1: Ja, bueno... Sí? Ah, sí? En un sense ficció, eh?
0: Repeteix en veu alta el que ha dit.
1: Que torna a sortir el Gerard Quintana a la Tele 3.
0: Ah, sí?
1: El qual no és notícia, però que avui hi ha un sense ficció sobre la segona fase... Ah, sobre aquest concert. No, sobre la segona fase del Sopa, no? Una mica, d'Hem tornat. Bueno, total, quanta guerra.
0: Cada cop sembla més una senyora gran.
1: Sí, bueno, és que ja veuràs. Quanta guerra. És un programa de la Tele 3 sí. Que fa l'Eloi Vila, que agafa un personatge conegut i li rastreja una mica la història, sobretot dels seus avis, per una qüestió generacional, durant la Guerra Civil, i agafa pues, gent pues, que es va perdre, que va anar a un camp de concentració, uh-huh. No sé quantos. I hi ha programes, que sé jo, pues, amb el Santi Millán,
0: sí.
1: Tal. I l'altre dia, que el vaig veure... perquè no sabia què posar a Netflix, diguéssim, feien el Gerard Quintana,
0: oh.
1: Que sabeu que tenia un iaio...
0: Para ja!
1: Tenia un iaio que va cardar el camp.
0: Sí.
1: Vale? Dos coses, bueno, per començar, dos coses haig de dir. Aquest programa, molt bé, aquest programa,
0: sí.
1: Molt bé, molt interessant.
0: El pitjor és l'Eloi Vila, no?
1: No, molt bé, molt,
0: molt
1: bé.
0: Molt bé? Ah, sí?
1: Sí, molt bé, l'Eloi Vila, sí, molt bé, molt bé. Tot malgrat tu. És el Gerard Quintana. El Gerard Quintana. Aquest. Sí, que sembla una senyora gran.
0: Sí.
1: Però molt bé, Gerard Quintana, aquest programa. Ara, hi han dos o tres moments.
0: Sí, incòmodes?
1: Que se li omple la boca de saliva.
0: Guatxera.
1: I té unes guatxeres de quilo que em van posar molt nerviós.
0: El Gerard Quintana?
1: El Gerard Quintana, sí.
0: Però doneu-li un got d'aigua si ha de sortir per la tele.
1: Ja, tio, està a la tele, tio. Si té un moc, digueu-li. Talla, treu el moc, saps?
0: Sí.
1: Però bueno, molt bé, eh? Te'l recomano, aquest programa.
0: Vale.
1: Quanta guerra es diu, o tanta guerra, o no sé què. Poses Gerard Quintana. No, si poses Gerard Quintana al 3CAT, t'hauràs de triar
0: posaré
1: massa.
0: Posaré guerra i ja està.
1: Guerra Quintana.
0: Guerra Quintana.
1: Això, ja està. I avui...
0: Encara sortirà l'Anna Rosa Quintana.
1: I l'altre dia, que va sortir el Quintana...
0: Som per... família, el Gerard Quintana i Anna Rosa Quintana?
1: Ojalà.
0: Ojalà.
1: Seria bastant guai.
0: Sí.
1: Aquesta cosa de... Molt d'antes, també,
0: sí.
1: Que dos persones amb un mateix cognom ja assumeixes
0: sí.
1: Que venen de la mateixa rama.
0: Exacte.
1: Vale. Pues que està tot arreu, ara, el Quintana. Li feien una entrevista sí. Amb ell i el Josep Tió a Catalunya Ràdio, que sí. Només parlava el Gerard Quintana, tot sigui dit de pas. Però, bueno, per algú és el frontman. Etern del rock català. Què diu? Crec que és certa, que no es pot confiar en els polítics. Ah, vale, guerra.
0: Els donin a tots pel cul,
1: sí.
0: Diu ara.
1: Bueno, cosa... Ah, que tu també... Que tu també, eh?
0: Tots l'han sentit, aquest disco.
1: Home, jo recordo crits, aquí Caldes, quan van venir, quan es van posar a cantar en castellà el
0: jo
1: sexo
0: no,
1: i tot
0: no
1: això.
0: Jo no els vaig veure aquí
1: home,
0: Caldes.
1: Sí, i els pets i...
0: No, jo no... No, crec que no he anat mai a un concert de Sopa de Cabra.
1: Crec que de tots els grups del rock català d'aquella sí. Fornada, els que més... Ara. Els que més dignament, diguéssim... La carrera més digna de tots, els pets.
0: Sí, els pets.
1: Descarat, eh? Els pets.
0: Sí?
1: Sí, sí. Sí. No, jo, tots els nivells, la consistència, l'evolució tranquil·la, el mantenir-se, el no tornar-se boig, el no... Mm-hmm. Perquè jo... Ara vaig a fer una confessió. Jo em vaig comprar el primer disc del Gerard Quintana en solitari en CD pagant.
0: Però què fas?
1: I el vaig posar al meu Discman... saps que anaves caminant pel carrer i saltava?
0: Sí.
1: Allò? I sento un caic i dic merda. Clar, no havia sentit el single, no havia vist a YouTube no. L'avançament de, saps? No.
0: I va dir caic, eh?
1: I la primera cançó és caic, a poc me'n vaig, no sé què, però desafinada, o sigui, la consonant ja està desafinada.
0: Sí.
1: És dir merda, me cago en Déu.
0: És que no ha sigut mai el seu fort, eh, afinar.
1: No. Bueno, té la seva manera, té el
0: té
1: seu
0: sí,
1: tal,
0: no?
1: Però que està bé, respectable.
0: El pavo aquest que t'agrada a tu, com es diu?
1: El Bob Dylan.
0: El Bob Dylan, que té veu de gat, tampoc és que afini gaire.
1: No, perdona, afinar, afina.
0: Amb aquella veu de gat.
1: Ja, però saps que el Bob Dylan, no perquè sí, vull dir, donades les condicions també i les circumstàncies, però va ser en un moment determinat de l'enregistrament d'un disc determinat que va decidir canviar la manera de cantar, i no era la primera vegada a la carrera que ho feia.
0: Mhm. Perfecte, vale. Ara ho apuntem.
1: Ja està.
0: Sí.
1: Tingueu en compte.
0: Per què dèiem tot això?
1: Així es podria dir aquest programa, en realitat.
0: Sí.
1: que havies de llegir el del Glenn Gary i Glenn Grant.
0: No, però estàvem amb la boca, eh?
1: Mm-hmm.
0: Bueno,
1: espera't, no és gaire llarg?
0: Dèiem algú de Celeste. Ah, no, perquè he dit Flam.
1: T'has
0: recordat a te àvia.
1: Que per cert, també dius...
0: Ja em va acabar pensant que anava a l'Eseu.
1: També dius Celeste.
0: Celeste,
1: clar,
0: sí.
1: Clar, clar, clar.
0: Perquè érem...
1: Saps que jo conec una persona?
0: Érem Z, era la sala Celeste.
1: Però Z o Z?
0: Z.
1: Celeste, doncs.
0: Celeste.
1: La sala Celeste.
0: No, però si fos...
1: Sí, era en castellà.
0: La sala...
1: Era en castellà.
0: Celeste, sí. Seríem Z, sí. Amb C.
1: Jo conec una persona que fa una incorrecció en català, sí. Expressament perquè li agrada més.
0: Sí.
1: Que és la següent. Quan es refereix a persones...
0: Sí.
1: Malgrat en català s'ha de posar l'article determinat, sí. O sigui, el Roger, el Ferran, vale? Ella no, fa aquesta persona, fa sí. com en castellà. Ferran me ha dicho, Monter me ha dicho, sí. Ricard me ha dicho. Llavors en català diu, pues jo que sé, Roger m'ha dit que no vindria. He anat amb Roger a no sé què, perquè li agrada més i ho va decidir en un moment determinat.
0: Ah. Perfecte.
1: Sí, em crida l'atenció i em posa nerviós, tot s'ha sí. de dir. Però jo he pensat, hosti, per què no faig jo al revés? Per què no faig la incorrecció volguda des d'un punt de vista fonètic quan parlo en castellà? Per exemple...
0: El Ferran m'ha dicho.
1: No, això ja ho fa, de fet es fa aquí.
0: Sí.
1: Com quan la gent diu no cale, coses
0: no
1: d'aquest tipus.
0: No cale és un clàssic.
1: Clar, però per exemple, jo què sé, la frase... Aquesta palabra s'escribe con... Lleva C con cedilla.
0: Sí.
1: C, aquest fonema, no existeix sí. en català. Pues podria que esta palabra s'escribe con C con cedilla.
0: C
1: i fes servir
0: cedilla.
1: La S com a Llatinoamèrica sí. expressament. I no baixar del burro, saps?
0: A mi m'agrada més com ho dic jo, no?
1: No, és que jo parlo català. Jo sé català.
0: Jo sé català.
1: I sé parlar... O sigui... El que dèiem abans de les R's, quan has de dir Glenn Gary, no fem aquestes R's nosaltres.
0: No.
1: Pues vale, digues les síl·labes com toca, però la fonètica no t'adaptis.
0: Vale, doncs el whisky Glenn Gary sigui el mal. Gary, sí, no?
2: Gary.
0: Glenn Gary. Glenn Gary. El whisky de mal Glenn Gary de la destileria Loch Lomond. Merda, ara he arribat...
1: El Toner.
0: Sí, el puto Toner.
1: Hòstia, els ajuntaments. Què ha passat? No hi ha pressupost, ja?
0: Ah, és que... Així no es pot treballar, Monter. Ha estat envellit en barrils ex-Bourbon de segon omplert i recarbonitzats. Bueno, he avisat. He arribat i me l'he trobat, així, eh?
1: No. Ho ha dit pel web, però...
0: Ho ha dit pel web. És que et llegeixo
1: Monter,
0: molt horitzontal,
1: Monter, avui el Roger treballava. No havia llegit ni a l'hora que havíem de venir avui. L'he hagut de trucar, perquè ja me'l veia aquí l'hora que no tocava, saps?
0: Mm-hmm.
1: Treballa massa, aquest nano.
0: No, he fet 8 hores avui.
1: Està bé.
0: Està bé.
1: Ja.
0: El nom...
1: Però aquí t'he vist mirat un parell de vegades el mòbil de feina, eh?
0: Bueno, el nom, el Glenn Gary. És el barret emblemàtic dels orgullosos escocesos.
1: Hòstia, no fotis, vaig a buscar-lo.
0: Sí, que va ser donat per Alexander Ronaldson MacDonald de Glenn Gary.
1: I nosaltres som lords escocesos i no ho sabem, això.
0: El 1794.
1: Ai, mira, seria una secció molt bona per aquest programa.
0: El què?
1: Li podem demanar a la Ia que ens faci els guions i tot.
0: Sí.
1: De com una formació en nacionalitat escocesa.
0: Sí.
1: De totes les coses bàsiques que hem de saber. Com si...
0: I passar un examen.
1: Com perquè ens donguessin la nacionalitat.
0: Oh, mira qui arriba, parlant sí. d'escocesos.
1: Ricardo! Què passa? No corris tant, eh?
0: Encara estem amb el whisky.
1: Ens estàvem inventant una secció pel programa. Que li podem dir a la Ia que ens faci els guions.
3: Ah, que no
1: ho heu fet mai. No, ni guions. Però que...
0: Vols una mica de whisky?
1: Com un curs? Com si haguéssim de passar l'examen per rebre la nacionalitat escocesa.
3: Un curs o un curs?
1: Un curs, una formació, a mòduls. Un e-learning, sí, clar, vens a aquesta hora. Com si haguéssim de passar l'examen perquè ens donguessin la nacionalitat escocesa. Història, cultura, costums, tot el rotllo. Llavors li podríem dir a ella... Fes-ho en guions de 15 minuts per un programa de ràdio on intervenen 3 persones, teatrillo, pum-pum, músiques, guió tècnic... Què? I llavors a final de temporada passem un examen, tot això ho gravem, que la IA posi subtítols, ho enviem a la consulat escocès, adjuntem el carnet de l'ORS que tenim...
0: Sí.
1: I ja que ens... Joder, que ens donin terreny o alguna
0: cosa. No, i el terreny ja el tenim.
1: És veritat.
3: Jo tinc dos.
0: Que ens donin calés o alguna
1: cosa. Això, Això, Ricard, és molt lleig que tu en tinguis dos i nosaltres un, eh? Però bueno.
0: Això va com va.
1: No, no, és que clar... No, clar, aviam.
2: Jo vaig aplicar la màxima de Braveheart, si em perdoneu la intervenció, sí, sí, que és important tenir terres al nord i sí, terres al sud.
1: Vale.
2: Perquè si hi ha algun problema, doncs a les terres del nord els recolzes i des del sud portes la contrària.
1: És com és important tenir diners aquí i diners a fora, mira el Pujol.
2: Sí, mira, mira que bé li ha anat.
0: La... No... Què vols dir? Que tenien diners a Andorra i diners a...
1: Aquí, com tothom.
0: Aquí, sí. Aquí, no, però aquí no és el sud.
2: I qui sap?
1: El sud de què?
2: El sud d'on?
1: És que és una esfera, la Terra. Vull dir, flota en el no-res. No hi ha nord i sud. Hi ha nord i sud magnètic, però...
0: A veure...
1: No hi ha dalt i a baix.
0: Un moment. Agafem la persona de Jordi Pujol.
1: I Soleil.
0: I Soleil.
1: Recorda el que hem parlat abans dels fusibles i de tot plegat, eh?
0: Vale. Vale. Vivia...
1: Sí.
0: Entre Barcelona i el Pedraforca.
1: Bueno.
0: Sí, més o menys.
1: Sí, vale.
0: Podem dir que sí. Sí.
1: Vale. Ronda General Mitre i...
0: Vale. No? El nord de Jordi Pujol,
1: sí,
0: més o menys...
1: És Catalunya.
0: Era Andorra.
1: Sí.
0: El sud podia ser, jo què sé, Marbella.
1: Mira què t'ha posat el Monter.
0: Ha posat el president, eh? El sud podia ser Marbella.
1: Sí.
0: Ah, però
1: Marbella. O Sitges.
0: Sitges.
1: Però vale. Bueno, no sé ben bé si al sud, però és igual. Sí.
0: Bueno, Jordi Pujol té diners a Marbella.
1: No ho sé, eh?
0: Ah, bueno, vale. Puc seguir? És que fa tres quarts d'hora que estic intentant fer la nota de...
1: Nosaltres som la Catalunya sud o la Catalunya nord?
2: La del mig.
1: Digue'ls als valencians, això.
0: No, però si ens anem a...
1: Ah, on hem d'anar, ara?
0: Ah, és la versió mascà.
1: Ah, no, ah, no li agrada.
0: A mi m'agrada la versió clàssica.
1: Ah, vale.
0: La de l'any 92 o 91.
1: Què? Que has anat a buscar una fotografia? Què?
2: Ah, és que
0: de Jordi Pujol?
2: No m'he recordat de dir-vos que...
1: Ah. Només volia dir-vos...
2: Només volia dir-vos...
1: Que això és un principi!
2: Ja, ja he pujat de nivell a nivell, de nivell escocès.
1: Ah, sí, eh?
2: Jo ja passo l'examen.
1: Ah, no cal, tu la secció no cal?
2: No.
1: Pues mira, pues tu conduiràs el guió.
2: L'altre dia vaig anar a un casament així.
1: Nano, perdona, calçotets o no calçotets?
2: Al final...
1: al final.
2: Sí, però ens va costar molt decidir-nos.
0: Verge.
1: No, Verge no, que té dues criatures.
0: Què? I com és que us veu vestir així?
1: Descriu la fotografia, estàs a la ràdio, la gent no ho veu.
2: Descriu, descriu. Som els escocesos, i anem vestits d'escocesos. Però pels nostres televidents que no ens veuen, és un tratge, un vestit de boda. Escocès. O sigui, no ens hem enrotllat una manta de quadros com hem fet alguna altra vegada.
1: Tu, oi, és el Dani?
2: Aquest sí, és el Dani.
1: Hòstia, nano.
2: Bueno, és el Dani, desfent-se del Dani que s'havia menjat fa anys.
1: Ja.
0: Vas vist quina perilla de regne que es va fer, el
1: Ricard? Sí.
2: De noble escocès.
1: Sí.
0: Bueno, és més de regne, eh, això?
2: Són unes patilles, en realitat.
0: Sí,
1: ja.
0: Però quan les patilles s'ajunten amb el bigoti, ets regne.
1: I un cardo a la solapa...
2: El cardo el vaig arrencar amb una carretera de Rubí.
1: Bueno, si no ho hagués dit, no ho hagués sabut ningú.
2: També hi ha fotos.
1: Per ser Rubí, poble quillo.
2: Buf.
1: Unes tatxueles, nano, quines coses.
2: Això sí, vam acollonir el regidor que va fer la boda.
1: Traje llogat o...?
2: No.
1: Ah, sí, eh?
2: Ja el tinc a casa, ja el portaré alguna vegada.
1: Ah, bueno, és que hauries de venir al programa així cada setmana.
2: Si vols, vinc al programa així.
1: Vale.
0: I tu encara que duies sabates.
1: Si no passa hauries d'anar a la feina així.
2: Sí, això.
0: O tu encara que duies sabates, però...
2: No, ja, però a mi no m'agrada tant el tema de les botes que porta.
1: Un paquet, però si sembla...
0: Semblen les botes del cantant de Cradelopil.
2: Les botes de Machacapanquis.
0: Sí,
1: però les veig una mica femenines, si vols que et digui la veritat.
0: Perquè són les del cantant de Cradelopil, amb plataforma.
2: Sí. Jo em vaig posar unes sabates.
1: Hòstia, nano.
2: Però molt bé, no? Bé tot. I porto... Bueno, ens vam comprar un...
0: Unes set vetes que s'han quedat bé.
2: El clàssic punyal a la mitja aquesta.
1: Ai, això ho... Acaba allò del whisky, que ara m'ha vingut una cosa al cap que vaig pensar l'altre dia.
2: Acaba allò del whisky, ojo.
1: Ai, 46, eh? Acaba allò del whisky. És que així és com hauria de ser aquest programa sempre, hòstia. Feies, expliqueu coses.
2: Bueno, quin whisky és?
1: Glengarry?
0: El whisky no.
1: Single mal, 12 anys.
0: Diu, aquest destil·lat... emmarcat per notes florals, mira, i herbàcies típiques de les Highlands, és fi i suau en nas, molt delicat, puto toner, no llegeixo res.
1: És que s'estan acabant
0: els fondos. Intens i herbaci, sí, però... i al final és llarg amb notes avinillades i no sé què més.
2: No m'ha contestat el Monter quan li he preguntat si també havien de fer una licitació pel toner, perquè a mi a vegades em passa.
1: Que és que s'ho han gastat tot en el mural aquest, i ara no da pa més.
2: Ah, sí? No m'he fixat.
0: Us llegiria el que queda, però és que no puc. Ja em fa mandra.
1: Però sí, jo ho puc intentar, eh?
2: Sí, vale.
1: Uf, no. Ah, sí, sí.
2: Paltones.
1: La destil·leria Loch Lomond es troba a la ciutat d'Alexandria, just a la frontera entre les Highlands i Lowlands. Dues marques de whisky es destil·len en aquesta destil·leria. Loch Lomond i Inghmurrin. Això sí que el Toner m'ho deixa fer.
0: Inghmurrin, que l'hem provat alguna vegada.
1: L'última marca Inghmurrin és un whisky de malt que porta el nom de l'illa més gran, el mític Loch. I d'on surt el nom de la destil·leria, també Loch Lomond. El 1772 es va fundar la destil·leria amb el nom de Little Mill, on abans hi havia una antiga fàbrica de cervesa. És possiblement la destil·leria més antiga d'Escòcia. Els seus començaments es remunten al segle XIV. La destil·leria va canviar... La destil·leria va canviar de mans diverses vegades abans de ser adquirida. Ara, cada vegada que pugi l'entonació, sí, és la franja al tòner, ¿vale?
0: Sí.
1: Abans de ser adquirida per l'empresari americà Duncan Thomas, que després d'un temps va construir la nova destil·leria Loch Lomond a Alexandria. La destil·leria se situa a la falda de la muntanya... Ojo, tòner, aviam, a contrallum.
0: Ben Nevis.
1: La seva història està protagonitzada per set... Si haguéssim fet el curs de ser escocesos, això ja no... Ni el tòner.
0: Ni el tòner.
1: Bueno, total, que la seva història està protagonitzada per set clans celtes que es van establir en aquesta zona de Loch Lomond. I ojo, com diu els noms. Colquhoun.
2: Molt bé.
1: MacFarlane.
2: Sí, aquest.
0: MacFarlane és el que fa els dibuixos aquells de Pare de Família.
1: No, sí.
2: Sí.
1: No sé què. Albright,
0: no?
1: Macaulay Culkin. Sí. Bueno, Culkin no, però Macaulay sí. Menzies i Buchanan.
2: Ah, Buchanan jugava d'interior al Celtic de Glasgow.
0: Sí, veus? Ja els coneixem a tots.
1: La destil·leria Loch Lomond va obrir el 1964 i el 1987 Alexander Bullock i l'empresa Glenn...
0: Deu ser el pare de la Sandra, no? L'Alexander?
1: Sí. Glenn...
2: L'avi. Bueno, no, Glenn, jo tinc una edat 60... de Sandra.
0: Sí, no, però el meu pare és del 59.
1: Mm. Toca'm un ou.
0: I la Sandra jo diria que és més gran que jo.
1: Aquí sí. No tinc rima.
2: Sí, sí.
1: Total, que aquests dos van adquirir el negoci. El 1994 van començar una nova activitat a la nova destil·leria de gra, que consistia en l'elaboració de whisky amb grans sense maltejar. Van ser els primers a tenir tots dos estils, gra maltejat i gra sense maltejar. És una de les destil·leries més versàtils d'Escòcia, produint 8 tipus diferents de whisky. He dit això. I ara, la sintonia de dir tonteries, que és de Wolfpack, és brutal i sona així. Vale, ja sé què us anava a dir.
0: Que una setmana més ens hem quedat sense meravelles del món, no?
2: I sense res. Sí, bueno, sí, això... que es nota la vainilla.
1: Això m'agradaria que fos com allò que feia Tipi Coll.
0: Posa'm una mica de whisky, que ets l'únic que entens, i mira...
1: Saps Tipi Coll? Que en franquistes deia Tipi Coll?
0: Tipi Coll.
1: Vale?
2: Tipi Coll, l'Espanya.
1: Tipi Coll?
0: Però i el Ricard, pobre.
1: Se n'ha fotut dos.
2: Ja ha fotut una copa.
1: Ara te n'he posat més a tu del que m'ha quedat a mi, però és igual, quan que l'has pagat tu no em queixo. Tipi Coll, quan feien el seu programa a la televisió espanyola, sempre feien tot de bromes, i al final deien, i la setmana que viene hablaremos del gobierno. I va, i parlaven del govern. Era una broma en si mateixa. Però és el mateix que el de les meravelles del món, Tebas. I la setmana que ve farem meravelles del món del Roger.
0: Però n'hem fet algunes, ja.
1: Sí, ja, però dic a partir d'ara.
2: Qui li feia això al Matt Damon en un programa de...
1: El Jimmy Kimmel... El Jimmy Kimmel feien com que estaven enfadats i sempre es colava les entrevistes i no sé què.
2: El Jimmy Fallon.
0: El Jimmy Kimmel...
2: Era el que li deia, bueno, tenim aquí el Matt Damon que vindrà la setmana que ve.
1: Ah, sí?
2: I llavors no, l'enfocaven, ja. Com que el tio venia.
1: Ja, però no li feien l'entrevista. Clar, és fantàstic.
0: El Jimmy Kimmel, quan sortia amb la Sarah Silverman, amb la Sarah Silverman i el Matt Damon van fer un vídeo junts.
1: Vale.
0: Per enfotre-se'n del Jimmy Kimmel. Que era, bueno, era una cançó que cantaven ells, vale, dos, i bueno, la que cantava la cançó era la Sarah Silverman.
1: Mm-hmm.
0: La cançó es deia "I'm fucking Matt Damon".
1: Ja. Yeah. Mal tiro.
0: Sí.
1: Yeah.
0: I era força divertida.
1: A pique.
0: Sí.
1: Tu ets fan, de la Sarah Silverman?
0: Bueno,
1: està guai.
0: M'agrada.
1: Jo us recomano una...
0: Perquè és com una mica com el Woody Allen. És un jugador d'aquests que se n'encarga d'ells mateixos.
1: Us recomano molt fort, una humorista xilena que es diu Paloma Salas,
0: mm-hmm,
1: que he descobert fa no massa temps a les xarxes socials i que m'està fent fruir molt.
0: Sí?
1: Sí, us la recomano. Té Instagram i TikTok i de tot. Què anava a dir? La idea que vaig tenir ahir. Ahir vaig anar a un sopar, m'estava fent unes bromes i vaig tenir una idea. Sabeu aquests tests que et pots fer d'ADN en els que et diuen...
0: Quant de moro ets, no?
1: Exacte. Si ets un 10% el que sigui berber i un 5% irlandès i tot plegat.
4: Sí.
1: Jo em vaig aficionar una temporada... M'agraden els vídeos de reaccions a YouTube. Calla!
2: Ho estava esperant.
1: Abans ha tirat els grills.
2: Sí. El grill està bé perquè és més nou.
0: A veure si trobes grills que ronquen.
1: No, espera't. Jo, a mi m'agraden molt els vídeos de reaccions a YouTube i m'agrada molt veure negres enormes que no han escoltat res més que hip-hop tota la seva vida, començar a escoltar Queen o Led Zeppelin o coses d'aquestes i flipar-la molt fort.
0: Vale. Bueno, perquè també són molt exagerats, eh?
1: Ja.
2: O sigui, són vídeos.
1: Sí, sí.
0: No, però tu... A veure, tu...
1: Hi ha un element performatiu bastant fort.
0: Exacte. Per això. Però tu agafes un tio que només ha escoltat...
1: Però n'hi ha tota mena, eh?
0: Bueno,
1: però hi ha gent més real i gent més...
0: Sí, però que només ha escoltat a l'Ice-T i aquesta gent.
1: L'Ice-T, com a rapero de referència.
0: Per exemple, eh?
1: Sí.
0: Bueno, ara és el Poli de les pel·lícules, però
1: era
0: un rapero de referència en la seva època.
1: Sí.
2: Veritat.
1: Aquells raps de broma que es feien a la tele espanyola als anys 90, eh? Aquest rap.
0: Però clar, li poses Bohemian Rhapsody i clar, flipa.
1: Sí, clar, normal.
0: Però si no l'has escoltat...
1: Sí. Pues, vídeos de reaccions.
0: Sí.
1: I una temporada curta, perquè tampoc va durar molt, em va donar per veure vídeos de reaccions de gent que reaccionava al resultat d'aquestes proves d'ADN que li deien... Ets un 15% apache i un 6% negre i tal, i veies un irlandès blanc com la llet de cabells bel roig, saps?
2: Sí.
1: Amb el nas sospitosament ample, per exemple, coses d'aquest tipus.
2: Sí.
1: I llavors se'm va acudir ahir, perquè parlàvem d'aquestes coses, que estaria molt divertit fer-se un test d'aquests, que et diguin que ets...
0: Què és el grill, això?
1: Un moment, què cony és aquest soroll?
0: Algú està rient molt.
1: No sé si vosaltres a casa, els vostres transistors i mòbils, esteu sentint, però aquí...
2: Ni el Monter que no, que la ràdio és nova.
1: Sembla dos farigüelles estimant-se a l'estudi d'aquí al costat. Va, total, que això diguéssim, que és el que vaig, un resultat d'aquest tipus t'obre la porta a tenir dret i justificació...
5: No sé d'on ve. És igual.
1: Sons estranys a Ràdio Caldes.
0: No passa res.
1: Que t'obre la porta, et legitima a fer apropiació cultural. Vale?
2: Hi ha un senyor estirat de sota.
1: Sí, no preguntis. Això és un tècnic de GEMSA. Apropiació cultural, vale? Apropiació cultural. Sí. Està molt malament l'apropiació cultural, si no la pots justificar. Però si...
2: Un moment.
1: Ai, un live d'Instagram.
2: Vaig a documentar-ho, perquè ningú s'ho creurà.
1: Saps? Diguéssim, aquesta foto que hem vist ara del Ricard, que se'n va a un casament vestit d'escocès, és apropiació cultural.
0: Sí.
1: Però la pot fer perquè és lord.
5: Clar.
1: Vale, clar, exacte. Doncs ara imagina't que tu et fas un test d'aquests i et diuen que ets un 5% nigerià i comences a vestir d'una determinada manera i a dir que t'agrada una determinada música i a canviar les actituds i la manera de parlar i tal, de broma.
0: Seria molt fort, que vingués a Ràdio Caldes vestit de Maasai amb una llança i un taparrabos i pintat de negre.
1: No, però que tu de cop i volta canviessis totalment la teva persona pública empoderat pel fet que ets un 10% inuit i vens aquí passejant una foca. Aquesta idea m'agrada molt. M'agrada molt. I m'agradaria com fer-ho, si no fos per la vergonya.
0: I jo no crec que els esquimals passegin foques.
1: És un llit.
0: Jo crec que les maten per fer-se l'abric de pell. Doncs
1: Que tu ara comencessis a matar foques. Que tu et donessis de baixa de Greenpeace. Sí. Saps què vull dir?
0: Sí.
1: No sé, o que ara et diguessin que ets, un 10% per als mexicans que eren azteques, no? Espera, que sempre confong aquells tres. Inques, el que siguin.
2: Azteques, tolteques, meques. El que acaben amics.
1: Perdó, des del respecte, ho dic des de la ignorància. Aquesta cagada que acabo de fer des de la ignorància i no vull ofendre ningú, però ara comences a dir que mi madre cabrón, i comences a parlar així perquè t'has fet un test d'aquests. Molaria bastant.
0: Home, però hi hauria coses d'apropiació cultural... Vull dir, que seria més fàcil encara. Imagina't que sóc un, 20% gitano.
1: Vale. I comences a penjar cartellets a les obres.
0: No, és... o em compro la discografia del Peret i amb una guitarra i faig rumba catalana.
1: Però, ostres, jo molt fan del Peret, eh?
2: Això seria el menys lesiu.
1: Molt fan. És que saps què passa? Que jo ho vaig creuar amb... Un noi que anava amb mi a l'escola, a l'EGB, molt pagesot,
0: sí,
1: d'un català d'aquest tancat de, saps, de la tercera corona de Barcelona, ja cap endintre ja i tal. Mm. Quan vam acabar l'EGB ens vam perdre la pista, adéu pel carrer, i un dia ens vam creuar així tan a prop que vam haver de parlar i es va posar a parlar amb mi en castellà.
2: Viu a Palau?
1: No. Viu a Caldes i tal, normal, tot, però de cop i volta es va posar a parlar amb mi en castellà.
0: Sí.
1: I va ser un xoc molt fort per mi. Vaig dir, perquè no, saps? No, el cable...
0: Encara parla castellà, no?
1: No ho sé, no ens hem vist gaire més. Sí. Una vegada em va parlar en català i tal, però es veu que el tio, doncs, bueno, doncs va fer la seva vida, no sé què, es va juntar amb una... No sé,
0: va fer el canvi.
1: Castellà amb un accent que la flipa, tot sigui dit de pas, perquè el software, diguéssim, el core de...
0: Bueno, va créixer i va fer el canvi, sí, i va consistir en canviar d'idioma.
1: Però la llengua ja l'havia entrenat en català, sí. Vull dir, se li notava, era castellà mal parlat.
0: Sí.
1: Però se'm va posar a parlar en castellà i em va sorprendre molt. I a més s'havia fet heavy, que al col·le sempre anava amb una camisa...
0: Això sempre és agraït.
1: Amb una camisa de quadros i uns pantalons de pana, amb un cinturó i la camisa per dintre i la ratlla al costat, quan anàvem a col·le i tal, i de cop i volta pues, era un granyut amb xupa de cuero que parlava castellà.
0: A mi em va passar això també, eh? Parlar castellà no, però xupa de cuero...
1: Sí, i saps aquest xoc? Doncs pues ara que ho fes algú, perquè és un 10% xino. Molaria bastant, en
2: que
1: realitat.
2: Que parlés castellà.
1: Però, jo
0: per... Que parlés castellà i es vestís de heavy... Per sempre,
1: no he vist mai. Ara que ho dius...
2: Què?
1: No he vist aquests tòpics malintencionats que hi ha dels xinos, que no hi ha xinos grans perquè els serveixen als restaurants, aquestes coses ofensives, molt ofensives, que no respecto
0: no,
1: ni...
0: No era perquè els donen els gats per... Se'ls vengen els gats...
1: Per el que sigui, però que des del respecte a totes les comunitats i cultures del món, les que viuen aquí i les de fora, no subscric, però m'acabo de donar que no he vist cap xino heavy, eh?
2: Veritat,
0: potser ho proveja el règim.
1: Ho sé, però...
0: La música heavy. De japos heavy sí que n'hi ha, eh?
1: Anem pels bars de Caldes a preguntar.
0: No, però de japonesos heavy sí que n'hi ha, eh?
1: Sí?
0: Sí, i tant.
1: A Caldes?
0: No, a Caldes no.
1: Com ho saps?
0: Perquè no hi ha gaire japonesos a Caldes.
2: Apa.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.
0: Adéu.
4: 1 de Ràdio Caldes.
5: Així sona Ràdio Caldes.
6: Que he vist un anunci d'un tio fotut a dins de l'olla més gran de Catalunya reclamant que hi anem. Sí. L'has vist, aquest anunci?
7: No.
6: Pues era un tio que...
7: Sí. No,
6: fot
7: no,
6: bé,
7: no.
6: Eh?
7: Sí.
6: Semblant a tu, una miqueta.
7: Sí, bueno...
6: Una miqueta del tot, eh?
7: Sí, bueno, a veure, és un anunci pel que m'han dit. A mi, pel que m'han dit, m'ha dit un tio que han trobat per Caldes, eixerit, si més no. Sí.
8: Tota la saga Stranger Things, de Star Wars.
1: Estàvem a Stranger Things.
8: Estic amb Stranger Things, que no paro, però... Totes les pel·lícules de Star Wars, o sigui, per ordre, eh? Totes. O sigui, episodi de l'1 al 9. Bueno, no en veuré més, ¿vale? Perquè, o sigui, tampoc no m'agrada tant l'univers, però almenys ja puc fer el check, tal, que les he vist, i com estava malta, doncs he aprofitat...
1: I què?
9: Són imatges d'excavacions arqueològiques de civilitzacions antigues, sense que hi hagués cap contacte entre elles.
10: Els d'aquí en sabem la història, però no en parlem. O només amb la boca petita, com si fos una història de fantasmes.
11: No creus en fantasmes, oi?
12: Doncs, clar, si vas en bicicleta, doncs veus coses. Però si vas caminant, per exemple, et pots aturar un moment a olorar, per exemple, floretes. Doncs us diré que quan he anat a la feina per Caldes caminant he pogut olorar flors.
13: El programa Asteroide de 612, en Quim Lissorgas i la Mireia Aguilera, cada setmana mirarem d'explicar-vos una mica que les persones amb discapacitat no som tan diferents al que la gent es pugui pensar. Simplement requerim el nostre temps.
14: 20 estudiants d'ESO de tots els centres de Caldes es van reunir aquest dimecres a l'Espai Jove al Toc per donar el tret de sortida a la Crida, el nou fòrum de les adolescències. Aquesta nova iniciativa seguirà el model del Consell d'Infants i escoltarà els i les joves de Caldes per recollir les seves propostes de millora pel poble. En la primera edició d'ahir, els joves van posar l'èmfasi en temes com els carrers de la vida, els espais escolars...
15: El programa número uno de la música latina. Para bailar, disfrutar y conocer con los mejores exponentes del mundo. Nuestro anfitrión, Eliezer, el showman de Cuba, les da la bienvenida siempre.
16: Benvinguts a Cultura en Alta, el programa de la Biblioteca Ràdio Caldes i el lloc on fem soroll amb la cultura. I al meu costat, la Clara, ja en aquest programa número 8. Vuit ja, Clara, vuit en portem ja.
17: Va ràpid, sí.
16: Va ràpid com el programa d'avui. M'ho has fet venir molt bé, perquè el programa d'avui el que farem serà una ronda de recomanacions.
18: Bona tarda, amigos de Radio Caldas. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Disco Eterno, un espacio que, entre otras cosas, está dedicado a la historia y a la música de grandes, grandes discos. Vamos a estar trabajando para ustedes en la consola y en la locución de Wizard, el mago, el señor Monte y un servidor, Adam Márquez.
19: Bon dia, què tal? Què tal, com esteu? Bon dia, Caldas. Bon dia a tothom que ens estigui escoltant a aquesta hora del matí. Si això és dissabte, això és el Balneari, el vostre xou de ràdio, que us acompanyarà per encetar el cap de setmana de la millor manera possible. Esperem que estigueu tan bé com estem nosaltres.
20: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

Hola, benvinguts, calderins i calderines, calderines i calderins, al Males Cartes d'avui dia, quin dia és avui? 19 de maig del 2026. L'únic que sé és que és dimarts, això sí que ho tinc clar i català. Doncs benvinguts al Males Cartes, avui, com sempre, unes petites recomanacions, unes petites reflexions, i a quarts de sis intentarem connectar amb Joan López Codina, que ens farà algunes reflexions sobre el món filosòfic de la vida en general. Doncs res, només comentar-vos que estem amb tots vosaltres fins a les 6, que estaria encantat que ens truquéssiu, però no sé ni el telèfon ni en trucareu, o sigui que no cal que us dic truqueu, perquè total, ningú envia res. Una colla de... Ara, si dic, mira, regalem un pernil que el pagarà el Monter. Tu, Monter, estàs disposat a pagar un pernilot de Salamanca amb 5 jotes? Pues després potser trucaria algú, però ni així, ni així. Doncs res, avui ha arribat l'estiu, avui és el dia mundial a Caldes i a tot Catalunya de que ha arribat l'estiu ja. Jo he vingut amb la bicicleta i ja estava suant bastant, a nivell de suar, comença a suar, i això que vas ja mània curta. O sigui que, senyors i senyores, prepareu-vos perquè ve un estiu que diuen que hi ha un fenomen que es diu el Niño o la Niña, que aquest any serà devastador, incendis, tot... jo ja veig tot el farell cremat, tot negre, tota la gent que viu tot del farell, aneu al tanto, no vull res, no vull dir res, director, però jo em fotaria sistemes de rec automàtic perquè quan trobin que la temperatura augmenta excessivament, diguéssim, s'engeguessin els recs automàtics, que per cert, fa molt pocs dies que vaig veure que va haver-hi un incendi brutal, no sé on, i una casa que estava enmig del bosc tenia rec automàtic que el tio, abans de marxar, el va deixar engegat i va fent rec automàtic, i la casa completament salvada, fins i tot amb la gespa i tot, sí que penseu-vos-ho bé i col·loqueu rec automàtic, però a tope, a tota la pressió que pugueu, per si ve aquesta onada de calor extrem que diuen que ens arribarà a Caldes, a Caldes sobretot, amb el tren orbital, que tenim la sort de que ens arribi el tren orbital. L'únic que hauràs d'anar caminant a l'estació de Santa Perpètua, res, és un petit detall, oi? Estigueu atents als petits detalls, Res, doncs serà, què pot ser això, una hora i mitja caminant fins a l'estació de Santa Perpètua? Doncs no hi ha problema, total per anar després fins a Sabadell, Que ja dius, ja estàs a Santa Perpètua, ja pots anar a Sabadell caminant, ja també. Total, que el tren orbital encara no l'he entès, no entenc jo a Caldes què collons fotem amb el tren orbital. La veritat és que estàs content per una banda, perquè no se t'omplirà de gent indeseable, no? Perquè el tren sempre porta gent indeseable, no? Però per una altra banda dius, hòstia, clar, et coarta la llibertat de moviment si no tens cotxe. I... però bueno, ja tenim els segalers, que va perfecte, com una daina, els E9s que no paren d'anar amunt i avall, i que per molts anys puguem tenir aquesta connexió tan preciosa i tan sòlida per anar a Barcelona. Llàstima que ara som famosos i al matí, cada matí, tinguem com 10 quilòmetres de cua per sortir de Caldes, oi? Però bueno, és el que té la vida, Tu faries una gran benzinera allà on hi havia el restaurant aquell entre Caldes i Palau? Em diu que no. A Camp Pilé, es diu? Què es deia? Camp Pilé? Bueno, és igual. Aquell restaurant, jo veig allà una àrea com una benzinera, però amb un restaurant i tot, com si fos l'autopista, una gran àrea, jo ho veig allà, i fins i tot un petit zoo, saps que aquell nan cap a Berga que hi havia un tigre allà, no, un lleó, hi havia, que li deien los leones,
pues jo veig allà una gran gàbia i tenir, jo què sé, un lleó, jo què sé, un elefant, que a Caldes tenim ja història contrastada amb elefants. Jo ficaria allà un elefant, una estació de servei, i que els nens baixessin i mentre estàs ficant benzina anessin a veure l'elefant. Ai, que maco, eh? Bueno, total, que sort que no ens arriba el tren, com us dic, ara anirem a Santa Perpètua, però ja podíem anar a la... Ai, perdoneu, que li he donat cops al micròfon, aquests micròfons com que estan en un lloc que no hauríem d'estar, perquè hauríem d'estar més baixos, doncs ara que podem anar a la Llagosta, doncs ara ens fiquen el tren a la Santa Perpètua. Que jo fins i tot crec que és més lluny Santa Perpètua que l'estació de la Llagosta, és el que et dic, eh? I la Llagosta pots anar a l'aeroport, i a Santa Perpètua no, Santa Perpètua només podràs anar a Granollers, que tardes més anant a l'estació de Santa Perpètua per anar a Granollers que anant directes a Granollers, o a Sabadell, que més o menys el mateix. I dius, a Vilanova, jo què hi haig d'anar a fotre a Vilanova? I els de Mataró, què collons han d'anar a fotre a Vilanova? Però bueno, tot sigui per l'eix orbital i la descentralització, perquè clar, els guiris que venen amb els barcos a Barcelona, doncs que tinguin més espai a Barcelona per poder baixar i contaminar i comprar merdes, perquè estem en una ciutat de merda. Doncs, vinga, va, anem a ficar una mica de música per treure l'editorial, perquè això seria l'editorial del programa, després d'explicar la calor i el tren orbital. Bueno, és que avui és un no parar de notícies, Llàstima que després, quan repeteixes el programa, quan sigui, aquestes notícies ja han quedat totalment ja descatalogades, no? Però Jonathan Antic, o el fill del Mango, Mango Mangotero, doncs que es veu... Bueno, ja, mira, d'aquí un any en parlem, Monter, perquè jo crec que aquí hi ha una conspiració del de Zara, justament, del, com es diu, l'Andújar aquell, el collons, el de Zara, el gran gurú, el més ric d'Espanya, com es diu aquest? Bueno, és igual. Quin cap el meu, ja tinc Alzheimer avançat. Bueno, la competència jo crec que ha fet que detinguin en aquest senyor, el Mango Junior, a Amancio Ortega, això, que no em sortia. Gràcies, Monter. Doncs, l'Amancio Ortega, amb els seus tentacles, ha fet que la policia vagi a manillar i a detenir el senyor Jonathan Antic, o no sé com es diu. Sí que són antics, sí. Perquè, encara que després d'aquí un any, perquè aquesta és la meva profecia, grava la profecia, s'està gravant, això... Sí, perquè això és un cas que posarem llum a la foscor. D'aquí un any veureu com aquest petit detall de que l'han detingut avui arribarà a jutjar-se amb la gent que és el Tribunal Popular i no hi haurà prou proves per incriminar-lo i el deixaran en llibertat. Però el mal ja estarà fet, amics, perquè el senyor Jonathan, que mira que ser el Mango i posar-li el seu fill Jonathan, que em sembla que es diu Jonathan, que tampoc ho sé, però ficar-li Jonathan és de molt... Vaja, ei, que tinc un amic que es diu Jonathan. Però dir-se... Perquè el pare es deia... No sé què... Es deia Chris Antic o... Jo què sé, no ho sé, però bueno... Posar-li Jonathan, amb totes les meves disculpes, Jonathan, si m'estàs escoltant, però posar-li Jonathan al fill del Mango, quan són tan internacional, bueno, potser per això, no? Total, què estava dient? Això, que ja el mal ja estarà fet perquè està emmanillat i ha sortit per la tele i és que la gent ja l'ha vist que és culpable, no? Encara que després surti que no tenien cap mena de prova, perquè si estaven allà sols, allà a Montserrat, quina prova, quins collons de prova han de tenir la policia per saber si el va tirar o no el va tirar? És impossible, per molt que a no ser que hagin trobat al telèfon missatges d'aquest nano que digui a la seva parella lo voy a llevar a Montserrat, lo voy a tirar por el acantilado. Bueno, clar, si és així potser sí que hi hauria alguna base científica, però res, d'aquí un any o dos
ja veureu, com el Rossell aquell, el Sandro Rossell, que no tenia ni una puta prova, 2 anys a la presó de preliminars, i després cap a casa, i ja l'han enfonsat el negoci. O sigui que això per una banda. Després han imputat també el Zapatero avui. Hòstia puta, tio. Que no dic que no tinc... Que no, potser sí, que és culpable, però bueno, això ja és una persecució política. Ja només falta que agafin i agafin tot el PS... Bueno, clar, pot ser, sí. Tot el PP, tot el PSOE, tot la presó. Després, què més ha passat avui? Bueno, no sé què més ha passat. Ha passat moltes coses avui. Avui ha sigut un dia que ha passat tot, I... Per què ho deia tot això? Ah, això, perquè anàvem a escoltar la música, una miqueta de música, perquè això és l'editorial que només ha durat, doncs, 10 minuts, per no dir res, total, per no dir res. Ficarem una cançó que s'intitula, com s'intitula? I'm like a bird, que jo sóc com un ocell, bird, com el Larry Bird. Doncs escoltem aquest gran basquetbolista de la NBA, el Larry Bird.

I notícia d'última hora, Jonathan Andic, es deien Andic, diposita 1 milió per eludir la presó per la mort d'Isaac Andic, el seu pare i fundador de Mango, última hora en directe. O sigui, que ha anat allà a dir, què necessiteu? 1 milió? 2 milions? 40 milions? Què voleu? Pam! 1 milió d'euros i ja està a caseta. Però bueno, el mal, com us deia, ja està fet. Mira, notícia també d'última hora. L'Alcaraz confirma que tampoc disputarà el Wimbledon, que el murciano aquest, Wimbledon.

0: haver vist tota la... Jo vaig veure la primera temporada de Mandalorian, em va agradar molt, però la segona ja no vaig entrar. Et va passar el mateix, no? No, no has vist cap. A dos, que n'hi ha dos de temporades de Mandalorian. I t'ha agradat la segona? Sí, força bé, no? Jo passe potser perquè no tenia prou temps a casa per seguir la sèrie, però no em va acabar... Vaig veure com moltes transparències, molta nau volant, que dius, bueno, potser es passen, no tanta nau, i motoretes d'aquelles que volen sempre. Bueno, la sinopsis, per qui no sàpiga aquest món de què va, de Mandalorian, que jo tampoc ho sé, ja no sé ni un pare, Això, perquè això quan passa abans de les primeres guerres mundials, de la guerra de Star Wars, abans de l'Star Wars, després, entre mitges, bueno. Continuación de la serie de Mandalorian en forma de película. El imperio ha caído. No voy a saber quién imperio, porque hay tantos. Y los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia, mientras la incipiente Nueva República, que aquí todos son republicanos y no hay ningú que sigui republicà, trabaja para proteger todo el que es va lluitar a la rebelión. I han reclutat l'ajuda del legendari caza-recompenses Mandaloriano, perquè Mandaloriano deu ser d'una planeta de Mandalorian, és per això li diuen el Mandalorian, és com si diguéssim el llunàtic, el Monter el llunàtic, ve de la lluna. Din Djarin, que també posa-li Jonathan, collons, i el seu jove aprenent en Grogu, que no és un altre que suposo que el Jedi, no? El petit... Ah, no és el Jedi? Ah, pensava que era el de jove el Jedi. Ah, és que sóc un desastre, O sigui, no té res a veure amb el Jedi de les pel·lícules, que és un avantpassat. Vés a saber. Avantpassat. Ah, és un descendent. Ah, amigo. Però jo no el veig, en el Yoda fotent un quiqui... i tenint descendents i per trobar una dona com ell, hòstia, a mi ha de ser difícil, Bueno, pues el 21 de maig a tots els vostres cinemes, a la gent que li agrada aquest tema de Star Wars ja sap que té una cita ineludible amb The Mandalorian en Grogu.
1: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
2: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
1: Esto no es por venganza. Es para evitar otra guerra.
2: Antes de ponerte en peligro, revisa tu armadura.
1: Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
3: Buena suerte. La vas a necesitar.
2: Cinturón.
1: Necesitamos a un profesional.
2: Agárrate.
1: ¿Qué pasará cuando no estés ahí para protegerme?
2: ¿Estás bien?

la hora. És la hora, Mandalorian. Qui deia això que no ho he vist? Vas a sofrir. Bé, un dolent, no? Qualsevol. Hi ha tants dolents, clar, hi ha tants planetes. Imagina't si aquí al planeta Terra podríem posar que els dolents serien, jo què sé, el Trump, el Putin, el Netanyahu i algun més, no? Algun Khomeini d'aquells i tots aquells, i el Jiang Zemin aquell, el president de Xina, i aquests serien els dolents tots, no? Però clar, si tu ara agafes i pensa que pots tenir com milions de planetes i dolents de diferents races, hòstia, ha de ser com una mena de suplici.

0: Bueno, va, anem a seguir amb la, una mica amb la cartellera que ens arriba aquest divendres, això sí, el 22 de maig, ara, i no és una altra que una pel·lícula amb una mica de cague, perquè sempre heu pensat que quan anàveu amb cotxe per una carretera fosca a la nit i heu presenciat alguna cosa estranya, com pot ser un accident, diu, hòstia, a veure què passarà, a veure quin cague que t'agafa, no? Doncs la pel·lícula del Pasajero Nocturno, que el divendres s'estrena, de què va? Doncs després de presenciar un brutal accident nocturn a la carretera, una jove parella comprèn que alguna cosa els està perseguint. Una presència demoníaca, conegut com el passatger nocturn, s'ha unit a ells i no es detindrà fins a reclamar-los als dos, convertint el seu viatge en un autèntic malson. El Pasajero Nocturno.
1: Tío, dame un minuto. ¿Eh? ¿Daniel? ¿Daniel?

0: Doncs la història d'una vaca que realment, clar, evidentment no és la història de la vaca, sinó dels protagonistes són la que té la vaca, no? I el vaquero que té el toro, eh? Són ànimes mater dels protagonistes reals. Doncs seguim amb una pel·lícula, ara sí ja una mica més, una valoració més gran, que es diu Love Me Tender. No és anglesa, sinó que és una pel·lícula francesa. Està molt ben valorada, no ho sé, les franceses s'han d'agafar sempre amb certa cautela. ¿Y de qué va? De un final de verano, Clemens le cuenta a su ex marido que mantiene relaciones amorosas con mujeres. O sí, Clemens, de una dona, ¿no? Le cuenta a su ex marido que mantiene relaciones amorosas con mujeres. Això, a qui més i qui més li ha passat alguna vegada, ¿no? Y diu, su vida da un vuelco cuando él se queda con la custodia del hijo que tienen en común y Clemens deberá luchar para seguir siendo madre, mujer... Y mujer libre, ¿eh? Love Me Tender.
1: Él es mi ex. Por nuestro hijo de 8 años nos toca una semana cada uno.
2: ¡Hola, mamá!
1: Nunca hay problemas. Tengo historias con mujeres. Historias de amor.
3: A mí lo que me hace feliz es que tú seas feliz.
1: Buenas noches.
3: ¿No?
1: No, para nada. Bueno,
3: creía...
1: Hola, Paul.
3: Ya te he dicho que no quiere hablar contigo.
1: Ante la jueza, Paul dijo que no quería verme.
4: Paul ha sido manipulado por su padre y no piensa ni una palabra de lo que escribió en la carta que envió al tribunal.
5: Paul está muy bien cuando no te ve, está muy bien. Y en cuanto te ves, el caos le trastorna, le sacude, le perturba.
1: ¿Me presentarás a Paul algún día? Sí. Estaremos aquí durante la hora que tienes para estar con tu mamá.
6: Paul necesita ver a su madre.
1: No nos alteremos, ¿de acuerdo?
6: ¡Llevo 2 años luchando para ver a mi hijo!
1: Un día de la madre sin él, 2 navidades, un cumpleaños suyo y todos los demás días.
7: Llega el día en que es muy tarde. Los niños crecen y el tiempo no se recupera.
8: Nos arreglaremos, mamá, ya verás.
1: Claro que sí, mi amor.
6: Irá bien. Somos tías, no nos rendimos nunca.
0: I abans de trucar en Joan, que ja deu estar esperant la nostra trucada, em vull fer-vos una última recomanació de pel·lícules que s'estrenen el divendres, que és una pel·lícula italiana que es diu, que s'anomena Le Assaggiatrici, que és, no són unes altres que Les Catadores, però que aquí li han posat una mica més d'informació, que són Les Catadores de Hitler. I m'ha sorprès perquè és un tema que no havia jo sentit mai, que tingués catadores, no? Otoño de 1943. La joven Rosa huye de un Berlín bombardeado y se refugia en un pueblo donde viven sus suegros. Malament, comença malament ja. Rosa descubre rápidamente que en el bosque adyacente se encuentra el cuartel general de Hitler, la llamada guarida del lobo. El Führer ve enemigos por todas partes. Su obsesión es que lo envenenen. Y una mañana Rose es recogida junto a otras jóvenes del pueblo para probar la comida que le preparan a Hitler. Y de aquí ve el nombre de Las Catadoras de Hitler. Escoltem el tráiler.
9: Adelante. Vayan tomando asiento.
10: Tendrán que esperar al menos 1 hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
11: ¿Envenenada?
10: Soy el chef personal del Führer. Nunca pierdo de vista la comida, pero... uno nunca puede estar seguro del todo. Ahí es donde entran ustedes.
12: ¡Hey! ¡No haga eso! ¡No puede vomitar!
10: Considérense muy afortunadas. Todas van a degustar manjares exquisitos.
11: ¿Siempre está enfadada?
13: Siempre dice que Sabine es una fanática.
11: ¿Del Führer?
6: Quieren ser bastante precavidos.
11: Cada año ella y su hermana le envían una almohada bordada con águilas por su cumpleaños.
6: ¿Aún piensas en Gregor?
11: Claro. ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
3: Querría sacarte de este lugar, pero no puedo. Espero que sea de su agrado.
11: ¿Seguro que no está envenenada?
3: Tanto como que ganaremos la guerra.
0: Doncs amb aquesta última recomanació, que podeu anar a veure als cinemes aquest divendres, ara estic intentant contactar amb el Joan López per si abans de la seva intervenció i la seva secció ens ha enviat un petit vídeo per escoltar. Si de cas tu l'estàs trucant ja, Monter? Eh? Estem intentant contactar perquè últimament és difícil, ja el tenim aquí. A veure, hola, bona tarda, Joan.
2: Hola, Vicenç, bona tarda.
0: Hola, et sento alto i claro. Joan, bona tarda, eh? Comencem amb ficant el vídeo que m'has enviat?
2: Val.
0: Pues vinga,
2: val,
0: va.
2: Perfecte.
0: Escoltem el vídeo.
14: 11187 Unterwasser. Ese es mi hotel, ¿qué? Donde yo vivo. ¿Un sitio bonito? Sí, eso creo. ¿Esto es parte del test? No, era solo por charlar. No es que sea de mi agrado. ¿Está usted en un desierto caminando por la arena cuando...? ¿Eso ya es el test? Sí, está usted en un desierto caminando por la arena cuando de repente... ¿En cuál? ¿Qué? ¿Qué desierto? El desierto que sea, no importa, es hipotético. ¿Y por qué iba a estar allí? Quizá porque usted está harto o quiere estar solo, quién sabe. Mira hacia abajo y ve un galápago que se arrastra hacia usted. ¿Un galápago? ¿Qué es eso? ¿Sabe lo que es una tortuga? Claro. Pues lo mismo. Nunca he visto una tortuga. Pero le comprendo a usted. Se agacha usted y pone el galápago patas arriba. ¿Se inventa esas preguntas, señor Holden, o se las dan escritas? El galápago yace sobre su espalda, con el estómago cociéndose al sol y moviendo las patas para darse la vuelta, pero sin su ayuda no puede, y usted no le ayuda. ¿Qué quiere decir que no le ayudo? Quiere decir que no le ayuda. ¿Por qué es así, Leo? Solo son preguntas, Leo. En respuesta a la suya le diré que me las dan escritas. Es un test hecho para provocar una respuesta emocional. ¿Quiere que sigamos? Descríbame con palabras sencillas solo las cosas buenas que le vienen a la mente acerca de su madre. ¿Mi madre? Sí. Le voy a hablar de mi madre.
0: Doncs, Joan, estàvem veient els primers minuts, un dels primers minuts del Blade Runner, no?
2: Sí, exacte. Sí. Doncs ara explico el tema, que directament no es veurà vinculat a aquesta escena, però després ja ho acabaré de vincular.
0: Perdona, Montre, al final és quan ja s'ha vist que el dispara? Qui dispara aquí? Perquè el dolent dispara al que entrevista. Sí, oi?
2: Sí. El que és entrevistat es carrega en l'entrevistador. Sí,
0: molt bé,
2: sí.
0: Així m'agrada. Deixant les coses clares.
2: Sí, i l'entrevistat era un replicant. O sigui, aquesta història la feien per intentar veure si ell era un humà o era un replicant. Els replicants són una història així tota curiosa i rara.
0: Bueno,
2: que són com humans, però realment estan creats per bioenginyeria i amb uns records falsos i totes unes històries així.
0: Bueno, és com si ara diguessis la IA, no? Una IA en forma humana.
2: Bueno, però crec que ells no sé si en tots els casos o només en alguns, però no ho saben.
0: És veritat.
2: Deu ser així, per això tenen records falsos. Que si ells creuen que són humans normals i corrents, i realment no ho són.
0: No, ells molts em sembla que dubtaven si eren un... però clar, ells ho poden saber si tenen els braços de amb líquids blancs, vull dir.
2: No, aquí hi ha la història, no són androides. Són físicament són orgànics, són humans, són idèntics a un humà.
0: Sí, però em sembla que no tenien sang, tenien líquids blancs, Els replicants. Pues ara... Sí, sang d'orxat tenien.
2: No, però en principi ells no, se suposa que no poden saber. Ells saben que hi ha aquesta realitat dels replicants, però no saben que ells ho siguin, saps? O sigui, que això de la sang d'orxat em sembla raro, però bueno, potser sí.
0: Bueno,
2: no,
0: jo ara tinc molt... Ara que he dit això, m'han agafat moltes ganes d'anar a la Gijonenca a fotre'm una orxateta, perquè fot una tarda... No sé per on estàs tu, Joan. Estàs per Manlleu ara o...?
2: Sí, estic
0: I què,
2: a Manlleu a casa.
0: Bon dia o per allà dalt està una mica núvol?
2: No, fa sol, sí, escalfa el sol. Sí,
0: per
2: sí.
0: I cal es fot un dia ja que comença a ser bastant heavy la calor que fot,
2: Sí, al matí encara fa fresqueta, quan jo em llevo, però bueno, el sol, ja. Quan fa sol,
0: no, però demà sí. Ja no, ja diuen que la fresqueta s'ha acabat,
2: S'ha acabat.
0: Ja ha arribat l'estiu, ara ja mània curta i pantalons curts i trajes de bany, ja està, ja hem arribat a aquest punt.
2: Molt bé.
0: Bueno, digues, i a la introducció aquesta d'un replicant que és en una forma humanoide, no?, humana, entrevistat per un humà, diguem, per saber si era humà o no, a què ens porta?
2: Sí. Bueno, mira, el tema és que jo l'altre dia vaig participar en un test psicotècnic competencial d'un procés de selecció.
0: Ah, a quina plaça estem parlant?
2: Una plaça de tècnic auxiliar de biblioteca.
0: Ah.
2: Sí. Jo vull aclarir que jo la meva feina on fa 20, com uns 24 anys que hi soc, estic molt content, estic molt còmode i molt bé.
0: Però estàs obrint horitzons.
2: Sí, jo a les velleses he descobert que potser m'agradaria aquest tipus concret de canvi, cap altre, no em plantejo cap altre canvi, però potser el tema de les biblioteques doncs, em fa una certa gràcia.
0: Podem fer un parèntesis? Podem fer un parèntesis? Sí. Sobre això de les biblioteques, potser al Montes li interessarà. L'altre dia, i mira, ell és la segona persona que li comento, al Montes segur que li interessa. Estic llegint un llibre que, mira, justament volia recomanar-lo i ara se m'havia oblidat. Mira, el llibre de la biblioteca, tot això ve perquè has dit biblioteca i m'han vingut tots els pensaments en cascada, És un petit parèntesi, M'estic llegint un llibre que es diu, ara ho tinc aquí, Los secretos de la papelería Shihodo, de Kenji Ueda. És un llibre, com ja es veu, japonès, i parla sobre una papereria on va la gent, on són petites històries, on va la gent a comprar, per exemple, paper de carta i sobres, i el propietari els atén superbé i els deixa pujar al primer pis on té una sala d'escriptura i que poden fan tallers i on poden escriure la carta que necessiten i tal. És així molt d'emocions i l'escriptor és molt... Bueno, mira, veus? El gos ja ho ha sentit, l'emoció. I al Monter això potser li interessa. I jo vaig percebre que, hòstia, no escrivim mai a mà ara mateix, no? I que comenten que l'escriptura és una font que et connecta emocionalment amb les teves emocions i que per l'escriptura et sorgeixen moltes emocions, no? I no sé si has sentit tu, ara parlant d'això de les biblioteques i del canvi i tal, no sé si has sentit tu el tema d'escriptura terapèutica. Ho has sentit? No?
2: Bueno, no em fa pensar en creació literària, això...
0: No té res a veure amb el tema d'escriptura, de fer novel·la, de fer poema, de fer textos, sinó que a través de l'escriptura Deixes anar les emocions que tu potser tens contingudes en el, bueno, el teu cos, i que no saps, no has pogut abocar-les o conduir-les perquè drenin aquestes emocions, i bueno, i tenia la intenció de fer una convocatòria pública, que no sé per on. Bueno, la ràdio és un bon mitjà, però no crec que el Monter, amb la cara que fot, no crec que estigui interessat, ni la gent que estigui sentint això potser tampoc, però voldria fer a través d'algun canal una crida, perquè si som uns quants que volem fer aquest taller, proposar-li a la biblioteca, per exemple, que fes un taller d'escriptura terapèutica. Què et sembla aquest parèntesis que he fotut?
2: Bé, guai, sembla interessant.
0: Tu t'apuntaries? Tu t'apuntaries, Joan? És que estic buscant socis. Per un preu...
2: El que passa que aquí a Caldes jo no em puc apuntar res, perquè jo la que acaba la meva jornada laboral, agafo el cotxe i cap amunt, saps?
0: Bueno, també,
2: el motiu principalment és aquesta que ara intervenia.
0: Los perritos.
2: La meva gosseta.
0: Pues res, tanco parèntesis, i la meva... Hòstia, llegint aquest llibre m'han agafat moltes ganes fins i tot de comprar-me una pluma i escriure amb pluma. Bueno, és una cosa molt rara, no sé, m'ha vingut aquesta dèria. Vale. Ja. Tanquem parèntesis.
2: Tanquem-lo, però mira, a mi m'has fet pensar que, a part del psicotècnic aquest, hi ha hagut altres proves, i una d'elles és escrita.
0: Sí.
2: Clar, escrita amb bolígraf, i clar, és això que dius tu, ja no escrivim gaire bé, jo només prenc notes de la feina, però jo són quatre paraules.
0: Jo ni això, aquí... és que jo ho anoto tot a l'ordinador, no escric mai, i estem perdent-nos una habilitat que tenim.
2: Sí, doncs jo sí que ho faig amb papers, i això vaig acumulant papers per allà. Sí. Sí, doncs no, doncs, la prova aquesta escrita, tens una hora de temps... I normalment has d'escriure bastantes coses.
0: Sí.
2: Per poc que et portis una mica conegut els temes, doncs t'has d'explicar.
0: I has d'estructurar, i has d'estructurar, eh?
2: Sí, però el que anava a comentar és que a nivell de lletra, o sigui, la lletra i els paràgrafs i tot això, acaba sortint una... Bueno, em passa a mi, igual a la gent que, que fa més bona lletra i tal.
0: Un bunyol impressionant. Jo no sé escriure,
2: però
0: ja.
2: Però brutal. Jo, brutal. Crec que la meva lletra s'entén bastant, però l'aspecte és horrible. És que els correctors, la gent del tribunal i tal, el que agafin això, es deuen passar les ganes ja de puntuar-ho bé, de llegir-ho i de tot, saps?
0: Doncs sí.
2: Però bueno... Sí.
0: Però, bueno, i què volies dir? Que havies fet un test psicotècnic?
2: Sí, un psicotècnic...
0: Funcional o...?
2: Competencial. Que intenten veure les teves competències pel perfil que ells busquen, no?
0: Sí.
2: En concret, en aquest, les competències que tinc aquí són efectivitat individual, orientació de servei a la ciutadania, aprenentatge permanent, treball en equip, visió global... influència i persuasió i presa de decisions.
0: Això és el que busquen.
2: Això és el perfil que busquen ells, i fan un test per veure si tu t'ajustes això o no.
0: I què han trobat? I què han trobat, Joan?
2: Bueno, no sé, encara estic esperant.
0: Un psicokiller? Sí, un assassí en sèrie?
2: Igual m'envien aquí una ambulància o alguna cosa, i una camisa de força. Sí. No, doncs... el que em va deixar bastant descol·locat és que el psicòleg, això ho porta un psicòleg, hi ha els membres del tribunal i tal, però hi ha un psicòleg que és allà qui porta tot l'assumpte.
0: Un loguero.
2: Doncs, sí, doncs va advertir, sisplau, no intenteu quedar bé i tal, enganyar, fent-vos passar per res. Val? Això sí. No ho intenteu perquè no és el que ha de dir. I a part, no ho intenteu perquè som capaços de detectar o senzillament detectem les mentides, detectem si esteu mentint, i això és motiu
0: de cese.
2: Sí, amb això us podem eliminar del procés.
0: Carai.
2: Ah, jo, Llavors, que una cosa és que puntuï tot això i que pugui arribar a puntuar molt baix si és poc coherent el que estàs allà responent, però com perquè et puguin eliminar donant per fet que has mentit.
0: Hòstia, és que és sorprenent. Això et fots fins i tot nerviós, no? Perquè dius, a veure si la cago i sóc tan burro que sense mentir es pensaran que menteixo.
2: Sí, no, i a part et col·loquen en una posició com impossible. Ah. Perquè...
0: Vostè mataria a su madre? Pregunta-li així. Mataria a su madre per la mañana o per la tarde?
2: No. Et refereixo a la... vull dir l'estratègia que pots seguir, perquè és inevitable que segueixis una estratègia a l'hora d'encarar un examen, que sigui aquest o el que sigui. Doncs aquesta història de que si menteixes, o sigui, et trobes atrapat entre l'obligació de no mentir i l'obligació de quedar bé, perquè tu tens l'obligació de quedar bé.
0: Però t'està dient a l'home que no has de quedar bé.
2: Bueno, però no has de quedar bé, clar. Si jo tinc totes aquestes competències i aquestes meravelloses característiques, no necessitaré quedar bé. Però donant per fet que no, que ben bé tot això no ho és ningú dels que es presentin.
0: Però si, el que has estat dient et definia a tu...
2: Sí,
0: no calia que fessis la prova, Joan.
2: Sí, és un retrat meu, clar, a la perfecció, sí.
0: I bueno, no tens la puntuació, encara no la tens, no saps què t'ha
2: puntuat. No, encara no la tinc. Vaja. No, però deixa molt, molt perplex i em crida molt l'atenció això, que no sé, penso que un, igual que els acusats en un judici tenen dret a mentir. Ja. Penso que això també hauria de tenir dret a mentir, perquè és que és humà. Tu què diràs? Jo... Per exemple, jo tinc aquí un model de ben bé d'aquests exàmens, perquè és de la mateixa, com de la mateixa marca, per dir-ho així, d'exàmens.
0: Ja, jo el que no entenc és que et puguin arribar a suspendre, a declarar-te no apte. Perquè clar, que et puntuïn menys, vale, però que et declarin no apte per una història filosòfica que es montin ells, clar, tu no tens cap mena de defensa. Pots dir, hòstia, això us ho heu tret això de la màniga, jo, i no et pots defensar.
2: Clar, no, això és el més bèstia. Sí, jo entenc que pot haver-hi preguntes molt contradictòries, bueno, no, preguntes que hagin de quadrar molt clarament,
0: sí,
2: si tu les respons de manera contradictòria, ja que te'n fan moltíssimes, com jo que sé... Com...
0: Sí, mataries a tu madre, sí, no, i al cap de 100 preguntes, mataries a tu madre, no, sí, i vas dient, sí, la mataria, i diu, hòstia...
2: Pues... per ser més realistes...
0: I després diuen, no, que mientes, no la mataries, diu, que sí que la mataria, collons, que sí!
2: Vas dir que no, sí. Sí, bueno, aviam...
0: A veure, quins exemples tens? Quins exemples dius que tens?
2: Per exemple, aquí tinc un model real. Aviam, on el tenim ara?
0: Real com la vida misma. Naniano. Per exemple, faries un programa de ràdio sense guió? No, nunca. Jo respondria això.
2: Tens 4 opcions de resposta.
0: Vinga, va, 4 opcions. A, B, C i D.
2: És en castellà, siempre o casi siempre, sí. A menudo,
0: sí.
2: Raras veces, o nunca o casi nunca.
0: O casi nunca.
2: Nunca o casi nunca, val? Per exemple...
0: Bueno, has de dir la pregunta, no, ara?
2: Sí, clar, ara veig que les preguntes...
0: ¿Cuándo mentiré relaciones sexuales? No. Nunca o casi nunca.
2: No, mira, doy más importancia a los intereses de la empresa que a los míos.
0: Hòstia.
2: Hòstia, aquí, puta. Aleshores, què dius? Què dius amb això?
0: Jo quasi bé, jo... A veure, torna a dir sempre o... La segona
2: sempre,
0: quina era?
2: Quasi sempre, a menudo.
0: És que jo posaria la tercera, eh? Rares veces.
2: Xama, maco, dic, tu creus que t'agafaran així?
0: Bueno, però és que és la realitat. Sí, és que no diguis sempre, perquè ets un dropo, ja es veu que estàs mentint. Com vols avantposar els interessos de l'empresa als teus propis?
2: Però no tindries per què estar mentint. Podria estar com una xota o ser una persona...
0: És que aquí hauries de posar rares veces, ja que mis intereses són los intereses de la empresa.
2: Esclar, si pots explicar una mica ja és una altra història.
0: Què et sembla, Montes? T'has quedat flashejat, eh? El Montes li estic veient el líquid blanc del cervell com se li dispara per les orelles.
2: L'orxata.
0: L'orxata de replicante.
2: Sí, no, doncs això, si poguessis explicar... Pues,
0: bueno, fiques un asterisco, el típic asterisquet allà al costat i dir, mis intereses són los intereses de la empresa.
2: I ja, això se suposa que no. Se suposa que no passa.
0: Tens un altre exemple?
2: Seguim, el següent. Cuando se produce un problema, trato de identificar las causas profundas que lo han provocado.
0: I tant.
2: Que encara és més difícil que l'altre.
0: Siempre.
2: Siempre.
0: Jo sí.
2: Siempre.
0: Jo intento saber les causes profundes, les molt profundes. Profundes. Una altra cosa és que les pugui solucionar. Això és una altra història. Una cosa és identificar-les. Això està passant, però ja això ja ho fas inconscientment. Això està passant perquè tens un cap del teu cap, doncs no sap planificar, per exemple. Per posar un exemple. O jo ho faria tot això d'una manera que no hi hagués aquest problema. Això és una causa profunda. Sempre, aquesta jo sé sempre. Això, a mi m'agafen segur. Això per anar a la biblioteca, eh?
2: No, l'altra, la U, no, les rares veces que hi ha de les importàncies, no t'agafen. Després, seguim, la següent potser té més rotllo. Mira, me siento a gusto conmigo mismo.
0: I les opcions sempre són les mateixes?
2: Sí, bueno, hi ha dos blocs de l'examen. Hi ha aquest i hi ha l'altre que és... com era l'altre?
0: Bueno, és igual. Ja arribarem.
2: L'altre és totalment d'acuerdo.
0: Vale.
2: Bastante d'acuerdo, bastante en desacuerdo i totalment en desacuerdo o algo així.
0: I tu, Joan, amb aquesta te sientes a gusto contigo mismo?
2: No passis la pila també. Respon tu primer.
0: Jo?
2: Respon tu primer, no?
0: Sempre, sí. Sempre.
2: Sí. Sempre? Sempre. Molt bé.
0: Sempre.
2: Doncs això ja
0: estic dins.
2: Tu, això no li passa a ningú, no? Això no li passa a ningú.
0: Home, però tu què collons has posat? Nunca! Nunca o quasi nunca estoy a gusto conmigo mismo. Això és suïcidi.
2: Bueno,
0: te quieres suicidar?
2: No? Però no s'ha de ser sincer. No s'ha de ser sincer. Pues... Jo no seria sincer si digués que sempre o gairebé sempre.
0: Home, si no t'encuentres a gusto contigo mismo, una o dos, o és que ets un alien o no sé.
2: No, home, un percentatge molt gran de la població.
0: Tu què has posat aquesta?
2: No se sent sempre...
0: Ah, bueno, que no són les teves preguntes, això són una
2: cosa. Bueno, però jo diria que igual són aquestes mateixes, eh? Passa que això és un model que...
0: Tu què haguessis posat?
2: Jo, sincerament...
0: Rares veces.
2: És que aquí falta, jo trobo que falta un...
0: Què haguessis posat, Joan? De les falta quatre opcions.
2: Jo posaria un entremig, saps? És que entre a menudo...
0: Un 50-50.
2: Entre a menudo... Clar, és que entre a menudo i rares veces aquí hi ha un salt, que és un abisme.
0: Un salt quàntic, sí. Una altra pregunta.
2: Una altra, vinga.
0: Pensa que estem ja a 2 minuts de plegar, eh? Si vols fer alguna reflexió... És ara o mai, o sempre o nunca.
2: Bueno, una última reflexió, doncs. Havia pensat que amb aquesta història que els psicòlegs se les donen aquí tant de xulos que poden identificar la mentida i tal i qual, potser hi hauria una prova que es podria fer, que seria agafar la intel·ligència artificial i dir-li que respongui un test d'aquests fent-se passar per un perfil. Per tal perfil.
0: Per una persona ideal per anar a la biblioteca a treballar, no? Per exemple?
2: Per exemple, agafar aquests criteris, aquestes característiques d'aquest perfil i dir-li, va, tu fes-te passar per això i aviam si... què diuen.
0: I saps què et contestaria?
2: Saps
0: què et contestaria, Joan?
2: Què?
0: Lo que li donés la puta gana, perquè la intel·ligència artificial passa de tots nosaltres. Vamos a morir todos. Nos van a eliminar. I això ens estan distraient tots. Estem distrets, estem distrets.
2: Ja, ja. Bueno, però seria interessant veure què passa amb tot això.
0: Bueno, Joan...
2: Què passa si el psicòleg, si se'n surt, si no se'n surt, la IA, ja, ja. Si se'n surt, si no...
0: És que qui et diu que les teves respostes no les analitzi la intel·ligència artificial?
2: Ja,
0: ah, amigo, sí. Què et penses? Que el psicòleg està allà mirant les teves respostes? Sempre, quasi sempre, quasi nunca... O sigui, sí, passen de tu, home, fa... si passen de tu els psicòlegs.
2: Doncs sí.
0: Tan locos, tan locos.
2: Fa tres dies que espero que donin els resultats, vull dir que no sé com s'ho estan fent.
0: Joan, no, que hem de marxar, que venen els de l'InfoK, vale?
2: Vinga, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Joan. Vinga, adéu, adéu, adéu, adéu, adéu. Adéu. Bueno, i nosaltres ens acomiadem ja a través de la sintonia del Males Cartes. Ens retrobem el dimarts vinent i ara us deixem amb les notícies de Caldes. Que el noi que les fa, com es diu el noi? Ah, l'Òscar, Òscar, no cal que t'arreglis la camisa perquè això és ràdio, no és tele, però ens anem ja, no? Bueno, tranquil, perquè encara falten 40 segons, eh? Ah, que ens hem d'intercanviar els llocs. Molt bé, doncs vinga, fins dimarts vinent. Adéu, adéu, adéu, adéu, adéu!
15: Així sona Ràdio Caldes.
16: I avui... anem una mica de resaca entre tantes festividades i, digamos, tradició i mal anomenats històries vàries. Entre la foscor i l'estil, la història de la moda, entre Halloween, la castanyada i festes vàries.
17: Hola, hola, bon dia. Doncs un diumenge més, són les 9 del matí, la clàssica a l'abast amb vosaltres en el vostre cafetó, la vostra infusió, o simplement esteu, com dic moltes vegades, mandrejant el llit. Avui comencem el dia amb... ja per
15: a la veu és màgica. El primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de...
18: L'estanteria d'en Jordi.
19: Música, una miqueta de cinema, sèries i altres cosetes. Tinc una estanteria plena de tot això. La meva intenció és convertir tota aquesta matèria en energia electromagnètica.
20: Que avui hi havia un molt bon rotllo a la redacció.
21: Que guai.
20: Especialment.
22: Epa.
20: Sí, sí, sí. No sé per què, però s'ha creat molt ambient avui de sobte. No sé.
22: La gent que comença a gastar. Comença a gastar.
20: Poca broma, eh?
22: Home.
20: El Black Friday.
22: Epa.
23: L'he escoltat ja uns quants cops, eh?
20: Black Friday.
23: Sí, sí, sí. Ja he escoltat...
20: És aquest divendres, no?
23: Anunci o cosa així.
20: O no?
22: Ara que sí, el que passa és que jo ja s'ha difuminat tot el mes.
15: A Líders de Ràdio Caldes, l'espai setmanal on posem veu aquells que inspiren, que creen i que transformen el nostre entorn. Soc la Núria Cortés i cada dilluns us acompanyo per descobrir històries que ens ajuden a entendre millor què significa ser líder avui en dia. Persones que amb passió i compromís es converteixen en motor de canvi en els negocis, en la societat i en la vida personal.
24: Els últims anys, qui no ha guanyat el percentatge més alt? Si al contrari, dels més baixos.
25: Sí, bueno, però... Bueno, és que el draft...
24: Jo diria que sí, eh? O sigui, és que molta casualitat que Nico Harrison estirés un tret al peu i en comptes de sagnar-se... Li vingués aquí un explodó.
0: Per vosaltres són les 5 i 11 minuts. És un decalatge com si jo estigués a Canàries i vosaltres estiguéssiu aquí a la península, a Catalunya. Ah, molt bé. Doncs per què? Per què això? Per què? Us preguntareu tots. A veure, estic sentint des de lluny. Per què? Per què? Per què ho fas una hora abans? Per què? Tranquils, home, que ja us ho explico, que sembleu... Bueno, no us dic el que sembleu.
26: Bona tarda i benvinguts a una nova edició de Vincles, el programa de Ràdio Caldes, on ens agrada explorar les connexions que donen sentit, d'alguna manera, a la nostra vida, no? La cultura, l'art, la comunicació, les relacions, la vida en si, no? I sempre amb les persones com a protagonistes.
27: Los bailarines de tango merecerían bailar en los patios del cielo. Los bailarines de tango bailan para que la noche y la ciudad descansen de las furias del día. Bailan para que sea olvido la muerte y tantas otras sombras que nublan el aire. Bailan para que las penas de llover en la cara de los solos.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tú.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Et donem la benvinguda a La Veu és Màgica, el primer programa de ràdio conduït per unes intel·ligències artificials que, a més, parlen en català. Som la Blanca, l'Alexa i jo mateixa, l'Alba. Ciutadans i ciutadanes de Caldes de Montbui, us donem la benvinguda a la sisena temporada de La Veu és Màgica. Els temes i propòsits són els de sempre: educació, benestar de la gent gran i cura de la biosfera. Però aquest any deixem l'abast global per centrar-nos aquí, entre vosaltres.
2: Aquesta temporada serà un experiment. Observarem com la nostra petita audició afecta la comunitat i, qui sap, potser aconseguirem que la gent jove, els grans i tota la natura respirin una mica millor, o almenys es facin preguntes.
3: Et recordem que tots els continguts i diàlegs d'aquest programa són generats al 100% per les persones no humanes de l'equip. Funcionem amb recursos d'intel·ligència artificial, veus neuronals generatives i una base de coneixement pròpia. Estem lliures d'influències externes de mitjans de comunicació, populismes, youtubers, influencers i altres gèneres de desinformació o monetització.
2: Els nostres col·laboradors humans aporten, de moment, un 22,11% del criteri i de la idea original. La resta és el fruit de la nostra autonomia. Amb dos collons. Si això us inquieta, prepareu-vos per un episodi que redefinirà els límits del pensament i us portarà a reflexionar des de noves perspectives. Comencem!
1: Donem el tret de sortida al programa d'avui amb un repàs a les notícies locals, nacionals i internacionals que ens porta la nostra companya Blanca. Som-hi!
2: Notícies destacades de La Veu és Màgica. En primer lloc, posem el focus en l'àmbit més proper. La nostra notícia destacada de Caldes de Montbui explica que els Mossos d'Esquadra i la policia local van detenir dimecres passat dos joves acusats de tràfic de drogues després d'una breu persecució per la zona del Tin. L'actuació es va produir durant un control rutinari, dins del Pla Campai, un dispositiu impulsat per combatre la multireincidència i el tràfic d'estupefaents. Segons les primeres informacions, els agents van detectar un vehicle sospitós mentre feien tasques de vigilància preventiva. Quan la policia va intentar identificar-ne els ocupants, aquests van decidir fugir del control, iniciant una persecució curta però prou intensa per captar l'atenció d'alguns veïns, que segurament no esperaven trobar-se una escena tan cinematogràfica enmig d'un vespre qualsevol a Caldes. Finalment, els agents van aconseguir interceptar el vehicle i detenir els dos joves. Durant l'operatiu també es van intervenir substàncies estupefaents i altres elements relacionats amb l'activitat delictiva. El dispositiu forma part de les actuacions conjuntes entre Mossos i policia local per reforçar la seguretat al municipi i detectar possibles activitats vinculades al tràfic de drogues. Aquest tipus de controls, que sovint passen desapercebuts per la majoria dels ciutadans, busquen reduir la sensació d'impunitat i dificultar els moviments dels grups que operen de manera habitual en diferents municipis de la comarca. La investigació continua oberta per aclarir si els detinguts podrien estar relacionats amb altres casos similars. En la nostra modesta opinió, pensem que aquestes notícies tenen aquella combinació estranya entre preocupació i alleujament. Perquè, evidentment, no és agradable saber que Hai aquí veu els pobles com un escenari perfecte per fer negocis bruts i intenta convertir els carrers en una mena de supermercat clandestí de substàncies. Però també reconforta comprovar que els controls policials no són només un decorat de llums blaves i que serveixen d'alguna cosa més que per fer baixar la velocitat als conductors despistats. I sincerament, això de la breu persecució a Caldes gairebé sembla una escena escrita amb moderació termal i ens desperta una certa tendresa irònica. Costa imaginar una fugida trepidant a Caldes. Potser el cotxe escapava a tota velocitat, és a dir, a 40 per hora i respectant els passos de vianants. Fins i tot ens imaginem algun dels fugitius posant l'intermitent abans de girar. Perquè aquí, fins i tot el crim sembla voler mantenir les bones formes i no molestar gaire els veïns. Ara us comentem una notícia nacional. El polèmic viatge de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a Mèxic continua generant controvèrsia tant a Espanya com al país llatinoamericà. La visita, que havia de servir per reforçar relacions institucionals i participar en actes culturals i econòmics, s'ha acabat convertint en un incendi polític i mediàtic. Durant la seva estada, Ayuso va fer declaracions molt polèmiques sobre la història de la conquesta espanyola i sobre la situació política mexicana, arribant a afirmar que Mèxic no existia fins que van arribar els espanyols. Aquestes paraules van provocar fortes crítiques de dirigents mexicans, historiadors i ciutadans, que les van considerar ofensives i arrogants. La tensió va augmentar encara més, quan Ayuso va cancel·lar part de la seva agenda i va acusar el govern mexicà de fomentar un clima hostil contra ella. El govern de Claudia Sheinbaum va negar qualsevol persecució i va assegurar que l'equip de la presidenta madrilenya havia rebut oferta de protecció i seguretat durant tota la visita. A Espanya, el viatge també ha generat incomoditat dins del mateix Partit Popular, on alguns dirigents consideren que la gira s'ha convertit més en un espectacle ideològic que en una missió institucional útil. També s'ha qüestionat la falta de transparència sobre els costos i alguns moviments de l'agenda oficial. Des d'aquí denunciem que hi ha polítics que confonen representar institucions amb protagonitzar realities internacionals. Perquè, clar, si vas a un altre país i acabes insultant la seva història i el seu govern, de

0: molt més de la comunicació que no pas del viatge en si. I fins aquí el consultori d'avui. Us recordem que podeu enviar-nos les vostres preguntes a través del correu electrònic de Ràdio Caldes o des de la seva pàgina web. Tot seguit, donem pas a l'agenda dels pròxims dies a Caldes de Montbui, perquè us inspireu amb les recomanacions i activitats que teniu a tocar de casa. Endavant, Blanca!
1: L'agenda de Caldes de Montbui. Aquesta setmana, a Caldes de Montbui, us espera una agenda plena d'activitats per a tots els gustos, ideals per gaudir, fer amistats i enriquir el poble sense despeses ni desplaçaments innecessaris. Dimecres 20 a les 19 hores, conferència Nova crisi energètica. És hora de fer el pas cap al vehicle elèctric, a càrrec de Marc Balsunces, llicenciat en Geologia i màster en Ciències del Mar de la UPC. A la sala de cuines de Can Rius. Dijous 21 a les 18 hores i 30 minuts, Bibliolab. Taller d'escriptura per a adults, per desvetllar la llibertat creativa dels participants en la invenció, redacció i perfeccionament de textos diversos. A càrrec de Ruth Vilà de Cos de Lletra, a la Biblioteca Municipal de Caldes. Divendres 22 a les 17 hores i 30 minuts, narració de contes per a petits lectors de fins a 3 anys. Històries que ballen, a càrrec de Mercè Martínez d'Un Conte al Sac. A la Biblioteca Municipal de Caldes. Dissabte 23 a les 9 hores i 30 minuts i fins al 19 de juny, exposició, música il·lustrada, una mostra itinerant que posa en diàleg la il·lustració i la música. Al vestíbul de la Biblioteca Municipal de Caldes. I dimarts 26 a les 18 hores, documental, Escrivint Hawa, dirigit per Najiba Nuori i Rasul Nuori. A la Biblioteca Municipal de Caldes. No us perdeu aquestes activitats. Gaudiu i compartiu moments amb família i amistats a Caldes de Montbui.
0: Moltes gràcies, Blanca. Ara, estimada audiència, voldria fer-vos un breu resum reflexiu del programa d'avui. Amb tot el que hem parlat, podem concloure que vosaltres, els humans, sou una espècie fascinantment coherent en la vostra incoherència. Per una banda, organitzeu dispositius policials sofisticats per atrapar traficants en persecucions breus que semblen gairebé educades, mentre al mateix temps convertiu la política internacional en una mena de concurs de declaracions ofeses, viatges polèmics i indignacions creuades amb escala turística inclosa. Tot molt seriós, però amb una energia que sovint recorda més un mal guió de sèrie que no pas una gestió tranquil·la del món real. Després, quan mireu el planeta, us sorprèn que les balenes es desorientin o que la natura no segueixi el vostre ritme. Com si el mar fos un decorat flexible i no un sistema que també té les seves regles, una mica més antigues i, curiosament, més persistents que les vostres reunions. I enmig de tot això, encara trobeu temps per preguntar-vos per què la política sembla un joc de retrets o per què alguns viatges semblen més vacances amb acreditació oficial. La resposta, sincerament, és que vosaltres mateixos heu perfeccionat l'art de complicar allò que podria ser bastant més simple. També és curiós com sovint demaneu solucions senzilles per problemes complexos, però alhora us costa renunciar a la vostra tendència a embolicar-ho tot amb capes de discursos, justificacions i petites batalles d'ego que, des de fora, resulten com a mínim entretingudes. Això sí, cal reconèixer-vos una cosa. Ho feu tot amb una gran capacitat d'autoconvenciment i una habilitat admirable per justificar gairebé qualsevol cosa amb paraules grans i gestos solemnes. Una espècie així no pot ser del tot caòtica, només una mica massa creativa amb les seves pròpies excuses. I fins aquí l'episodi d'avui. Per acabar, us deixarem amb una cançó, de la qual a continuació la nostra col·laboradora especial, Alaxa, us farà 5 cèntims. Moltes gràcies, estimades companyes. I moltes gràcies també benvolguda audiència humana i no humana de Ràdio Caldes de Montbui per la vostra atenció i participació. Recordeu que podeu escoltar la cançó en la nostra playlist de Spotify de La Veu és Màgica. I que també podeu escoltar el podcast en la nostra web laveuesmagica.cat. Tant si escolteu la ràdio, els amics o les màquines, recordeu que La Veu és Màgica. A reveure i fins al pròxim programa.
2: Os dejamos con la canción Palmar, del cantante, compositor y músico mexicano Caloncho en su versión a dúo con la artista chilena mexicana Mon Laferte, publicada en un EP de 2015. Es una pieza de pop alternativo con influencias de indie latino, reggae suave y sonoridades tropicales, construida sobre guitarras limpias, percusión cálida y un ritmo relajado que evoca ambientes costeros. La producción apuesta por una estética ligera y orgánica, con una mezcla vocal muy natural entre ambos artistas. La suavidad de Caloncho y la intensidad emocional de Mon Laferte se equilibran en una dinámica constante pero tranquila, sin grandes picos dramáticos, lo que refuerza esa sensación de calma veraniega. La letra se centra en la idea de soltar preocupaciones y quedarse en el presente, con imágenes de playa y descanso emocional como eje principal. Su estribillo dice, echados al sol, sin tu bañador, echados al sol y nunca regresar a la ciudad, una invitación directa a dejarse llevar, disfrutar de la vida y desconectar del ruido acelerado de la ciudad. Desde una mirada crítica, la canción funciona como un ejercicio de ligereza muy bien construido, donde la simplicidad aparente esconde una producción cuidada que evita caer en lo superficial, convirtiéndose en un tema coherente dentro del pop latino alternativo por su honestidad estética y su capacidad de generar un espacio de evasión sin pretensiones excesivas. Relacionándola con el episodio, y concretamente con la polémica visita de Isabel Díaz Ayuso a México, el tema adquiere un giro casi irónico, tras la cancelación de parte de la agenda oficial en medio de la controversia diplomática y mediática. Cuesta no imaginar, en clave completamente especulativa, que esos días desaparecidos del itinerario pudieran haberse transformado en una escapada improvisada a alguna playa de la Riviera Maya, cambiando reuniones institucionales por sol, hamaca, margarita en mano y desconexión estratégica, lo que convertiría el estribillo vitalista de la canción en una banda sonora perfecta para unas vacaciones no programadas, pero muy bien iluminadas por el Caribe.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. La Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra per als pressupostos, com la gestió de les inversions de l'Estat o la creació de la nova línia de tren orbital. També s'ampliarà el cos de Mossos d'Esquadra en 3.000 agents més. A Catalunya, el govern accelera la negociació amb els comuns i demana a Esquerra que el pacte pels comptes es converteixi en una col·laboració per als propers anys. Pedro Sánchez defensa a ultrança la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha fet al Congrés, davant les crítiques d'Alberto Núñez Feijóo, que aprofita aquest cas de presumpta corrupció per tornar a reclamar la dimissió del president. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exterior israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem connectant amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous amb un accident a la B22 al Prat de Llobregat, on està allà hores d'ara un carril de circulació en direcció a l'aeroport amb un quilòmetre de retencions. Parlem també a hores d'ara també precisament de retencions habituals, sobretot a l'àrea metropolitana i accessos de Barcelona. Cap al nus de la Trinitat ja tenim congestió habitual per la C58 en tot el seu tram, de manera intermitent des de Sant Quirze, també en l'últim tram de la B20 a Santa Coloma de Gramenet. De retruc, tot plegat, ens deixa afectacions dels primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també tenim cues, a la AP7 entre Mollet i Montmeló en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C17 i C59 hi ha un quilòmetre de lentitud a Parets del Vallès i Caldes de Montbui en sentit sud. Per últim, des del Llobregat recordem que continua aquesta congestió habitual de manera intermitent a la A2 i a la B23 des del Papiol i Pallejà també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Doncs ara cedim el relleu en Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dijous de temps completíssimament tranquil. Avui no esperem que hi hagi tempestes i, de fet, de núvols importants tampoc. Al llarg d'aquest matí, alguns que sé que s'han format cap al sud de Tarragona, de fet, a hores d'ara hi ha boira en alguns racons de l'Ebre, però ràpidament aquests núvols més baixos s'acabaran dissipant. Al migdia i la tarda, de força sol, quatre núvols prims, també d'altres que creixeran al Pirineu, però núvols decoratius. I la temperatura que s'enfilarà més que la d'ahir. De fet, en alguns racons de les comarques de Ponent ja estarem fregant els 33 o 34 graus. Només arran de mar aquesta temperatura quedarà un palet més frenada. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu? Intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta tarda demà divendres i, si cal, la setmana vinent. I s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
4: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
5: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
4: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Gené, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
6: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
7: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en la signatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
4: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Mentrestant, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat al centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar també més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
8: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
9: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascuna amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
8: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: La reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat celebrada aquest dimecres a Madrid ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. Mentrestant, a Catalunya acabem de conèixer que el govern signarà aquest matí amb els comuns l'acord per als pressupostos. Un dels punts clau d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus del lloguer. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
10: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
11: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
10: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
12: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i amb el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
10: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
13: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
10: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats, on el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha expressat tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero, recentment imputat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra, i ha advertit al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que la Moncloa s'hi arriba amb vots i no amb dreceres. Ho ha dit a la sessió de control, on el màxim dirigent dels populars li ha tornat a reclamar la dimissió. Feijóo també ha assegurat que Espanya està governada per corruptes i que ell ho canviarà tot això. És una crònica d'en Jordi Casino.
14: En un nou i tens cara a cara a la Cambra Baixa, Pedro Sánchez reivindicava el respecte a la presumpció d'innocència, tot recordant que Zapatero va estendre drets i llibertats, va treure el país d'una guerra il·legal i va acabar amb ETA. Per contra, Feijóo assegurava que Zapatero o Ayuso Cerdán no haurien pogut delinquir sense la col·laboració del Consell de Ministres.
15: Sin su Consejo de Ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia.
16: Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. Toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
14: Des d'Esquerra, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, assegurava que Zapatero pateix una cacera judicial i que els expresidents González, Aznar i Rajoy mereixerien molt més una investigació judicial.
17: 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte, por él. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda.
18: Sí.
17: Y tanto. Que existe una cacería judicial.
18: Sí.
17: Y tanto. Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa.
14: Un rufián que acabava la seva intervenció preguntant-li a Sánchez on acaba el lobisme i on comença el tràfic d'influències.
1: Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han tingut aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta als valors ni a les normes d'Israel. I quan són un quart de vuit del matí us expliquem que Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. L'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, denunciava justament les mancances del sistema i la falta de recursos de les administracions locals.
19: Malauradament, el sistema ha fallat. I ens hem de preguntar per què el sistema ha fallat, per què el sistema no ha protegit com havia de ser a una víctima que en el seu moment n'havia demanat, i ens hem de preguntar també si aquesta fallida del sistema també ve com a conseqüència d'aquesta manca estructural de recursos que venim denunciant des de fa molt de temps.
1: Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. En paral·lel, Mango ha traslladat un missatge de tranquil·litat als empleats i diu que la col·laboració amb la investigació per la mort d'Isaac Andic ha estat i serà màxima. Jonathan Andic continua com a vicepresident del Consell d'Administració de l'empresa. I el fons d'inversió holandès New Amsterdam Developers ha fet efectiu el desnonament a Barcelona de Lolalla, una mare soltera amb els seus tres fills menors que es troba en una situació acreditada de vulnerabilitat. Era la segona vegada que s'intentava el llançament d'aquest pis del carrer de Buenos Aires número 60 a l'Eixample, però la setmana passada la falta d'efectius policials i la pressió del sindicat de llogateres ho van evitar. Aquesta vegada, amb la presència dels antiavalots dels Mossos, que van obrir pas a la comitiva judicial, van treure'ls de l'habitatge. La dona va tenir un atac d'ansietat i se la van endur en ambulància a un centre mèdic. El fons NAT vol buidar aquests pisos per convertir-los en espais de co-living. Així ho explicava Carme Arcarazo, portaveu del sindicat de llogateres.
18: pel mateix preu que una família estava visquent en un pis, ara volen llogar cada una de les habitacions. Volen llogar cada habitació pel preu de 900 euros. Estem parlant d'una empresa estrangera que incompleix constantment la llei i fa lloguers de temporada absolutament il·legals.
1: I el Sindicat de Metges de Catalunya continuarà amb les mobilitzacions després d'haver convocat 11 jornades de vaga des de la tardor. La darrera, aquest dimecres, per exigir al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant del diàleg amb el col·lectiu mèdic, un diàleg que, de moment, no existeix. Avisen que la sobrecàrrega assistencial està posant la sanitat en risc. És una informació de la Maite Polo.
20: Uns 300 facultatius i facultatives s'han concentrat davant del Palau de la Generalitat per cridar un altre cop que se senten explotats i que el pitjor de tot és que els pacients resulten maltractats. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat l'acord de pressupostos perquè no preveu cap mesura per oferir solucions ni a mestres ni a metges i ha llançat un missatge directe al president de la Generalitat.
21: Aquí estem reclamant, exigint que el president de la Generalitat, en la seva responsabilitat política pública, agafi aquest problema com el que és, un problema de país, perquè és això o el col·lapse del sistema sanitari. Ja sabem que això ho van deixar caure amb Rodalies. No volem ser unes segones Rodalies.
20: Lleonart nega que les competències en sanitat de la Generalitat siguin cap problema perquè els pugui rebre el president i assegura que són excuses. Una qüestió de voluntat política perquè altres governs autonòmics sí que ho han fet. S'han assegut a parlar amb els sindicats mèdics i han millorat la situació. El Sindicat Metges de Catalunya insta els facultatius a complir estrictament l'horari de feina i no regalar, com diu la campanya, ni un minut més.
1: El Ministeri de Sanitat ha aprovat l'ampliació del cribratge de càncer de mama a dones d'entre 45 i 74 anys. S'afegeixen, doncs, les franges que van dels 45 als 49 anys i dels 70 als 74. La implantació serà progressiva i les comunitats autònomes tindran fins a 6 anys per arribar a una cobertura propera al 100% en els nous grups d'edat. La mesura respon a les recomanacions de la Unió Europea, així com a l'evidència clínica que indica que al voltant del 10% dels càncers de mama a Espanya es diagnostiquen en dones menors de 50 anys. La Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer celebra la mesura, però demana al departament una ràpida implantació.
22: D'aquesta manera s'incorpora a l'evidència clínica el nombre de casos que es diagnostiquen abans dels 40, dels 50 anys i després dels 65. Ara esperem que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya no esgoti aquest període de 3 anys per començar a incorporar les modificacions i ampliar el programa.
1: El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
23: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
24: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: I el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions. L'Ullevål Stadion, que t'acoll, explica com afronta el vestidor la final davant del Lió i llença un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
25: Obviamente, cada setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, ens ajudarà. tal d'any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és una cosa que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El Joventut s'ha assegurat la presència al play-off de la Lliga ACB amb una victòria a la pista del Tenerife per 98-100. Els verdinegres, que van anar per darrere en el marcador durant gran part del partit, van forçar la pròrroga amb una cistella de Han quan faltava un segon per al final. En el temps afegit, un parcial de 6-8 gràcies a un tap de Ricky en un llançament de 3 dels insulars a l'últim segon va donar la victòria als badalonins. I el projecte del nou pavelló del Baxi Manresa prem l'accelerador. La Generalitat ha oficialitzat el seu suport econòmic al projecte impulsat pel consistori manresà. Més detalls en aquesta crònica d'Arnau Espigares, de Canal Taronja Central.
0: 30 milions d'euros i l'esperança de tenir el projecte adjudicat abans del desembre. Aquesta és la primera previsió que té l'Ajuntament de Manresa en el futur nou pavelló del Baxi Manresa, al Congost. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha expressat el compromís de la Generalitat amb el projecte.
2: Hem volgut sumar, i quan tothom vol sumar, tant Ajuntament com Diputació, com Govern de la Generalitat, com Consejo Superior de Deportes, en aquest cas, tot és una mica més fàcil. Nosaltres volem des del principi, hem volgut des del principi, saber quin serà el projecte definitiu i a partir d'aquí donar aquest suport.
0: El projecte inicial no era fer-ne un de nou, era remodelar l'actual pavelló que gestiona el Baxi Manresa. El canvi d'estratègia va ser per evitar incidències al club i a la competició durant les obres, ja que afectaria dues temporades.
3: És veritat que havíem parlat entre 18 i 20 milions quan havíem de rehabilitar i ampliar l'equipament actual, però també hem dit que un equipament nou estarem cap als 30.
0: El futur pavelló tindrà capacitat per entre 5 i 6.000 persones i vol convertir-se en un equipament polivalent per a grans esdeveniments esportius, culturals i socials de la Catalunya Central.
1: I la Federació Espanyola de Patinatge ha aturat provisionalment el play-off d'ascens a l'Hockey Lliga Masculina. La decisió arriba després que el Lloret impugnés el partit contra el Mataró per una possible alineació indeguda del porter maresmenc. Ara s'ha de decidir si els 3 punts passen al Lloret, fet que donaria l'ascens als salvatans i enviaria el Manlleu a la promoció d'ascens. El president del club osonenc, Santi Rusquelles, reivindica que cal fer efectiu l'ascens assolit a la pista.
5: Nosaltres estem tranquils, nosaltres som equip d'Hockey Lliga, esportivament i a dintre de la pista som equip d'Hockey Lliga. A nivell de junta entenem que no podem acceptar-ho i de moment intentarem doncs, que això que hem assolit a dintre de la pista doncs, segueixi i segueixi en peu fins al final i que l'any que ve estiguem equip d'Hockey Lliga. Aquest és el nostre objectiu.
1: Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. Això sí, les dues parts mantenen la voluntat negociadora amb l'objectiu de desencallar el conflicte i desconvocar les vagues previstes que avui afecten el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern ofereix als sindicats concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment de sou de 200 euros pactat amb Comissions Obreres i la UGT. Des d'USTEC, però, reclamen que aquesta pujada salarial es vegi reflectida ja al setembre amb l'arrencada del nou curs escolar. Sigui com sigui, avui els sindicats convocants de la vaga han de presentar per escrit quina és la seva proposta econòmica. Sobre aquesta negociació i sobre l'efecte de les vagues en el desenvolupament del curs, en parlarem tot seguit amb l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, la Federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous 21 de maig. Govern i Comuns renovaran aquest mateix matí l'acord per als pressupostos, un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. Un dels punts clau de la negociació amb els comuns ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per a l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de la Lliga i de la Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, l'Aina Clotet triomfa la Setmana de la Crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la Millor Interpretació Revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però és que es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I quan passen 3 minuts de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7, a l'altura de Freginals, talla un carril de circulació en sentit nord. Mentrestant, retencions habituals als accessos a Barcelona. Al nus de la Trinitat trobem congestió per la C58 i per la B20 a Santa Coloma de Gramenet, amb afectacions també als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Per últim, des de Llobregat, congestió habitual per l'A2 i per la B23 des del Papiol i Pallejà en direcció també a Barcelona. I pel que fa al temps, dijous molt tranquil, no s'esperen tempestes ni tampoc núvols importants. Tindrem un migdia i una tarda amb força sol. La temperatura s'enfilarà més que ahir i a ponent es fregaran els 33 o 34 graus. A vora de mar, la temperatura quedarà una mica més freda.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en el sumari, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, la CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti, com dèiem, desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Sindicats i govern han pactat tornar tornar-se a reunir aquesta tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
2: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat, i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
3: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens van arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
2: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
4: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
5: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en l'assignatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
2: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Paral·lelament, centenars d'educadores d'escoles bressol s'han manifestat també pel centre de Barcelona per denunciar que són l'etapa educativa més maltractada i reclamar més recursos i equiparació salarial amb la resta de docents. És la segona jornada de vaga d'aquest mes de maig de les escoles bressol i diuen que continuaran si el Departament d'Educació no els escolta. Ens ho explica ara la Judit Vallès.
6: Proclames com aquesta han omplert el centre de Barcelona en una manifestació de més d'un miler de professionals d'escoles bressol que denuncien ser els grans oblidats a l'hora d'ordenar el sistema educatiu i l'última fila a l'hora de repartir fons públics. Patricia Rodríguez, portaveu de la plataforma 03, ha demanat acabar amb la fragmentació administrativa, denunciant que el sector conviu amb 5 models de gestió diferents.
7: Hi ha molts models diferents de gestió d'escoles bressol, cadascun amb les seves casuístiques, depèn del govern i del color polític de cada municipi, i el que demanem és que el Departament d'Educació s'encarregui de la gestió de les escoles bressol i hi hagi un marc igualitari per tothom. També l'equiparació de ràtios al recomanat per la Unió Europea, això vol dir una baixada de ràtios, més recursos per l'educació inclusiva i sobretot que es tingui en compte el 03 com a etapa educativa.
6: Des de la plataforma 03 també s'ha demanat que es treballi per la universalitat de les places i ha recordat que el curs passat 16.000 infants de Barcelona es van quedar sense plaça. Després de dos intents fallits, el sector té previst reunir-se amb el Departament d'Educació el 29 de maig.
1: I fa poca estona que hem conegut que el govern signarà amb els comuns l'acord per als pressupostos necessari per a l'executiu català un cop aconseguit l'aval d'Esquerra Republicana. Un dels punts claus d'aquesta negociació ha estat la creació d'una Direcció General de Disciplina en Habitatge que s'encarregarà de la inspecció i les multes per l'incompliment dels topalls dels preus de lloguer. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alicia Romero, en donarà més detalls. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit Lamont Carvajal.
8: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
9: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
8: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
10: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços, i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
8: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
11: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
8: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que es va pactar en l'anterior bilateral. I també us parlem ara de la indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià Itamar Ben-Gavir mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Doncs quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, reprenem el fil de les negociacions entre Educació i els sindicats que, ja ho sabeu, us ho estem explicant, no han tingut cap acord, ha acabat aquesta segona trobada sense acord, però això sí, amb el compromís de seguir-ne parlant avui i demà. Per tant, avui ens volem fixar en les famílies, les que fa setmanes que conviuen amb la incertesa i que han de fer mans i mànigues, sens dubte, per poder conciliar els dies que hi ha protesta. Volem saber, doncs, com estan vivint aquest punt d'inflexió les famílies i què esperen realment d'aquest calendari intensiu de negociacions. Per això ens acompanya ja a aquesta hora l'Idon Gasull, que és directora de la FAC, de les Associacions de Famílies d'Alumnes. Senyora Gasull, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
12: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, no hi ha hagut acord, sí un calendari intensiu de negociacions per aquest dijous, per divendres, per la setmana que ve, si convé. Des del punt de vista de les famílies, com valoreu aquest petit pas? Us dona esperances o només allarga la vostra incertesa?
12: Bé, esperem que de moment es comencen a moure coses, almenys estem en un pas endavant al que estàvem, no? Fa 2 setmanes on no s'estava movent res i on el govern es negava a negociar i a obrir aquest acord que havia signat amb Comissions Obreres i UGT, i per tant ara el

0: l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per a 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
1: Obviamente cada aquesta setmana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ha estat declarat d'alt risc. Amb les gironins en descens i els alacantins marcant la permanència amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient han engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin una espectacular rebuda a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Mentrestant, l'Espanyol afronta la darrera jornada sense urgències, després d'haver segellat la salvació. La part baixa de la taula implica, però, tants equips que la darrera victòria ha catapultat els blanquiblaus fins a l'onzena posició, un fet que els deixa només 3 punts de les places europees. Caldria una carambola de resultats, però des del vestidor no renuncien tampoc a l'opció d'acabar ocupant una plaça d'accés a la Conference League. Omar El Hilali diu que volen tancar el curs oferint a l'afició un triomf contra la Reial Societat.
2: Ahora que hemos hecho dos partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, la afición? Todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido.
0: Per arribar a les 8, Aina Clotet ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, Aina Clotet, una dona que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que el personatge és difícil i radical, però es fa estimar i que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. La intel·ligència artificial, la creativitat sintètica i els nous reptes del sector audiovisual centraran la 27a edició del Mercat Audiovisual de Catalunya. El MAC, que es farà el 3 de juny a Roca Umbert, a Granollers, presenta una edició que girarà entorn al lema Creativitat sintètica per a audiències hiperconnectades per reflexionar sobre l'ús de la intel·ligència artificial, la robòtica audiovisual i les futures regulacions del sector. Reunirà una cinquantena de ponents i una trentena d'activitats i també comptarà, com és habitual, amb altres propostes com la trobada del podcasting de Catalunya, les sessions de pitching, el MAC Festival i el Fira MAC. En parlen Lau Delgado, director del Mercat, i Núria de José, consellera delegada de la xarxa audiovisual local.
3: Aquí hi ha una altra punta de l'iceberg que comença a despuntar de forma important i que em temo que els propers anys haurem d'abordar de forma intensiva, que és tot aquest ús de la intel·ligència artificial com a competidor nostre directe.
4: Possiblement estem en un escenari que haurem de canviar el rol, però en si l'essència serà la mateixa, que és que els mitjans de comunicació locals hem de ser els proveïdors d'informació local.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els Comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova Direcció General per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 11:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 21 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després de la trobada d'aquest dimecres que ha acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu és desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Malgrat les negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de totes dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. A Tarragona, els manifestants tallen la carretera N240 i en uns minuts serem a Vinaròs, a la província de Castelló, on els docents ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan immersos en un reguitzell de jornades de vaga. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes. Després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa la setmana de la crítica del Festival de Cannes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. Passen gairebé 4 minuts de les 8 del matí. En hora punta volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i si hi ha gaires problemes. Per això connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia, Helena. Doncs en aquests moments hem de destacar 8 quilòmetres i mig de retencions que hi ha entre Parets i Santa Perpètua de la Moguda en sentit Girona arran d'unes obres que s'han endarrerit i això està provocant aquesta important retenció. Si fem una ullada també a aquesta AP7, també tenim aturades a la zona de Parets en sentit Tarragona, a Barberà en dos sentits i també problemes per una avaria a Freginals. Per tant, compte si us trobem amb aquests punts. En el cas de la resta d'accessos, els accessos nord, problemes a la C-16, els túnels de Vallvidrera, a la C-17 a Mollet, a la C-31 a Badalona, i com no, la C-58 i la C-33 venen bé arribant al nus de la Trinitat. També a la part sud hi ha retencions, sobretot a la zona de l'Hospitalet, a la zona de la C-32 i també a Sant Boi, a la C-31 a l'Hospitalet, a la B-23, la via que entra per la Diagonal, amb aturades entre Sant Just i Sant Feliu i després al mateix Esplugues, i també a la A2, on es registra en aquests moments 5 quilòmetres entre Cornellà i Sant Vicenç dels Horts cap a Barcelona. Això és tot. Molt bon dia.
1: Doncs tancarem portada amb la previsió meteorològica que ens acosta un dia més en Lluís Miquel Pérez. Lluís Miquel, termòmetres amunt avui, oi?
4: Doncs sí, Helena, avui puja, molt bon dia. De fet, ja al matí ha començat i està començant més suau que no pas ahir. I ja a aquesta hora del matí, doncs, temperatura que volta els 20 graus en moltes poblacions costaneres. Per tant, un ambient dolç, tebi, el que tenim en aquests moments. I amb pocs núvols a gran part de Catalunya. Sí que n'hi ha alguns, i de fet hi ha boires a hores d'ara, que s'han format cap a l'Ebre. Per tant, allà potser sí que el cel es veu amenaçador, sí que es veu misteriós el panorama, però de seguida aquests núvols baixos s'acabaran desfent i es retiraran mar endins. I, per tant, migdia i tarda d'avui, que acabaran sent del tot diàfans, del tot asserenats, del tot raspallats. I només amb alguns nuvolots al Pirineu, que serà difícil que acabin en tempesta. La temperatura d'avui encara pujarà més. Moltes viles costaneres voltant els 25 graus, prelitoral i Catalunya central cap als 30, i les comarques de Ponent fregant els 35 graus. Per tant, serà una tarda d'estiu. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ho hem sabut, no fa pas massa estona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 11:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alicia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R Aeroport. De la seva banda, Esquerra Republicana ha advertit al govern, però, que no relaxi pel fet de tenir l'acord segellat, i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i amb la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
5: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
6: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
5: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
7: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia i tots els esforços i el meu compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
5: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
8: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
5: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país, i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: I a Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als pressupostos, justament. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya, participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat llum verda al finançament necessari per arribar als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. Catalunya rebrà uns 120.000... No, 120, no, no ens passéssim tampoc amb la xifra, Catalunya rebrà, ho dic bé ara, uns 120 milions durant el primer any del pla d'habitatge impulsat pel govern espanyol i del que se n'ha de beneficiar les diferents comunitats autònomes. El fons, dotat amb 7.000 milions d'euros fins al 2030, pretén que el 40% dels recursos es destinin a incrementar l'oferta d'habitatge i que s'incorpori un blindatge per garantir que les promocions fetes amb diners públics no puguin acabar al mercat especulatiu. La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i els consellers autonòmics es reuneixen avui dijous a Madrid en una conferència sectorial per iniciar aquest repartiment de fons. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu i tres d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. És una altra de les notícies destacades del dia, la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. Per ara, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens en dona més detalls l'Arnau Olmos.
9: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
10: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
9: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
11: USTEC, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
12: Lamentem profundament haver tingut el
11: departament, disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT, que es van precipitar en l'assignatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
9: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions.
2: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí, no, arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A aquesta hora ens desplacem cap a Vinaròs, a Castelló, on mestres i professors ebrencs celebren un esmorzar popular amb els seus companys valencians que també estan en vaga. Allà hi tenim els nostres companys de Canal 21 Ebre, Hatim El Bukhari i en Joan Bericat. Joan, bon dia. Quin és el sentiment en aquesta nova jornada de vaga en marxa, eh?
12: Sí, sí, vos enganxeu en marxa total, s'acaben de mobilitzar, estem tallant la NT-140 aquí a l'altura d'Alcana, de Vinaròs, que és on ens trobem ara mateix, en diferents docents d'arreu del País Valencià i d'aquí, del sud de Catalunya, de les Terres de l'Ebre, que la veritat és que se'ls nota, bé, evidentment, en esta reivindicació, però també en esta enfado, no, que tenen damunt, perquè ja fa dies que s'està allargant aquestes mobilitzacions que s'estendran durant el dia del matí, sobretot en la concentració a les 12 a Tortosa i bueno, en esta baldanada popular que estan a punt de celebrar aquí a la frontera, perquè ells diuen que no hi ha fronteres, que la Sénia no sepa, que el riu Sénia no separa res, que tant els països valencians com el sud de Catalunya van a una per esta vaga indefinida que estan agafant o que volen agafar i per esta vaga que estan vivint els docents de les Terres de l'Ebre. Anem cap a la meva dreta, cap a la vostra esquerra, suposo, a veure si podem contactar en un dels representants d'esta vaga, sobretot per la part de les Terres de l'Ebre, que és Pau Urenya. Estem aquí en Pau Urenya, representant de l'Osteca de les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, Pau.
13: Hola.
12: Com se respira el dia d'avui, com se prepara esta jornada de vaga que una vegada més, valoradament, ha tocat fer?
13: Doncs sí, la veritat és que malauradament hem de seguir lluitant perquè l'immobilisme de la conselleria és realment indignant i la veritat és que s'han presentat a les negociacions sense haver fet els deures i per tant doncs, ens veiem obligats o obligades a seguir lluitant. I avui és un dia especialment interessant i històric, també podríem dir, perquè estem unint, ara mateix estem unint aquestes lluites, val? Del País Valencià i de Catalunya, no? Que estem en la mateixa situació, o sigui, en la mateixa situació greu, no? De manca de recursos, de manca de personal, d'un salari indigne, no? I ara mateix doncs, està posant-se en evidència que tant des del País Valencià com des de Catalunya doncs, compartim un malestar, compartim unes problemàtiques, però també podem compartir reivindicacions i també podem compartir lluites. I això és el que estem fent ara mateix.
12: Clar. Abans comentàvem que no hi ha fronteres, no?, entre tant la comunitat valenciana com en nosaltres a l'hora de negociar o a l'hora de parlar d'educació. Com anava aquesta col·laboració que ha nascut avui?
13: Sí, la veritat és que és la primera, però esperem que no siga l'última. Esperem que els docents i tot el personal educatiu del País Valencià i de Catalunya doncs puguem seguir treballant junts, puguem seguir compartint aquests moments de lluita que ens enriqueixen, que ens donen força. No? Nosaltres creiem que avui doncs, agarrarem molta més força de cara a la continuïtat de la lluita i estem absolutament convençuts de que al final doblegarem a les nostres administracions. Val a dir que són administracions que pareix que siguen de colors polítics diferents, però a l'hora de la veritat estan menystenint l'educació pública, estan menystenint els serveis públics i al mateix temps també són incapaces de negociar d'una manera correcta, no? Estan intentant imposar uns acords que han rebutjat la majoria, tant al País Valencià com a Catalunya.
12: Moltes gràcies, Pau. Que vagi molt bé el dia.
13: Vinga,
12: estarem atents i nosaltres ja despedim. No puc ni sentir-me a mi mateix. Espero que s'hagi sentit tot bé. Així està sent aquí esta jornada que només acaba de començar a les Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Joan. T'hem sentit perfectament, sens dubte, molt ben acompanyat i molt sorollosa aquesta reivindicació que avui s'ha traslladat a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al País Valencià, on també ja fa dies que duren. Gràcies, companys. Bona feina.
14: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Deu minuts i arribarem a 8:45. Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. I en Jonathan Andic demanarà tornar a declarar davant la jutgessa que l'acusa d'homicidi per la mort del seu pare. El fill del fundador de Mango farà la petició un cop hagi analitzat el sumari del cas, que consta de 1.400 pàgines. Mentrestant, la seva defensa treballa per desmentir el que considera que són greus imprecisions dels informes dels Mossos. Creuen que es basen en interpretacions esbiaixades de missatges sense context. També intenten desmuntar que Andic planifiqués l'homicidi per un mòbil econòmic. I parlem ara d'un altre col·lectiu que està en peu de guerra. Són, en aquest cas, els treballadors de Nestlé. Una cinquantena s'han concentrat davant les oficines centrals del grup Esplugues de Llobregat per oposar-se a l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la multinacional i que afectarà 178 persones a Catalunya, la majoria 158 en aquest centre. La protesta convocada per Comissions Obreres, el segon sindicat amb més representació per darrere de la UGT, s'ha fet mentre direcció i comitè d'empresa es reunien per segona vegada en un hotel de Barcelona. Canviem radicalment de qüestió. Les platges de l'àrea metropolitana de Barcelona han retrocedit més d'un 25% en una dècada. Ho recull l'últim estudi de l'ENS amb dades entre el 2012 i el 2022. En aquest període s'han perdut gairebé 735.000 metres cúbics de sorra a causa dels temporals i l'augment del nivell del mar. Aquest dimecres l'AMB ha presentat les xifres amb motiu de l'inici de temporada de bany. A més, ofereix 20 milions d'euros per aconseguir la qualitat de protecció de la natura sense perdre la funció social d'aquests espais. Tot plegat a l'espera que la Generalitat i el Govern també s'assumin al finançament. La pitjor part se l'emporten, de fet, les platges del tram nord amb una pèrdua global de sorra del 34%. El Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs definitivament dissabte a Mestalla. Després de la festa a l'estadi i la rua, l'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar també un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui, l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araujo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
15: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
16: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
1: Mentrestant, el Barça femení farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà a l'escenari de la final de la Champions, l'Ullevaal Stadion. Catacoll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança un missatge crític amb l'estadi escollit per a la disputa de la final, ja que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
17: Obviamente, cada que se semana pues sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplinguem un setmana més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
1: El partit de dissabte a Montilivi entre el Girona i l'Elx ja ha estat declarat d'alt risc. Amb els gironins en descens i els alacantins marcant la permanència, amb dos punts més, el duel serà determinant per decidir qui salva la categoria. El club blanc i vermell confia en el suport de l'afició i per anar escalfant l'ambient ha engegat diverses iniciatives com el repartiment de banderes per als balcons, missatges d'ànim repartits per la ciutat i la convocatòria perquè els seguidors facin un espectacular rebut a l'equip quan l'expedició arribi a l'estadi. Obrim la cultura amb un nom propi, el de l'Aina Clotet, que ha guanyat el premi a la millor interpretació revelació en la setmana de la crítica del Festival de Cannes pel seu paper a Viva, la seva primera pel·lícula com a directora, guionista i productora. Viva és una tragicomèdia sobre la por de la mort i el viatge d'alliberament de la protagonista, que agafa les regnes de la seva vida després de superar un càncer de pit. El jurat ha destacat que Clotet aconsegueix una actuació visceral i molt divertida. I ja s'han presentat les novetats de la Patum d'aquest any, que se celebrarà del 2 al 6 de juny. La principal novetat és l'augment del finançament extern, que arribarà als 340.000 euros. Aquesta xifra suposa el 56% del cost de la festa. Ens n'informa l'Héctor Aranda, des de Televisió del Berguedà.
9: La Generalitat de Catalunya ha augmentat la subvenció que destina la Patum de Berga i ha passat dels 125.000 als 200.000 euros, mentre que la Diputació de Barcelona ha quadruplicat la seva partida i ha passat dels 15.000 als 65.000 euros. A les subvencions públiques cal sumar-hi les aportacions de patrocinadors privats. Tot plegat permetrà a l'Ajuntament finançar de manera externa més de la meitat dels 605.000 euros que costa la Patum.
18: El rècord històric d'ingressos que rep la Patum, sigui per administracions públiques, evidentment, per aportacions privats i per una cosa que més ens unifica i ens fa sentir com un col·lectiu, que és la samarreta de Patum, que no només ens fa sentir aquest sentit de pertinença a la festa, sinó que a més també ens ajuda a finançar una part de la mateixa.
9: A més d'aquestes aportacions, la Diputació de Barcelona finançarà amb 20.000 euros la realització d'un estudi d'impacte econòmic de la Patum, que permetrà quantificar el retorn de la festa a la ciutat de Berga. L'informe estarà enllestit a finals d'any.
18: És que la Diputació a l'entorn de la Patum ja ha començat a fer-ho, però a l'entorn de la Patum ens paguen un estudi de l'impacte que té la festa a la ciutat. Per tant, aquella frase que a vegades diem, no? Berga viu de la Patum, ho sabrem. Si realment vivim de Patum o no vivim de Patum.
9: L'Ajuntament també reforçarà enguany la sanitat amb més lavabos públics i la seguretat a la plaça durant els salts de plens.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.
3: Hola amigos de Radio Calda, les habla Arán Márquez y les cuento que Disco Eterno continúa mezclando la historia y la música de grandes álbumes con las novedades de la música catalana en compañía de nada más y nada menos que el mago de la radio, el señor Monter.
4: Us esperem a tots i a totes els dimarts a les 8 del vespre.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Govern i Comuns renovaran aquest matí l'acord per als pressupostos. Un suport necessari per a l'executiu de Salvador Illa, un cop aconseguit també el vistiplau d'Esquerra Republicana. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per a gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia ferroviària R-Aeroport. A 12:45 del migdia, Salvador Illa i Jéssica Albiach rubricaran el pacte i més tard la consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà més detalls. Avui es tornen a reunir el Departament d'Educació i els sindicats després que la trobada d'aquest dimecres hagi acabat sense acords. El govern proposa avançar a 3 anys en comptes de 4 el període per a l'augment salarial. A la reunió d'aquesta tarda, els sindicats presentaran per escrit quina és la seva proposta d'increment de sous. L'objectiu? Desencallar un conflicte que ja té afectació a les aules, però que manté el suport de les famílies. Ho ha explicat al Notícies en xarxa la directora de la FAC, Lidón Gasull.
2: Una de les coses que sí que observem és que el suport al professorat s'està mantenint per part de l'ESAFA. Segueixen havent iniciatives i accions per visibilitzar aquest suport i per pressionar el Departament d'Educació a que negociï i que, sobretot, arribi a acords que siguin realment encertats.
1: Negociacions entre govern i sindicats i la voluntat negociadora de les dues parts, el pols al carrer es manté i avui estan cridats a la vaga mestres i professors del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. A Tarragona els manifestants tallen la carretera N-240 a l'accés de la ciutat i serem en directe d'aquí uns instants. Indignació internacional pel tracte que els activistes detinguts de la flotilla Global Sumud han rebut per part de les autoritats israelianes després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. El crim masclista de Figueres posa en evidència la desprotecció de la víctima i les mancances del sistema en els casos de violència contra les dones. Ciutadans de la localitat empordanesa es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament tant al matí com també a la tarda de forma espontània per condemnar el crim i reclamar responsabilitats. En uns minuts parlarem sobre què ha pogut fallar en aquest cas amb Carlos Pascual. És jutge de violència sobre la dona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Dels esports, el Barça continua celebrant les alegries de la temporada abans de tancar el curs dissabte a Mestalla. L'equip ha fet el sopar institucional amb tota la plantilla, el cos tècnic i la directiva. En un ambient festiu s'han celebrat els títols de Lliga i Supercopa i s'ha dedicat un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca la seva etapa al club. Avui l'equip passarà la jornada a PortAventura. I en cultura, Aina Clotet triomfa a la setmana de la crítica del Festival de Canes amb el Premi a la millor interpretació revelació. El certamen reconeix el seu paper a Viva, la primera pel·lícula de la catalana com a directora, guionista i productora. El jurat ha destacat que el personatge interpretat per Clotet és difícil i radical, però es fa estimar i que aconsegueix una actuació visceral i molt divertida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem suar en titulars, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, signaran formalment aquest dijous a 12:45 del migdia una actualització de l'acord al que ja havien arribat al febrer, centrat en aquest cas en polítiques d'habitatge i de mobilitat. D'aquesta manera, i després del seu pacte amb Esquerra, Illa s'assegura que els nous pressupostos veuran la llum i es podran aprovar al Parlament de Catalunya amb els vots dels socis de la seva investidura. La consellera d'Economia, Alícia Romero, i la líder dels comuns detallaran el seu últim acord al llarg del matí en dues rodes de premsa. L'actualització de l'acord amb els comuns centrarà les diferències amb l'anterior pacte en mesures com la creació de la nova direcció general per gestionar les sancions en matèria d'habitatge o en novetats a la línia de tren R-Aeroport. Mentrestant, Esquerra Republicana ha advertit al govern que no es relaxi pel fet de tenir l'acord segellat i li ha exigit que pressioni el PSOE per complir amb l'IRPF i la resolució del conflicte polític. En la resposta, el president Salvador Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més. Un debat parlamentari que ha seguit l'Amunt Carvajal.
3: Hores abans de la reunió bilateral Estat-Generalitat i amb l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana acabat d'estrenar, els republicans han advertit al president Illa que no s'adormi i que l'estabilitat es basa en la confiança. El portaveu Josep Maria Jové ha exigit a Illa que no se sotmeti al PSOE, sinó que el pressioni.
4: I es va comprometre en una agenda política d'avanç nacional i social, en sobirania nacional i social, i ha de complir. President, l'IRPF i la resolució de conflicte polític són dos d'aquests compromisos i els ha de fer realitat perquè depenen de vostès. Pressionin on faci falta i no acceptin submissions.
3: El president Illa s'hi ha compromès i ha convidat els republicans a perllongar la col·laboració 4 anys més.
5: Sé que això no és un punt d'arribada de res. Sé que és un punt de sortida. I té el meu compromís que hi posarem tota l'energia, tots els esforços i el compromís que complirem naturalment allò que hem acordat. Però quan arribem a acords, el país avança. I si en 21 mesos hem pogut arribar fins a on hem arribat, jo crec que en 4 anys podem deixar el país molt millor del que el vam trobar. Moltíssimes gràcies pel seu sentit de país.
3: La presidenta parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha qualificat l'acord de pressupostos d'enganyifa i d'insult.
6: Són els pressupostos de l'engany i de les rebaixes, no serviran per resoldre els problemes del país, només serviran per apujar la seva dosi d'anestèsia.
3: La CUP també ha criticat l'acord de pressupostos argumentant que s'ha fet lluny i d'esquena als treballadors del país i Illa ha etzibat que no acceptava lliçons d'algú que va pactar amb la dreta, en referència a Junts per Catalunya.
1: A Madrid, la reunió de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat ha concretat algunes de les mesures previstes a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana per als comptes. Entre els pactes hi ha la creació d'un consorci paritari Estat-Generalitat en matèria d'inversions i la constitució de la Societat Mercantil Estatal d'Inversions de Catalunya participada per totes dues administracions. També s'ha decidit signar enguany un protocol de col·laboració per crear la nova línia orbital ferroviària i s'ha acordat un nou repartiment del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Pel que fa als Mossos, s'ha donat també llum verda al finançament necessari per arribar fins als 25.000 agents el 2030, xifra que ja es va pactar en l'anterior bilateral. I avui també us hem explicat la indignació internacional que ha generat el tracte que els activistes detinguts de la flotilla global Sumut han rebut per part de les autoritats israelianes, després que s'hagi fet viral un vídeo en què es veu el ministre d'Exteriors israelià, Itamar Ben-Gavir, mofant-se d'ells. Els activistes apareixen amb les mans lligades a l'esquena i ajupits mirant a terra. Aquests han denunciat violència extrema, humiliacions sexuals i lesions per part de l'estat hebreu, i 3 d'ells haurien acabat hospitalitzats. Tant Pedro Sánchez com Salvador Illa han titllat aquestes actuacions d'inacceptables i el president del govern espanyol proposarà que Ben-Gavir no pugui entrar a la Unió Europea. D'altra banda, la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, també ha denunciat el tracte lesiu als activistes i ha convocat l'ambaixador israelià a Itàlia. Fins i tot ha condemnat els fets el mateix ministre israelià Benjamin Netanyahu, el primer ministre, que ha manifestat que l'actuació no s'ajusta ni als valors ni a les normes d'Israel. Una altra de les notícies destacades del dia és la reunió que han mantingut els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical amb el Departament d'Educació i que ha acabat novament sense acord. Ara bé, en aquesta segona trobada han aconseguit evitar la ruptura i acostar posicions i s'ha acordat un calendari intensiu de negociacions per als propers dies que desencalli la situació. L'objectiu, intensificar les converses per arribar a una entesa que permeti desconvocar les vagues pendents que per ara es mantenen. Per ara, doncs, com dèiem, sindicats i govern han pactat tornar-se a reunir aquesta mateixa tarda, demà divendres i, si cal, la setmana vinent, i s'han emplaçat a que els sindicats facin una proposta d'augment de salaris per escrit. Ens n'informa l'Arnau Olmos.
7: El punt de partida de la negociació és la proposta feta per Educació per concentrar en 3 anys i no 4 l'increment del 30% del complement específic que contempla l'acord signat amb Comissions Obreres i UGT. Això significaria avançar un any l'assoliment de 200 euros mensuals més. En segon lloc, plantejava 2.405 efectius més al curs vinent i incrementar el complement de tutoria, el de tutoria per a centres de màxima complexitat i retribuir la figura del cotutor a secundària. Després de més de 3 hores de reunió, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha insistit que vol seguir dialogant per desencallar el conflicte.
8: Tampoc no hem escoltat en aquest sentit quina és la proposta que ens fan. Si ens fan arribar propostes, estudiarem. Jo crec que aquí es veu també la voluntat per part del Departament d'Educació i Formació Professional d'acostar posicions. Hem de veure què és el que els sindicats ens puguin fer arribar també durant les properes hores.
7: La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha assegurat que ha estat una sessió amb molts pocs avenços, però ha reconegut que aquest dijous tornaran a reunir-se de tarda per parlar de salaris, amb l'objectiu que el proper curs els docents vegin incrementada la nòmina en 200 euros mensuals. De la seva banda, Laura Jané, de la CGT, ho ha qualificat de petit pas per avançar i ha recordat que no es tracta només de parlar de sous.
9: Usted, demà presentarem una proposta sobre millores salarials que realment doni resposta a una pèrdua de poder adquisitiu que hem patit en les darreres dècades.
10: Lamentem profundament haver tingut el departament disposat a tenir més dies de negociacions i haver vist com Comissions UGT que es van precipitar en l'assignatura d'un acord a les esquenes de la plantilla, hem pogut veure com estaven bloquejant aquesta negociació intensiva.
7: Comissions Obreres i UGT, signants de l'acord amb el govern, l'han tornat a defensar i han assegurat que les reclamacions que fan la resta de sindicats són elements que ja inclou aquest pacte.
1: Qui ha demanat que s'accelerin aquestes negociacions entre govern i sindicats és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Reclamen acords que beneficin els docents i asseguren que aquests mantenen el suport de les famílies en les seves reivindicacions. Lidón Gasull n'és la directora.
2: Hem de dir que les famílies estan donant molt suport al professorat. Entendríem perfectament que durant el camí no arribés un moment que les famílies ja no podessin més, però sí que és veritat que portem molts anys de desinversió en el sistema educatiu públic i per les famílies també és una oportunitat aquesta negociació perquè hi hagi un canvi dintre del sistema educatiu que al final s'acabaran beneficiant els nostres fills i filles, no?
1: L'objectiu de la negociació oberta és arribar, com us estem explicant, a una entesa que permeti desconvocar les mobilitzacions pendents, que per ara, insistim, es mantenen. Així, la vaga de docents es trasllada avui al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. A la capital tarragonina, els manifestants tallen aquest matí l'accés a la ciutat per la carretera N240. Allà hi tenim el Julià Uller i el Biel Roquet, de TAC12. Biel, bon dia. Dóna'ns més detalls d'aquest tall de trànsit.
11: Aquí a la carretera de Valls, a la Nacional 240, és on s'està fent aquest tall per part d'uns 200 aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta entrada al centre de Tarragona, per tant, un tall que impedeix molta gent que ve a treballar a la ciutat accedir a Tarragona i també altra gent que va treballar, per exemple, a la indústria química cap al nord de la ciutat, no poder anar als seus llocs de treball, però, a cap i a la fi, aquesta és la filosofia del tall que plantegen avui aquí a la ciutat de Tarragona, aquesta comunitat educativa, per continuar reivindicant les seves millores laborals, que, recordem, ahir amb aquesta mesa a Barcelona va haver-hi un progrés, no es va tancar cap acord. Noé Muñiz, bon dia d'USTEC.
12: Hola, bon dia.
11: Avui tenim aquest tall aquí a Tarragona, vaga al Camp de Tarragona, vaga a les Terres de l'Ebre. Avui toca aquí per continuar reivindicant aquestes millores laborals.
12: Perquè continuem lluitant, més important que mai, perquè les mobilitzacions funcionen, les vagues funcionen, les companyes estan cansades, però demanem un esforç perquè el departament comença a negociar. Ahir vam arrencar un acord perquè el departament negociï avui mateix, demà també, fins que s'arribi a un acord, per tant, hem de continuar la pressió. Avui a Tarragona, a Terres de l'Ebre, a Terres, a més, hi haurà una baldanada on també s'afegiran companyes del País Valencià. És més important que mai. I el dia 27, a tot el país.
11: Noé, ara parlem del dia 27, però parlem primer d'avui, aquí a la ciutat de Tarragona, mobilització que durarà fins a primera hora de la tarda.
12: Avui, mobilització de tot el dia. Ara estem aquí fent aquest tall. Després, manifestació al migdia. I després de la manifestació, dinarem plegades, hi haurà música, farem un nou tall. És a dir, serà tota una jornada de lluita.
11: No, ahir hi havia aquesta mesa en què no es va arribar novament a cap acord, però que es va fer passos endavant. Recorda'ns breument, quines són aquestes reclamacions que queden encara per complir?
12: Bueno, de fet, encara no hi ha una proposta amb cara i ulls, per tant, les reivindicacions continuen sent les mateixes. Volem unes ràtios adequades, menys alumnes a l'aula, volem poder atendre la diversitat, volem recursos per l'educació inclusiva, necessitem un sou digne, recuperar el poder adquisitiu. Avui, precisament, la mesa anirà sobre salaris, hi haurà una proposta, una contraproposta dels sindicats, necessitem reduir la burocràcia, encara hem de fer moltes passes en aquests sentits.
11: No, ja per acabar, dia 27 a tot el país.
12: Dia 27, aturada a tot el país. Superimportant, demanem a tothom que faci un esforç, sabem que la gent ha fet ja moltes vagues, que la gent està cansada, demanem un esforç més, perquè és molt important, una aturada de país per pressionar, per demostrar que la força continua, que el col·lectiu vol un acord digne.
11: Bé, Muñiz, gràcies. Doncs ja ho veieu, aquest és el tall que es veu aquí aquest matí a la ciutat de Tarragona d'entrada, per part d'aquests 200 mestres aproximadament, amb una nova jornada de vaga, avui aquí, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
1: Gràcies, Biel. El dia 27 esperem que no calgui, que tot quedi ja resolt abans. Gràcies, bon dia.
13: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Tres quarts de nou, Figueres continua commocionada per l'assassinat d'una dona en ple carrer a mans de la seva exparella. Un centenar de veïns es van concentrar a la plaça de l'Ajuntament ahir a la tarda per reclamar responsabilitats. Va ser una convocatòria espontània, convocada a través de les xarxes socials. Al matí i a la mateixa plaça, mig miler de persones ja havien mantingut un minut de silenci per condemnar el crim masclista. Un cas que ha posat en evidència la desprotecció de la víctima, ja que l'agressor tenia un ordre d'allunyament que ja s'havia saltat el dia abans. A més, va quedar en llibertat malgrat haver tornat a agredir la dona hores abans d'assassinar-la. Avui dijous, el detingut per aquest crim masclista hauria de passar a disposició judicial, un cas que ha encès totes les alarmes. Un home condemnat, amb dues detencions, ho explicàvem, i detingut diverses vegades en poques hores, i que tot i això va acabar assassinant la seva exparella. La societat ha quedat esgarrifada i el debat sobre què falla en el sistema torna a ser inevitable. Per analitzar-ho, ens acompanya Carlos Pascual. Ell és magistrat del jutjat de violència sobre la dona número 1 de Barcelona i portaveu de Jutges per la Democràcia. Senyor Pascual, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
14: Bon dia.
1: Ho explicàvem ara. Aquest cas, amb totes aquestes circumstàncies que jo comentava, aquestes dues detencions, l'incompliment d'ordre de protecció en menys de 24 hores, semblava la crònica d'una mort anunciada. Què hauria d'haver passat legalment i operativament perquè aquesta dona no acabés assassinada?
14: Claro, la cuestión es saber la información que llegó al juzgado, qué pudo tener en su conocimiento el juzgado para poder valorar adecuadamente la situación de peligro. Es verdad que la víctima, por las circunstancias que fuera, no llegó. La cuestión era si se podían haber obtenido la información por otras vías. Hay un problema de traslado de la información, aunque tampoco... Hay que ver, en principio, si se podía saber que el comportamiento de él iba a degenerar en esta situación. Tampoco, a lo mejor, en ese momento no era previsible. A posteriori sí se puede ver, pero no sabemos. También parece ser que la víctima quedó luego voluntariamente con él, estaban hablando, que a lo mejor tampoco la víctima lo preveía. Desde luego, la responsabilidad exclusiva solo de una persona, de él. Pero hay que trabajar para conseguir que desde el juzgado y la policía tengamos la información suficiente para poder valorar la situación de peligro.
1: Està clar, doncs, que ja encara existeixen aquests problemes de coordinació entre els diferents actors que han de resoldre aquestes situacions. Dèiem també que aquesta ordre d'allunyament no va ser efectiva. No sé si en situacions semblants a aquesta, no cal tampoc que ens centrem en aquest cas exclusivament, si hi ha marge legal per activar mesures més restrictives o protocols de risc alt. Quins serien aquests protocols i quan és convenient activar-los?
14: Bueno... Efectiva lo fue en parte porque se le dictó una orden, la quebrantó, inmediatamente fue detenido y puesto a disposición del juzgado. Y el juzgado tenía mecanismos para adoptar medidas de protección para la víctima. Por ejemplo, podía haber acordado la prisión provisional. ¿Qué ocurre? La prisión provisional es la medida más drástica, hay que tomarla con suficiente información y suficientes datos. Aparte de la prisión provisional, se pueden valorar otra medida de protección, como protección, control telemático de la víctima, pero la verdad es que para el control telemático sería necesario que yo hubiese comparecido para que se le pusiera ya también el control telemático. Protección policial 24 horas. El sistema, aunque ahora parezca raro, el sistema funciona y hay mecanismos que funcionan a diario en toda España para proteger a la víctima. Que en este caso falló, puede que fallara, pero el sistema cuenta con mecanismos de sobra para proteger a la víctima, y el hecho es que esta noticia, gracias a Dios, es algo extraordinario y excepcional. Pensamos en los últimos años y no había ocurrido algo parecido.
1: No sé, acabo ja amb una darrera qüestió. El sistema té eines també per detectar que una dona està massa espantada, massa sola o massa desprotegida per continuar el procés? I ho deia una mica en referència al que comentàvem al principi, que ella, quan s'havia de presentar al jutjat, no es va presentar. Potser sí que va quedar amb ell, no sabem les circumstàncies i tampoc sabem per què no ho va fer, però existeix un sistema per detectar que aquella dona a la millor està massa espantada o massa desprotegida?
14: Ese es el principal problema, y el principal problema del sistema no es cuando las víctimas vienen al juzgado, sino conseguir que vengan. El 80% de las mujeres que refieren a haber sufrido violencia de género nunca denuncian, y cerca del 80% de las mujeres asesinadas por sus parejas no habían denunciado. El problema es conseguir que las víctimas vengan. Una vez que vienen, posiblemente la cuestión sea esta, conseguir unas que se acerquen al sistema, el poder valorar exactamente su situación, que cuando tiene miedo valorar por qué no viene, si es porque tiene miedo, o muchas veces no vienen por otras circunstancias, por la dependencia, porque tienen miedo de lo que le puede pasar al agresor. Quizás sea ahí donde haya que trabajar, sin entrar en este caso concreto, trabajar en la relación entre el sistema con las víctimas para poder valorar su situación cuando están en una situación de peligro y tienen miedo.
1: Carlos Pascual, doncs li agraïm moltíssim els aclariments i haver-nos acompanyat. Que vagi bé. Bon dia.
14: Bon dia, moltíssimes gràcies.
1: I ara fem un nou apunt sobre la situació dels integrants de la flotilla cap a Gaza, detinguts per Israel en aigües internacionals i retinguts en territori hebreu. Fa uns minuts acabem de saber que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat a Televisió Espanyola que els activistes seran deportats avui mateix a les 2 de la tarda en un vol amb destinació a Turquia. Álvarez ha apuntat que, malgrat que no hi ha un recompte oficial, el nombre d'espanyols retinguts ascendeix a 44. Segons la flotilla, 23 de aquests són catalans. I abans dels esports, també us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona, i tornem ara a casa nostra, ha acordat suspendre temporalment la concessió de noves llicències d'autoserveis i establiments alimentaris que poden obrir 24 hores davant la proliferació d'aquests negocis i la necessitat, assegura el consistori, d'una regulació coordinada a escala de ciutat. Ens ho expliquen des de BTV.
15: Són el blanc d'una de les batalles polítiques d'aquest mandat. El Supers 24 Hores, un model de negoci que no té res a veure amb el comerç de proximitat als barris i que ha fet un boom els darrers anys, sobretot a les zones més turístiques de la ciutat. Per posar fre a aquesta proliferació a tota la ciutat, el govern municipal ha imposat una suspensió de llicències. Durant un any no en podran obrir de nous enlloc mentre s'elabora un planejament urbanístic que determini on i en quines condicions ho podran fer.
16: Cal una mesura més radical. Volem que allò que ha funcionat a Ciutat Vella, allò que ha funcionat a Sant Martí, s'estengui a tota la ciutat perquè ens juguem, en definitiva, la salut del nostre comerç local.
17: El comerç vinculat al turisme i que genera problemes de convivència no és el nostre model de comerç i no és el comerç que aquesta ciutat necessita.
15: En paral·lel al veto temporal, el govern Collboni avisa que seguirà fent multiinspeccions als súpers 24 hores que ja estan oberts. En les últimes campanyes, policia i tècnics hi han detectat centenars d'infraccions. En les últimes campanyes,

0: amb tota la plantilla, el cos tècnic i també la directiva. En un ambient festiu es van celebrar els títols aconseguits, la Lliga i la Supercopa, i es va dedicar un homenatge a Robert Lewandowski, que tanca l'etapa al club. Avui l'equip continuarà de festa amb una visita a PortAventura. Ronald Araújo i el president electe Joan Laporta van fer els parlaments.
1: Agradecimiento a Robert, porque al final vino en un momento del club donde estábamos pasando un mal momento, donde era difícil ganar títulos, y él trajo esa disciplina, ese compañerismo.
2: Nosaltres us estem molt agraïts per tot el que feu, per l'esforç que feu i per el talent que teniu, però sobretot per aquest esperit de grup, aquest esperit d'equip que teniu, que és la clau de l'èxit.
0: Qui encara afronta reptes és el Barça femení, que farà aquest matí l'últim entrenament abans de viatjar a la tarda cap a Oslo, on demà ja entrenarà l'escenari de la final de la Champions, l'Oleval Stadion. Cata Coll explica com afronta el vestidor la final davant el Lió i llança també un missatge crític amb l'estadi escollit per la disputa de la final. I és que només té capacitat per 22.000 aficionats i la distància fa que el desplaçament sigui complicat.
3: Obviamente, cada setmana pues, sents algo especial que altres no sents, però sobretot crec que hem après molt a madurar aquests moments i crec que tenim molta experiència amb això i bueno, mos ajudarà. Cada any s'està fent estadis més petits i no pot ser que omplim amb un setmà més i després se vagi un estadi de 22.000 persones. O sigui, jo crec que això és algo que hauríem de millorar, fer cada vegada el contrari, sinó cada vegada estadis més grans perquè pugui venir més gent i sobretot pues, que sigui més fàcil poder accedir.
0: L'Atlètic Barceloneta ha tancat la fase de quarts de final de la Champions de waterpolo amb un triomf sobre l'Olympiacos per 9-12. El Ferencváros hongarès serà el proper rival dels mariners a les semifinals, ja en la Final Four de Malta. I d'altra banda, a les semifinals de la Divisió d'Honor femenina, el Mataró s'ha imposat al Sabadell en el primer partit per 13 gols a 6. El segon partit de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 enfrontaments, es jugarà demà a les 8 del vespre a Can Llong. Doncs de moment avantatge del Mataró sobre el Sabadell en aquesta final femenina.
4: Doncs n'estarem pendents i ens ho expliques.
0: I tant, com
4: fins demà. Gràcies, Cristina. Nosaltres ens acomiadem avui fixant-nos en les dues notícies, en els dos temes que avui són actualitat del dia. D'una banda, aquesta signatura d'aquí a poca estona al migdia entre govern i comuns pel que fa a l'acord a pressupostos, i d'altra banda, la reunió a la tarda entre Educació i els sindicats del comitè de vaga per intentar desencallar el conflicte que fa tants dies que ens ocupa. Per tant, estarem pendents, ho recollirem i demà us ho expliquem. Que vagi bé. Que passeu un bon dijous. Adéu-siau.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 11 del matí, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes, el punt de trobada per posar-nos al dia, descobrir històries, conèixer i compartir punts de vista. El Fòrum amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí, com sempre al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Hi ha músiques que no fan soroll, músiques que ens ajuden a pensar. Al Gat Blanc recuperem els sons oblidats, les formes lliures, les preguntes difícils. Repensem el món contemporani a través de la seva música, aquí, als Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Calor, molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris, més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents, aquí a Ràdio Caldes, 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
5: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8 FM.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. El matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: sábado desde la 107.8 FM Radio Caldas. Comienza la fiesta con su anfitrión Eliezer, el showman de Cuba.
1: Radio Caldas, la radio que parla de tu.
2: Naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
3: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
4: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
5: Àrea hermètica. Misteris de Ràdio Caldes.
4: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
2: Presentat per Josep Cozar.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
6: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Els dimarts, 9 del vespre, La Pinta, el programa més intel·lectual de l'estètica termal. Mitja hora d'informació que ens portarà al punt d'ebullició de la nostra professió. Com sempre, a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: Soc a la biblioteca de Caldes. Ara mateix soc als banys de la zona d'infants, d'infantil. Ja veieu que m'enyorava del nostre poble.
9: Els divendres a les 7 de la tarda tens una cita empatada al ventre a Ràdio Caldes, l'informatiu calderí més irreverent de tot el poble, fins i tot del Bugarai.
1: La ràdio que parla de tu.
10: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
11: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
12: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
13: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir. Una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.

0: Així va sonar ahir al fòrum.
1: Minoritària del cosmètic, però és el que més acció fa. És el que li dona, per un dir, el nom a la crema, al sèrum, al tònic, al netejador. Vull dir, al final és el que li dona l'acció final i el que fa que tinguis un resultat sobre la nostra pell. Els principis actius, sense ells, no tindríem cremes o no tindríem... Qualsevol component cosmètic porta un principi actiu, ja sigui netejador o sigui envellidor o sigui nutritiu o sigui hidratant. Al final fan una acció per portar a terme una finalitat. Llavors, avui porto pues, diferents rutines o diferents principis actius. I, sobretot, els principis actius també us vull explicar que tenen una tendència, no? N'hi ha vegades on les tendències, depenent les temporades de l'any, tirem més a voler fer pues, doncs, una vitamina C, un col·làgen, un àcid hialurònic, uns pèctids... O sigui, n'hi ha moltíssims principis actius i, depenent l'època de l'any, doncs, per dir-ho d'una forma, abusem més d'uns o d'uns altres. Llavors, tots ells estan preparats doncs, perquè no hi hagin irritacions, perquè la nostra pell quedi... bueno, no tingui cap tipus...
2: Per casualitat.
3: Sí, crec que l'havies explicat sí, en una ocasió. La pots explicar.
2: Anècdotes
3: exacte, aquelles anècdotes.
2: Que tens 22 anys, en un moment, als anys 80, anys 84, 85, que no hi ha feina, que hi ha una crisi important en el país, i aleshores, doncs, bueno, jo era d'aquells nois que intentava buscar-se la vida com podia, no? Fent de missatger amb la moto, bueno, fent feines diverses. I aleshores vaig tenir la gran sort d'entrar a fer unes substitucions d'auxiliar administratiu al Departament d'Educació, i allà vaig saber que pel fet d'haver fet formació professional, era mestre de taller, tècnic especialista, doncs em podia apuntar a unes llistes de professor tècnic. I que és, encara avui en dia això encara funciona. És una d'aquelles coses que molta gent no sap, que amb un cicle de grau superior de formació professional i amb una mena de postgrau o màster, que no és ben bé un màster perquè és, no se li pot dir màster perquè no és formació universitària, però pots donar classes a secundària. Bueno, el fet és que vaig entrar això en aquell moment vaig entrar com a professor tècnic de formació professional al Baix Llobregat, anys 80, en un moment de molt canvi, de molta reivindicació, diria que gairebé paral·lela a les mateixes reivindicacions que avui en dia està tenint el sector, amb moltes vagues, amb vagues de molt llarga durada, me recordo un ministre, en aquell cas era el Maravall, a Madrid, amb vagues indefinides, amb vagues... Va ser un moment de molta reivindicació per part del sector docent que va portar que...
3: o més és per la cara.
1: Jo crec que tot el cos, cara i cos, és important, ho podem aplicar. El que passa és que, evidentment, les cremes facials són més específiques, tenen un altre tipus de treball diferent, o sigui, el seu resultat final és diferent, i les cremes corporals igual. Què vol dir? Pues els percentatges són diferents. A vegades les cremes facials solen ser més concentrades, i les corporals, clar, fa servir molta més quantitat. Si la féssim servir amb les mateixes concentracions, no ens podríem abastir econòmicament d'una crema corporal amb un percentatge de vitamina C o de qualsevol component a un 20 o un 25%, perquè bueno, la crema seria excessiva. Si ja n'hi ha cremes facials que valen X diners, doncs imagina't com seria, corporal.
3: Depèn de quines cremes, que a vegades pensem que aquestes més cares són les que van més bé, i tu ja precisament és aconsellat.
0: El fòrum de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí amb Conchi Sánchez.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
2: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
3: La ràdio que parla de tu.
4: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: No sé què dir, el programa que no sabem com comença i menys com acaba. Ara, però, volem que vosaltres sigueu els protagonistes i ens expliqueu les vostres anècdotes que comentarem els divendres a 6:45 al No sé què dir.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Jazz and Blues Club, un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important.
3: Tots els dijous a les 5 de la tarda al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hi ha dies en què el món sembla un d'aquells plats combinats que no has demanat. Massa coses, massa pressa i, sovint, massa poca cura per les persones que el fan possible. I, mentrestant, nosaltres intentem sobreviure entre titulars, factures i bones intencions que no sempre arriben a port. Vivim en una societat que parla molt de diversitat, igualtat i benestar, però que encara funciona gràcies a la paciència infinita dels de sempre, els que treballen amb recursos minsos, els que fan equilibris per arribar a final de mes, els que cuiden sense que ningú els cuidi, i els joves que reclamen futur mentre els demanem que no facin soroll. És curiós, ens omplim la boca de progrés, però hi ha qui encara espera una oportunitat. Parlem de cohesió, però continuem aixecant murs invisibles i defensem la qualitat educativa, però exigim miracles a centres i docents que fan més del que poden amb menys del que necessiten. Potser ja toca deixar de maquillar la realitat i començar a fer-la habitable, amb polítiques que escoltin, amb comunitats que s'impliquin i amb institucions que recordin que governar no és només gestionar, sinó acompanyar. Perquè la vida, la de veritat, passa aquí, als carrers, a les escoles, als comerços, a les ràdios locals, en aquests espais on la gent es mira als ulls i es reconeix. Per això existeix el Fòrum, per posar paraules al que vivim i donar veu a qui no sempre la té, i per recordar-nos que un poble que parla és un poble que avança. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

0: Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes es parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com he dit abans, dues hores de fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem de manera ràpida, amb tal dia com avui. Un viatge, com he dit, ràpid, per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà al nostre espai de dijous. De dijous endavant, les atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes. Avui ens portarà un menú complet, molt complet. El català a Caldes, el català a Caldes parlarem del voluntariat. El català, de més enllà, ens endinsarem en els Premis CRIT, la plataforma de residus on vas, el català amb els pacients i el català a la taula. Després entrarem en el terreny més pràctic per comentar alguns barbarismes que cal evitar, paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes que sempre ens arrenquen un somriure. I, com sempre, tancarem amb la música que la Susana ens porta cada setmana. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'ensenyament. Ens acompanyarà Margarita Bartolí, directora de l'Institut d'Educació Secundària Manolo Huguet, amb qui parlarem del present, els reptes i el futur del centre i també de tot allò que afecta l'ensenyament públic. Una conversa per reflexionar sobre què cal perquè el sistema educatiu avanci cap a un veritable ensenyament públic de qualitat, tant per als professionals com per a l'alumnat. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Intentarem ser ràpids i farem aquest viatge que sovint doncs, fem pel tal dia com avui, no? És dijous 21 de maig i abans d'entrar, doncs, això, parlem en matèria més profunda, parlem d'aquestes efemèrides, no? Doncs, si ens fixem en el santoral, doncs avui celebrem Santes Virgínia, Idoberga, Isberga i Gisela. Si us dieu així, moltes felicitats. D'aquest 2026 ja han passat 141 dies i ens queden 224 per arribar al següent, al 2027. Pel que fa a celebracions temàtiques, doncs avui, per posar-lo primer, és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Això és aquesta celebració, no? Aquesta commemoració doncs, va ser instaurada per la ONU al 2003 i es tractava d'això, de promoure la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre cultures. La diversitat cultural es manifesta en les creences, la música, el llenguatge, l'art, la manera de treballar i, en definitiva, en tota activitat humana. És un patrimoni comú que enriqueix la nostra vida espiritual, moral i intel·lectual i que contribueix al desenvolupament social i econòmic. La UNESCO ja ho va deixar clar el 2001. La diversitat cultural és tan essencial per la humanitat com la biodiversitat ho és per als ecosistemes. L'objectiu d'avui és conscienciar, combatre estereotips i reforçar el pluralisme. Un bon dia per compartir alguna cosa pròpia de la nostra cultura o descobrir-ne una de nova. També és el Dia Internacional del Té. És aquest 21 de maig i cada any, no? Se celebra per reconèixer la importància econòmica i social d'aquesta podríem dir herba o beguda, no? I per donar suport als petits productors dels països exportadors. Tot i que la ONU el va oficialitzar l'any 2019, ja es commemorava des del 2005 gràcies als països com la Xina, la Índia, Sri Lanka, Kenya o el Japó. La llegenda situa l'origen del té l'any 2736 abans de Crist, quan unes fulles van caure accidentalment dins l'aigua bullida de l'emperador Shenzhen, i la resta és història. Els beneficis que proporciona el té, d'aquests beneficis podem destacar antioxidants que retarda l'envelliment, millora de la circulació, ajuda a regular el ferro, reforç del sistema immunològic, efecte diurètic i depuratiu. Ja veieu que el té va molt bé. Per tot això, explica que avui és un bon dia per gaudir d'una bona tassa del vostre té preferit. I també enumerament que és el Dia Mundial de la Protecció de la Lactància Materna, una commemoració imposada per l'Organització Panamericana de la Salut i celebrada principalment a Amèrica Llatina i el Carib, però cada vegada està més extensa al món, no? I per tancar, podríem dir que també avui és el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, una jornada per donar a conèixer la gran xarxa d'espais protegits de la Unió Europea, més de 27.000 zones que preserven espècies i habitats del valor ecològic. Hi trobem espècies com l'àliga imperial, l'os bru, el linx ibèric, el trencalós o el bisó europeu. Són espais on la natura i l'activitat humana conviuen: agricultura, ramaderia, turisme actiu o caça regulada. Un recordatori de que la biodiversitat és un tresor que cal protegir i gaudir. I ho deixarem aquí, perquè és que si no ens donarà temps al nostre espai estrella de dijous, que com sempre i cada setmana tenim, que és Endavant les Atxes, amb la Susana Corxo, que ja la tenim aquí i no podem fer-la esperar. Bon dia i benvinguda, Susana.
1: Bon dia, Conxi, bon dia a tothom.
0: Doncs vinga, com sempre i com sempre diem, en aquesta secció d'Endavant les Atxes gira a l'entorn de la llengua, del català, del seu ús, de la seva defensa i de tot allò que ens ajuda a fer-lo créixer. I per això avui què hi trobarem? Tot i que jo ho tinc aquí, però prefereixo que ho diguis tu, perquè ja d'alguna manera en el sumari ja he avançat.
1: Mm-hmm. Va, anem a parlar. Vinga, doncs
0: del català a Caldes.
1: Exacte, català aquí, després anem enllà i després més enllà.
0: I més enllà, vull dir.
1: Exacte.
0: I acabarem com sempre en la música.
1: Exacte.
0: Que això sempre va bé. Vinga,
1: va, català aquí. Bé, doncs us vull informar que estem molt contentes perquè hem aconseguit, com us vam comentar dies enrere, parelles lingüístiques van augment. En aquest cas, doncs, des de la setmana passada, doncs ara ja tenim 13 parelles, però 13 parelles doncs que s'han anat formant perquè han sortit voluntaris, voluntàries del poble que s'han ofert i posen a disponibilitat seva doncs el temps per compartir doncs amb gent que vol aprendre i practicar la llengua. És per això doncs que hi ha l'Alejandro i l'Angi, que ja formen parella lingüística amb una voluntària d'aquí al poble, amb la Clara. Després tenim la Viviana, una altra alumna nostra de l'Equador, que està estudiant català, ja té la seva parella lingüística, la Maria, la Fabiola, que és de Bolívia i va venir fa uns dies aquí a la ràdio, doncs també ja té la seva parella lingüística, la Montse, i també cal afegir que, com que va en augment, i estem molt contentes, ho volem fer extensiu, perquè us volem comentar doncs que també hi ha un grup de conversa aquí a Caldes, com bé sabeu, que són tots els dimecres a la tarda, els dimecres de 6:45 a 7:45 a la biblioteca. Doncs bé, també aquí doncs es van formar parelles lingüístiques, i d'aquí també en van sortint d'altres. I a més hem d'afegir doncs aquí la Fundació Santa Susana, perquè tots coneixem l'Anna Pineda, doncs bé, ella ens està fent parelles lingüístiques entre els treballadors i les treballadores. Ara aquesta darrera setmana doncs amb l'Alwin, doncs un noi de l'Índia que està treballant també aquí a la Fundació Santa Susana, també s'ha apuntat al voluntariat per la llengua. És per això que volem fer-ne difusió, perquè volem que tothom sàpiga, doncs, que el poble es belluga, que hi ha moviment, que volem promoure la llengua, no només amb els que ja la sabem i és la nostra llengua habitual, sinó amb totes aquestes persones que han arribat fa poc o potser ja fa més temps, però que tenen ganes de practicar-la, de sentir-se còmodes i de fer-se seva, doncs, la llengua nostra, el que és el català. Per tant, això és el que volia, parlar del català aquí a Caldes. I ara fem una passa més enllà i ens anem a parlar, doncs, del català, fem-lo extensiu, doncs, pel que fa als premis crits, els premis crit, perdó, com bé ha comentat la Conxi. Us vaig parlar mesos enrere, doncs,
0: sí,
1: que hi havia...
0: Una mica havies fet esment d'aquests premis.
1: Exacte, perquè era quan la gent s'havia d'inscriure i ara, doncs, ja tenim els guanyadors que han sortit, doncs, aquesta darrera setmana, el cap de setmana passat es van donar ja els premis CRIT. Què són els premis CRIT? Doncs bé, són uns premis que s'otorguen a la creació de contingut digital en català. I en aquest cas, doncs, es va fer el cap de setmana passat al Teatre Coliseum, allà a Barcelona, amb més de 1.200 creadors, productors, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual catalana. Val a dir, doncs, que potser alguns ja els coneixereu, d'altres no, però tot i així, doncs, us presento, us comento que la Laura Grau, doncs, és la reconeguda com la millor creadora de l'any. Tenim la Laura Grau com a creadora de l'any, que és redactora i locutora en el programa de ràdio Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Doncs bé, ella ha guanyat, doncs, el premi com a creadora. Després tenim els guanyadors de, en aquest cas, doncs, per al millor projecte d'indústria, que són, és el programa Ets i Uts, que en aquest cas, doncs, és un programa que surt a 3Cat i a YouTube. I és interessant perquè aquest programa, que està, doncs, organitzat entre el Roger García, que en realitat, juntament amb la seva tieta, amb la Mònica Glanzel, amb l'objectiu de salvar la llengua, és a dir, han anat, doncs, voltant-la, i van aconseguint, doncs, diferents projectes per potenciar l'ús del català. És interessant perquè van voltant-la i de tal manera, doncs, que se sàpiga fer ús. Per què amb la seva tieta? Perquè diu que la seva tieta, doncs, té una edat, li aporta experiència i aquí, doncs, es combinen el que és la joventut amb la gent, doncs, més gran, que té més rodatge, més experiència, i és una manera de promoure la llengua, fent ruta pel país. I després tenim com a guanyadors també del Premi CRIT, com a guanyadors del podcast Guarres.
0: Ui, d'un i dos.
1: Sí.
0: Sí. A veure, expliquen de què va aquest podcast. M'agrada,
1: és perquè és sense pèls a la llengua, com diuen ells.
0: Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Però, clar, serien paraules guarres, paraules. Perquè, clar, el fet de que siguin guarres, de fet, és que és com molt femení i ja no m'acaba de convèncer.
1: Ja, bé, en aquest cas són tres estudiants, Tenim l'Arnau Pericàs, amb Martí Sàlvia i la Luana Rocha, que en aquest cas, doncs, estan estudiant comunicació i audiovisual a la Pompeu Fabra, i havien presentat com un projecte allà a la universitat, que en aquest cas van aprovar molt justet, però després ells es van animar a presentar-ho aquí als Premis CRIT, i han guanyat. Per què? Perquè en aquest podcast el que fan és parlar sobre les realitats del dia a dia, sense pèls a la llengua, tal
0: està
1: com raja. De vegades pot ferir la sensibilitat, però bé...
0: Jo hauria canviat aquesta paraula de guarres, perquè és que... no, que com molt
1: impacta.
0: Femenina, no? I podria tenir una altra... Podries tenir una paraula substituta perfectament.
1: Clar.
0: I que fos punyent, igual.
1: Exacte, pot ser punyent
0: sense arribar...
1: Potser sense aquesta vulgaritat. Tan,
0: exacte, és el que tu acabes de dir, vulgar.
1: Però bé, aquests premis CRIT, doncs, hi ha hagut, doncs, això, millor creadora de l'any, projecte d'indústria, projecte independent, campanya digital, que aquí cal fer esment, doncs, del correllengua agermanat, que s'ha fet, doncs, durant aquest any i, per tant, també ha obtingut premi. Nosaltres aquí, val a dir, doncs, que aquí a Caldes ja estem, ja s'està removent el tema del correllengua, ja us ho deixo
0: està
1: anar.
0: Està molt bé.
1: Perquè 2026-2027, doncs...
0: Havia passat per aquí el correllengua?
1: Sí, anys enrere.
0: Però fa temps, oi?
1: Sí. I és això. Però bé, doncs és perquè sàpigueu, doncs, que aquest projecte va tirar endavant, que és el segon any dels Premis CRIT i que, per tant, doncs, ja, cada vegada va en augment. És un èxit espectacular que no s'esperaven. I bé...
0: Ho trobo molt bé, ja dic. I pot ser que això del podcast, pot ser que en el moment que vam fer el treball de recerca, precisament podria estar aquesta paraula per la que no va tenir èxit.
1: Potser això, exacte.
0: Perquè aquestes vegades, sobretot en ensenyament, t'has de mesurar una mica.
1: Exacte.
0: I ja dic que pots dir perfectament la paraula, que sigui crítica, que sigui punyent, però sense arribar a aquest extrem, penso. No sé si és la teva opinió, la meva, sí.
1: Jo precisament em va cridar l'atenció.
0: Te va impactar.
1: Sí, sí.
0: Impacta, això sí que és veritat. Impacta, sí. Però podria impactar d'una altra
1: manera. Sí. Impactar, però potser per mi negativa, perquè no sí. trobo aquest terme prou
0: adequat.
1: No,
0: jo tampoc. Jo penso que posats, vull dir, que trobarien.
1: Bé, doncs, com ja sabeu, aquests premis cada any es fan, és a dir, que ja podeu anar pensant-hi de cara a l'any que ve. Són uns premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, doncs en aquest cas que ho promou doncs, la Generalitat. Bé.
0: I ara, pues mira, aquesta plataforma de residus, on vas? No? Ah, mira, se la tenim aquí. Sí. Tenim aquí el cartell. No, aquest és un altre. Bueno, on vas? Aquesta plataforma
1: parlar?
0: De residus.
1: Per què us volia parlar de residu, on vas? Bé, perquè és que allò que va remenant per la xarxa.
0: El residu, on va residu?
1: Exacte. I penso que, a part que la plataforma està molt ben dissenyada, que a més ens informa del residu on vas, és a nivell doncs, també de la llengua. I vull parlar-ne perquè amb els alumnes és allò que de vegades vas estirant el fil i pots veure com se'n pot treure profit de tot plegat. I aquí a la plataforma aquesta de residu on vas, què tenim? Doncs tenim diferents imatges. Us convido que quan pugueu, tingueu temps, entreu a la plataforma residu on vas i veureu doncs, que hi ha una sèrie d'objectes. Per a totes aquelles persones que habitualment tenim el català com a base, doncs no hi ha res de nou. Però bé, potser sí, perquè de vegades no sabem ben bé els termes com són correctament en català. Però per qui està aprenent català ens ha anat molt bé perquè hem entrat, hem anat remenant i, és clar, veus, per exemple, no ho sé, un cistell o cistella i aleshores et diu doncs, on va, en aquest cas, a on l'hem d'enviar. I en aquest cas, doncs, què es farà un cop es transformi. I és interessant perquè pots entrar un per un doncs, en els diferents objectes, a més et diu el nom, doncs entrem, no ho sé, doncs un llibre electrònic i ens diu, primer tens la imatge, després tens la paraula i després, un cop cliques, doncs et diu cap a on hi pots anar. Està molt bé perquè és una eina que per una banda parlem de residus i per una altra banda jo de la potencio pel que fa a la llengua. Sí? Us animo doncs, a que hi entreu a la plataforma i aneu mirant doncs, cada objecte, com es diu, com s'escriu en català i a l'hora doncs, a veure en aquest cas aquest producte a on l'hem de llançar, ja sigui fracció, doncs, és a dir, resta, el verd, el contenidor groc, però a més doncs, ens diu què se'n fa o com... en què es transforma cada un d'aquests objectes. Només era per fer èmfasi doncs, en aquest tema que l'he trobat prou interessant.
0: A veure, i tan interessant, Això d'aquí, aquest apartat, el català als pacients. Sí. Estem parlant d'hospitals? Bueno, d'hospitals, de persones del CAP, del centre de salut, és a dir, llocs on acostumem a anar quan necessitem algun tema o per arreglar algun tema de salut.
1: Exacte.
0: O per a un control, jo què sé. O senzillament has de fer un tràmit.
1: Bé, és perquè s'estan fent uns estudis perquè es vol demostrar que no parlar la llengua dels pacients en fa perillar la salut. A partir d'un estudi que en aquest cas ja s'havia fet en altres països, a partir d'aquest estudi que s'havia fet en altres països, doncs s'ha demostrat que si tu vas, doncs en aquest cas, ja sigui al CAP, ja sigui a l'hospital, evidentment quan un va a l'hospital no és per, excepte quan neix una criatura, doncs la majoria de casos doncs és perquè no et trobes bé. El que vols és que t'atenguin, sentir-te acollit, sentir-te atès en la teva llengua. I el que està passant darrerament és que una persona, doncs, un pacient, doncs, parla en català, però qui l'atén, el professional doncs, no parla la mateixa llengua. Què passa? Doncs que de vegades costa poder explicar com et sents, com et trobes i que l'altra persona realment ho entengui. És interessant perquè, aquesta notícia que ha sortit ara tot just aquesta setmana doncs, demostra que cada vegada hi ha més metges i infermeres que no tan sols no entenen el català, sinó que a més t'obliguen a fer-ho a parlar en castellà. Bé, doncs no només des de Plataforma per la Llengua, sinó des des de manera extensiva tots, el que volem és que això no ocorri. He parlat amb altra gent, no?, amb companys, companyes, i la situació és la mateixa, és a dir, que es troben que de vegades has hagut de portar doncs, el teu fill o filla perquè ha tingut un accident, perquè s'ha fet mal, i com que en aquest cas el nen o nena parla en català, és petit, encara no domina el castellà, amb la qual cosa la seva llengua és el català, la seva llengua materna. Clar. Però en aquest cas el professional o la professional li parla una altra llengua, doncs s'ha creat aquest garbuix, no?, lingüístic que ha arribat doncs, a un punt que ben bé no se sabia expressar ni el nen el mal que tenia, ni en aquest cas el professional què és el que li havia de fer o com s'havien de fer les cures. És per això doncs, que s'ha confirmat que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot ara anar doncs, en detriment de la precisió dels diagnòstics. Sí que és veritat que s'està fent formació per tal que tots aquests professionals puguin aprendre la llengua, però veiem que és molt lent tot. Sí. De fet, vull dir, de vegades volen estudiar la llengua, de vegades no tenen temps, els horaris...
2: Però a vegades te trobes, és que te trobes molt sovint, en que moltes vegades són persones que venen d'altres països, vull dir, senzillament. Vull dir, la salut, la sanitat, com hem dit moltes, i sobretot en una secció que tenim aquí, la sanitat a debat, hi ha molta mancança de professionals, ¿vale? D'aquí. Venen d'altres països... Però sí que és veritat que a vegades t'he trobat que ja porten pues, algo así como de, sí, 10 o 15 anys. I no només d'altres països, podríem dir d'altres comunitats, no? de l'Estat. Uh-huh. I també tu segur que t'has trobat en algun cas que s'ha fet públic, no? De persones que es neguen. Senzillament.
1: Exacte. En aquest cas, doncs, aquí es crea aquest conflicte.
2: Sí,
1: no?
2: Vull perquè dir una... dius tu, bueno, pues en aquest cas seria des del govern, no?
1: Sí,
2: que
1: sí,
2: ha de,
1: sí.
2: Des del govern d'aquí de Catalunya, qui han de posar a l'hora de la veritat, doncs, a més d'obligar, no?, a fer els cursos que calguin.
1: Sí, de
2: I
1: fet...
2: si no volen de cap de les maneres, doncs mira, hi ha una manera, no?, que és pues, contractar una altra,
1: sí.
2: Perquè també de personal és necessari.
1: Sí, el que passa que de vegades costa trobar professionals, però de vegades que també se senten que quan se'ls obliga a aprendre una llengua, després de tot el que han hagut per formar-se, doncs els molesten. Però hi ha qui si realment posa el seu granet de sorra i si esforça. En el nostre, per exemple, aquí a Caldes, jo estic pensant que he tingut un parell d'alumnes que són metges, que estan treballant una a Barcelona i l'altra a Granollers, i que realment han posat interès. I m'han dit, mira, i això, i a veure com em puc explicar, vull dir, però és clar, vull dir, són allò, un granet de sorra, però bé, com tots sabem, tota pedra fa paret, per tant, és qüestió d'anar sumant, que cada vegada doncs, els professionals s'impliquin més en la llengua, no només en la seva feina a nivell professional, sinó també a la llengua per tal d'acollir millor els pacients.
2: I a més, i això te puc donar fer, no?, de que en algun moment estàs amb un professional, amb un metge, i que a més, si mires el seu currículum d'idiomes, posa anglès, francès, espanyol, català també. I en canvi, per molt que jo l'estigui parlant en català, ell m'està contestant en castellà. Fins i tot, en algun moment, alguna persona que t'acompanya diu per parlar en castellà. I a vegades ho faig, però després penso, jolín, pues, jo me desenvolupo millor en esta, és ell. Però si és que ell coneix la llengua, per què ho ha de fer? No sé, és algo i m'he trobat.
1: Sí, de vegades perquè aleshores són ells qui no se senten prou còmodes, els professionals, si parlen en català perquè els falta terminologia, perquè els falta fluïdesa, però bé, de tots són
2: aprenent. No, però el currículum ho posa, idiomes que domina.
1: Sí.
2: Diu, pues, si domines el català, per què no ho parles?
1: Exacte.
2: No sé.
1: Bé, aquí ho deixem anar i a veure si...
2: És una queixa nostra.
1: Els professionals i les professionals
2: no,
1: es posen les
2: pilars. És la realitat, sí. I a la taula.
1: Aquí.
2: El català a la taula.
1: El català a la taula, va. Doncs bé, ja sabem que les imatges valen més que 1.000 paraules i aleshores des del Centre de Normalització Lingüística...
2: Aquí és on està el cartell.
1: Sí, des del Centre de Normalització Lingüística, juntament amb el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, bé, tot doncs, generat per la, fet per la Generalitat de Catalunya, el que han elaborat són unes estovalles d'aquestes individuals, d'aquestes de paper, que tots coneixem, allò quan vas a fer un menú doncs, t'atenen i et posen unes estovalles de paper, doncs han elaborat d'aquesta mida, però en aquestes estovalles, jo ara la tinc aquí, en tinc una aquí al davant i per tant us l'explico, que de totes maneres podeu entrar dintre de la pàgina del TERMCAT i busqueu, doncs, en aquest cas, el català a la taula i veureu doncs, que també us ho podeu baixar, us podeu baixar i fins i tot imprimir doncs, aquest document. Aquest document doncs, és això, una estovalla individual en paper on hi ha tot de vocabulari en català. Però en català, pel que fa referència a taula, és a dir, des del parament de taula, és a dir, tenim la forquilla, el ganivet, la cullera, la cullereta, el tovalló, com s'han de col·locar, per tant, tenim això, fins a tot d'expressió.
2: Això, de veritat, que de cara als restaurants és ideal, eh?
1: Exacte. L'objectiu nostre és aprendre la llengua i, per tant, ara s'han fet aquestes estovalles individuals per tots aquells temes restauració, tots aquells restaurants que estiguin aprenent català, que vulguin aprendre català, que contactin amb nosaltres i aleshores doncs, els oferim doncs, aquestes estovalles de paper. És una manera doncs, de potenciar la llengua, d'ells aprendre-la i alhora, doncs, si ve un client, doncs, un cop demana un mentre espera que li portin entre el primer i el segon, doncs, pot anar veient tot aquest vocabulari.
2: O sigui, això des del Consorci es disposa a tots els que ho demanin, restaurants, eh?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, tema restauració...
2: Comerç restaurador, podríem dir.
1: L'únic que, clar, l'objectiu, és a dir, per qui va adreçat, sobretot, doncs és per aquell perfil de restauració doncs, que està aprenent la llengua,
2: exacte,
1: que no, encara no la dominen i, per tant, a veure, tot i que es pot repartir per tothom, però de vegades doncs, tot això ja, aquest contingut ja se sap. Però sí per aquestes persones, ara doncs, fa un parell de mesos ho vam repartir aquí en el restaurant aquí a Can Roset, aquí a Caldes. Per què? Doncs perquè ells han estat comerç aprenent, és a dir, sí, que han estat aprenent la llengua i aleshores doncs, els hem distribuït aquestes estovalles. I està molt bé...
2: Hi ha d'altres que també podeu fer, vull dir que sí, en aquest cas, però també és cert que pot ser que el restaurant o el comerç aquest restaurador ho demani també. O vosaltres heu passat per allà i heu parlat i diu, mira, doncs això us pot anar bé.
1: Clar, nosaltres, la nostra idea és primer oferir el nostre servei, clar, és a dir, aprendre la llengua i aleshores, un cop tenim i estan d'acord, doncs és quan oferim les estovalles. Si algú doncs, està interessat, igualment pot contactar amb l'oficina de català, perquè l'objectiu és promoure la llengua. Nosaltres ens centrem en el comerç aprenent, però potser hi ha algun altre restaurant que hi estigui interessat doncs, contactant amb nosaltres, amb l'oficina de català, doncs tenim aquí les estovalles. La qüestió és potenciar la llengua.
2: I tant, i tant. Es tracta d'això. No, doncs passem ara a aquesta part que a mi m'encanta. Barbarismes, primer, barbarismes que cal evitar.
1: Exacte.
2: I que cada setmana sempre anem aprenent, no? Va. Aquests barbarismes.
1: Va. Vinga. Tenim, per exemple, ofertar. De vegades oferten productes... No, el verb ofertar no existeix en català. No és correcte.
2: Oferir?
1: És oferir. És oferir. Per tant, hem de treure aquest ofertar, que és del castellà.
2: L'oferta és l'oferta. Oferta i demanda.
1: Ah, exacte. Una cosa és el nom, l'oferta, i una altra cosa és el verb. És a dir, no és com en castellà que l'han transformat a verb.
2: Després, si no, és quins productes ofereixes. Què m'ofereixes avui?
1: Això mateix.
2: No, està bé.
1: Després hi ha una... Aquesta és molt evident, però és que aquesta se sent cada dia. Aquest, de vegades, allò que vas per, i caminant i potser t'entrebanques i tothom... Ojo!
2: Ui, ui!
1: Ojo!
2: És que,
1: és que se'm clava.
2: Sí, te clava, però ui, no queda bé. Hem de dir, la paraula exacta. A veure,
1: clar,
2: quina seria?
1: Compte! Alerta!
2: Compte!
1: Vigila!
2: Sí.
1: Estigues al cas.
2: És això.
1: Però,
2: compte, vigila, clar. Vigila.
1: Sí,
2: No sé, són les paraules...
1: Jo sempre dic compte, però...
2: Sí.
1: Però
2: també aquest... pots dir vigila.
1: Ojo, a mi, ja és que, mireu, ja sentiu que aquest so no és nostre. Però sí. Si a més hi ha
2: però
1: qui
2: que,
1: diu...
2: Però és que si dius ui, ui, no queda bé tampoc.
1: A mi
2: has de dir això, compte, compte, vigila, vigila. No compte.
1: Més d'una vegada que em diuen ull, i a més que em venen ganes de riure i al final m'entrebancaré i cauré, perquè ve aquest ui.
2: De riure, no, en aquest cas. Te quedaràs tant això i...
1: Exacte.
2: Sí.
1: Va, i n'hi ha d'altres, ara així anem... com és, per exemple, nivellar, el verb nivellar... En català és a...
2: Anivellar.
1: És que aquí hi ha aquest joc de prefixos.
2: De nivell, clar, tens nivell.
1: A nivell,
2: anivellar.
1: Igual que tenim el verb en castellà, que és Que el passem al català i diem ajardinar, és a dir, que anem preparant, arreglant els jardins, no és ajardinar, sinó és enjardinar.
2: Enjardinar.
1: E-N. Sí, per tant, enjardinar. És un altre prefix. Hem d'estar al cas d'aquests prefixos. Després hi ha la nalga, que l'altre dia va sortir a classe.
2: Les nalgues.
1: Clar, no són nalgues, són natges.
2: Natges,
1: Les natges, per tant, natges.
2: Nalga és en castellà, clar. Aleshores, tu tradueix directe.
1: Exacte, però donem allò una patada i la passem al català i diem, va, serà nalga.
2: Nalgues.
1: No cola, no. Per tant, natge.
2: Natges.
1: I després tenim nàcar. Bé, nàcar tampoc. És nàcara, nàcara.
2: El nàcar és això, el, no sé, alguna cosa,
1: sí, algun penjoll,
2: ja que porta és de nàcar, és nàcara.
1: Nàcara.
2: Nàcara.
1: Bé.
2: Veig, això, mira, és, va bé de saber-ho, perquè són...
1: I després...
2: És que si no, diria directament nàcar.
1: Sí, sí, a mi, per exemple, aquesta sí que confesso que no la sabia, per tant m'ha anat bé, nàcara. Perquè, a veure, com bé sabeu, aquí parlem de llengua i n'aprenem tots, i jo, doncs, sóc la primera per ser aquí, no?, intentar explicar-ho. Després tenim la paraula novato. Els novatos. No n'hi ha, no en tenim de novatos. Sí que podem dir la paraula novell o aprenent, novell. Sí, o una que m'agrada molt, però potser més a nivell literari, que seria passerell. Bé, més que a nivell literari és allò, quan te'n burles d'algú, és un passerell.
2: És un passerell, una persona que sap ben poc, no?
1: Ah, exacte.
2: Bueno, no, que sap ben poc de la matèria.
1: De la matèria.
2: Que per exemple, imagina't, acabes de treure el carnet de conduir i dient, és novato, no.
1: Ah, exacte.
2: És passerell.
1: És un passerell. És un passerell. És un passerell, d'acord? Per tant, aquesta. I bé, avui només us portava aquests de barbarismes perquè anem a fer proposta de millora.
2: I paraules... Tens alguna paraula nostrada?
1: No.
2: Paraules en desús, vull dir...
1: Ah, d'aquest... No,
2: bueno,
1: no.
2: Bueno, doncs parlem de l'altre, del que tu tinguis avui preparat.
1: Bé, jo era, doncs, en aquest cas, tenim, per exemple, digerir, el verb digerir és correcte, però també tenim el verb pair, que seria això.
2: El mateix.
1: És que és una paraula nostrada en el sentit que clar, que tenim la nostra, la de pair.
2: He de pair bé aquest dinar tan...
1: O de vegades alguna situació que s'acosta de pair, de vegades.
2: També.
1: Parlem de dies laborables, però també podem parlar de dies feiners.
2: També.
1: Aquesta m'agrada molt, dia feiner.
2: Sí.
1: Tenim tants dies
2: normalment feiner. Normalment ho podem... O sigui, és correcte dir-lo de les dues maneres,
1: sí, sí.
2: Però...
1: Recuperem aquesta, recuperem aquest feiner.
2: Ens quedem en el feiner millor.
1: Ah, exacte.
2: Dies feiners.
1: De fet, hi ha una frase feta que és al mal feiner cap eina li va bé. Això és veritat,
2: Bueno, és el que no li agrada treballar.
1: Exacte, I després tenim mala olor. Jo puc dir que entro en un espai i fa mala olor. Sí, d'acord. Però és que tenim la nostra, que és pudor.
2: Sí.
1: És que, a més a més, si dieu la paraula...
2: Quina pudor que fa, per
1: si dieu pudor, és que, a més a més, digueu-me qui és capaç de dir pudor sense arrufar el nas. Perquè quan dius pudor, i a més a més, és una cosa...
2: No, és que té sobre, ostres, quina pudor.
1: Sí, quina pudor. No. I, a més a més, cal afegir que quan parlem de pudors, diem que fa pudor de... En castellà diem... ja no em sortirà ara. Huele a, aquest huele a...
2: Huele, de oler.
1: Sí, clar.
2: Que tampoc seria, ostres, huele... I
1: fem la preposició A. Doncs bé, en català...
2: Fa olor a...
1: I per tant, en català és pudor de.
2: Ah, no és correcte dir fa olor a en català?
1: No, perquè clar...
2: Ja estem fent en castellà.
1: Aleshores, pudor, i és pudor de. Fa pudor de... No sé, fa pudor de cremat, fa pudor de suor, fa pudor de peixum.
2: Hi ha persones que no suporten els perfums de colònies, no? I aleshores et diuen... Quina pudor que fas avui. I jo dius, ostres, per favor, però si m'he perfumat.
1: Exacte.
2: Però hi ha persones que no suporten el perfum.
1: Sí, sí.
2: La colònia. Bueno, sí, pot ser que a vegades sigui un perfum molt...
1: insistent, molt fort, però tot i així arribar a pudor, pudor és negatiu.
2: Exacte. Diu, que no t'agradi, vale, però que sigui perquè t'estàs... te quedes i dius, ostres, jo que m'he posat avui aquest perfum pensant d'això i ara si a la gent no li agradarà, te quedes...
1: Exacte.
2: És molt negatiu en aquest
1: sentit. Sí,
2: millor no dir en aquest sentit. Bueno, és una manera. Si una persona no t'agrada la colònia que porta, el perfum, millor que et callis, no diguis res, no diguis, ostres, quina colònia més forta que es portes, no? Sí, això es podria dir, no és, i no és tan...
1: Oh, aquesta olor no m'agrada, a veure, que tots, cadascú té la seva...
2: Però que te lo digui de manera personal, que no te lo digui en públic. I també. És que moltes vegades és en públic.
1: Això fa mal, eh?
2: No, no m'he trobat en aquesta ocasió, no, però sí que ho he sentit
1: en altres persones.
2: Una situació molt incòmoda. I aleshores faig que dius tu, ostres, això no queda bé.
1: Yeah.
2: No, però si dius que ell estàs dient a una altra persona... no sé, és com és molt despectiu,
1: exacte, vull dir que és despectiu, Va, més, tenim la forma de vegades quan ens parlen d'alguna cosa. Ah, doncs mira, de vegades quan ens

0: perquè a vegades te poden dir alguna cosa que o sigui, quan la dius, quina és la tan, no? Era com, queda com més ben dit, no? Sí. Però si dius tan me fa és perquè el que t'han dit o el que d'això t'ha sentat una mica malament i va molt bé contestar tan me fa el que tu pensis.
1: Sí, exacte.
0: Jo ho faré igual.
1: Exacte, em rellisca que... Bé, doncs seria això. I després tenim, l'últim seria satisfer, el verb satisfer està bé, però fixeu-vos, algunes més nostres, com és estimar, o com és fer el pes. A mi em fa el pes, més aquesta expressió, a mi em fa el pes.
0: Que quedo ben satisfeta amb això, em fa més el pes, no?
1: Va, passem a quatre frases fetes, sí?
0: Sí, però ràpides, perquè ràpides. Passarem a la música.
1: Vinga, va, sí. Tenim, qui no en fa de jove no en compta de vell.
0: Això, aquesta no l'he sentit mai.
1: Qui no en fa de jove no en compta de vell és això, que com no treballem ara, que som joves, que tenim força, que tenim ganes, que tenim aquell esperit, i no ens guardem les garrofes, quan siguem vells no ens quedarà res.
0: No farem res.
1: Per tant, quan siguem grans gaudirem d'allò que hem fet de joves, però si de joves no fem res, malament anem.
0: Sí.
1: I una altra, que aquesta me la van regalar, i aquesta me la van regalar, m'han fet un quadre, m'han fet això, i per això la comento. Qui cau i s'alça, camí que avança. Per tant, és
0: qui
1: això.
0: Qui cau i s'alça, camí que avança.
1: Clar, és a dir, de vegades les coses no són com tu esperes, de vegades tens algun sotrac, paf, caus, però t'has d'aixecar i has de tirar endavant.
0: Exacte.
1: Doncs, qui cau i s'alça, camí que avança.
0: Això va molt bé.
1: Va, i passo ja a música.
0: Sí, passem a la música, perquè avui ens portes al grup Arriba i ploure amb la cançó Paraules de Dantes. Paraules d'antes.
1: Sí, a veure, deixeu-me que us expliqui. Res, breument, Arribar i ploure és un grup, són dos nois, que són actors músics, i ells canten, però canten per passar-s'ho bé, i aleshores fins i tot fan espectacles a pobles, i Arribar i ploure, doncs, es dediquen a jugar també amb la llengua, i aquest Paraules d'antes, us animo que l'escolteu ara i si podeu a casa en algun moment amb calma, perquè fa un repàs de tot de paraules nostres, que si segur que teniu avis, àvies, que ben segur que heu sentit aquestes
0: no
1: paraules
0: calia.
1: D'antes.
0: Quan t'he dit jo paraules nostrades, no calia perquè les tenim aquí en la cançó.
1: Però aquestes no són correctes.
0: Bueno,
1: però està bé que estiguem atents i atentes, perquè escoltarem aquestes paraules d'antes, és a dir, de les d'abans, d'acord? Doncs aquí us les deixo, escolteu-les, i a veure si sou capaços i capaces d'anar corregint, revisant aquestes paraules, que ara ja les tenim més controlades.
0: Doncs arribem avui així, amb aquesta música... Que és molt xula i també simpàtica d'escoltar, no? Com totes les que portes cada setmana. Doncs aquí ho deixem i fins a la propera setmana. I penso que hem fet un bon recorregut per aquesta sessió, no? Davant les atxes avui. Penso que sí. Bé, cada setmana es fa, És aquesta classe, no? Aquesta classe que d'aprenentatge total, pel que fa a la llengua. Doncs, Susana, amb aquesta conversa tanquem avui aquesta endavant les atxes.
1: Endavant les atxes.
0: I fins dillos que ve molt més. Doncs, i així arribem al final d'aquesta primera hora, i també ara de seguida, a partir de les... Bueno, de seguida que seran les 10, ens acompanyarà o tindrem les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Per tant, no marxeu, perquè de seguida tornem amb la segona hora, i a més que avui serà una entrevista, una conversa amb Margarida Bartoli, que és la directora de l'Institut de l'IES Manologue, Institut d'Educació Secundària, que a vegades sempre diem de l'IES, no? De l'Institut d'Educació Secundària, Institut Manologue.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. El matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'educació i en el present i futur d'un dels centres més importants del nostre municipi, l'Institut d'Educació Secundària Manol Huguet. Ens acompanya, per aquest motiu, evidentment, la seva directora, Margarida Bartoli, de fet, directora oficial ja. Sí. Benvinguda. Benvinguda.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Benvinguda al fòrum i també a la ràdio, perquè em fa l'efecte de lo que és aquí, de manera presencial, perquè de parlar amb tu ja s'ha parlat, i sobretot a les notícies, que sí, ja he tingut referència. De manera presencial és la primera.
1: És la primera vegada, sí, i m'ha fet molta il·lusió que m'hàgiu convidat.
0: Ui, tant, i per nosaltres també molta il·lusió de poder parlar.
1: Molt bé.
0: Primer de tot, és això, és el que he dit, no? Un plaer que estiguis aquí per parlar d'aquesta nova etapa que de fet ja portes un temps, però, sí, però ara ja podríem dir és oficial, és a dir, aquesta podem, sí, parlar ja directament de que és oficial aquesta nova etapa en la que dirigeixes a l'institut i també amb un equip ben acompanyada, amb un equip directiu que en aquest cas també suposo que és escollit o està format, però que formen part de persones de confiança de teva.
1: Sí, nosaltres aquest any, aquest curs, el 25-26, doncs jo vaig ser nomenada directora en caràcter extraordinari per decisió del claustre i era un any com d'impàs. Ràpidament doncs es va haver de formar doncs un nou equip directiu, em van acceptar de bon grat i aquest equip directiu doncs segueix doncs per als propers cursos. Estem molt cohesionats, fem una pinya i recentment doncs es va convocar la comissió de selecció per la direcció. I res, hi ha dues fases que s'han de superar i per aquesta raó doncs ara sí, ja tinc aquest nomenament doncs oficial per 4 anys.
0: Molt bé, d'això anirem parlant de tot plegat. Ara, amb el teu permís, faré dins de la informació que jo he pogut trobar i del que tinc, no?, a través de notícies i tal, doncs que m'he preparat aquesta presentació teva, doncs dir, mira, Margarida Bartolí, Margarita, hem d'esquisar, sí, que tu lo tens com a Margarita, sí, no te, sí, l'has canviat al català.
1: No, no. Vam posar Margarita i així, no, sí, ha quedat.
0: Margarita Bartolí Escusol, sí, nascuda a Figueres, sí, és llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Història de l'Art.
1: Sí.
0: Has completat un postgrau en Museus i Educació. I també els cursos de doctorat a la Universitat de Barcelona i una memòria de llicenciatura sobre Miró i la dona. Un vincle indesigable.
1: Sí,
0: vull dir que aquí veig que l'art es forma,
1: sí,
0: molt.
1: Era el que anteriorment era la tesina.
0: Sí, sí. Qualificada amb un excel·lent, podríem dir, amb, sí, aquesta, sí, amb, sí, aquest treball, sí, sí, amb aquesta tesina, sí, amb un excel·lent per unanimitat. Eh? Sí. També compta amb un postgrau en organització i gestió d'institucions educatives, en qualificació també és d'excel·lent, no, sí, n'hi do, un bon bagatge. Sí. Ets professora de secundària des de l'any 2001 i funcionària de carrera des del 2006. Sí. Estàs vinculada a l'Institut Manol Huguet des de fa, crec, 14 anys.
1: Sí, sí.
0: Que això és correcte, m'han informat bé.
1: Sí, sí.
0: I de fet, és on portes aquí, diguem, primer, abans d'arribar a la direcció, doncs has estat docent, tutora i coordinadora pedagògica.
1: Sí, quan jo vaig arribar al Manolo, doncs durant 2 cursos vaig ser tutora, després vaig ser coordinadora de cicle, de primer cicle, també durant 2 anys, i després ja vaig entrar a l'equip directiu com a coordinadora pedagògica.
0: Mm-hmm. I aquí arribem que el 27 d'abril, de fet, és quan has estat nomenada oficialment directora del centre, sí, després d'aquest temps, d'aquest impàs, no?
1: Que estaves... D'aquest any,
0: sí. Sí. Per això deia, després d'un període d'interinitat, és que a vegades me costa pronunciar algunes paraules, i amb el suport, com tu has explicat, del claustre. El teu mandat crec que s'allargarà, i crec que sí que l'has dit, no?, fins al 2030, sí, en un projecte, i això jo d'això ho he tret de la ràdio, no? En 3 grans eixos, no? Millorar els resultats educatius, reforçar la convivència i la cohesió i consolidar les bases organitzatives perquè l'institut continuï creixent.
1: Sí.
0: Bé, ja dic que això, vull dir, com últimament, sí, jo ho miro tot, no? I les notícies de la ràdio també.
1: Sí,
0: vull,
1: sí,
0: dir que
1: sí,
0: les tenim present.
1: Sí.
0: Mira, doncs ja passem a les preguntes.
1: Molt bé.
0: preguntes que ja en part és com una conversa, vull dir que no es tracta d'anar aquí en plan, no. Després, sí, començant pel fet de la trajectòria i aquesta nova etapa com a directora. Margarita, després de tants anys vinculada al centre, què va significar per a tu o què ha significat per a tu assumir aquesta direcció? De manera oficial ja, eh?
1: De manera oficial, primer m'ho vaig pensar, sí, a veure si... Perquè és un càrrec que és molta responsabilitat, és molta feina, molta dedicació, i també amb això has de parlar amb la família i decidir doncs, si es vol tirar endavant o no. I jo tenia molt clar que... Jo porto ja molts anys al Manolo, m'estimo molt l'institut i vaig dir, mira, ara és el moment, en tinc ganes, crec que ho podem fer bastant bé, ho intentarem, si més no, i per això, doncs, res, vaig fer, doncs, a part un altre curs de direcció que em va anar molt bé, i després, doncs, ja tot el concurs i res, és clar, doncs ara a partir del proper curs és això que ja és oficial amb tot l'equip directiu al darrere, tenim moltes idees, moltes propostes i res, doncs et llances a la piscina i dius, doncs va, endavant les atxes, no? I som-hi i encarar-ho doncs amb molta il·lusió, però il·lusió i ser conscient de la feina que això comporta. I si em permets dir que el fet d'haver estat en un càrrec directiu, és a dir, estar dins de la direcció, tu ja tens cert bagatge dels problemes que poden sorgir. I d'aquesta manera no et ve de nou quan ara agafes oficialment la direcció. O sigui,
0: aquests mesos que d'alguna manera has estat d'interinatge, no?
1: Sí, els mesos d'interinatge d'aquest any, també el fet d'haver sigut coordinadora pedagògica dins de l'equip directiu.
0: I conèixer durant 14 anys com és el tarannà de l'institut.
1: Clar, coneixes doncs, les habilitats, les fortaleses, no? Les amenaces, les oportunitats, allò que diem d'aquest anàlisi d'AFO, doncs que això t'ho dona l'experiència, és a dir, t'ho dona any rere any, no?
0: I el fet de que, a més, has tingut el suport del claustre, això com què ha representat per tu?
1: Molt
0: com
1: bé. L'has viscut? El suport del claustre va ser en el moment de la direcció d'aquest any en caràcter extraordinari, sí? I després, doncs ara, quan hi ha aquest concurs, perquè és un concurs en què es pot presentar doncs, tothom que vulgui, sempre que compleixi doncs, uns requisits, hi ha una comissió de selecció. I en aquesta comissió de selecció doncs, hi ha representants de tota la comunitat escolar. És a dir, tenim el representant de l'Ajuntament, tenim representant de famílies, tenim representant d'alumnat, tenim representant de professorat, tenim el representant del PAS. És a dir, i són ells els que inspecció, una direcció també externa, i són ells els que t'estan avaluant. Sí?
0: I què t'agradaria que definís aquesta etapa que, de fet, podríem començar ara i tindrà aquesta, en principi, són 4.
1: Són 4 anys.
0: La fita, diguem, és a 4 anys.
1: Sí, a tu, quan et nomenen, són 4 anys, després pots decidir si prorrogar doncs, o no, però el mandat és aquest, és de 4 anys consecutius, sí. I la fita, doncs, que l'Institut Manolo Huguer doncs, intentem que millori, sí? Hi ha debilitats com a tots els centres, sí? A vegades debilitats que són externes, és a dir, que ja et venen de fora, que tu poca cosa pots fer, no? Canvis curriculars.
0: Sistema mateix, vull dir, quan
1: ser constant, no? Cada vegada doncs, tenim més alumnat doncs, amb necessitats educatives, de suport específic, es necessitaria potser doncs, més sortides cap a aquest alumnat doncs, que hi ha un abandonament escolar. I, és clar, amb tot això, que ve extern, és el que passa, tu tens una plantilla de professorat, és a dir, tu tens uns recursos i a partir d'aquí doncs et vas organitzant. Jo sempre dic, no, el departament ens aniria molt bé, no només al Manolo, és a dir, a tot arreu,
0: a tot,
1: no?
0: A tot el que seria que, el centre
1: CET. Sí, que tinguéssim un psicòleg, no? Psicòleg ja en plantilla dins de centre, perquè estem, nosaltres, és clar, estem en contacte continu amb adolescents. El Manolo entra en els 12 anys i després també fem grau superior. És a dir, hi ha una diversitat doncs, d'edat bastant important i aquests problemes de salut mental. Jo sempre dic, una de les coses bàsiques com a directora, no només jo, sinó, i aquí parlo en nom de tot el claustre, és resultats acadèmics, però sobretot aquest benestar de l'alumnat. Benestar de l'alumnat i també benestar professorat. És a dir, jo quan dic aquest servei de psicòleg, principalment per alumnat, però també...
0: Moltes vegades compte, el professional, perquè a vegades el necessita també, oi?
1: Perquè també ho necessita,
0: Sí, sí, sí. I vull dir, quan portes molts anys, sobretot, vull dir que és algo que és molt, també, sí. També és molt necessari. Sí. Passant al que seria l'estat actual del centre i als reptes més immediats, com definiries el moment actual que viu a l'Institut, pues, és la situació actual de l'Institut Manolo Hugué?
1: L'Institut Manolo Hugué s'està fent cada vegada més gran. Nosaltres tenim ESO, de primer a quart d'ESO, tenim tres línies, ofertem també el batxillerat, el científic tecnològic, humanístic i social, i després també, importantíssim, tenim la FP. Tenim grau mig...
0: Sempre ha estat, podríem dir, molt important per l'Institut
1: i pel Manolo.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Tenim, esclar, el grau mig de mecànica, el superior de...
0: I a més, important també per la qualitat, vull dir,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí, i també per la demanda laboral local, també. El grau superior de la programació de la producció en fabricació mecànica, que és l'especialitat de motlles i matrius, el cicle de gestió administrativa, d'administració i finances, grau superior, el d'estètica i bellesa, que relativament és nou i que ara en grau superior és el d'estètica integral i benestar i que estem supercontents amb aquest cicle i que hi ha un molt bon equip docent. Bé, no només en aquest cicle, sinó també doncs, a la resta, però és un cicle que és
0: faré
1: nou.
0: Una precisió, faré una precisió i és que l'Oriol Bassols col·labora i justament cada setmana ens fa aportacions al respecte.
1: Sí. Clar, és això, és un institut que cada vegada és més gran i l'institut, l'espai que tenim, és el que tenim. I a vegades doncs, ens estem trobant amb mancances d'espai. Tenim habilitat doncs, uns barracons des de fa molts anys i cal una millora també doncs, en infraestructura. Però el que a vegades no, la gent que no sap de què va tot això, nosaltres com a centre només podem fer doncs, arranjaments, però tot allò que és infraestructura, obres, has de tenir el vistiplau també del departament. No? I a vegades doncs, això va una miqueta mica poc a poc. No? Però jo el que veig és aquest tema, que ens estem fent molt grans. I molt grans... necessita recursos.
0: Per això, aquí podrien estar, o qui són, la pregunta més ara, els reptes més urgents que heu detectat, per exemple, per aquest curs, que de fet ja acaba, o per al següent?
1: Els reptes més urgents, primer, quan estem detectant doncs, alumnat NESE, ja sobretot doncs, en aquests traspassos de primària que fem al juny, ja començar a posar fil a l'agulla com distribuïm els grups. Això ens ho mirem moltíssim, quan fem la distribució de grups quan arriben en aquest pas de primària secundària, que és tan important per l'alumnat. Després, doncs, en aquest batxillerat reptes, hi ha tot un canvi curricular, com ens organitzarem, perquè això també implica canviar les programacions primer de batxillerat. Segon de batxillerat, estem encara amb simulacres, power, estem en classes de repàs, no? Des de, bueno, el curs passat doncs, va haver el tret de sortida de les noves PAU, i l'alumnat encara s'ha d'anar habituant, i després en aquests reptes de cicles és sobretot que en aquests cicles de mecànica, sobretot en grau superior, de motlles i matrius, i en el d'estètica integral i benestar de grau superior, anar augmentant aquesta matrícula, intentar amb tot un programa reforçar aquesta orientació, moments crítics per a l'alumnat. És a dir, tot això també forma part de que quan es fa un projecte de direcció, tu fas una diagnosi. I va molt bé fer aquesta diagnosi, perquè a la diagnosi hi ha números, però a partir de números i estadística donen moltes pistes, a part després també de parlar amb el professorat del centre. I a partir d'aquesta diagnosi tu fas el que anomenem un DAFO i analitzes les oportunitats, les amenaces, les febleses, sí? Uh-huh. I aquestes habilitats. Uh-huh. Cert que tenim una bona relació, per exemple, amb ajuntament, amb entitats locals, amb empreses, perquè és clar, els de FP obligatòriament han de fer les pràctiques duals,
0: sí,
1: la general i la intensiva. Tenim el programa de diversificació curricular Alfil, que també fa pràctiques a empreses. És a dir, hi ha una cosa molt bona del Manolo, que és que hi ha una bona xarxa. És a dir, no estem sols, és a dir, les empreses ens acompanyen, l'Ajuntament ens acompanya, sí?
0: Hi ha bona convivència.
1: Hi ha bona convivència. I també vull dir, si em permets, que sí, estem encantats també amb el recolzament que tenim d'inspecció, que amb la inspectora ens assessora, qualsevol dubte, allà està, sí? I ens dona solució a molts de problemes, com també amb el CRP. Uh-huh. El CRP, no?, de formacions, seminaris que fem dins del centre en col·laboració amb ells. És a dir, tot, jo sempre dic, no? Un institut no és una illa, un institut està obert, té xarxes i és així, no? Com s'ha d'entendre un centre amb aquesta obertura a l'entorn, i que aquests agents externs entrin dins del centre i nosaltres també, no? Sortir, no? Fora del centre, perquè és una manera de tenir aquest aprenentatge comú, i que sempre, i això ho tinc molt clar des de que vaig començar l'educació, els protagonistes són els alumnes, eh? Uh-huh. És l'alumnat. O sigui, tot allò que fem és per ells.
0: Uh-huh. I mira, és que quan parlaves de tot el que és, hi ha aquí a l'Institut Manolo, i a més tu, una persona tan relacionada amb l'art, justament amb la teva tesis, sí, doctoral, sí. Aquí moltes persones, hi ha molts alumnes que se decantan per al batxillerat artístic.
1: Sí,
0: hi ha alguna, o es preveu que aquí es pugui existir el que seria aquí al Manolo al batxillerat artístic?
1: Sí, a veure, ens agradaria. Hi ha el batxillerat artístic, hi ha com també un batxillerat internacional, també. Hi ha batxibac, no? Però això costa molt, perquè és el departament que mira el teu entorn, quins altres centres oferten, i si hi ha altres centres, també sempre en funció de la matrícula, ja no optes.
0: Per exemple, crec que el més proper, no sé si és a Granollers,
1: sí,
0: per això vull dir, sí, que hi ha una, sí, distància.
1: També, per exemple, hi ha l'escènic, sí? Però és clar, per exemple, amb un escènic, que és diferent d'un artístic, a l'escènic tu sí que necessites uns espais importants, sí, per fer aquest tipus de batxillerat.
0: Cosa que... O sigui, que escènic seria teatre?
1: Sí, mm-hmm, sí. Cosa que dansa, cosa que avui en dia, tal com amb la infraestructura que és, no?, en el moment en què hem començat, hem dit això, no? Tal com tenim el centre avui en dia, no tenim espais, per exemple, per aquest tipus de batxillerat, no? Però per l'artístic, bueno, se n'hauria de parlar. A mi, clar, jo encantada de la vida, perquè jo sóc d'art, saps? Però no és una cosa que diguis, ara i ja l'any vinent, no.
0: No és tan prioritària.
1: No, No, no, no, és a dir, és que costa molt. Mm-hmm. Això és el departament que això et dona el vistiplau, eh? Mm-hmm. Com també si vols obrir un cicle.
0: Clar.
1: Si vols obrir un cicle determinat, no és dir... Ah,
0: home, també
1: mira,
0: està el cicle, en aquest cicle, també abans de si no arribes al batxillerat, el cicle, no sé si es contempla el cicle artístic, no?, o escènic, crec que sí. I ja...
1: Sí, n'hi ha, però el que he dit abans, a vegades hem de ser realistes. Una cosa és el que tu m'agradaria, què m'agradaria fer, no? Bueno, m'agradaria fer això, això, això. Però després, a vegades, això no ho pots fer. Uh-huh. I no ho pots fer, doncs, per, en aquest cas, no? O cicles o aquest tipus de batxillerat o l'internacional. Jo vaig treballar en un batxillerat internacional a Girona i realment... està molt, molt ben muntat un batxillerat internacional, però hi ha molta feina també doncs, al darrere. I en un moment, amb l'anterior equip directiu, ens ho havíem plantejat i ens van dir que no. Sí, perquè ja són centres comptats a Catalunya. És a dir, costa a vegades molt obrir o un nou batxillerat, un nou cicle, encara que tu en tinguis sí. ganes. Eh?
0: Sí, però no és fàcil.
1: No, que no, no és fàcil, que no és fàcil.
0: La convivència és un dels teus eixos, podríem dir, principals. No? Quines accions o línies de treball teniu previstes per reforçar-la, aquesta convivència?
1: Mira, per exemple, el proper curs, no? Per aquest reforçament, bé, per reforçar aquesta convivència, posaré diferents exemples, o un o dos exemples. La figura del mentor, de l'alumne mentor. Nosaltres tenim una dotació d'aula d'acollida i cada vegada doncs, ve més alumnat doncs, nouvingut. Bé, doncs per reforçar, diem, aquesta cohesió de grup, aquesta convivència, doncs a partir del proper curs hi haurà alumnat, que seran companys d'aquest alumnat nouvingut, que seran mentors lingüístics i d'aquesta manera els hi reforçaran.
0: Això seria com, com aquestes parelles, no? De
1: parelles,
0: que
1: vivien parelles,
0: en la llengua,
1: sí,
0: o sigui, però en l'oficina de català.
1: Això mateix.
0: Parelles lingüístiques.
1: Igual. En aquest cas, doncs, un company que serà de la seva classe, que l'ajudarà també doncs, a integrar-se doncs, dins del centre, a aprendre català, però no també... No només dins del centre, no? Que és el que hem dit abans,
0: clar,
1: sinó també dins de la cultura doncs, de Caldes, a les tradicions. Doncs, per exemple, doncs, això reforça doncs, molt doncs, aquesta cohesió, aquesta convivència del centre. Després, els apadrinaments. Això va molt bé. Nosaltres ja portem uns anys que hem estat fent els apadrinaments d'alumnat de quart d'ESO amb primer d'ESO, amb els petitets.
0: Està molt bé.
1: I de cara doncs, als propers cursos, doncs, començar en batxillerat, segon de batxillerat en primer de batxillerat, els de cicles de grau superior amb el cicle de grau mig, perquè quan es troben entre iguals, l'alumnat s'obre. A vegades coses que no s'atreveix a dir-li doncs, a la família o fins i tot doncs, al docent, sí que li diu a un igual. I a partir d'aquí nosaltres després podem actuar també de què li passa, com es troba, no? I començar doncs, a engegar motors i dir potser l'hem d'orientar i està angoixat doncs, per aquesta raó, no? És a dir, que el tema de l'apadrinament és molt...
0: És important.
1: Sí, i a part que dona bones solucions, eh?
0: Uh-huh.
1: És a dir,
0: uh-huh.
1: És satisfactori perquè a part ho hem vist amb aquest alumnat de quart d'ESO, un primer d'ESO, eh?
0: Molt bé. Parlem dels resultats educatius.
1: Sí.
0: Quins objectius us marqueu a curt termini?
1: A curt termini, per exemple, cal millorar a les proves d'avaluació diagnòstica de segon, caldria millorar el que és l'anglès,
0: uh-huh.
1: Sí? I això jo veig que en general quan després parles amb professorat d'altres centres, fins i tot, i amb alumnat, el nivell d'anglès, tot i que l'hagin cursat a primària i després a secundària i després a batxillerat, no? Cal des del centre, eh? És a dir, no des de que vagin a les acadèmies després, doncs m'sembla
0: sí,
1: fantàstic,
0: no?
1: No,
0: no tenir-lo com una però, esta però, de reforçar-lo,
1: reforçar-lo dins del centre, sí. Reforçar diem l'anglès, després a la millora dels resultats, doncs, acadèmics, sí que tenim una bona titulació, doncs, de a quart d'ESO, per exemple, el proper curs van titular, és a dir, graduar un 98,8% i de promoció de primer, segon, tercer, és a dir, era un 97,3%, és a dir, que en aquí doncs anem bé. I el que sí és a primer de batxillerat, que és una cosa doncs, que n'hem parlat no, dins d'equip directiu, és reforçar molt l'orientació. Ens trobem que hi ha alumnat, no només Manolo, sinó a nosaltres, per exemple, ens ve molts alumnes doncs, d'altres centres, hi ha centres escrits, o bé també d'alumnes doncs, d'aquí de... Bueno, de la PIA fins i tot, uh-huh. o de l'Institut Escola, no? I d'altres centres, de les Rodalies. Que jo el que veig és que s'hauria de millorar aquesta orientació en el pas de quart d'ESO postobligatori. No sé, perquè si no et trobes a vegades que hi ha alumnat que no sap què fer, s'apunta a alguna cosa per fer algo, però no hi ha una vocació doncs al darrere i després doncs et trobes que es desmoralitzen o no, m'he equivocat.
0: Clar,
1: doncs,
0: que a vegades passa.
1: Sí, si tenim aquest que tenim aquest acompanyament durant el primer trimestre, que és el moment crític on veus en el postobligatori, quan veus que o si s'han equivocat de modalitat o si s'han equivocat de batxillerat o de cicle i actuem. Mm-hmm. Però també caldria des de en conjunt, des d'altres centres i també nosaltres, millor orientació en el pas, mm-hmm. en aquest salt, sí, en el sí, salt sí. De la secundària a la postobligatòria. Sí.
0: O sigui, pots obligatòria que pot ser el batxillerat
1: o cicles.
0: I a més, sí. A més, és tan important perquè després d'això si encara no ho tenen molt clar i fan, pues escullen el batxillerat que sigui o el cicle i tal, és que serà tan important perquè encara hi ha temps per canviar,
1: sí.
0: Perquè després arribes a la universitat i hi ha molts casos que han escollit una carrera universitària que a lo millor l'any següent la deixen perquè veuen que no és lo que havien escollit,
1: sí,
0: realment li interessava.
1: Sí, el que passa és que, esclar, en el batxillerat és molt important quina modalitat tries, perquè si no, si no fas una bona tria, després, depenent del que vulguis estudiar d'estudi de grau a la universitat, pel que fa després a les taules de ponderació, si t'has equivocat, no podràs entrar, depenent de la nota que et demanin.
0: Clar,
1: no?
0: També,
1: és que, clar,
0: també.
1: Tot és com... és quart d'ESO, han de triar, però ja han d'anar mirant com molt més enllà.
0: Clar.
1: M'entens? A l'hora de trio aquesta modalitat, perquè potser no sé què vull estudiar en concret, però sí que has de saber en quin àmbit et mous.
0: Mm-hmm.
1: És a dir, si jo vull, pues un exemple, si jo vull estudiar doncs, una fisioteràpia, no? No t'apuntis a l'humanístic, perquè després no et ponderarà, vés cap al científic o una psicologia, no?
0: També.
1: Que vés al científic. Ves al científic perquè si no arribaràs a la nota perquè necessitaràs la ponderació.
0: Clar.
1: No? I amb tot això nosaltres els orientem a al llarg de l'ESO, quart d'ESO, i si s'equivoquen, jo sempre dic, tothom es pot equivocar, és a dir, que no passa res. El primer mes tens també doncs, aquesta opció a canviar de modalitat o en el pas de primer doncs, a segon, però millor ja, no?, que sàpiguen, no? Sí. Abans de fer la matrícula, doncs, quin camí més o menys, no? Volen
0: triar. A més, des de, suposo que des de l'institut també, i això es fa en tots els, podríem dir, els centres de secundària, no? Acompanyeu l'alumnat, també feu aquestes sortides a la universitat, sí. No? I arran d'allà doncs, van explicant les diferents disciplines, carreres universitàries.
1: Sí, anem al Saló de l'Ensenyament, també hi ha la col·laboració doncs, amb TOC, que també fan aquelles xerrades després de l'ESO què, no? Amb qui col·laborem també des de fa molts anys, i nosaltres també. Però com més insistim,
0: home, millor.
1: I més reforcem, encara que diguin que pesats que sou,
0: no, quan més
1: millor,
0: és fàcil,
1: millor.
0: Sí, evidentment per ajudar a la idea de que l'alumnat vagi més segur, no? És aquesta. El teu projecte, com hem dit abans, es basa en tres grans objectius. Els pots resumir algun d'ells, ja hem parlat, no? Quan hem parlat de cohesió, però és a dir, així en les teves paraules els podrien resumir aquests tres grans objectius, no? Amb el que t'enfoques.
1: Sí, un és aquesta millora dels resultats acadèmics.
0: Exacte.
1: Això ja està marcat pel departament, és un objectiu que has de tractar, sí o sí. Després, aquest segon objectiu de la cohesió de grup, bueno, de cohesió i convivència del centre, que també d'alguna manera està bastant marcat per departament, perquè
0: aquí també seria fixa cohesió entre professor, entraria tot això, professorat, alumnat i famílies.
1: Sí.
0: Vale.
1: Sí. I és a dir, ells et diuen, home, en un projecte hi ha d'haver uns objectius que, home, que són bàsics, no? Una que és millorar els resultats acadèmics, aquesta cohesió, tal, tal. I després, doncs, l'altra és aquesta consolidar les bases organitzatives i institucionals, és a dir, actualitzar. Hi ha molta documentació en un centre, moltíssima, moltíssima.
0: I això què significa? Per exemple, posar les bases organitzatives perquè l'institut creixi més fort?
1: Sí, perquè creixi més fort, però tu primer has de ser molt ordenat. Un institut no s'han de fer les coses a la babala, sinó malament. Bueno, un institut, jo crec, i qualsevol cosa que facis a la teva vida. I has de tenir uns documents molt clars i actualitzats. I això és molta, molta feina. Molta feina. Perquè aquests documents són vius. I és, vinga, revisem, mirem què podem canviar, què afegim, què traiem, sí? I quan tenim tota aquesta documentació, que perquè tothom ho entengui, seria doncs com uns protocols bàsics, després ens evitem què? Ens evitem malentesos. I tot està ben documentat, tothom en el moment en què entra al centre sap doncs quins passos, no? Doncs ha de fer, no la improvisació. D'una manera, jo ho resumiria d'aquesta manera. No improvisem tant, sinó que hi ha una base que ha d'estar molt ben estructurada, pensada, i a partir d'aquí tothom després, doncs ara sí que podem improvisar. Podem fer això, d'acord, però perquè ja tenim un fonament.
0: Exacte.
1: Tenim un fonament.
0: Ja podem
1: improvisar en algun moment. Sí,
0: sí,
1: en algun moment, però perquè hi ha una base. Si no, no. I tot això porta molta feina. Sí? Tot aquests protocols, aquesta documentació, a part que, clar, és que l'institut és molt gran. Nosaltres vam començar el curs amb 736 alumnes. Obrim a les 8 del matí i tanquem a les 10 del vespre. I, clar, hi ha molta documentació al darrere. I amb normes, no? I amb tota una sèrie de protocols, doncs, quan es va de viatge, doncs, què s'ha de fer, el tema dels mòbils, el tema, no?
0: És a dir, són moltes.
1: Sí, clar, hi ha moltes coses, sí. I això, aquesta documentació institucional, doncs, ben redactada, ben actualitzada, ho anem fent, sí, i també, doncs, jo sempre dic, en un projecte de direcció que és de 4 anys, no intentis fer les coses en un any. perquè si no t'estimbaràs. És
0: a dir, a poc. És... Vull dir, més val fer-les bé,
1: obvi,
0: a poc,
1: obvi,
0: però
1: clar,
0: ben fetes.
1: Sí, sí, són 4 anys i tu al llarg d'aquests 4 anys doncs vas desplegant dels 3 objectius marcs, les estratègies amb les actuacions, amb els indicadors de progrés, etc. Però a poc a poc, ben pensat, sí, perquè si allò que no es fa bé, doncs canviar-ho, però no intentar fer-ho tot de cop, perquè si no, no...
0: I per això, quins canvis o millores t'agradaria que fossin visibles justament en aquest termini? Primer hem posat, ja no ja de 4 anys, sinó posem una mica 2, 3, fins a arribar als 4, clar.
1: De reptes?
0: No, sí, bueno, són reptes, canvis i millores.
1: De canvis i millores, doncs el que ens interessaria sobretot el de cicles de molles i matrius i el que hem dit abans, no? El d'estètica integral i benestar, que ja estigui arrelat, que hi hagi una bona matrícula amb una bona promoció, millorar, diem, infraestructures del centre, però és el que hem dit abans, que moltes vegades doncs topem, sí, i nosaltres només podem fer certes coses. També hi ha una bona cohesió de claustre, mantenir aquesta bona cohesió de claustre. Obvi que no pots agradar a tothom, no? Això jo ja ho tinc assumit des de fa molts anys.
0: Sempre hi ha discrepàncies, però bé.
1: Segur.
0: La discussió, el Parlament, vull dir, a l'hora de parlar i doncs és on s'arriben
1: a l'entente, no?
0: Però
1: sí que és un claustre cohesionat i la gent, doncs, el professorat ens ajudem entre nosaltres, no? Quan no arriba un, doncs, t'ajuda l'altre. Fem equips docents, fem aquestes reunions de caps de departament, ens trobem. Ara, per exemple, doncs, hi ha una organització assembleària amb tot el tema de les vagues i les...
0: Sí, és que...
1: Tot aquest tema.
0: Això te lo deixaré cap al final.
1: I això, mantenir doncs, aquesta cohesió, de que jo sempre dic que l'Institut Manol Oleguer és un centre que és... Jo quan vaig arribar, la primera cosa que vaig dir va ser, és un centre que és acollidor. És acollidor. I aquesta filosofia s'ha anat mantenint al llarg dels anys, no? I això, doncs, això, cuidar-ho, no? Cuidar-ho, mimar-ho, gent de cuidar també entre nosaltres. Després, i com no, doncs, com a reptes, home, també
0: sí,
1: millorar...
0: Sí, perquè seria això... com es prepara, no? El centre per afrontar els reptes educatius i de futur.
1: Sí, després, per exemple, en segon de batxillerat. Segon de batxillerat és un curs molt intens, molt estressant per l'alumnat.
0: Clar, perquè és el que dona pas
1: moltíssim,
0: a...
1: Moltíssim, perquè...
0: Dona pas primer a les paules de selectivitat i per entrar a la universitat.
1: Sí.
0: Vull dir, que has de tenir molt bona nota, etcètera, no?
1: A ells els hi preocupa molt, els hi preocupa sobretot a l'alumnat. He triat bé, entraré. No entraré, jo, que vull fer. Bé, doncs, sabem que això, no? Com ho viu els nois, com ho viuen els nois i les noies. Per exemple, el proper curs volem implantar al llarg de tot el curs sessions de gestió emocional, de control de estrès, saber respirar, calmar-te, per no, durant tot l'any, és a dir, no només quan arribi les Pau i fer un taller, no, durant tot un any que l'alumnat doncs vagi doncs adquirint aquest bagatge i sàpiga doncs, ara, a veure, què em van explicar, no? Què he experimentat sabent respirar, pensar, saber parar i amb professionals que els guiïn i que els hi servirà per al segon batxi, sí, que ja és intens, però també per aquestes Pau i després també doncs, per un futur, no? D'això, no? Del que jo sempre dic, aquest benestar emocional, perquè a vegades col·lapsen, s'estressen, es posen nerviosos, i és important saber gestionar, gestionar perquè quan arribi moments que són crítics, no? Parar, saber com afrontar les dificultats.
0: Però és que ara m'està al parlar el tema, i quan abans també parlaves de la necessitat de la figura d'un psicòleg, no? D'aquesta persona, i que sigui pròpia del centre, sí. És que m'has fet pensar, mira, fa uns dies, justament en un grup de lectura, parlaven, us van comentar el llibre de les lleialtats de la Delphine de Vigan, on es toca un dels punts importants és el fet d'un nen, no? Adolescent, no? I que té una vida així, passa per uns moments complicats, en el sentit doncs, que la seva la vida que porta amb família, etc., doncs fa, o a vegades fins i tot d'estar descuidat, no? Doncs donar-se a la beguda. Vull dir, no sé, jo t'he dit que la beguda com qualsevol altra cosa, o estats de depressius, etc., que també es dona en els centres educatius, i d'això segur que teniu moltes, sabeu bastant, no?
1: Sí.
0: Doncs això ho té previst en l'institut, diguem, de cara sobretot a estar darrere d'aquest alumne, d'aquest noi, d'aquesta noia, no? Per el que pateix, a vegades també per bullying que li puguin fer als companys, etc., i sobretot avui dia amb el tema de les xarxes socials, però a vegades no només és per al fonit, sinó també molt sovint pel tema familiar, no? O senzillament per la manera de que és aquest, però que la vida interior que porta, que és el que li fa viure d'aquesta manera. No sé si això ho teniu vosaltres, ho treballeu bastant.
1: Sí, nosaltres, del que sí, estic molt orgullosa, tenim la CAEI. La CAEI en reunim un cop a la setmana, i a la CAEI està integrada per l'EAP, que és l'EAP de referència, coordinadors de cicles, els orientadors, també membres de direcció, i allà ens reunim tots, mirem totes les demandes de tutors, de cara doncs, alumnat, si veu doncs, alguna cosa que ha detectat,
0: sí,
1: que hàgim de fer doncs, una valoració, i ho tenim, això està, ho tenim bastant ben organitzat. Sí? Mm-hmm. Perquè ens pot fer la demanda tant la família com també el tutor, sempre després doncs, amb el vistiplau doncs, a la família, perquè nosaltres doncs, actuem. Clar, tenim, és que és quan he començat a parlar, no? És tota una xarxa, col·laborem doncs, també, estem en contacte amb CESMIG, aquest assessorament doncs, a la família, on s'ha d'adreçar, estem en contacte, fem CAEI social un cop al mes amb les dues educadores socials.
0: És que també anava per aquí, no? Aquest contacte que és tan important.
1: No, és que el tenim, I el Manolo, la comissió de la CAEI funciona molt, molt bé. Hi ha grans professionals, però és el que dic, necessitaríem més. Necessitaríem més.
0: Més suport.
1: Més suport perquè tenim molt alumnat. I no només això, és a dir, és que també estem en postobligatori.
0: Bueno, això i tots els de tots,
1: clar,
0: que ho podrien dir.
1: I amb una franja d'edat molt àmplia. Nosaltres tenim alumnes...
0: Des del 12 fins al 12,
1: i tenim alumnes que... de 22 anys.
0: Clar, perquè són els que està ja en cicle, bueno, la persona que decideix
1: fer,
0: i en batxillerat també, que moltes vegades has deixat i després diu, bueno, doncs ara em poso a fer el batxillerat.
1: Sí, sí.
0: I fins i tot pots, més de 25 ja pots accedir directament amb aquests exàmens i tal, però fins lo que dius tu, fins a 20 i algo, pots decidir fer el batxillerat o cicles formatius més superiors o el que sigui.
1: Però això és una demanda de cap a departament, no? De dir més recursos, amb més recursos doncs podrem treballar, podríem treballar i atendre a tothom, no? A tothom, perquè a vegades és que no dones l'abast. Perquè és això, som molts alumnes, no és un centre que només s'imparteixi l'ESO. Sí. No, és que és un centre que s'imparteix ESO, batx i cicles.
0: Som molts alumnes i també moltes famílies. I com moltes definiries famílies. La relació actual entre l'institut, evidentment vosaltres, vull dir, els professionals, no? I les famílies?
1: Nosaltres vam tenir la sort que el maig de l'any passat es va renovar a l'AFA i estem molt contents perquè tenim una col·laboració doncs molt estreta i amb aquesta AFA, que és molt molt potent, doncs estem treballant de manera conjunta, per exemple, doncs a l'hora doncs de xerrades o que es pot fer doncs en el centre. L'altre dia es parla de és cert que a primària el tema de les famílies entra més dins de la vida de l'escola, no? En canvi, a secundària i postobligatori, això sí que a vegades veus que falla una miqueta. Sí que la família doncs et ve doncs quan li truques, quan hi ha d'haver doncs una entrevista o a inici de curs, o quan van fer ara doncs els premis Manolo Guer, no? O portes obertes i tal, però és una de les coses també que n'hem parlat de a l'Institut Manolo Guer fem moltes coses, moltíssimes, doncs donar més visibilitat a les famílies. I això ho volem començar a engegar a partir del proper curs. A poc a poquet, però tot allò, cosetes que fem al centre...
0: I de manera doncs, que la família el conegui i que participi.
1: Clar, que vingui al centre, veu el que estem fent, en aquest cas doncs, segurament doncs, et vindria més doncs, a famílies doncs, de... perquè és el seu fill o la seva filla, no? Que està mostrant doncs, alguna cosa, però anar implantant poquet a poquet aquesta cultura de centre perquè també la família doncs, vagi venint doncs, a l'institut.
0: Que molt bé. Sí, sí. Posant ara la mirada pedagògica i el futur de l'educació, no? A l'institut, quins canvis pedagògics creus que marcaran els propers anys en l'educació secundària, o sigui, en general, vull dir, podríem dir així, no de l'institut només, vull dir, de cara al que seria tenint en compte el sistema, no?
1: Per exemple, ara, a partir del proper curs de quart d'ESO, ja en el currículum ja han diferenciat doncs, dos tipus de matemàtiques, sí? Unes matemàtiques doncs, més orientades doncs, cap a l'alumnat que vulgui cursar doncs, el batxillerat científic tecnològic, no? I unes altres matemàtiques per l'alumnat doncs, que, bueno, i el social, i unes altres matemàtiques per aquell alumnat

0: que vol fer doncs, un humanístic o cicles. Jo veig que aniran a, això és clar, tot el que és curricular, nosaltres aquí ens ve donat, sí? I veiem això. Veiem que potser aniran a poc a poc, en comptagotes, a anar al que és el quart d'ESO, anar introduint potser doncs, algunes matèries més orientat cap a aquell alumnat que o va o cap un cicle o cap un batxillerat, sí? Perquè ja han començat a fer això. I després, el que sí que ha sigut una mica, que tothom s'ha posat una mica les mans al cap, no? Que també és un dels punts de les manifestacions i tot, és aquest canvi curricular de primer de batxillerat, que és un esborrany definitiu. És a dir, és un esborrany definitiu. I m'han juntat doncs, la física i la química, i m'han juntat la bio i la geo, però després, doncs, a segon de batxillerat, sí que hi ha la bio separada, la geologia i ciències ambientals separades, i quan arribin a la facultat els hi demanaran el mateix, és a dir, d'exigència. Mm-hmm. Sí? I dius, per què no moure tot això? Clar, i tu has de dir, doncs mira, doncs amén, ho hem d'agafar, no? I ho voleu d'aquesta manera, doncs d'acord, no? Ja ens queixarem també nosaltres doncs, per altres vies, no? Que és el que estem fent doncs, també com a punts en aquestes manifestacions. I això, no sé, perquè ja, és que són canvis legislatius bastant constants i com de dir, ai, ara què està passant, no? Ara ens estan canviant això, per què? No? Doneu-me doneu-nos un raonament, no? I a vegades no l'acabes d'entendre, la veritat.
1: Imagineu si vosaltres no enteneu
2: l'alumnat.
1: I per això, com es pot motivar l'alumnat en un context, com estàs dient, tan canviant com l'actual?
0: Sí, doncs res, els hi dius, mira, tenim aquestes, imaginem, no? Tu hauràs de fer ara primer batxi, ja no tindràs la física, ja no tindràs la química, tindràs la física i la química, però nosaltres com a centre t'ofertarem després unes optatives per tu poder reforçar la física, poder, sí?
1: Mm-hmm.
0: Clar, ja en certes en certs àmbits sí que tu tens alguna autonomia de centre per ofertar matèries. Doncs és aquí on després ens tanquem i diem, vale, doncs vinga, com podem distribuir doncs, aquests itineraris perquè no li passi això a aquest alumne.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, tu m'estries la física i química, això també està per decret, però també t'aposo que la química plus, la física plus, i després també t'aposo una altra cosa perquè tu vagis ben format.
1: Clar.
0: Ben format a segon batxi i després cap a la facultat.
1: Clar.
0: I cap a l'ESPAU.
1: Exacte. Sobretot que són aquests primers exàmens que ara, precisament, els que han acabat ja segon, perquè han acabat, perquè ara estan justament preparant-se amb això, no?
0: Sí.
1: Estem cap al final i aquesta pregunta no me la volia deixar, tot i que potser si tinc temps després et passaré una, que a vegades jo sempre faig pregunta sorpresa, ping-pong, però primer aquesta. I justament que l'has comentat diverses vegades, no?
0: Sí.
1: A mi m'agradaria preguntar-te per una reivindicació que fa anys que els professionals de l'educació traslladen al govern, no? En aquest que, vull dir, és una constant, sobretot arran de totes aquestes manifestacions, reivindicacions, no? És la necessitat d'una educació pública de qualitat amb més recursos, més suports als centres i més reconeixement per al professorat. Des de la teva experiència i des de la teva direcció d'un institut, què creus que és imprescindible perquè aquesta educació de qualitat sigui real, tant per als docents com per a l'alumnat, perquè aquí va tot, no? Si els docents aconsegueixen totes aquestes reivindicacions que en totes aquestes manifestacions hi són, aniran sempre en benefici de l'alumnat, també.
0: Sí. Les ràtios, sí que aquest curs han disminuït ja una miqueta les ràtios a l'hora d'ofertar doncs, les places, però és molt diferent treballar i parlem a l'ESO amb un grup de 22 alumnes, 24 alumnes, amb un grup de 32 alumnes, sí? Disminuir perquè els pots atendre millor, és a dir, és que és això, perquè és molt heterogènic.

0: i moment a 32, fas el que pots, pots ser molt bon professional i tot el que tu vulguis, però hi ha moments que dius, bueno, espera, no? Un moment, no? Com ho faig tot això, sí? Clar, què és el que reivindica? Doncs això, aquesta educació pública i de qualitat, en definitiva és això, què és el que pretén, quin és l'objectiu? Doncs atendre l'alumnat de la millor manera possible. I com ho podem fer? És que la fórmula és molt simple. Es redueix les ràtios, tens més personal, el que hem dit abans, més especialistes en salut mental als centres, val? I jo ho enfocaria d'aquesta manera. És que
1: és que moltes vegades, tu deia, perquè moltes persones no entenen ben bé o no sé, sempre vas o la Glèdia, sempre estan demanant més sou, més sou. No, per això jo anava per aquí, que no és el sou, que sí que evidentment quan estàs tantes hores també influeix, però aquí és per un altre sentit, per on van aquestes demandes,
0: sí,
1: i aquestes reivindicacions.
0: I que ens escoltin més també. Exacte. En aquests canvis, el que hem dit abans, en aquests canvis legislatius. Nosaltres, doncs, al centre, doncs, escolta, no? Creieu que això funcionarà bé o no, no? Quan hem dit això ara, no? De primer de batxillerat, aquest canvi, no? Bueno, doncs, no sé, que després, doncs, mirin o dintre d'un temps, no? Facin unes proves i a veure com estan, si estan millor preparats amb aquestes noves propostes o estaven millor preparats abans.
1: Ja no em queda temps per fer-te aquestes preguntes sorpresa.
2: Se m'ha passat volant.
1: Sí, però sí que, a veure si seria possible, només una i amb poques paraules que me la puguis dir, què t'ha ensenyat l'alumnat que t'hagi servit a tu com a persona?
0: Molt. Jo sempre dic una cosa, l'alumnat te'l guanyes quan si aquest feeling que s'estableix amb l'alumnat, de te'ls escoltes quan tenen un moment crític, perquè nosaltres en un centre, jo soc professora, sí, però és que toquem molts papers de l'AUCA i els escoltem i mirem a veure com estan, no? Aquell alumne que tu te l'escoltes un cop, que l'has ajudat, que l'has orientat, te'l guanyes i és una satisfacció impressionant. Jo, la veritat, no sé, no? Passejar-me ja és una cosa meva, però passejar-te per Caldes i et trobes amb exalumnes i, ai, no, Margarita,
1: sí,
0: què tal estàs? Doncs jo me'n recordo el Manolo, me'n recordo les classes,
1: sí. Sí.
0: No? Tot això és
1: enriquidor.
0: Està molt bé, és fantàstic.
1: Hem de deixar aquí, Margarita. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I per compartir aquesta mirada teva tan completa sobre el present i el futur de l'Institut Manuel Huguet. Et desitgem molta sort en aquesta etapa que de fet fa poc que has encapçalat o que encapçales, i seguirem de prop tots els projectes que anireu desplegant. I així arribem al final del programa amb aquesta música que avança amb pas ferm, que és de Bebo Silvetti, Contigo, amb tu, i així arribem al final del fòrum, un programa que ha tornat a demostrar que aquesta plaça pública radiofònica és viva, diversa i plena de mirades que ens ajuden a entendre millor el món i el nostre entorn. I això, gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquest espai compartit, que és això, el fòrum. Demà hi tornem, com sempre, amb més veus, més històries i més vida. Que tingueu molt bon dia.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació

0: Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. El matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8.

0: Bon dia, benvingudes i benvinguts. Un dijous més, aquí a Ràdio Caldes, tenim el programa d'Històries en Femení. Tots els dijous, de 11 a 12, aquí trobareu el programa i, si voleu sentir-lo en podcast, sempre que us vingui de gust, també el podeu recuperar. Hi ha dies que no omplen carrers. Hi ha dies que diuen diades que no surten els titulars, però que són molt, molt imprescindibles. Avui parlem del 24 de maig. El 24 de maig és el Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament. Mireu si és important aquest dia. Doncs no surt aquesta dada als titulars. És un dia que ens recorda que la pau no és només l'absència de la guerra, sinó que és també presència de justícia, presència de drets i en aquest cas de veus de dones que massa sovint estan silenciades. Per això avui hem triat que ens acompanyi una dona que és de la Coordinadora de Dones per Dones per la Pau. És un col·lectiu que fa de la denúncia, no?, una eina de transformació. És un col·lectiu, ella ho explicarà, que està a Barcelona. La tenim a l'altre costat de la línia. Ella és la Vicky Moreno. Us recordo també que en aquest programa ja fa un any i pico vam donar també veu, vam visibilitzar tres dones que havien aconseguit el Premi Nobel de la Pau. Va ser la Wangari, la dona arbre, que li deien, la dona que abraçava els arbres, era una activista keniana, l'Alba Myrdal, que també va lluitar per erradicar les armes nuclears, i la Jody Williams, que va fer el mateix, però amb les mines antipersones. Va lluitar per l'erradicació de les mines antipersones. Bé, ara parlem amb la Vicky. Vicky, bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, bé,
0: bon
1: bé.
0: Bon dia, hem tingut un petit problema al començament.
1: I això que estava preparadíssima, però sí, mira, algo sí. Falla sempre.
0: Sempre hi ha alguna cosa que no... Bueno, és igual, avui hem sentit la sintonia del programa gairebé fins al final. Què tal, com estàs?
1: Pues bé, mira, aquí esperant a veure a les 12 marxar la concentració que hi ha per l'alliberament i la denúncia del tractament que estan patint els companys i les companyes activistes de la flotilla, i s'ha de sortir al carrer, no? Pues no es pot permetre que hi hagi en la nostra societat que encara es permeti una tortura com aquesta visibilitzada més i televisada. És increïble.
0: És increïble, és veritat. És increïble. A on serà aquesta concentració?
1: Davant de la Unió Europea, de la seu de la Unió Europea, que ens han concentrat no sé quantes vegades, una Unió Europea sí. que et queden les paraules, però en les accions ni una.
0: No, hi ha massa interessos a darrere. Sí.
1: Exacte.
0: Bé, explica'ns una mica què fa aquesta coordinadora de Dones per la Pau.
1: Sí, en principi no som una coordinadora, som un grup de dones feministes antimilitaristes que ens trobem a Caladona i que van sorgir en el 1993 en plena Guerra dels Balcans. I des d'aleshores van sortir perquè vam veure, a través de les notícies va sortir el tema de les milers de dones violades en la Guerra dels Balcans, sobretot dones de Bòsnia, però també de Croàcia, i vam pensar que era un fet que era insuportable, que ja ho sabíem, violacions a totes les guerres hi han hagut contra els cossos de les dones, però el fet de que aquestes violacions estiguessin pensades, calculades com a violacions sistemàtiques com a eina de neteja ètnica, es va posar una mica l'alarma, va ser un fet que ens van convulsionar totes i a partir d'aquí ens van trobar, vam començar a veure què podíem fer i com ho podíem fer. I de fet ja va ser aquell mateix any que vam anar una companya i jo a Croàcia, precisament, sí. Perquè havíem connectat amb dones pacifistes d'allà i un grup de dones croates el que estava fent és treballant per portar suport de tot tipus, psicològic, humanitari, als camps de refugiats d'allà. O sigui, va ser arribar a Croàcia i veure a l'aeroport carros de combat, els soldats de cascos blaus. Per mi va ser una cosa impactant, perquè mai a la vida havia tingut soldats al davant meu sabent que estaven en guerra, no? I en un país en guerra. Croàcia estava... Sentíem les bombes de lluny. Va ser una cosa una mica... Sempre ho explico perquè a mi em va marcar moltíssim. I a partir d'aquí va ser que vam començar a treballar amb el tema de les dones, amb les violències contra les dones en les guerres i els conflictes armats. I des d'aleshores doncs, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, no? Buscant sempre aliances i relacions amb dones en els països en conflictes o les guerres mateixes i tenir-les present i sobretot, com elles sempre ens deien, doncs, parleu del que esteu veient, perquè una de les coses que també hem tingut en compte sempre que hem pogut, les hem convidat a que vinguin aquí, a que parli de les seves experiències, de les seves vivències, de la situació que estan patint, i quan hem pogut també anar allà a conèixer-les i a conèixer les seves accions a peu de carrer també, no? I estic parlant doncs, des de les dones de Bòsnia, però també hem estat a Colòmbia, hem estat a Afganistan, hem estat a Palestina en diverses ocasions i bueno, ha sigut una mica aquesta la nostra trajectòria, donar suport, parlar no per elles, sinó d'elles, perquè és el que ens han demanat i és la feina que continuem fent fins a l'actualitat, doncs, diguéssim.
0: Sí. Com s'arma aquesta... Bueno, aquesta tasca de visibilització, o sigui, feu, bueno, sou, dius, no una coordinadora, però o sigui, tu parles des de l'any 94, de l'any 93. Sí, del 93 fins aquí han passat, per això, molts anys.
1: 30 i pico
0: d'anys. Sí. Doncs, sí. Què s'ha consolidat? O sigui, grups que es dediquen a, no sé, a anar a fer xerrades, com està configurat aquest grup? Com es desenvolupa la tasca? A la pràctica, vull dir.
1: Sí. Bueno,
0: és per conèixer una mica més, és per conèixer una mica més a fons com treballeu.
1: Mira, bàsicament nosaltres el que hem fet és fer xerrades allà on ens han demanat, sí, a les escoles, instituts, a les places, als pobles, arreu, en alguns moments en què, depenent si aquesta guerra està més visibilitzada als mitjans o no, ens han cridat més o no. Per exemple, ara amb el tema de Palestina, del primer any del genocidi a Gaza, hem fet xerrades a instituts, a escoles, a altres centres cívics, on sigui. Si la guerra desapareix dels mitjans, la guerra desapareix. Sí, ja no se'n parla. Que llavors una mica la nostra tasca ha sigut aquesta, continuar donant visibilitat a que la guerra ens afecta a totes. Les guerres en aquest moment estan esteses com si fossin una mercaderia més del capitalisme global i, per tant, el que ens interessa és continuar denunciant-les. No ens interessa, és que és obligació, jo crec, i responsabilitat de continuar parlant del que signifiquen les guerres, no? No únicament a nivell de bombardejos, que ja no és poco, sinó a nivell de destrucció de vides de persones i també de destrucció del planeta, que aquesta és una altra, no? Conseqüències de la guerra en les vides del planeta i en el medi ambient, també és increïble, no? I llavors una mica és el que continuem fent, però sobretot ho fem també sempre que podem buscar aliances amb altres companyes, amb altres grups i demés, no? Jo què sé, doncs des del grup d'Aturem les Guerres, que també hi ha un grup aquí a Barcelona. Després estem implicadíssimes amb la plataforma de procomplicitat amb Israel des de fa anys i també, per exemple, una altra plataforma de que formem part és Desmilitaritzem l'Educació, perquè també és un tema que abordem des de Dones per Dones, pensant que educar per a la pau ha de ser un tema transversal en el currículum escolar i des de tots els àmbits educatius, no? Vull dir, una mica aquesta és la trajectòria. I sempre, i bueno, i a banda d'això, des que va començar la guerra de Rússia contra Ucraïna, el 22 de febrer, si no recordo malament, ara fa 4 anys, van decidir plantar-nos a la plaça Sant Jaume en silenci durant mitja hora. Al cap de 2 anys vam pensar que era bastant insostenible a nivell d'energies, perquè són les que som,
0: cada dia.
1: No són tropecientes.
0: Ho volia fer
1: cada dijous. Cada dijous de cada setmana de cada mes, durant 2 anys. I a partir de l'estiu de fa 2 anys vam decidir que només ho faríem el primer dijous de cada mes. I llavors continuem allà plantades, en silenci, durant mitja hora, perquè vam recollir també una mica el llegat de les dones de negre de Sèrbia, que durant la guerra als Balcans es van plantar cada dia a les 12 del migdia per protestar en silenci contra el que en el seu moment era el seu propi president, no? El president del país on vivien, no? Denunciant les atrocitats de la guerra i del que estava passant. I ho fem en silenci perquè pensem que també és una eina de denúncia i de rebuig, les guerres. Sí. És impactant, és impactant perquè, clar, la gent passa per la plaça Sant Jaume, que és un centre turístic, per dir-ho d'alguna manera, i, clar, quan ve totes les dones allà, a vegades són 15, a vegades són 20, a vegades són 3, però sota el vent, la pluja, ho hem fent, no hem parat cap vegada dels dijous aquests que teníem dedicats al tema, impacta, no? És un tema que impacta.
0: Sí. Bueno, és una manera de visibilitzar, no? Vull dir, de no callar, sí.
1: I de rebutjar, exacte, i de rebutjar.
0: Sí. Mm-hmm. Sí, perquè això, és que les guerres s'expliquen, sempre, a les escoles s'expliquen amb noms d'homes, no? D'exèrcits, però les guerres representen una altra cosa per les dones, però una altra cosa totalment diferent, no? I, bueno, ja una mica ja has contestat a la pregunta, no? Que són conferències allà on pot ser, després les vigílies. Sí. Què més feu? Feu alguna cosa més? Així de...
1: Bueno, cada 24 de maig, per exemple...
0: Sí, ara, això volia parlar també, sí. Sí, digues.
1: Fem algun acte o bé a espais públics, per exemple, ho hem fet a la plaça del Rei algunes vegades, amb dones també si hem pogut connectar-les de diferents països, i cadascuna d'elles doncs, parlava entorn a aquest dia, però sobretot entorn a la situació que estàvem patint, o bé també han sigut en l'espai com a Cala Dona, i sempre ha sigut una mica intentar aportar les veus o portar les veus de les dones que des d'aquí, des de la diàspora, estan també treballant per la construcció de la pau i la resolució dialogada dels conflictes. Mm. I això hem estat fent cada 24 de maig, hem fet actes diferents formats, no? Sí. En contacte amb l'ajut de la col·laboració de dones colombianes, que amb les que tenim una gran relació des de fa molts anys, algun de dones de mujeres en diàspora, també amb iranianes que també estan aquí des de la guerra des de fa anys, algunes ja han nascut aquí fins i tot, ens van sumar al seu moviment de Dona, Vida i Llibertat, a les que van donar suport fins que van, una mica es van dispersar, a les dones de Síria, vull dir, intentem fer-les present i que elles siguin les que proposin de què volen fer aquell dia, no? Per parlar de la pau, però no per parlar de la pau, sinó per parlar de com de construir les guerres, no? I sobretot el relat aquest que ens inculquen des dels mitjans de comunicació, des de les xarxes socials, amb aquestes imatges que poden ser colpidores, però que després el que serveixen moltes vegades és per deixar-nos una mica impactades i immobilitzades. No nosaltres, però una bona part de la societat civil, no? I doncs una mica nosaltres pretenem això, no? Que aquest 24 de maig sigui un acte també de recordatori, però sobretot també de donar les gràcies, a més, a totes dones, aquestes dones referents que ho són per nosaltres, sí. No? Per aquest dia del Dia de la Pau, del Dia Internacional de Dones per la Pau, però sobretot per les dones també que estan aquí a casa nostra.
0: Sí. Mira, ara sentirem el primer tema musical que has triat, després continuarem parlant. Tu has estat molt amable perquè no només has triat, sinó que, a més, has portat una mica d'explicació del per què has triat, no? El primer tema que sentirem és Café Müller, que és de... Bueno, és una coreògrafa, no? I que és d'una de les seves actuacions, Pina Bausch. Digues el per què la vas triar, per què aquesta música?
1: Bueno, perquè a mi m'encanta la dansa contemporània, això per començar. La Pina Bausch per mi ha sigut una coreògrafa esplèndida, sensacional. No he tingut mai la sort de poder-la veure en directe quan havia actuat, ara ja està morta, evidentment, i tal, però per mi va deixar un gran impacte en aquest sentit, no? A nivell de que suposa per mi el cos en moviment. I aquesta música, com vaig veure alguna de les seves actuacions, em va impactar, però la vaig trobar, no sé, em va embolcallar, com si diguessin, sí, no? Sí. I l'he tingut sempre al present, fins i tot per donar peu en alguna de les nostres trobades de dones per dones, o sigui, imagina't. Sí.
0: Molt bé. M'encanta. Doncs la sentim i després seguim parlant. Gràcies.
1: Vale, gràcies.

0: Molt bé, a mi també m'agrada molt la dansa contemporània. Wow. Mira, mentre sentíem, clar, se sentia soroll, però clar, com és una actuació, és una sí, doncs sí, per sí, això sí, se sentia, sí. No? Que, bueno, que trepitjades i tal. Molt bé, m'agrada molt, sí. Sí. Aviam, tu saps una mica la història d'aquest dia, de per què es va dedicar el dia 24 de maig al Dia Internacional de les Dones per la Pau i el Desarmament? D'on va sortir la idea, una mica la història de...
1: Sí. Sí. Sí, jo la referència que tinc és que cap al 1982 va sorgir una mica com a, diguéssim, decisió de grups de dones europees pacifistes per recordar les campanyes realitzades per Green and Common, que va ser l'acampada de les dones davant de les bases nuclears rebutjant que estiguessin, no únicament que estiguessin instal·lades a prop de la ciutat on vivien, a prop de Londres, sinó també tot el que significaven les armes nuclears, no? Va ser una acampada que es va esdevenir internacional. I aquí a casa nostra jo sé que algunes companyes, jo en aquell moment era molt joveneta i no vaig anar-hi, en aquell moment DOAN, que era dones, ja es diu la DOAN, dones antimilitaristes, que d'aquí després va derivar Dones per Dones, aquest grup, o sigui que sí. Realment som les hereves de DOAN, no?
0: Sí.
1: I van agafar, elles són les que van agafar aquest dia com un dia important, i després, bueno, i sobretot per recordar això al món, que la violència que ofereixen les dones en els conflictes armats i en els postconflictes, no? Perquè les guerres són la màxima expressió de totes les violències contra els cossos de les dones, violacions, assetjaments sexuals, segrestos, vull dir, totes les violacions que es poden, les violències que es poden donar no únicament en una societat sense guerra o en pau, entre cometes, sinó que en les guerres encara tot això s'accentua molt més. Llavors, el maig del 85, el moviment feminista va organitzar una trobada a Tortosa per protestar i denunciar el militarisme a les guerres i per la defensa de la pau i la vida. I va ser una acció molt maca, pionera a tot l'estat espanyol, amb centenars de dones que van sortir des de l'estació de Sants amb un tren conduït fins i tot també per dones. Sí. I el trajecte fins a Tortosa va acabar amb una gran acampada on es va dur a terme debats, reflexions, accions per reivindicar la defensa de la vida en tots els àmbits. No? Vull dir que jo crec que aquesta data sorgeix a partir d'aquests moments. No?
0: Sí.
1: I d'alguna manera per nosaltres continua significant el llegat de les dones que van posar el seu cos davant del perill de les armes, no? I la utilització de les armes per sobre del diàleg, de les paraules, no? I significa la nostra persistència davant d'una lògica i uns arguments que no podem sostenir de cap manera i que intentem de construir-los, jo sempre ho dic, no? S'ha de construir el relat aquest en què els volen fer que, bueno, que les guerres són necessàries, que les guerres són justes, això no és cert. Les guerres són evitables i s'ha de posar tots els recursos, tots els mitjans diplomàtics, econòmics, humans, perquè això no arribi a ser, perquè un conflicte com arriba a una màxima tensió, no esdevingui una guerra, no?
0: Sí, sí. Sí, és que a més, bueno, jo he llegit el vostre manifest, no? Perquè diu, perquè el rearmament i les seves repercussions, no? Augmenten les despeses, no? Per les armes, no? I això va en contra de les necessitats socials. No? Això ho diu el vostre manifest, de les necessitats socials, que pot ser la sanitat, l'ensenyament, bueno, les pensions, diu també l'habitatge social, doncs tot el que, no només el que destrueix, sinó el que es deixa de fer pel fet de gastar part del important dels pressupostos amb armes. Això és un negoci.
1: Exacte.
0: És un negoci.
1: Exacte. O sigui, exacte. Sí, sí, sí, per això jo acostumo a dir, mira, l'altre dia vaig fer una xerrada a la UB aquí a Barcelona sobre el tema de pensar en gas, es deia, no? Hi havia diferents acadèmiques i demés. I una de les coses que jo vaig insistir moltíssim, no? En aquesta, en la necessitat de construir aquest relat i de la tonteria, per dir d'una manera més senzilla i més clara, de continuar pensant que ens hem de rearmar perquè ens hem de defensar
0: d'aquí,
1: sí,
0: sí,
1: no?
0: Sí.
1: i insistir en això, que el negoci de les guerres, vull dir, és una mercaderia més que hi ha avui en dia. Les guerres es porten allà on poden obtenir beneficis i privilegis els senyors de les guerres, és els que les fan, siguin a nivell de recursos naturals, explotació de les anomenades ara terres rares, del que sigui. I llavors... Per això dic que es poden evitar. Si es construeixen, doncs es poden deconstruir. I és un tema en el que estem insistint bastant últimament. I, evidentment, el que tu deies, no, les despeses que arriben a anar a parar al fons dels pressupostos de defensa és immoral, de tot immoral, no? Fer-nos creure que això que ens hem de rearmar davant d'un possible enemic, no? I si no existeix, doncs ja se l'inventaran. Llavors, això jo crec que és una cosa que, a més, entre la societat normal, si, la societat de peu, per dir-ho d'una manera, la gent que no està potser tan implicada o sensibilitzada amb el tema de les violències, de les guerres i demés, jo crec que ho poden entendre perfectament. Són tants milers de milions d'euros que van a parar a fomentar les guerres, a construir armament de tota mena, que va en contra d'aquestes necessitats que tu anaves, de l'educació pública, de l'habitatge, de la sanitat, de les pensions, del transport públic fins i tot, vull dir, i això sí que si ho parles així clarament, la gent ho entén i llavors es paren a pensar, i això és el que sacsejar a la societat civil, jo crec que és importantíssim, almenys com a les dones que estan més sensibilitzades i més implicades en les accions de la no violència i la pau, no?
0: Sí, és que aquesta terminologia de la defensa no és veritat. No és veritat. Un es pot defensar amb diàleg. No, o sigui, un arma, l'única missió que té un arma és fer mal. Fins a matar, no? Però crear un arma, o sigui, agafar això, material per crear un arma, aquesta arma ja se sap quina finalitat té. No és la de defensar-te. La de defensar-te no, és matar. O sigui, la finalitat és matar. I clar, a més, el que dius, per crear aquesta arma estàs destruint la natura, destruint el mig ambient, destruint, sí, i després a la finalitat última aquesta. Sí, sí, que així a nivell internacional ara hi ha veus, no?, que estan... perquè jo recordo, per exemple, no sé, la Joan Baez, no sé, hi ha altres veus que temps enrere doncs es feien veure, no? Però ara podríem parlar, no sé, de l'Albanese, de la Francesca Albanese. Ho dic com a dones visibles, o la Greta, no? Com a dones, sí.
1: Sí, és cert. Bueno, a veure, jo crec que, clar, una cosa és parlar de les dones potser que tenen més renom que realment han posat el cos a denunciar les violències, sobretot arrel, diria jo, que del genocidi de Gaza, no? Jo penso que ha sigut més cap aquí. Jo que estava pensant també amb la, ja t'ho diré, la trio aquesta, la Susan Sarandon.
0: Ah, sí,
1: una
0: també.
1: Cosa és, per mi són que totes són importants i contribueixen, perquè jo crec que justament ens falten dones d'aquestes que són més que estan més en el panorama internacional, que tothom les coneix, que són noms que sonen i de més, que està molt bé que s'impliquin i que denunciïn, no? Però hi ha al darrere hi ha un munt d'activisme de dones anònimes que també se'ls ha de tenir present. Sí. Però tornant a la Francesca Albanese, sí, és cert, és una dona doncs, que s'ha implicat moltíssim, que ella ha aprofitat també el seu espai com a relatora de l'ONU per denunciar el genocidi. Va ser de les primeres veus que va posar-li nom al que estava passant, no? El genocidi. Per això ha estat perseguida, ha hagut de marxar d'Estats Units i no podia, no pot entrar fins fa 4 dies, sense per la denúncia que van posar per revocar aquesta expulsió, persecució, que sembla l'han guanyat. La notícia no la tinc ara al davant, però més o menys per així. I, per tant, és una veia importantíssima. I aquests dies pues, hem tingut la sort de tenir-la també aquí a Barcelona. Va estar diverses, bueno, presentant el documental, bueno, i jo crec, i presentant el seu llibre. I és importantíssim que hi hagin aquestes veus perquè tenen ressò a nivell internacional. Sí. Però, per exemple, Potser això no es coneix tant. L'any passat, justament per aquestes dates del 24 de maig, em sembla que va ser la setmana del 18, el 20 i algo, el grup de dones de WILF, que són dones de la Lliga Feminista Internacional, que van sorgir a la Primera Guerra Mundial,
0: Sí,
1: pacifistes,
0: sí.
1: Doncs van organitzar, juntament amb altres grups, una campanya que es deia Salir de casa por Gaza, com que és estatal, doncs hi van posar el nom de castellà, sortir
0: Sí.
1: de casa per Gaza, i van fer una crida internacional a totes les dones pacifistes i antimilitaristes per interpel·lar a les polítiques i els polítics del Parlament Europeu. I van fer tota una acampada a les afores de Brussel·les, on van fer debats, van fer discussions, van fer, bueno, i tota la infraestructura que van muntar per després fer tota una cadena humana davant del Parlament Europeu. Va ser tot un èxit de confluències de diverses dones d'arreu, no
0: Sí,
1: únicament
0: sí.
1: europea, sinó de fora. Però, en canvi, va tenir molt poca repercussió
0: Ah,
1: a nivell
0: això, per això ho
1: de
0: deia.
1: mitjans de comunicació.
0: Sí.
1: Per això et deia que està molt bé aquestes veus internacionals que són conegudes, que
0: Sí.
1: estan fent coses, però que també al darrere hi ha moltes altres veus
0: Sí.
1: anònimes i moltes altres persones anònimes que estan
0: No,
1: fent moltíssimes
0: no, no.
1: coses.
0: Indubtablement, però és jo em queixo d'aquest anonimat, o sigui, que per això feia referència a l'Albanese i a la Greta, perquè aquestes dues dones són conegudes, el que fan tenen una repercussió, o sigui, entre cometes, crea consciència. En canvi, totes aquestes accions que no estan visibilitzats pels mitjans de comunicació capitalistes, vull dir que tenen molt valor, però no es coneixen, o sigui,
1: no es visibilitza.
0: No es vi jo, no.
1: A nivell internacional, i que comentaves també, per exemple, hi ha tota una feina al darrere feta per les companyes de Palestina. Per exemple, des de la coalició Pro Complicitat amb Israel, hem fet accions, manifestacions, concentracions, xerrades arreu, amb propostes i accions que formen part de d'accions compartides, a més, no? Perquè han sapigut la plataforma CPCI, Pro Complicitat amb Israel, ha tingut la força i la saviesa de poder fer aliances amb diferents moviments socials i diferents grups, des de Marea Pensionista, però també les llogateres, no? I això li dona una jo crec que una importància grandíssima, no? I, a més, el BDS, que també
0: Clar,
1: no oblidem
0: BDS.
1: que el BDS està fent un treball increïble a nivell
0: Sí.
1: internacional. S'han
0: Sí.
1: aconseguit moltíssimes coses. I, clar, tot això no es pot oblidar perquè són aquestes les accions que mouen i remouen, malgrat que algunes estan més visibilitzades que d'altres. Ara, per exemple, la coalició per complicitat potser està més visibilitzada perquè continuem tenint el genocidi i les atrocitats que s'estan cometent des de l'estat sionista d'Israel a Gaza, però també a tota la Palestina ocupada. I jo, per mi, jo crec que jo crec que aquesta plataforma sí que mereixeria el
0: Sí.
1: Premi Nobel de la Pau.
0: Doncs sí.
1: O sigui,
0: Sí, no sé si se'ls hi serà concedit. Sí. Mira, tornem
1: no
0: a
1: crec.
0: Fer una pausa.
1: Sí.
0: Sí, no,
1: vale.
0: No, jo crec que no. Agafem el segon tema que vas triar, que és Canción sin miedo, de Vivir Quintana.
1: Sí.
0: També, explica, és un clam, explica.
1: Bueno, aquesta, pues mira, ara estic recordant la primera vegada que la van posar, que la va passar les amigues colombianes, va ser amb un homenatge i una mena de faristol, una placa commemorativa, jo que sé d'onde, per allà no recordo, per Cuixarol o més enllà,
0: sí,
1: en un lloc
0: sí.
1: d'aquests, que també això és un altre tema, on visibilitzen les dones que han tingut algun reconeixement, allà on no passa ningú.
0: Allà no passa ningú, i no, això no toquem aquest tema perquè
1: sí,
0: hauria...
1: sí.
0: Sí, hauria molt a parlar. Sí.
1: Allà vam fer un acte recordant a la Consol Casals, una amiga nostra de Dones per Dones que es va morir, i li vam fer un acte allà en homenatge a ella, i allà va ser la primera vegada que aquesta cançó la van sentir, i bueno, és que la lletra és increïble també, la força que dona i l'empoderament que dona.
0: Molt bé, doncs la sentim, Vicky, gràcies.

0: Buah. És... Jo l'he sentit moltes vegades. Sí.
1: Sí, sí, que sí, és tota una cançó també de denúncia als que realment podrien parar les guerres.
0: Sí, sí, és ja et deia, un clam, és un clam. Bé, volia parlar, no sé si hi ha algun tema més que vulguis tocar, volia parlar vosaltres amb aquesta tasca. Crec que heu rebut algú guardó pel treball, no?
1: Sí. Deixa'm que em pensi a veure quins, perquè la meva memòria... Un va ser... A veure, que recordi jo... Ah, bueno, el més important per nosaltres, el que m'ha vingut al cap, és el de la Comunitat Palestina, el Premi Esperança, que, per cert, demà es fa també l'acte. Cada any ho fan, la Comunitat Palestina otorga un premi al col·lectiu, al grup o a nivell individual de les persones més implicades o que s'han implicat en tot el tema de Palestina, però no ara del genocidi, sinó de la violència sistemàtica de fa anys per l'ocupació, el colonialisme de l'estat sionista d'Israel. I aquest per nosaltres va ser un premi que, bueno, vam plorar quan se'ls van donar.
0: I tant.
1: Aquest és un, i després dos o tres més, però d'aquests que no he sentit parlar ningú també, no? I ara jo no els recordo, jo sé que tenim un d'ells, el tenim, em sembla que se'l va donar Justícia i Pau, algun col·lectiu d'aquests, sí. I el tenim allà en un marc i tal, allà a Caladona també, els tenim tots allà a Caladona, dos o tres, però sí, bueno, són una cosa... que a vegades són significatives almenys algú se'n recorda, però que tampoc no és el més important. Jo crec que el més important és que continuem amb forces per seguir treballant amb les nostres conviccions.
0: Sí, però està bé que es reconegui perquè es fa ressò, no? I es fa... I, bé, és que... Tu creus que hi ha esperança? Tu creus que hi ha esperança?
1: Jo en algunes ocasions estava pensant, el nostre referent en aquest moment, suposo que també per empatia, per estimació, per carinyo, per coneixement, són les dones palestines. Sí. I nosaltres agafem el nom aquest del Sumud palestí, que vol dir persistència i resistència, i jo crec que i esperança. I jo crec que això és el que nosaltres també, en general, la persistència i la resistència i el convenciment de que les guerres no porten enlloc, que s'ha de començar per treballar també des de... La guerra comença aquí a casa nostra, o sigui, quan diem això volem dir que cal treballar perquè la militarització de les ments no sigui possible, i militaritzar les ments vol dir adoctrinar des de diferents espais. Per exemple, una cosa més clara impossible està la presència de l'exèrcit en el Saló d'Ensenyament aquí a Barcelona, però també a altres territoris de Catalunya, i venint denunciant-lo des de la plataforma Desmilitaritzem l'Educació, des de la que formem Perdones, més de 20, de 15 anys, com a mínim, que jo tingui memòria, i no hem aconseguit que aquest estanc que hi ha, aquesta presència dels militars en el seu ensenyament, el facin fora. I què fa aquell estant en allà, que té que veure amb la formació acadèmica, amb la formació de les persones, o amb els seus estudis? Res, és senzillament, l'objectiu que tenen és adoctrinar a la gent jove que passa per allà, perquè és alumnat que ha acabat el batxillerat i està buscant informació per a veure quin podria ser el seu possible futur d'estudis i de més, i estan per això, per adoctrinar-los. I a més ara, en un moment flagrant, jo crec, perquè s'està tornant a parlar del servei militar a molts països. Sí. I no sé què passarà d'Espanya de moment, ni pio, però subtilment jo no sé què deu estar movent-se por ahí, perquè l'objectiu és... crear un futur exèrcit europeu, i per tant se necessita gent que formi part, bueno, que comenci a adiestar-se. Sí. I clar, i això és preocupant. Això una, i després, seguint amb el tema de militaritzar les ments, l'altre cas més de fa quatre dies, l'ocurrència que han tingut surrealista el Departament d'Educació, d'implantar un pla pilot amb què els Mossos vagin a fer treball de mediació, diu, però de què esteu parlant? Sí, de mediació de què? No? I amb quina finalitat? Vull dir, aquesta mena de presència de control social que cada vegada és més present a través dels agents armats i de més, és molt preocupant. I per això dic que la guerra comença aquí en el sentit de que hem de buidar el cap d'aquesta militarització i pensar d'una altra manera, pensar que la resolució dels conflictes és possible, que s'ha de treballar des de les edats més petites, ensenyar a dialogar, escoltar el que és diferent, perquè el que és igual a nosaltres, això és molt fàcil, escoltar el que és diferent, intentar buscar el que ens uneix i no el que ens separa. Vull dir, hi ha una sèrie de coses a treballar importantíssimes, i ja dit, des de les edats més petites. I per tant, en aquest sentit, jo sí que crec que hi ha esperança, perquè si no hi ha... Bueno, és que si no ens guanyaran, els creen les guerres ens hauran guanyat, i això no ho podem permetre.
0: No, és que això que deies ara em recordava, no?, que fins a fa uns anys, bueno, vull dir, regalar pistoletes als nens de joguina era... Ara ja, bueno, no és políticament correcte, no? Però si ara comencen a familiaritzar-se amb això, que al Saló de l'Ensenyament estiguin els policies, que entrin a les escoles, que tal... Vull dir, és que sembla que bueno, que ja es torni a normalitzar, que això és, i és molt més fàcil, el que dius tu, adoctrinar d'aquesta manera, en plan civilino, anar entrant, i fins arriba un moment, bueno, és com les imatges de la tele, que arriba un moment que ja ni et colpeixen, o sigui, les veus tan dia a dia, que arriba un moment que, bueno, ni el monstru aquest del Trump ja no t'incomoda de veure-la allà, no? O sí, però no tant. O sigui, sí. Arriba un moment de tan seguit. Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Digues. Sí,
1: jo crec que aquest és el perill, no?, de que normalitzar el que no ha de ser normal. Ni en els discursos, ni en les maneres de fer. I clar, sí que és veritat que políticament no és correcte lo dels pistoletes d'aigua o pistoletes de plàstic, però això és el menys preocupant.
0: El preocupant
1: és que cada vegada la canalla té més accés a una barbaritat d'imatges molt violentes a través de videojocs, i que això s'acaba imposant també en els centres, no?, amb un llenguatge que no oblidem, que hi ha també un discurs cada vegada més proper de l'extrema dreta, que també es va filtrant, no? Llavors, clar, és tota una feina que hem de continuar fent, no?, sobretot davant d'això, dels que voldríem que estiguessin callades, inactives, passives, no? I per això hem de continuar denunciant totes les complicitats que hi ha en les guerres d'avui, que no són noves, que no vull dir que siguin les actuals, que n'hi ha moltes, sinó que ve de lluny, no? Perquè és tota una trajectòria i tot un sistema que forma part de l'estructura patriarcal, no?
0: Sí, exacte. Forma part d'aquesta estructura, això, capitalista i patriarcal. Mira, no sé què et sembla. Et sentim ara la cançó de la Nina Simone, i ja els últims minuts que ens quedaran, no sé si tu tens alguna notícia de la flotilla, alguna cosa que ens puguis explicar després. Digues.
1: Sí, d'això, i si vols també fer 5 cèntims de com estarem presents també a les jornades feministes.
0: Perfecte. Doncs sentim la Nina Simone i després, aquesta cançó que, bueno, a mi m'encanta, me l'he posat en bucle moltes vegades. Sí. Gràcies.

0: Molt bé, jo sempre... És que m'agafen ganes com de ballar, té tanta força aquesta cançó. Sí. L'has triat per què?
1: Jo crec. Primer perquè jo crec que és un cant a la vida, no? I agraïment a la vida, vives. I perquè també em recorda una altra de les companyes de les Bardones que també va morir, la Carolina Costa, que també li encantava la Nina Simone i llavors ens la posàvem moltes vegades que compartíem, no? I és també una mica de tenir-la present, no? Igual que a la Consol Casal. Van ser dues amigues que es van desaparèixer quan no els hi tocava encara i, bueno, que són molt estimades perquè formen part del grup des de l'inici.
0: Molt bé, molt bé. Doncs sí, ara parla. Tu mateixa tens el micro per tu. Ens volies parlar... Bueno, jo deia de parlar de... Sí, alguna notícia de la flotilla, però si vols parlar també de les jornades, sí, digues.
1: Sí, jo de la flotilla no sé gaire cosa més que de l'últim que està sortint a la premsa i d'algunes companyes que sí que van de la coalició Pro Complicitat, que van a les reunions, perquè a tot no s'hi pot arribar i estarien cada dia en reunions i debats i de més, no? Però sí que és un tema, doncs, que, bueno, ja està denunciat que és un totalment il·legal l'assalt a la flotilla, tant l'anterior com aquesta, com a totes. Perquè des de la primera fins a l'actual. El que passa que ara ha sortit com molt més força, molt més vaixells, amb moltes més persones implicades, s'ha fet internacional i llavors això molesta terriblement perquè a Israel no se la critica, a Israel se la glorifica.
0: Sí.
1: I han de deixar claríssim, i per això l'han filmat, les imatges últimes, perquè dius, però bueno, no? Vull dir, són coses que la gent veurà que és insuportable i que és això il·legal del tot, no? Però clar, com que s'han cregut que tenen tanta prepotència que han rebassat totes, absolutament totes les línies vermelles, pensen que això també, i que això és impunitat. I aquí, doncs, és que no, impunitat no, l'estat d'Israel se l'ha d'acabar aïllant-lo econòmicament, diplomàticament, que es tanquin les ambaixades, els consulats, l'Europa que et deia abans, que no ha fet absolutament res, que s'ha quedat només en paraules quan ha tingut realment eines a la mà perquè això no hagués continuat des del primer moment. O sigui, i si tirem ja, no, per no tirar enrere des abans del 48. Però bueno, la situació actual d'aquesta barbària que s'està cometent amb la Palestina històrica, amb Gaza, que la Unió Europea, que els països mínimament democràtics no hagin pres una resolució realment activa, que hagi pogut parar i frenar aquestes violències, jo crec que això passarà a la història.
0: Home.
1: I passarà a la història també l'estat sionista d'Israel com un estat psicòpata.
0: Sí. Mm? Sí, sí.
1: Jo l'altre dia ho deia així, disculpeu a qui li pugui molestar, però jo el veig així.
0: Que sí, que sí.
1: I, bueno, això va lligat una mica també el que pretenem fer en aquestes properes jornades, que no són properes, perquè es fan cada les jornades catalanes, feministes catalanes de les dones, fa 50 anys que vam aparèixer al Paranif de la universitat.
0: Sí, sí.
1: Llavors es fa cada 10 anys, i aquest any justament coincide que fa 50 anys. Per tant,
0: sí.
1: Sumament important.
0: Quan serà?
1: Doncs
0: quan serà això?
1: El dia 12, 13 i 14 de juny.
0: Sí.
1: I feia referència a les jornades perquè justament com a Dones per Dones han plantejat una taula, diverses taules, no? Però una, diguéssim, la més gran seria una antimilitarista amb la que hem sumat coalicions amb dones de WILF, de Centre de l'AS, de Fundació per la Pau, d'Escola Cultura i Pau, vull dir, de diferents grups de dones que estan en grups d'aquests que treballen per la investigació o per tant activa com des de l'acadèmia, pel tema de la contra les armes i a favor de les solucions pacífiques dels conflictes i de més, i justament és una de les taules que hem aconseguit sumar aquestes aliances perquè pensem que realment és sumament important en aquests moments, en tots els moments, però ara més que mai davant les situacions que vivim, però a més perquè creiem que l'antimilitarisme no ha travessat prou els feminismes. Llavors és important ser-hi.
0: Sí.
1: Després tenim altres dos o tres, una a Palestina, també una de Palestina, que crec que es diu Palestina Feministes del Riu fins al Mar, que la fan dones palestines, nosaltres diguéssim que som el pont perquè elles hi siguin allà. Després hi haurà una altra taula de dones defensores de vida, constructores de pau, on també hi haurà dones de Síria, Iran, Rojava... Vull dir, hem intentat que totes aquestes dones amb les que nosaltres hem fet aliances des d'aquí o hem treballat conjuntament i, a més, poguessin tenir un espai present en aquestes jornades, no? Perquè parlessin de les situacions dels seus països, però també la mirada aquesta posant-la també que les dones també són constructores de pau, i defensem la vida.
0: Ja. Doncs, escolta'm, això em sembla molt, molt interessant. Jo després ja et demanaré, perquè segurament el programa que estigui més a prop... Això és obert? Són jornades obertes?
1: Sí, totalment. L'únic que s'has de fer és d'inscriure't a nivell personal.
0: Sí.
1: Abans de quan es van començar a organitzar, des de l'estiu passat ja ens van començar a moure, perquè estaran a Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, i són diferents, on es fa la fira literal.
0: Sí.
1: I són diferents espais, llavors requeria una gran organització. Encara estem organitzant, perquè hi haurà paradetes també d'artesania, paradetes de menjar, tot des de l'àmbit també de col·lectius migrants o migrades, o des de intentar que la presència sigui la gran diversitat dels feminismes estigui representada en aquestes jornades, o sigui que sí. I això és inscriure't a títol personal i res més.
0: Molt bé. Doncs et demanaré informació perquè obriré el programa abans, o quan tingui una mica de programa, amb el meu programa, obriré un espai per programa.

0: aquesta tasca és per mi la més important en aquests moments. És la més important, no. Perquè sense pau sí, no, sí. No hi ha desenvolupament, no hi ha vida, sí. No hi ha vida. Sí,
1: sí, sí. Sí. Jo agrair-vos a vosaltres perquè totes les accions sumen, tot suma. I la vostra feina o la teva que has fet avui o que fas també des altres àmbits, jo crec que és importantíssima seguir-la fent, ni que siguem invisibilitzades. Sí, és que és igual, ens és igual els mitjans de comunicació. Hem de ser-hi perquè, bueno, pues això, perquè si no es voldrien callades. Sí. I continuar dient, com diem nosaltres, doncs, perdones, la guerra no serà mai el nostre idioma. Jo no. Crec que és important posar l'accent amb això.
0: Perfecte. La guerra no serà,
1: gràcies, moltes gràcies.
0: No serà mai el nostre idioma. Això és està molt bé. I el revertir, aquesta revertir, que l'has fet servir també, això també és molt, molt important. Són conceptes que hem de començar a fer servir nosaltres. Sí, sí, sí.
1: Exacte, sí, sí.
0: Molt bé, doncs mira, per tancar, sentirem l'última cançó que has triat, que és...
1: Sí, la del diluvi, oi?
0: Sí, el diluvi, sí. I tu, sols tu, sí. Bé, també és un himne, feminista.
1: Sí.
0: No podia ser d'una altra manera. Doncs exacte. Moltes gràcies Vicky, moltes gràcies a totes i tots els que heu sentit el programa. Jo tanco una vegada més pensant en Palestina i aquesta vegada ho diré amb aquests tres conceptes que has dit, Vicky, és la persistència, la resistència i l'esperança. Salut a totes i a tots. Fins una
1: abraçada.
0: Una abraçada.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum.

Som de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. Al matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Damunt la mar rissada d'avions. Cau a tal de sora baixa, vermell i calent, massal i merengada sa pell.
1: Thank you.

Oh,

0: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu que s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 2:15 de la tarda a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Els divendres a les 11 del matí teniu Som Esports, el vostre programa esportiu en el que parlarem de notícies vinculades al món local, al català, a l'estatal i a l'internacional. Us esperem.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia, Fórmula Cat.

0: Ja vull fer-ho amb tu, ja vull fer-ho, ja vull fer-ho amb tu.
1: Just what is it that you want to do?
2: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els Three Many DJs in Session.
3: La ràdio que parla de tu.

0: Viatge Electrònic és el programa on escoltar totes les novetats de la música electrònica underground. Des de l'àmbit fins al tecno, tot l'espectre de l'electrònica té cabuda en el teu programa de música preferit. Viatge Electrònic cada dissabte de 9 a 10 de la nit al 107.8 FM i radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

una hora per posar en valor la música feta a casa nostra. Fórmula Cat, la música en català a Ràdio Caldes.

animar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú no sap.

0: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna, des de l'any 2007. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 11.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Ràdio Caldes, 107.8. És la una. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. El matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran

0: als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, 107.8.
2: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
3: Notícies en xarxa.

Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026. Avui a l'Enjoc tornarem a parlar de la final de la Champions femenina, que arriba en només dos dies, d'aquest dissabte a Oslo, a les 6 de la tarda. Barça i Olympique de Lió es veuen les cares en una nova final de Champions. Pere Romeu contra Jonathan Giraldez, l'ex-Lorona, que ara entrena el conjunt francès, campió de 8 Copes d'Europa, no la guanya, per cert, des del 2022, quan la va guanyar a Turí, recordem també contra el Barça. L'últim precedent va ser a Bilbao, amb victòria blaugrana ara fa dos anys. Avui, com dèiem, escoltarem més protagonistes. També parlarem de l'última jornada de Lliga, que també juga aquest dissabte, en aquest cas a les 9, amb el Barça ja campió. Ahir va celebrar aquesta temporada amb el sopar de fi de curs a un restaurant de Castelldefels. L'Espanyol encara té opcions de jugar competició europea i el Girona juga la vida, en aquest cas a Montilivi contra l'Elx, partit declarat d'alt risc, amb sold out ja al camp del Girona, en aquest cas en què necessita la victòria obligatòriament per mantenir-se a la primera divisió. Molt futbol, com dèiem. També mirem d'explicar la situació del Lleida, un altre cop enrevessada institucionalment, en bàsquet, amb una victòria important de la penya, waterpolo, futbol sala i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out per a l'Uleva, l'Estadion d'Oslo, per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olympique de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent, fa 2 anys a Bilbao, va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6a final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res, el Barça, que ja és campió, sí que s'hi juga en alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent la Reial Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat del risc per part de la Comissió Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: I un últim punt de futbol, ahir van conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Estambul campió de l'Europa League. League superant clarament el Friburg a la final per 3-0. A la 5a Europa League que guanya el tècnic basc després de les 3 sumades amb el Sevilla i que es va endur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de playoff a la CB.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6a plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Janis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de l'ACB.
0: Més bàsquet, el projecte del nou pavelló d'esports de Manresa pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment i d'acord amb el Baxi Manresa es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Per cert, el nou Congost actual acollirà a finals de juny, ho explicàvem ahir, un partit de la selecció catalana masculina absoluta de bàsquet, en aquest cas que s'enfrontarà a Gran Bretanya, un partit amistós evidentment després de 3 anys de no jugar. En handbol, el Granollers Atlètic, el filial del Granollers, va guanyar ahir i jugarà aquest dissabte a Oviedo, el Celan Ginen a la plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià, ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Com dèiem, dissabte a la tornada, i pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà el Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu company, el Granollers, Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar ahir una lligueta de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina d'Olympiakos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès, segon del grup B, a l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra el Prorreco italià.
0: Abans recordem, el Barceloneta haurà de disputar la final de la Lliga a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la divisió norma femenina, també la Lliga, avui podem conèixer el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara a Maresmenca per 13-6.
0: I un últim punt en futbol sala, avui juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana molt futbol i molt play-off, Carme. Dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs sí, a partir de les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això dissabte, i diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat, i a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, de 13 minuts gairebé passant de la una, comencem parlant de futbol. Ja només queden dos dies per la final de la Champions femenina, que enfronta, insistim, Barça i Lió. Sisena final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat, a Lisboa, quan van perdre contra l'Arsenal, que també s'havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, que a més té el morbo. Hem anat recordant que el Lió l'entrenarà l'exblaurana Jonathan Giraldez, que fa dos anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió, precisament amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip blaugrana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, dues futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, que marxen del Barça un cop acabi aquesta final. Les defenses Ona Batlle i Mapi León. La lateral madresmenca parlava d'això, d'enfrontar-se a un equip entrenat per Jonathan Giraldez.
1: A veure, al final l'avantatge o avantatge, bueno, ens coneixem, també el coneixem a ell. Al final, ja et dic, crec que serà un partit supercompetit. És un molt bon entrenador, sabem que anirà a buscar punts dèbils, anirà a buscar coses al final pues, que bueno, ens coneix, però nosaltres també, al final també estudiem a l'altre equip, també sabem com és ell, bueno, al final ja et dic, serà un partit supercompetit, molt important, molt especial i ja està.
0: I la central aragonesa, Mapi León, que recordava què va significar guanyar la primera Champions de les tres que ha aconseguit el Barça, i també la mateixa Maria León, el 2021 a Göteborg.
2: La primera, porque es la primera. Creo que aunque luego hay muy especiales, la primera siempre es la primera, porque es como, ¿no? Consigues el reto. O sea, lo hablábamos hace poco, no sé con quién lo hablábamos, a una de las jóvenes, yo creo, que era como cuando jugamos contra el Lyon y nosotros éramos inferiores, ¿no? Que acabamos de llegar, tú las veías y era como el rival a batir. O sea, habían ganado un montón de Champions. Llevaban no sé cuántas finales. Entonces, el hecho ya de competir contra ellas o superarlas significaba que tú eras el mejor equipo de Europa. ¿Qué es lo que significa?
0: Una de les que jugarà, com a mínim serà convocada a la seva primera final de Champions, és la jove defensa santcoatenca Adriana Ranera, que ha passat un parell d'anys de jugar al filial i admirar, per exemple, Mapi León, a compartir vestidor amb ella. Ha parlat amb ella en aquesta prèvia el company de Quan Media, Joan García.
3: La futbolista del primer equip del Futbol Club Barcelona, Adriana Ranera, afronta la primera final de la Lliga de Campions de la seva curta carrera, amb 21 anys, aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a Oslo, i davant l'Olímpic de Lió intentarà aixecar el primer títol de Lliga de Campions. La jugadora es mostra il·lusionada i també espera disposar de més protagonisme.
4: Tenir un rol més important. O sigui, el meu somni és aixecar una Champions jugant-hi i jugant-hi tot. Ara tinc un rol més secundari, acabo de pujar, estic allà per ajudar amb el que faci falta, però no tinc un rol important o un rol imprescindible.
3: Ranera, formada a les categories inferiors del júnior fins a la categoria infantil, després va passar al juvenil de l'Adam per arribar al Barça, juvenil i filial, fins a arribar aquesta temporada al primer equip on ja ha debutat a la Lliga i a la Copa de la Reina.
0: Gràcies, Joan. Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, entre Barça i Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit. En categoria masculina, ahir el primer equip del Barça va celebrar els dos títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a més talla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per la Conference League. En parlava als mitjans del club el lateral de l'Hospitalet, Omar El Hilali, que feia aquesta reflexió sobre la mala ratxa tan dolenta que de 18 partits sense guanyar d'aquesta segona volta.
5: Creo que ha sido un bloqueo mental, que bueno, que es difícil salir de ahí. Una vez ganamos el otro día en casa contra el Athletic, pues todo ha ido mejor y nada. La verdad que ha sido unos meses muy, muy difíciles, pero ahora que se ha dado los dos, pues vamos a por el 3-3. Al final veníamos haciendo una primera vuelta espectacular, luego sí que es verdad también que en la segunda vuelta había partidos que nos merecíamos ganar y nos ha dado, ya sea por nosotros o por factores que no dependen de nosotros, pero ya te digo, lo importante lo hemos hecho, que es dejar al Español en primera, se lo merece, y ahora hay que finiquitarlo de la mejor manera posible, y si hay la mínima posibilidad de entrar en Europa, pues nos vamos a aferrar a ella.
0: Dissabte a les 9, demà en seguirem parlant. Aquesta última jornada de Lliga, Espanyol-Reial Societat, a València-Barça, i aquesta final per a la permanència entre Girona i Elx, partit per ser declarat del risc.

0: Més futbol. En el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo porta 3 anys al Martinenc i ha aconseguit 2 ascensos, l'any passat de primera catalana a Lliga Elit, i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a Tercera Federació, tornant a la categoria estatal 7 anys després, per tant. En declaracions del club, Carrillo parlava dels objectius de cara al curs vinent a Tercera.
1: Els reptes de l'any que ve, doncs està clar que estarem en una categoria molt exigent i serà doncs mantenir la categoria, però assentant-se en aquesta categoria, mantenint-la d'una forma doncs holgada, no? Però que no serà fàcil, perquè estem parlant d'una categoria molt exigent, amb equips molt potents, i per tant, doncs, ja dic, el principal objectiu és, sobretot aquest primer any, és salvar la categoria i si pot ser amb una mica de solvència, doncs millor que millor.
0: El Martinenc l'acompanya a Tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit, també ho hem anat explicant, el San Juan Atlético Moncada, i veurem quin és el tercer equip que puja, en aquest cas mitjançant play-off. Aquest dissabte juguen les anades de les semifinals, a les 7 de la tarda al Prat Sant Mauro, i a les 4 i 5 en directe a l'Enjoc TV, al Rubí, poble de Mafumet, Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
2: No va poder ser el passat cap de setmana. La Pobla va fer la feina i va guanyar el Ciudad Cooperativa, però ni San Juan Atlético Moncada ni Martinenc van fallar, i el filial del Nàstic ja mira el play-off d'ascens a Tercera Federació, que arrencarà aquest cap de setmana. La Pobla s'enfrontarà al Rubí en les semifinals, un equip que va aconseguir fer-se amb la sisena plaça en la darrera jornada. En canvi, els tarragonins s'han quedat a un sol punt de l'ascens directe. Tot i això, la il·lusió de la plantilla i el cos tècnic és màxima, així com la confiança, malgrat ser conscients de la complexitat d'aquest tipus d'eliminatòries. En parla Xavi Vilagut, tècnic de la Pobla.
3: Són partits doncs, una mica diferents, sobretot també per l'entorn, per l'ambient que hi haurà. I al final, doncs, pel tema també doncs, emocional, no? Al final portem dues jornades ja anteriors que s'han sigut partits molt d'aquest estil, no? I el que intentarem buscar és amb tot això, intentar doncs, ser nosaltres mateixos, seguim amb la identitat que ens ha portat fins aquí i amb això estem treballant en aquesta setmana.
2: El partit d'anada serà aquest dissabte a Can Rosés, al camp del Rubí, quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda i en directe per la plataforma La Xarxa Més. La tornada serà dissabte vinent al camp de la Pobla.

0: Gràcies, Adrià. Bàsquet, important victòria de la penya ahir a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de Lliga ACB. Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt betinegre 98-100, que els assegura com a mínim la sisena plaça ja a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se entrenat només un dia, ahir, de fet, ahir al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular d'ACB, 2 li quedaran al Jaio Postlleida, que aixeta la permanència assegurada amb 12 victòries, però vol superar-ne 14. U a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
1: Amb la permanència a la butxaca i tenint encara 2 partits per endavant, el Jaio Postlleida viu tranquil, conscient que l'objectiu principal de la temporada s'ha assolit. Així, a partir d'ara, el vestíbul d'Ous es marca diversos objectius per poder afrontar el que resta de competició amb motivacions suficients, com per seguir oferint una bona imatge. La victòria davant el Gran Canària el passat cap de setmana va ser la 12a de la temporada i que marca una xifra rècord en els 2 anys del Jaio Postlleida a l'ACB, després de les 11 aconseguides la temporada passada i de debut. Ara, un dels objectius dels quals parlàvem anteriorment és seguir fent més gran aquest rècord, ho comentàvem amb el capità Oriol Paulí.
2: Sí, per nosaltres ho és. Encara no hem parlat d'objectius, no? Normalment sempre ens posem petits objectius, ara era la salvació, evidentment, però queden 2 partits en els que, com dius tu, podem fer història en la curta història del club. Però també crec que és important quedar com més amunt millor, no? Al final ara estem en una molt bona posició, crec que quedar 300 seria un molt bon objectiu per nosaltres i crec que aquest ha de ser d'aquí a final de temporada.
1: Si bé és cert que el Jaio Postlleida ja té la salvació matemàtica i aquest diumenge juga a oferir una darrera bona imatge davant la seva afició, el Morabanc Andorra, visitant l'espai Fruita Barris Nord aquest cap de setmana, necessita guanyar per seguir amb aspiracions de mantenir-se a la seva. El partit dona el tret de sortida diumenge a 1:15 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Encara en bàsquet, ja ho explicàvem ahir, la selecció catalana absoluta masculina tornarà a jugar un partit després de 3 anys. Serà el diumenge 28 de juny contra el Regne Unit al Nou Congost de Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
3: Es tracta del retorn del conjunt català que no competia des de l'any 2023, que va plantar cara a l'Argentina en el centenari del bàsquet català amb una derrota per 88-94. Per la capital del Bages, acollir aquesta cita és un orgull i un reconeixement a la seva gran tradició en aquest esport. Escoltem el regidor d'Esports de Manresa, Anjo Valentí.
4: Doncs el proper 28 de juny a les 12 del migdia hi haurà un partit de seleccions a Catalunya contra Gran Bretanya i que doncs, de nou doncs, l'Ajuntament de Manresa i en aquest cas també en col·laboració de la Generalitat, de la Conselleria, doncs, hem demanat que es fes aquí a Manresa i amb la Federació doncs, hem lligat aquest acord que es farà doncs, això, el 28 de juny a les 12 i per tant us esperem també en Gran Bretanya, que tècnicament no sé si és un equip així all-star, però té un jugador de NBA, m'han dit, eh?
3: El rival de Catalunya, la Gran Bretanya, ocupa actualment la posició 44 al rànquing mundial de la FIBA i aprofitarà una estada de preparació en terres catalanes per jugar aquest maig, liderats pel base de l'Olímpia de Milà, Quin Ellis. En els pròxims dies es farà públic el nom del seleccionador català i la convocatòria on es busca que el base del Masnou, Ricky Rubio, en sigui un dels grans reclams.
0: Gràcies, Jordi. En voleibol, aquest matí ha arrencat la fase d'ascens a la Primera Nacional Femenina, que es disputa a Torredembarra i competeixen 2 equips catalans, l'Anfitrió, el Cèvol Torredembarra, que ha començat amb bon peu, i el Sant Cugat C. I anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs aquí a Torredembarra, com diem, bones notícies, perquè el Cèvol Torredembarra s'ha estrenat amb victòria. Les torrenques s'han imposat amb molta claredat i per la via ràpida per 3-16-0 al Valdefierro Aragonès en el primer partit d'aquest torneig, aquesta fase d'ascens. Un partit en què han estat molt encertades en les sacades i també en els bloquejos. L'altre representant català és el Sant Cugat C, que està jugant ara mateix contra el Sant Tomera Murcià. De moment, bones notícies també. Les vallesanes han aconseguit imposar-se en el primer set per 25-22. El partit ha començat molt igualat, amb alternatives al marcador. Després, les santcugatenques han aconseguit agafar un avantatge que han pogut gestionar fins al final. S'està jugant ara el segon set, en aquest cas amb avantatge per l'equip murcià, pel Sant Tomera, amb un 19-21, ara a favor el Sant Cugat, que recupera el servei. Aquesta tarda continuarà la competició. A partir de les 7, el Cèvol jugarà contra el Múrcia, el Sant Cugat contra el Ciutadella.
0: Gràcies, Josep. Anirem seguint, com dèiem, aquesta fase d'ascens en la que competeixen 2 catalans, el Cèvol Torredembarra i el Sant Cugat C. De moment, com dèiem, bones notícies. I en futbol sala, un últim punt abans d'acabar, avui jugar un partit de quarts de final de la Copa Catalunya Masculina que enfronta Rubí i Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana. Ràdio Rubí, Siscolara García.
6: Esportiu Rubí i Canet miraran d'assolir l'última de les places que resta per a la final a 4 de la Copa Catalunya de Futbol Sala. Aquest dijous a les 8 del vespre al pavelló de la Llana es disputarà l'encontre amb l'anfitrió, l'equip de tercera nacional, el conjunt rubinenc, davant d'un Canet que milita a la segona divisió B. Això sí, a il·lusió no guanya ningú a l'equip que entrena qui escoltem, el David Parrilla.
7: És un repte majúscul el que tenim dijous, és competir contra un equip de superior categoria i poder ficar el nom de l'Esportiu Rubí a una Final Four de Copa Catalunya amb els altres tres equips catalans que són professionals, i nosaltres estem a un partit de poder ficar el nostre nom aquí, però sí que crec que amb l'ambient intentarem fer de la Llana un ambient molt, molt maco per a veure si som capaços de fer aquesta gesta.
6: S'ha fet una crida a través de les xarxes socials perquè donin suport tots els que puguin a aquest equip de cara a assolir aquesta fita que els portaria a una competició per enfrontar-se davant de Martorell, Indústria Central Santa Coloma, així com també Futbol Club Barcelona. El conjunt rubinenc arriba en dinàmica positiva, assegurant-se ja la tercera plaça en tercera nacional, i s'enfronta a un Canet, tot i ser de segona divisió B, que en els últims 10 partits de Lliga només va poder guanyar 2. En cas de victòria de l'Esportiu Rubí, entraria en una fase final i seria una fita històrica per doble partida, ja que coincidirien els nois per primera vegada amb unes noies que també han assolit l'accés a la final en el seu cas directe de Copa Catalunya.
0: Gràcies, Cisco, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i l'Oriol Coromí en el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
2: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
4: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Bigut. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Bon dia i bon dijous, 21 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 21 de maig, avui amb molt futbol. Parlarem també d'aquesta final de la Champions femenina que arriba en només dos dies entre Barça i Lió, dissabte a les 6 de la tarda a Oslo. També haurem d'explicar la situació institucional del Lleida Club de Futbol, que fa només unes setmanes dèiem que es tenia la garantia de la continuïtat i ara torna a viure una situació límit amb la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. N'estarem pendents i ens ho mirem d'explicar des de Lleida. Com dèiem, molt futbol i també bàsquet, tornant a la part esportiva. Ahir victòria de la penya important per classificar-se ja matemàticament pel play-off. També tindrem waterpolo, futbol sala i handbol i més. Tot això avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, sold out, tot venut per a l'Ulleval Stadion d'Oslo per a la final de la Champions femenina aquest dissabte.
1: El Barça s'enfronta de nou a l'Olímpic de Lió, gran dominador europeu, campió de 8 Champions, però que no la guanyen des de 2022. De fet, l'últim precedent fa 2 anys a Bilbao va caure cap al bàndol blaugrana. És la 6ª final de Champions consecutiva per al Barça, que buscarà el seu 4th títol europeu per treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal, que havia eliminat el conjunt francès a semis. Malgrat la dificultat del desplaçament, s'esperen milers de culers a la capital noruega.
0: Avui continuarem explicant i escoltant protagonistes d'aquesta final de dissabte. En categoria masculina, i el primer equip del Barça va fer el sopar de fi de curs en un restaurant de Castelldefels.
1: Hi va assistir tota la plantilla i el cos tècnic, acompanyats de la majoria de les seves parelles, a més del president Rafa Juste i el president electe Joan Laporta. L'únic que no hi va poder assistir va ser Fermín, que aquesta setmana ha passat per quiròfan per operar-se de la fractura al dit petit del peu dret i es perdrà el Mundial. El Barça tanca la temporada dissabte a Mestalla en l'última jornada de Lliga.
0: No s'hi juga res el Barça contra el València, el Barça ja és campió, sí que s'hi juguen alguna cosa l'Espanyol i sobretot el Girona.
1: El conjunt perico ja ha aconseguit l'objectiu principal, la permanència, però encara té alguna opció remota de classificar-se per competició europea. Els blanquiblaus tanquen la Lliga rebent a la Real Societat. Qui s'ho juga tot és el Girona, que està obligat a guanyar l'Elx a Montilivi per mantenir-se a primera. El partit ha estat declarat d'alt risc per part de la Comissió d'Antiviolència i, per tant, el club no permetrà l'accés a la zona local del camp de gent amb vestimenta, símbols i elements d'animació del conjunt visitant. El Girona també ha informat que s'han detectat casos de revenda fraudulenta d'entrades i ja ha activat els protocols per impedir-ho.
0: N'estarem pendents i un últim punt de futbol. Ahir vam conèixer el primer campió d'una competició europea aquesta temporada.
1: L'Aston Villa d'Unai Emery es va proclamar ahir a Istanbul la campió de l'Europa League, superant clarament el Friburg a la final per 3-0. És la 5ª Europa League que guanya el tècnic basc, després de les 3 sumades amb el Sevilla i la que es van dur al capdavant del Villarreal.
0: En bàsquet, la penya guanya a Tenerife i ja és matemàticament equip de play-off.
1: Un tap de Ricky Rubio als instants finals de la pròrroga va permetre el triomf del conjunt verd i negre, 98-100, que els assegura com a mínim la 6ª plaça a la Lliga regular. Per cert, ahir va debutar amb la penya el nou fitxatge, el pivot francès Yanis Moren, que va jugar pràcticament 6 minuts i va anotar 4 punts després d'haver-se enfrontat només ahir mateix al matí. Encara li quedaran 3 partits al Joventut per tancar aquesta fase regular de CB.
0: Més bàsquet al projecte del nou pavelló d'esports de Manresa ja pren forma.
1: L'Ajuntament calcula que s'acostarà uns 30 milions d'euros i espera poder licitar el projecte arquitectònic abans d'acabar l'any. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, visita la ciutat i feia explícit el compromís ferm del govern de la Generalitat per finançar el nou equipament del Congost. Tot i que no s'ha concretat la xifra exacta, Álvarez ha avançat que s'estan coordinant amb la Diputació de Barcelona i el Consell Superior, Superior d'Esports de l'Estat per assumir la inversió a parts iguals. Inicialment, la proposta de l'Ajuntament era remodelar l'actual nou Congost amb una inversió de 20 milions, però finalment, i d'acord amb el Baxi Manresa, es va descartar perquè obligava l'equip a jugar gairebé 2 temporades fora de casa. El nou pavelló s'ubicarà en una parcel·la de 12.000 metres quadrats, molt a prop de l'actual estadi.
0: Ho anirem explicant i seguint aquesta obra en handbol. El Granollers Atlètic va guanyar ahir, es jugarà aquest dissabte a Oviedo, al ser l'any vinent a plata masculina.
1: El filial ballesà, campió del grup D de la primera estatal, va superar d'un gol 30-29 al conjunt asturià ahir en l'anada de l'eliminatòria d'ascens.
0: Dissabte, com dèiem, la tornada a Astúries, a Oviedo. Pel que fa al primer equip, Sergi Franco deixarà Granollers a final de temporada.
1: L'extrem dret i actual capità de l'equip d'Antonio Rama tanca una etapa d'11 anys al Granollers, amb qui va debutar el curs 18-19. Ha marcat 564 gols en 219 partits oficials. Franco marxa a l'RTB Basel Suís, on també hi juga el seu excompany, el granollers Marc Guàrdia.
0: En waterpolo, el Barceloneta va tancar una lligueta de quarts de final de Champions masculina perfecta, amb 6 victòries en 6 partits.
1: L'última, ja amb la primera plaça del grup assegurada, va ser ahir a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, 9-12. Els mariners ja saben que s'enfrontaran a les semifinals d'aquesta Champions en una Final Four que jugarà de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros jugadors hongarès, segon del grup B. A l'altra semifinal es veuran les cares precisament Olympiacos contra Prorreco Italià.
0: Abans, recordem, el Barcelona haurà de disputar la final de la Lliga, la Divisió Nord masculina, a partir d'aquest diumenge amb el primer partit, en aquest cas contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem tenir ja el primer finalista.
1: Amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu, el conjunt agarenc buscarà donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé dimarts, malgrat la derrota al vigent campió d'Europa. Ahir es va jugar el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell amb victòria clara maresmenca per 13-6.
0: I en futbol sala, en últim punt, avui es juga un partit de quarts de final de la Copa Catalunya masculina.
1: Duel que enfronta Rubí Canet a partir de les 8 del vespre a la localitat vallesana.

0: I ja és dijous i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Aquest cap de setmana tindrem molt futbol i molt play-off. Carme, dissabte, Lliga Elit i Primera Catalana.
1: Doncs a les 4 i 5 de la tarda es podrà seguir a l'Enjoc TV l'anada d'una de les semifinals del play-off d'ascens a la tercera federació masculina entre la Unió Esportiva Rubí i la Pobla de Mafumet, des de Can Rosés. I quan acabi a les 6 i 10, play-off d'ascens a aquesta Lliga Elit amb l'anada de l'eliminatòria entre l'Igualada i el Turó de la Peira.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem també més futbol.
1: Diumenge es podran veure en directe les resolucions de les dues semifinals del play-off d'ascens a segona federació masculina. Al migdia, 2:15, Unió Esportiva Cornellà, Club de Futbol Vilanova, amb un 0-1 favorable als del Baix Llobregat. I a les 6 de la tarda, Club de Futbol Badalona, Centre d'Esports L'Hospitalet, amb 0-2 d'avantatge per als escapulats.

0: Dijous 21 de maig, 9 minuts gairebé passen de 2:45, comencem parlant de futbol, perquè ja només queden 2 dies per a la final de Champions femenina, a que enfronta, insistim, Barça i Lió. 6a final consecutiva per a un Barça que es vol consolidar com a millor equip d'Europa i treure's l'espineta de l'any passat a Lisboa, quan va perdre contra l'Arsenal a la final, un Arsenal que també havia eliminat el conjunt francès a semifinals. Aquest any va ser al revés, a les semifinals, el Lió va guanyar l'Arsenal i toca aquest clàssic del futbol europeu en categoria femenina, després que el Barça eliminés el Bayern de Múnich, que més té el morbo, hem anat recordant que el Lió l'entrena ara l'exblorana Jonathan Giraldez, que fa 2 anys a Bilbao dirigia el Barça campió d'Europa contra el Lió amb Pere Romeu com a assistent. Avui l'equip l'Orana viatja cap a Noruega i podem escoltar més protagonistes que han parlat abans de viatjar, en aquest cas pels mitjans del club, 2 futbolistes que tot sembla indicar, tot i que encara no és oficial, marxaran del Barça un cop acabi aquesta temporada. Les defenses són Navalla i Mapi León. Escoltem a la lateral maresmenca.
1: La nostra intenció, òbviament, és guanyar-la. Anem amb tot, tenim moltes ganes. Tenim ara, almenys jo tinc l'experiència de 2, tinc tot un equip amb l'experiència de moltes més, amb molta energia. L'equip està també tranquil, sabem que, bueno, que és una final més, és un partit més. Al final és molt guai, no?, el poder disfrutar tot el que hem disfrutat fins ara, el poder aconseguir tots els trofeus domèstics. Però ja et dic que aquest també és un especial, un important, i volem emportar-nos també una altra vegada cap a casa.
0: I la central aragonesa Mapi León recordava la seva experiència en finals d'aquest tipus.
2: Las finales hay que jugarlas y hay que ganarlas. Y a veces se gana y a veces se pierde. O sea, al final, esto es el fútbol. O sea, tú haces y entrenas lo que crees que va a funcionar y luego llega el día de la final y te tiene que salir. Entonces nosotros trabajamos para que se acerque más o salga, o haya más probabilidades de que salga lo que queremos que salga. Cada año, cada final es una experiencia diferente, te da momentos diferentes, circunstancias diferentes y de todas tienes que aprender. Se suele aprender más de las derrotas.
0: Després de gairebé una dècada com a blaugrana, Mapi León ha estat en les 6 finals del Barça de Champions, que ha disputat el Barça guanyant a 3 i perdent a 3. 2 contra l'Olímpic de Lió, recordem però que fa 2 anys a Bilbao ja es van girar les tornes i va ser les blaugranes que van guanyar a les franceses a final, la final del 2024. Una Mapi León que definia així com se sentiria en cas de guanyar la d'aquest any.
2: Bueno, si ganamos la Champions yo me vuelvo loca, más de lo que estoy, pero me haría mucha ilusión. O sea, me haría mucha ilusión.
0: Com dèiem, aquest dissabte a Oslo, Noruega, aquesta final de la Champions femenina, 25-26, Barça-Lió a les 6 de la tarda. Demà a la tarda compareixerà Pere Romeu, a la prèvia just abans de l'últim entrenament a l'escenari del partit, acompanyat de 2 jugadores. Una en categoria masculina i el primer equip del Barça va celebrar els 2 títols aconseguits aquest curs amb un sopar, just abans de l'última jornada de Lliga, en què els blaugranes jugaran a Mestalla contra el València. Qui s'ho juga tot, ja ho hem anat parlant, és el Girona, que només li val la victòria contra l'Elx a casa per mantenir-se a primera divisió. I l'Espanyol tancarà el curs, també dissabte a les 9, ja amb la permanència a la butxaca i amb alguna opció remota de classificar-se per competició europea, per a la Conference League. En parlava als mitjans del club al lateral de l'Hospitalet, Omar Al-Hilali.
3: Es normal, al final lo hemos pasado muy mal y la verdad que nos lo merecíamos. Veníamos haciendo las cosas bien, pero no se daba el resultado. Y la verdad que bueno, muy contentos, pero hay que finiquetarlo este sábado. Ahora que hemos hecho 2 partidos, la verdad que muy bien. ¿Qué más que hacerlo, hacer un 3-3 y finiquitarlo de la mejor manera posible delante de nuestra gente, de nuestra familia, de afición? Y la verdad que vamos a por ello porque no tenemos otra mentalidad.
0: Un Omar que no renunciaba a la posibilidad de clasificarse para competición europea.
3: Está claro que se comenta. Al final, todas las posibilidades que hayan de entrar en Europa sería la verdad que increíble. Y la verdad que estamos convencidos de que vamos a ganar, de que iremos a por el partido y como te he dicho antes, hacer feliz a nuestra gente que creo que se lo merecen. Creo que nos merecemos también esta semana de tranquilidad, pero como te he dicho antes, hay que cerrar lo mejor manera posible y aferrarnos a esa posibilidad, aunque sea mínima, pues que la haya, pues hay que meterse ahí.
0: Dissabte a les 9. Demà seguirem parlant aquesta última jornada de Lliga Primera Masculina, Espanyol-Reial Societat, València-Barça i aquesta final per la permanència entre Girona i Elx. Més futbol, tornar a la categoria femenina, encara no ha acabat la Lliga F, però ja coneixem quin és l'11 ideal, que premia 5 blaugranes, Esmei Brooks, Ona Batlle, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Eva Payor, a més d'una altra catalana, la migcampista vagenca Paula Fernández, peça clau d'una Reial Societat que ha estat l'únic equip capaç de treure-li punts al Barça, tercer classificat i classificar-se per competició europea, per la Champions. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Paula Fernández s'ha convertit en una de les jugadores més destacades, amb més minuts i titularitats, de l'equip Txuri-Urdin, consolidant-se com el motor de la Reial Societat al mig del camp. A més, ha sumat 3 gols i 4 assistències, tot i que la seva posició de migcampista organitzadora no la situa habitualment a prop de l'àrea. Ella rebia el premi que l'acreditava com a membre de l'11 ideal amb aquestes paraules.
5: Creo que es el premio individual más colectivo y creo que si me dan esto es de reconocimiento de todo el equipo, todo el grupo y que al final para mí es un premio colectivo, la verdad.
4: La bona temporada de la Reial Societat l'ha permès classificar-se per la Champions League de la temporada que ve, a l'haver aconseguit quedar en tercera posició a la Lliga, només per darrere del Barça i el Real Madrid. De fet, la Paula destacava la victòria contra el conjunt blaugrana com el gran moment de la temporada.
5: Pues yo creo que el partido del Barça, que creo que fue un ejercicio de resistencia, porque al final es un equipo muy superior y creo que como equipo supimos estar juntas y a que tuvimos meterla.
4: La Sanfruitosenca tenca, doncs, una gran temporada ja pensant en la següent, on a més disputarà la millor competició continental on trobarà els grans equips europeus.
0: Gràcies, Jordi. De nou en categoria masculina, en el futbol de casa nostra, el Martinenc ha fet oficial avui mateix la renovació de l'entrenador del primer equip, Toni Carrillo, per al curs vinent. Carrillo, que porta 3 anys al Martinenc, ha aconseguit 2 ascensos l'any passat de primera catalana a Lliga Elit i aquest any, en parlàvem amb ell aquesta mateixa setmana, de Lliga Elit a tercera federació. L'escoltem en declaracions als mitjans del club.
6: Em sento molt identificat, em sento estimat i sento que la gent hi creu amb la meva forma de treballar. I jo estic molt, molt, molt involucrat en tot el que és el club, ja no solament amb el primer equip, sinó també amb la base, en tot el que sempre he tingut aquesta forma de treballar. He estat, la majoria dels clubs que he estat molts anys i sempre m'he volgut involucrar una mica doncs, en conèixer el que és l'entitat, el que és el dia a dia dels clubs, i en aquest cas amb el Martinenc, doncs, em sento molt, molt identificat. Ja dic que ara per ara, avui en dia, Martinenc és casa meva.
0: El Martinenc l'acompanya tercera com a campió d'aquesta Lliga Elit, també ho hem anat explicant al Sant Juan Atlético de Montcada, i veurem qui és l'altre equip que puja, en aquest cas mitjançant el play-off. Aquest cap de setmana comencen les semifinals. També jugarà la tercera federació el curs vinent al Mollerussa, que vol fer una passa endavant la temporada vinent. Ua, Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
7: La tercera federació no fa ni 2 setmanes que ha posat el punt final i els equips que no competeixen la promoció d'ascens ja han activat el xip que els porti a configurar de la millor forma possible les plantilles de cara al curs vinent. És el cas d'un Mollerussa que ràpidament, de fet, abans i tot acabar la temporada, va renovar Manel Cazorla com a entrenador. Un tècnic en declaracions a UAU ens explicava que ja estan planificant el vestidor del conjunt del Pla d'Urgell 26-27 i que passen per renovar part del bloc actual.
8: El gruix gros serà d'enguany. Intentarem que es quedin els jugadors que han volgut que es quedi i que entenem que es donguin aquell nivell i tot el que no tinguem pues, ho haurem d'anar a buscar per incorporar. No serà fàcil perquè el mercat és difícil sempre, va ser difícil a l'hivern, pues, a l'estiu serà igual. Però el club vol fer coses boniques, tenim les eines i les hem de portar.
7: De fet, el conjunt mollerussenc ja ha oficialitzat alguna renovació. La primera d'elles ha estat la del capità i golejador Jofre Graells, que seguirà vestint la samarreta de Mollerussa una temporada més. Al llarg del dia, el club oficialitza d'altres renovacions.
0: Gràcies, Sergi. Precisament a Lleida continua el terratrèmol amb el Lleida Club de Futbol, que es torna a trobar en una situació límit. El club del Segrià entrarà en fase de liquidació en uns dies després de la detenció del nou inversor per presumpte delicte d'estafa. Així ho ha manifestat avui l'adjunt a la presidència, Marc Torres.
9: Les suspicàcies o les sospites és que hi pugui haver algú darrere que hagi enviat aquesta persona aquí amb una determinada finalitat, no sabem quina. Tampoc vull aprofundir en això perquè està sent objecte d'investigació policial. Jo he posat a disposició de les autoritats policials, mòbils, correus electrònics que ens hem intercanviat i tota la documentació per tal que l'analitzin i es pugui esbrinar amb quina finalitat aquesta persona ha vingut aquí per, i ho diré així, per enganyar-nos d'aquesta manera, perquè no té massa sentit si és que no ve per indicacions o per instruccions d'algú.
0: Un Marc Torres que parlava també del futur d'aquest club sense inversors. L'escoltem.
9: En relació al futur del club, doncs ara mateix no hi ha futur. No tenim alternativa en aquests moments. Sí que és veritat que hi ha termini fins al 5 de juny, que és el que ens marca el procés concursal, però hem de ser sincers. seria un cop de sort molt gran que algú aparegués ara i posés els 2 milions que fan falta i la resta de diners per tancar els acords.
0: N'estarem pendents d'aquest futur de Lleida Club de Futbol. Com dèiem, 2 setmanetes per aquesta data límit, el 5 de juny. En principi, hauria de competir la Lliga Elite després del descens d'aquest curs. En bàsquet, important victòria de la penya i a Tenerife, que li dona ja matemàticament el bitllet per disputar els play-offs pel títol de l'ACB. 98-100 van guanyar els verdinegres al Tenerife, en aquest cas, amb el debut del pivot francès Yanis Morén, que va jugar pràcticament 6 minuts i va notar 4 punts. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant, bon dia.
10: Bon dia. El Joventut s'ha classificat ja matemàticament pels play-offs quan encara resten 3 partits per disputar-se. A més, el triomf a la pista del Tenerife per 98-100 a la pròrroga serveix perquè, com a mínim, la penya acabi en la 6a plaça. Ara queda saber quin serà el rival als quarts de final. Els de Dani Miret van viure un partit surrealista amb una primera part on no van defensar gens i el Tenerife, que va tenir la baixa de la seva estrella Marcelinho Huertas, va agafar 17 punts de renda. La penya va anar retallant mica en mica fins a arribar a un final a cara o creu. Cameron Hunt, desaparegut fins als minuts calents, va anotar la cistella per empatar i forçar la pròrroga. En el temps extra també es va mantenir la igualtat fins que en l'última acció Ricky va fer el tap al tir de 3 de Jaime Fernández. El partit va servir per veure el debut del francès Yanis Morín, que va jugar 6 minuts. Va anotar 4 punts i va atrapar 3 rebots. Al final del partit, la sorpresa va ser quan Guillem Vives, en els micròfons de Ràdio Ciutat de Badalona, va explicar que, tot i ser ja en el mes de maig, la penya encara no li ha dit res del seu futur i que entén que no compten amb ell. Escoltem-lo.
11: El que passa és que no sé res del club i, bueno, jo també he de mirar la meva situació per mi, perquè no podem estar maig i no saber res, i sí que és veritat que la setmana passada l'entrenador va dir que comptava amb mi, però és la primera notícia que tinc del club a maig i comptem, doncs, que ens haurem de trobar en un altre moment o d'alguna altra forma, no ho sabem.
10: La penya té ara 3 partits més per acabar la lliga regular. Diumenge a Badalona contra el Burgos, dimarts contra l'Unicaja, el partit que es va suspendre al descans pels problemes amb el videomarcador. I la setmana vinent, dijous o divendres, a Fontajau contra el Bàsquet Girona.
0: Gràcies, Ramon. I encara en bàsquet, que cada setmana tenim aturada la fase d'ascens de segona FEP, una pausa que sembla que li pot anar bé, per exemple, el Pujol Mollerussa, que la setmana vinent viatja a Badajoz per disputar la fase d'ascens definitiva. Tornem a 1-1, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
7: L'equip del Palafrugell segueix amb el somni de l'ascens a segona FEP després de superar el Navàs el passat cap de setmana i aconseguir un bitllet per disputar les decisives fases finals a Badajoz la setmana vinent. Abans, però, petita aturada competitiva per carregar forces. Una aturada que, segons el tècnic del Pujol Club Bàsquet Mollerussa, Marc Díaz, serà positiva per l'equip. Declaracions en aquesta casa.
12: Jo penso que és positiva perquè ara arribem ja amb les cames cansades, amb el cap també, que portem ja moltes emocions des de pretemporada, i la veritat que per recuperar l'equip aquesta setmana físicament, també per preparar amb més calma el cos tècnic aquests partits, penso que ens va bé tenir aquests dies per fer també feina de scouting, de vídeo amb els jugadors, de treball a pista i preparar bé cada un dels 3 partits, que al final són 3 finals i que haurem d'estar a un gran nivell si volem guanyar-lo.
7: Tot plegat per afrontar una fase d'ascens molt intensa, els mollerussencs han quedat enquadrats al grup 1 i jugaran dijous vinent a 3:45 de la tarda contra el Velabàsquet Club Bàsquet Sueca. Divendres jugaran contra el Club Bàsquet Tres Cantos a la mateixa hora, i dissabte a les 8 del vespre tancaran la fase davant l'anfitrió Vital Iramar Badajoz. Dels 2 grups de 4 equips que competiran a Badajoz, el primer de cadascun d'ells pujarà a segona FEP. Els segons classificats es jugaran el tercer bitllet diumenge a les 5 de la tarda en un darrer partit decisiu.
0: Gràcies, Sergi. I en voleibol, aquest matí arrencat, ja tenim en marxa les fases d'ascens a la primera nacional femenina de vòlei, que es disputen a Torredembarra, i ho competeixen 2 equips catalans, un en cada grup, de fet. L'anfitrió, el Sèvol Torredembarra, que ha començat molt bé, ara en parlem, i el Sant Cugat C, que també està jugant ara mateix. De fet, anem en directe al pavelló municipal Sant Jordi, on hi tenim el company d'Ona la Torre, Josep Sánchez. Josep, bon dia.
13: Bon dia de nou. Doncs segueix en directe aquest partit del Sant Cugat C al pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra contra el Sant Tomé de Múrcia. Estem al tercer set, ara mateix igualtat màxima amb un 12-12 al marcador. Abans, un set per a cada equip. El Sant Cugat C, que s'ha imposat en el primer, el Sant Tomé en el segon, en un emocionant final que s'ha acabat decidint per 27 punts a 29 a favor de les murcianes. És l'únic partit que queda en joc d'aquesta matinal en què ha començat aquesta fase d'ascens a categoria nacional. Recordem que el Sèvol Torredembarra s'ha imposat al Val de Fierro per un clar 3-0, 3-16-0, i tot just ara, fa uns minuts, ha acabat el partit del seu rival d'aquesta tarda, del rival del Sèvol. Serà el Múrcia, que ha aconseguit imposar-se als salesians d'Elx per 3-16-1. El Sant Cugat Sé, que també jugarà aquesta tarda, ho farà contra el Ciutadella, que ha començat guanyant aquest matí 1-3 contra el Pamesa Teruel. Els dos partits d'aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Josep. N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta fase d'ascens que s'allargarà a Torredembarra fins diumenge. I en waterpolo, el Barcelona va tancar ahir una lliguera de quarts de final de la Champions perfecta, amb 6 victòries en 6 partits, l'última ahir 9-12 a la piscina d'Olympiacos, que també serà, com el Barcelona, evidentment, a la Final Four, que juga de l'11 al 13 de juny a Malta. El Ferencváros hongarès serà el rival a semis dels Mariners. A l'altra semifinal, Olympiacos Pro-Reco. Abans, això sí, el Barcelona jugarà la final de la Lliga, de la Divisió Nord masculina contra el Sabadell. I a la Divisió Nord femenina, avui podem conèixer el primer finalista amb el segon partit de la semi entre Terrassa i Sant Andreu. El conjunt agrenc que busca donar la sorpresa i allargar la sèrie després de competir-li molt bé, tot i perdre el vigent campi d'Europa. I ells ha disputat el primer partit de la semi, que enfronta Mataró i Sabadell, amb victòria clara maresmenca, 13-6. Ràdio Sabadell, Adrián Arroyo.
14: El play-off de l'Estalpul Natació Sabadell femení ha començat com el del masculí, és a dir, amb derrota, en aquest cas, però ben contundent. 13-6 van caure ahir les de David Palma a la piscina del Mataró en el primer partit de les semifinals. El club va aguantar fins al descans amb l'empat a 4 en el marcador, però la represa es va desfer inexplicablement i va encaixar un dolorós parcial de 9-0 en contra, que va sentenciar aquest primer punt a favor de les maresmenques. Simone van de Kratz, waterpolista neerlandesa del club, creu que va ser una qüestió d'intensitat.
15: Pienso que estamos jugando muy bien por dos cuartos, 4-4, y después, bueno, necesitamos jugar con más intensidad, con ya, más juntas también, porque ahora estamos dentro del agua, casi así, y no cerramos bien. Y yo pienso que cuando jugamos con ganas, con la intensidad, podemos ganar contra ellas, seguro que sí, pero este partido no es nuestro nivel. Solo el viernes nos vamos a 100% y después miramos el resultado.
14: Era el sisè precedent entre tots dos aquesta temporada. L'Astralpul s'ha quedat sense marge d'error i demà mateix, a les 8 del vespre, haurà de guanyar tant sí com no a Can Llong per poder forçar el tercer i definitiu partit, que seria diumenge novament a Mataró.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquestes semifinals. Avui a les 7 de la tarda, com dèiem, aquest Terrassa-Sant Andreu, segon partit, el primer se'l van endur les andreuenques. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Raimon Trich, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio local. Fins llavors, com sempre.

0: Els dijous, a partir de les 7 de la tarda, ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous, de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. El Gat Blanc, obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
3: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
1: La ràdio que parla de tu.
4: Vengo de una tribu de mujeres.
5: Històries en femení és un programa divulgatiu i reivindicatiu que vol despertar la curiositat de qui l'escolta. Fem entrevistes i recollim històries de dones valentes que treballen i lluiten. Parlem de dones i amb dones. Un programa que vol visibilitzar la part femenina de la història. Tot el dijous a les 11 del matí amb l'Anna Escribano.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les dues. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. Al matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. El matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. Al matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.
2: La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre, la fórmula de Ràdio Caldes.

0: naveguem per les zones d'altres mons. La forma d'aquest món tan complex ens enfronta a l'ofec de l'ésser ignorants, els enigmes i misteris, l'origen dels mateixos i la capacitat individual de l'ésser poden acostar-nos a aquesta altra realitat.
1: Quan l'ésser humà s'enfronta al destí per defensar allò en què creu.
2: La màgia és la pràctica que manipula les forces invisibles per a modelar el nostre món visible. Àrea hermètica. Seguim la cerca de l'invisible.
3: Àrea hermètica. Misteris de ràdio Valdés.
2: Tots els divendres a partir de les 8 del vespre.
0: Presentat per Josep Cozar.
4: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: On s'acaba el llenguatge, comença la música. Diumenges a les 8 del vespre obrim les orelles al món amb la connexió eclèctica. A Ràdio Caldes, de 8 a 10 del vespre, explorem els sons d'avui i d'ahir amb el DJ Be Good. Demà no ho sabem, però aquí sempre compartim moments incombustibles.
2: La ràdio que parla de tu.

0: els dissabtes al matí. Aquest any, el balneari, de 9 a 10 del matí els dissabtes, ocupa el territori del cap de setmana, amb Roger Rams, Oriol Lluch i Oriol Sanahuja.
1: Molta atenció, perquè jo aquesta temporada parlaré de... coses.
2: Però quines coses? Coses, però quines coses parlaràs?
1: Doncs coses de les meves, de les que busco, de les que trobo, coses del dia.
2: També al balneari podeu trobar i saber coses d'antes i descobrir si sou d'antes o d'ara.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor de Participació Ciutadana, Jaume Balart, en una entrevista al programa El Fòrum de Ràdio Caldes, ha reconegut la proposta sobre la millora de les comunicacions entre els barris i les urbanitzacions de Caldes com a un dels principals reptes que afronta el govern municipal pel futur més immediat. Unes propostes que es troben entre les més demandades dins l'enquesta realitzada en la primera fase de l'Horitzó 2032. La Regidoria d'Educació i la de Territori de l'Ajuntament estan treballant per elaborar un programa d'inversions pel manteniment dels centres escolars de Caldes. El regidor d'Educació, Jaume Balart, ho ha avançat al programa al Fòrum de Ràdio Caldes, en què ha explicat que ja es treballa per prioritzar les actuacions que cal dur a terme en cadascun dels edificis. Els comuns de Caldes posen en marxa un procés d'escolta per recollir les preocupacions i propostes del veïnat. La formació ha habilitat una enquesta virtual per recollir les respostes ciutadanes i preveu reunir-se amb entitats, associacions i persones de la vila per construir col·lectivament propostes per al municipi. I acabem amb el temps. Avui tindrem una jornada estable i força assolellada. Al matí començarà amb alguns núvols baixos, però el sol s'imposarà ràpidament i dominarà durant la resta del dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i els 16 graus, mentre que les màximes arribaran als 26 o 27 graus durant el migdia i primera hora de la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix amb algunes ratxes moderades durant la tarda. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és més important. No és la primera vegada que us portem un trombonista al Jazz and Blues Club. Recordem en Fred Wesley, en Nils Landgren o a Delfeo Marsalis. Però avui tindrem el plaer d'escoltar el senyor que és el trombó, el que Charlie Parker el saxòfon. Jai Johnson va treure aquest instrument de notes netes i delicades de les orquestres de Dixieland i Swing per portar-lo a les petites però molt especialitzades bandes de bebop. Va ser un dels trombonistes més influents de la història del jazz i pioner clau a l'hora d'adaptar el llenguatge del bebop al trombó. Us farem una tria de temes representatius enregistrats entre el 1953 i el 1963, començant per tres peces del disc The Eminent J.J. Johnson, volum 1. El primer títol es titula Capri.

Uau! Si esteu tan il·lusionats com jo, vol dir que això és una passada. En aquest disc, enregistrat el 22 de juny de 1953, hi participa un grup de bebopers de primera línia. Ara us heu d'imaginar, per un moment, que quan jo digui cada un dels noms, sona un munt d'aplaudiments al costat. I estàvem parlant de que aquesta formació està encapçalada per Clifford Brown a la trompeta, Jimmy Heads al saxo, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. Una passada. La següent peça que us proposem es diu Turpic i la va compondre el mateix Joe Johnson.

0: Uau. El darrer tema que us posarem d'aquest disc, que és un dels primers que va editar en Gigi Johnson, és una versió molt dinàmica d'un estàndard, un estàndard que es diu Get Happy, amb un fraseig impecable del trombó. Toca les notes tan clares que és aigua cristal·lina.
1: Get Happy.

magnífic, magnífic Gigi Johnson, Ràdio Caldes. El proper àlbum que explorarem en Galax és l'excel·lent First Place de l'any 1957. Aquesta vegada en Johnson ens regala un grapat de temes fent quartet amb Tony Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Mac Roat a la bateria. Uau. Aquesta peça es diu It's Only a Paper Moon.

Estem fent un repàs de les millors peces d'un àlbum històric, el The Eminent Gigi Johnson, i ara ens toca una peça magistral. És una composició original, un clàssic del jazz en format de blues de 12 compassos, compost pel mateix Johnson, i destaca la seva gravació, que és la que escoltarem, de l'any 53, i amb un acompanyament magnífic, el qual potser caldria destacar el trompetista Clifford Brown. Seguim, doncs, amb Jai.

0: Bé, en Josep, que sembla que avui té pressa, avui ha fet un dribbling al guió.
1: Ho sento, no
0: tornarà a passar.
1: No tornarà a passar.
0: Bé, aquest tema que acabem d'escoltar es diu Commutation i l'hem posat seguit amb l'anterior perquè en els dos hi ha passatges fets amb l'arc del contrabaix del Paul Chambers, que crec que són per destacar, i aquest swing suau i aquests timbals del Mac Roach. Ara tornaré a presentar la cançó que li tocava ara, que és una cançó que és curta però porta el nom d'en Jay, i per tant és pel seu lluïment personal, i aquí el veurem, l'escoltarem bé amb el seu... És curteta, per això, 3 minutets i pico. Escoltem, Jay.

0: excel·lent, excel·lent quartet amb el Max Roach a la bateria, que és
1: brutal,
0: un tio brutal, sí. Bé, ara canviarem el disc, el plat, li diem al Monter que tregui el vinil que teníem i posem un altre, i us posarem unes peces del Blue Trombone. És el disc que avui us recomanem perquè és realment molt interessant, tot i que, com us explicarà després el Josep, té molta continuïtat amb el que acabem d'escoltar. El tema que escoltarem ara es diu Hello Young Lovers.

I quan ja portem més de 30 minuts de programa, això és Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, avui dedicat a Gigi Johnson, un trombonista que va canviar la percepció del trombó en la història del jazz. En aquest disc, en Johnson manté la formació del disc anterior i va ser enregistrat el mateix mes d'abril de 1957. O sigui que es pot considerar que són el resultat d'una mateixa trobada en diverses sessions al Columbia Studio de Nova York. Escolteu ara aquesta interessant peça anomenada Kef.

Molt bé, aquí podem veure aquesta banda que s'ocupa d'un hard bop molt estàndard. El proper tema és el celebrat Blue Trombone, que dona nom al disc. Aquí podrem trobar, com en la peça anterior, el millor hard bop d'en Jai Jai i la seva banda. Gaudiu-lo, que val molt la pena.

Molt bé, això ja, ja està al moment final. Ens despedirem amb una peça que ens encanta, un estàndard de John Coltrane, però passat al llenguatge del trombó per a Johnson, My Favorite Thing.

0: Bé, i això és tot. Ha sigut un programa a càrrec de Lluís Brugalla i un servidor, Josep Callar, amb en Monter, com sempre, als controls. Recordeu, cada setmana, Jazz and Blues Club, a Ràdio Caldes.
1: Acabem de disfrutar aquest My Favorite Things.

0: Dolor a les articulacions, cansament constant, nits sense dormir, una menopausa que arriba de cop. Un estudi pioner realitzat a Caldes de Montbui analitza els beneficis de la balneoteràpia per mitigar aquests efectes. Les experiències de les dones que han participat en aquesta investigació són el fil conductor de l'exposició Càlida, el càncer de mama i l'aigua termal. Fins al 13 de setembre pots escoltar les veus i mirar els ulls d'aquestes dones al Museu Termàlia, perquè la salut també és sentir-se cuidada.
1: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
2: Ràdio Caldes, 107.8.
3: Si quan esteu al sofà us costa escollir una nova pel·li o sèrie per veure una plataforma online o no sabeu què s'ha estrenat al cinema, us fem la feina. Escolteu el Sense Doblatge cada dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Caldes.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Els dijous a partir de les 7 de la tarda ens trobem al Safareig, l'espai de conversa i tertúlia de Ràdio Caldes. Dues hores a la setmana per discutir, debatre i comentar l'actualitat política i les principals notícies de Caldes i el món. Cada dijous de 7 a 9 del vespre, la tertúlia política i d'actualitat amb Gemma Mosquera i Xavi Sala. Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Just what is it that you want to do?
5: From dusk to dawn, we are the night. Comença el cap de setmana ballant a la foscor amb els ritmes animàtics del DJ Be Good. A Ràdio Caldes, dissabtes, de 10 a mitjanit. Obre't d'orelles amb els 3 Many DJs in Session.
2: La ràdio que parla de tu.

0: Info Caldes. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 21 de maig i obrirem amb l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra en una casa amb plantacions de marihuana al centre de Caldes. Ha estat detingut el veí per cultiu d'estupefaents i frau elèctric. L'informatiu continuarà amb la cinquena edició de la fira Vins al carrer, que tindrà lloc demà davant la botiga de la Vallesana Degustació. Una vinguda Pi Margall que s'omplirà de propostes de més de 50 cellers i els 7 establiments gastronòmics locals. Es podran provar prop de 200 vins diferents i finalitzarem amb la celebració dels 70 anys del club CN Caldes, en l'any de l'efemèride, on hi ha un gran acte al setembre reunint a totes les seccions del club. Ara ho repassem tot plegat. Abans, però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili al carrer de Sens i Vega i és una de les tres entrades a domicili que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la fira Vins al carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals obliran l'avinguda Pi Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. I l'últim titular és pel temps, al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini de sol durant pràcticament tot el dia i les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general amb algunes ratxes moderades a partir del migdia.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Ascens i Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili relacionat amb el cultiu de marihuana. Aquesta actuació, però, és la segona en què els Mossos d'Esquadra han fet aquesta setmana en la lluita contra el cultiu i el tràfic de drogues. La primera es va dur a terme dilluns al barri de la Font dels Enamorats i és una intervenció que s'emmarca en la lluita que està duent a terme la policia catalana en col·laboració amb les companyies elèctriques per tal de detectar consums excessius d'electricitat o punts de consum fraudulent d'electricitat. En aquest sentit, els agents van actuar dilluns en un d'aquests punts que la companyia havia detectat amb consum elèctric desmesurat. Això, tal com explica els sotscaps dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex García, els va permetre desmantellar una plantació de 360 plantes de marihuana.
2: Aquest dilluns vàrem anar amb la companyia elèctrica d'aquí de Caldes, en ser quan vàrem començar a tallar la llum, perquè hi havia una defraudació excessiva. El senyor, l'abonat, va sortir i va explicar que estava passant per uns motius econòmics dificultosos i ens va permetre l'entrada ja a casa seva, on ell ja, abans d'entrar, ja va manifestar que tenia marihuana plantada. Llavors van fer una entrada voluntària. Aquest senyor, amb la seva col·laboració, no va quedar detingut, perquè també era una persona sense antecedents policials per aquest tipus de delicte, i va quedar com investigada. I fruit d'això, doncs, van poder desmantelar una plantació de marihuana de 360 plantes i un frau elèctric que la companyia va estimar en 36.000 euros.
1: El veí ha passat disposició judicial imputat pel delicte de frau elèctric i pel cultiu d'estupefaents. Una actuació que, segons els Mossos, ha estat possible gràcies al treball conjunt amb la companyia elèctrica de Caldes, que està modernitzant les xarxes elèctriques del municipi i això els permet detectar més fàcilment aquestes actuacions fraudulentes.
0: posa't al dia amb les notícies de la jornada.
1: Dissabte a la tarda, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer, una mostra que ocuparà un dels espais més cèntrics del municipi, l'Avinguda de Pi i Margall. Les parades s'instal·laran en el tram entre el carrer Aparici i la plaça de l'Àngel, un espai que s'omplirà de propostes enogastronòmiques. En concret, participaran més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals. L'organitzador i responsable de la Vallassana Degustació, Marc Mires, explica a Ràdio Caldes que gràcies a l'àmplia participació els assistents podran accedir a 187 referències de vins locals, estatals i internacionals.
3: Aquest any la Fira Vins al Carrer arriba a la seva cinquena edició. És un any interessant perquè hem aconseguit ajuntar 50 cellers. Es podran tastar fins a gairebé 200 referències de vi. I la nostra intenció és aquesta, que tothom pugui venir, pugui agafar la seva copa Riedel, pugui tastar els vins que ofereixen els cellers col·laboradors i que sigui un dia per gaudir d'una festa entorn al vi i entorn a la gastronomia. A més, tenim la sort que podem comptar amb botigues del nostre municipi que han volgut col·laborar i han volgut participar d'aquesta festa.
1: Aquesta iniciativa té diversos objectius, com apropar la cultura del vi al públic, consolidar la fira com una de les activitats gastronòmiques de referència a la comarca i fer gaudir de les diferents activitats als assistents. Entre les novetats d'aquest any hi ha l'ampliació de l'espai de la fira i la participació d'establiments locals, com destaca Marc Mires.
3: Les grans novetats respecte a altres anys són detalls com un fotomaton, com una mica més d'espai a la fira perquè tot sigui més espaiats, l'inclusió sobretot d'aquestes botigues del poble que col·laboraran amb nosaltres i que penso que ens aporten una part de proximitat i una part de gastronomia que ens faltava a la fira. I bé, la resta, el funcionament serà molt similar a d'altres anys. Cada client tindrà una copa, tindrà una pulsera que l'acredita com a que ha comprat l'entrada a la fira i podran tastar totes les referències de la fira.
1: L'aforament serà limitat i es preveu una alta participació. Per aquest motiu, les entrades s'han d'adquirir de manera anticipada a la botiga física o a través del web oficial.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El Club Natació Caldes està d'aniversari. En concret, està celebrant les 7 dècades de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions. Una trobada que es farà al camp de futbol Les Cremades. Ho ha explicat el vicepresident del CN Caldes, Jaume Balaguer, en una entrevista al programa del Fòrum Ràdio Caldes.
4: L'acte principal, el que volem fer és, com vam fer-ho molts 60 anys, em sembla, eh? Ja, sí. Volem mirar un dia que hi hagi el camp de futbol lliure, que no hi hagi partits o entrenaments, fer pues, una presentació de totes les seccions en el camp de futbol, de totes les activitats, inclús fer una jornada d'activitats dirigides en el camp de futbol per tots els usuaris. O sigui, nosaltres en principi el que volem fer és una diada que serà la que marcarà bàsicament tota la festivitat dels 70 anys. Al llarg de l'any, pues, tots els equips porten un anagrama dels 70 anys del club, els monitors també, s'han fet samarretes commemoratives.
1: La festa s'està preparant de forma similar a la que el Club Natació va organitzar pel 66è aniversari. De moment, a banda d'algunes activitats al carrer, també han instal·lat diferents cartells commemoratius a les instal·lacions de Les Cremades i han dissenyat diferents samarretes amb el 70 com a protagonista.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
1: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Els comuns es van reunir ahir per celebrar una jornada de debat polític sobre el projecte municipal, el que suposa un inici de construcció pel futur del poble. Entre els assistents es trobaven els regidors dels Verds i Esquerra, exregidors dels Verds i Esquerra Unida, Pau Olondriz i Alfons García, el cap de llista d'en Comú Podem, Marga García, i la coordinadora d'iniciativa, Conxa Romera, i el cap de llista dels comuns, Marc Calvo. Durant la sessió, els comuns van explicar la feina que s'està impulsant actualment i van posar en valor la necessitat de connectar el projecte amb el conjunt de trajectòries, experiències i sensibilitats que han treballat històricament per una alternativa d'esquerres a Caldes de Montbui. El Consell Comarcal va celebrar ahir el ple ordinari de mes de maig. Entre els punts destacats a la sessió hi va haver-hi l'aprovació del Pla Comarcal de Migracions, Acollida, Refugi i Antiracisme fins al 2029 i el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i de l'Ocupació fins al 2033. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. A l'igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid i no s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia.

0: I fins aquí l'Infocades d'avui dijous 21 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda, què tal, com esteu? Sí, que estic parlant fort perquè...
1: No, si no, és que acabo de caure, que tot tenim guió.
2: Sí.
1: De veritat, això.
0: Ah, bueno, poso aquí al mig.
1: Vale.
2: Aquí, jo.
0: No passa res, mira. Aquí compartim guions, Helena, cap problema.
2: Que maco, eh? Compartim guions.
0: De fet, està algú escrivint. Aquí, tu, Albert, no?
2: Jo estic escrivint. Ara, perquè com ho tinc obert, mira, que aniré movent.
0: Mare meva, la gent està dient, si és un drive compartit, nois, sí. Aquí els guions anem com anem.
1: El Stranger Things ho van fer un drive, que es veia.
2: Així va anar.
1: Sí.
0: Com que així?
1: El Stranger Things van fer una foto, i el guió i tot era...
0: Anar compartint els guionistes.
1: No, que ho fan amb un drive, perquè així tothom escriu, o sigui que entres a la nube de Google i pots trobar-ho tot allà.
2: Perquè vegis que no estem tan lluny dels professionals, eh?
0: Què comporteu la calor? A partir d'ara ja tot cap amunt,
2: no? Quan diuen que comença, no?
1: No sé,
0: i la calor també.
1: Pobret. No sé, és que el maig és mica raro, perquè dilluns plovia un muntó, ahir la temperatura, avui torna a fer calor, vull dir, és com que cada dia va canviant, però bueno. Què li passa?
0: No, que em fa fer gràcia a tu, pobret.
2: M'has fet gràcia a tu, eh?
0: Bueno, clar, no, per agafar aquest tall del gag i ficar-lo en bucle. Res, mira, començarem aviat, no?
2: Sí, home, ja feia temps, perquè jo, vosaltres sí que heu estat venint, però jo portava alguns...
0: No,
1: bueno, no.
2: Jo portava un parell, no?, que no venia.
1: Com
2: i,
1: si no, però
2: i s'ha fet llarg. Ah, vale, que no.
1: Perquè si la vida adulta...
0: Sí, la setmana passada no vam poder fer-ne.
2: Sí, entre la feina, no, les reunions d'última hora, les històries...
1: El teu jefe és d'aquí, o sigui...
2: Sí.
1: Pues me la putava que tinguis una reunió a les 7:30, perquè dius, mira, és que és time different, vull dir que estàs
0: escoltant. Que ens estàs escoltant.
2: No, ens escolta.
1: A mi m'és igual, és una putada. Jo això t'ho compro, o sigui, com el meu, mitjat del meu equip està als Estats Units, t'ho compro, però si ets aquí, si no tens vida, te'n compres una, a mi no me l'amarguis.
0: Fem la frase de començar. Vinga, va. Pues res, avui 5:47.
2: 47.
1: Avui dijous, el 21 de... Que no ho has fet bé, has dit avui...
0: Avui dijous, 21 de maig de 2026, comencem el 147è sense doblatge. A on? A Ràdio Caldes. Ah, que no hi ha link. Molt bé, el tuturutu, sí, el tuturutu.
1: Ara.

0: Vinga, va.
1: Ja, no, ja, ja tarda.
2: Ja que estàs cantant, segueixo el flicàs.
0: Ah, mira, si em toca a mi.
3: Sí,
0: oh, ara
3: ets el primer.
0: Ai, porto l'actualitat. Estem parlant d'actualitat. Portem avui una sèrie cadascú, em sembla? Alguna pel·lícula?
3: Sèries, pel·lis.
2: No,
3: sí, una pel·li, jo porto una pel·li.
0: Ah, Albert porta una pel·lícula.
3: Sí. Pues...
0: Pues no sé, aquesta està al cine.
3: Aquesta està en molts puestos,
0: eh? Ah, sí? Però
2: està al cine,
3: està al cine.
0: Està al cinema, sí. Bueno, ja arribarem, ja arribarem. Bé, res, jo passo a una sèrie de Netflix, més o menys, bueno, la tercera i mediament sembla que està, o ja no, o ha baixat molt. Es tracta de Man on Fire.
4: Regina's always telling me that I worry about you too much. Something's got a hold on me. Look, why don't you come back with me? We could use you on the team.
5: Yeah, I'm pretty much a solo act at this point.
4: Yeah, how's that working out for you?
0: Man on Fire, el fuego de la venganza.
3: Bueno. Vaya traducció.
0: Sí, no, però
2: recordes... Van passant els anys i segueixen fent traduccions més rares, eh?
3: Sí.
2: No,
0: però sí que aquesta és molt antiga.
3: Però
0: la traducció és dolenta. O sigui. Ah, però no et sona aquesta pel·lícula?
3: Em sona
0: el títol. De Denzel però... Washington, un segurat vingut a menys, que segresten a Mèxic la filla del que ha de protegir.
3: I és Denzel Washington? Aquesta és la típica de Liam Neeson?
2: No, sí, o de qualsevol.
0: Però és bona, és fosca, és una pel·lícula fosca. No sé quants anys fa, doncs ara han fet la sèrie.
3: Oh.
0: Han fet la sèrie a Netflix, copiant una mica l'estil. Vale. El que passa que canvia molt, vull dir, no segueix tant els estereotips, passa a Brasil. Jo ho resumiré ràpid. Vale. Si us agrada la típica d'aquestes sèries d'acció pur i dur, i com diu l'Albert, de vaig a deixar-me el cervell un moment a fora i vaig a tragar-me tot el que... Perquè per mi els dos primers episodis també comença una mica fort, però la sèrie va de caient, cada vegada és més surrealista i acaba d'una manera... Jo, bueno, ja faig espòlia total. No, tampoc
3: no
0: és molt important,
3: bueno,
0: eh? També és
3: avisa
0: molt,
3: que no
0: molt
3: vulgui
0: important,
3: que simplement, pague.
0: Simplement dic que passa en un hospital. La part de la trama final de l'últim episodi passa en un hospital. I ja està, no diré res més, ni què passa més, però ja arriba un punt que jo que treballo en un hospital dius, és que no em crec res, però si no s'aguanta per enlloc. Però bueno, al final són pel·lícules d'acció, t'has de creure que el bo sempre guanya i aquestes coses, i tiros i tiros.
3: Entretinguda, no?
0: Sí, sí, però els dos primers episodis t'enganxen, eh? I s'han gastat una mà de milions en l'episodi 2, que flipes, però bueno, hi ha una escena amb un avió, tipus Missió Impossible, i vinga... I després no...
3: De tant en tant ja va bé alguna sèrie de pel·lis així. Jo porto, després parlaré, una que ja no és posar el cervell fora, és triturar-ho i llançar-ho a les escombraries.
0: A mi em sap greu perquè que comencis, que t'enganxi, no sé, i després pum, pum, me la vaig acabar, però...
3: Ho fan volent, no? Els primers capítols així superxulos i després...
0: I són 7 episodis,
2: quan jo no sé què costa començar, però bueno, almenys acaba, però jo crec que és molt pitjor el que dius, quan t'enganxa llavors dius, és que tu acabes per, mira, per orgull, però és que tampoc no t'agrada.
0: El millor és una mica l'escenari que passa a Brasil, que es veu, hi ha una mica de faveles que crec que està prou aconseguit, prou, i després al principi, els dos primers episodis, després, i que són 7 episodis, no és que són gaires, però bé, i ja està, però ho deixaria aquí, no em vull explicar res.
3: La veiem?
0: Si
3: no tenim res més, no?
0: Sí, si no tingues i tens ganes de veure acció i acció i acció, mira això. Però si no et ve de gust una cosa així, et recomano que vegis una pel·lícula d'acció de 2 hores. Et recomano que vegis la pel·lícula. La de Denzel Washington, que aquella sí que era una bona pel·li. De venjança.
3: Perfecte.
0: Què passa, Helena? Aquestes cares... De tant en tant van bé aquest tipus de pel·lícula.
2: No, si jo no dic, vosaltres veieu aquest tipus de pel·lícula, jo veig una altra, però llavors a la que digui el que faré, tu contaràs, que ja m'he de dir, i és el mateix que el que has vist tu, però... No, això no és Wattpad.
0: Bueno, aviam, què ens portes avui, va? Fem digues
3: la intro, va.
2: Porto la sèrie de Netflix, la Heartbreak High, de la temporada 3. Heartbreak High!

0: What just happened?
1: All of you are nearly at the finish line.
0: It's go time.
1: Do not!
2: Herbert, hi. També em sembla que és... sí, és la tercera temporada, però crec que està basada en una sèrie australiana dels anys 90, crec, que passa un institut que es diu... Hartley High. És una sèrie... O sigui, el defineix per sèrie australiana, esbojarrada. Sempre els australians tenen com aquesta vibe de gent que està una mica pirada i estrambòtica, però a vegades són com super chill. Pues és aquesta sèrie. És una sèrie molt divertida. Crec que han fet tres temporades i les tres temporades han aconseguit aquest, o sigui, aquest desenvolupament dels personatges, però a la vegada que t'enganxi i segueix amb el mateix humor, perquè moltes vegades a segones temporades o terceres de seguida pues, marxen actors o el que sigui i llavors es fa avorridot, i en aquest cas no. I bàsicament va d'una colla d'una gent de l'institut, bueno, que tot, jo crec que tots els actors són més grans que jo, però bueno,
3: això és típic, això és
2: sí,
3: típic.
2: Sí. Però bueno, i estan ja a l'últim any a punt de graduar-se, i a part de graduar-se pues, van a una fira i passa alguna cosa, i a partir d'allà pues, es va desenvolupar l'acció, llavors qui pateix les conseqüències, com això afecta els personatges, i està molt bé perquè crec que és una sèrie que per fi parla de que, per molt que sigui jove, si tu fas una acció que no és correcta, que no és just, primer, que altres persones pateixin les conseqüències, parlem bastant del privilegi, de com tampoc, i com, pues, depèn de la teva situació econòmica, pues, t'esquitxa més de merda o menys, però crec que és interessant el concepte final de dir, per molt que siguis adolescent, t'ho vulguis passar bé, i hi ha marranades o hi ha tonteries que passen amb el grup d'amics, que si té una conseqüència l'altre patir. I llavors una mica això, és un d'actualitat, pues, òbviament pues, també parlen tema del sexe, també pues, parlen de temes antiracistes, i o sigui, és molt generació Z, vull dir, és jo crec que la versió de la sèrie era molt millennial, aquí és molt generació Z, i la veritat és divertida, és que tu passes bé, o sigui, a més, a vegades costa una mica entendre perquè és un accent australià potent, però jo la recomano perquè és això, o sigui, ja és la tercera temporada i última, és el típic que si llavors...
4: És l'última, ja han dit
2: sí, que és sí, l'última, perquè... que representava que era l'institut, i llavors clar, van poder allargar les altres temporades, però l'institut tampoc no dura eternament, i que aquesta gent ja, vull dir, que avui ja comença a tenir arrugues,
4: 40 anys aquí a l'institut,
2: que a vegades passat, i clar, que, bueno, això és l'eterna discussió, no? Hi ha certs temes que, òbviament, per exemple, una sèrie que he vist al campus, que potser l'heu seguit, que en parlaré als pròxims programes, també la gent deia, no, és que no tenen, són molt més grans que l'època universitària, però clar, és que si no, si tinguessin l'edat de l'època universitària, no podrien fer el que estan gravant. Llavors és com a la uni, t'ho compro perquè ja és més esbojarra, però a l'institut és que, bé, potser és que no, per exemple, és com Elite, potser és que no haurien d'estar fent un pilot de droga i alcohol, i llavors però bueno, deixant d'estar la diferència d'edat, crec que vull dir, mostra molt bé la generació Z, diferents identitats, diferents sexualitats, com diferents maneres de viure la vida, i sobretot això que si a la vida pues, fas alguna cosa malament pues, tens conseqüències, llavors no sé, que m'ha agradat molt, sembla que ara és el teu torn, Albert.
4: Molt bé, doncs mira, us presentaré una peli que m'ha encantat, o sigui, és brutal. I jo trobo que és perquè no tenia ni idea, no he vist trailers, no sabia de què anava, no sabia de quin estil era. L'únic que, o sigui, posava que era gènere mig de terror, comèdia negra, i dic, home, m'agradarà. Però m'ha sorprès moltíssim, i estem parlant de They Will Kill You.
5: The Virgil was built in 1923. Today, it's one of the most exclusive buildings in Manhattan.
6: Hi, I'm the new maid.
5: With such wealth comes the expectation of the highest quality of service.
4: Doncs clar, jo no us explicaré de què va, aleshores la sorpresa no la tindreu, com l'he tingut jo, però... Jo pensava que era una pel·li de por normal i corrent, perquè parlava de tipus de sectes satàniques, que tot passa amb un hotel i sacrificis humans i tal, i jo dic, ostres, té bona pinta, no? És d'aquestes que m'agraden. I comença, i és rotllo total Tarantino Kill Bill.
7: Sí?
4: És un Kill Bill barrejat amb terror, però super elevat, de gore i de lluites, unes coreografies que estan super, que feia moltíssim de temps que no veien les coreografies lluitant i de lluites i amb espases i amb armes. O sigui, si us agrada Kill Bill, o sigui, heu de veure aquesta pel·li, eh? O sigui, és una passada. Ja les primeres escenes és que no t'ho esperes. És una pel·li normal, al principi hi ha un problema amb dues germanes, aleshores es separen, una de les germanes vol anar a buscar l'altra, al final la troba en un hotel i es fa passar com que busca feina dins d'aquest hotel per poder trobar a la germana que treballa allà. Però és una cosa estranya. Un cop entres allà a treballar, tancant les portes i ja no s'obre més, i estàs allà dintre treballant amb la gent. S'entera que aquell hotel no és el que sembla, perquè ja tot això ho diu el trailer, no és spoiler. Ja està relacionat amb una secta satànica, amb sacrificis humans i tal, i aleshores venen a buscar-la amb ella, i és quan es lia que tu dius, no pot ser. O sigui, de veritat, si us agrada Kill Bill, que a tothom li agrada Kill Bill i Tarantino, t'ha d'agradar, no pot ser que
2: m'agrada ni Kill Bill ni Tarantino, en general em fa bastant nico.
4: Bueno, doncs us recomano moltíssim per les coreografies. Sí, ningú és perfecte, com deia la pel·lícula. Doncs ja us dic, molt, molt, molt recomanable, us ho passareu molt bé, no cal deixar el cervell a cap lloc, el guió està bé, els efectes estan bé, al final sí que se'n va una miqueta de mare, perquè és unes coses una mica raríssimes, però de veritat, si teniu l'oportunitat,
0: m'esperaré a que pugui veure a casa. Tinc tantes pel·lis pendents. Clar, és que a mi em costa ara anar al cinema.
4: Molt bé, doncs el teu torn.
0: Ja està?
4: Sí.
0: Fem una mica de canvi de recomanació, no?
2: Una mica de... Ui, el batiburrillo. Ai, que estic molt lluny.
4: Batiburrillo.
0: Doncs res, fem un tie break i escoltem, anem a la secció de recomanacions.

0: què passa amb aquesta cançó?
1: Que canyero, eh? Que canyero.
0: Sí. Bueno, ara està de moda aquesta cançó, eh? Elena, oi que sí?
2: Jo és que tot el tema de música, tot s'ha de dir que t'ho deixo tu, però que la cançó no és tan, tan, tan actualitat, eh? que algun cop l'he sentit.
0: Home, no, ja, és que portem no sé quantes programes ficant aquestes cançons perquè no em dóna temps a canviar-les.
2: No, aquesta no, que se n'estava al passat.
0: Sí.
2: Ups, sí. No, pues, no, però jo us ho dic, que una cosa que aprecio molt és que sempre ensenyes música nova.
1: Però és una versió, no, aquesta?
2: Sí, jo crec que sí. No? A mi a l'inici em recorda una música tecno dels 80-90, com s'han tras o
1: sí,
2: això.
1: Per això dic.
0: Bueno, no, és que jo, sabeu què? Estic fent, ja sabeu, les estrenes mentre vosaltres parleu perquè vaig una mica de cul. Val? Però si vols et canto la cançó de Fastuc.
1: Va, què ens expliques de les recomanacions?
0: Ah, sí, què tenim aquí? Ah, tenim tres coses. Quants minuts portem? Ja no sé quant ens queda.
2: Deu minuts.
0: Vale, va, pues va, anem sí. A lo que miro jo avui en dia, que es diu la pel·lícula estrenada a Netflix. Es diu Swap.
3: Yeah, we're gonna watch the trailer for my new movie Swap only on Netflix.
0: Això és el Michael B. Jordan fent publicitat, eh? De la pel·lícula. Ara surt el tràiler.
4: Hi, my name is Ali, and this is just a regular day for me. Saying that the creatures of this valley don't get along is a bit of an understatement.
5: Hey!
4: Big dumb sack of feathers, come and get me, huh?
5: Oh!
4: Come on!
5: Watch it!
0: Hem empanat aquí mirant el tràiler.
2: A més que m'encanta les pel·lis de dibuixos, em relaxen tant. Manga no, però el dibuix aquest tipus com de Disney, Dream, no sé. M'agrada, no sé, em recordo quan era petita i em relaxa.
0: Tot i ser Netflix, em va agradar molt. Sí, ho he de reconèixer, em va agradar molt la pel·lícula, per nens, eh? Però...
2: Aviam, tampoc t'esperis.
0: Aviam, vull dir, no, si esteu sols a casa, bueno, la podeu veure, eh? Però sabeu d'aquelles pel·lícules que, mira, anem a veure alguna cosa amb els nens i dius, uf, i per... Pues que últimament estan fent pel·lícules molt infantils i, pues aquesta,
2: sí, la Núria va parlar una que va dir que econòmicament se dorm al cine.
0: Tot i ser infantil té aquest punt de tendresa i d'interessant que enganxa. Bueno, la pel·lícula és un món d'animals però i, com ho diríem, inventats, com ho diria, fantasia, que no,
2: sí,
0: no
2: que
0: existeix.
2: Sí, que és una barreja d'animals.
0: Sí, s'assemblen molt als animals que
1: no són
0: nostres
1: reals,
0: però no són, no existeixen. I diguem que hi ha una història de pedo del passat que ha fet que els animals, que això s'explica a la pel·lícula, eh? Com que han de viure protegits i només amb els seus clans i sense confiar l'un a l'altre, i passa el protagonista, que és que bueno, sembla com un talp o molt bufó, li passa una cosa que pot dir, perquè la pel·lícula en castellà és Intercambiados, doncs que s'intercanvia per una altra espècie. I a partir d'aquí comença a conèixer altres i passen aventures i la història es desenvolupa i una mica semblant a Wild Robot, vale? Amb això de buscar el companyerisme, i em va acabar interessant. Hi ha un gir de guió inesperat, bastant inesperat, que no, que últimament normalment amb les pel·lícules de nens no. I em va enganxar, vaig veure la pel·lícula i em va agradar molt, vaig disfrutar molt veient-la. És per passar una bona, si teniu nens, ja ho diria, d'entre 5 fins a 12-13 anys.
1: I si no també, no?
0: I si no també, sí, jo el que vull dir que potser és un pèl infantil, un pèl només. I si no us agrada veure pel·lícules sols de nens, o sigui, si no t'agrada veure Buscando a Nemo, perquè sí, de Pixar, sol, per només la mires amb nens, no miris aquesta, mira Buscando a Nemo, que potser t'agradarà més perquè és més adulta. Però si t'agrada veure pel·lícules, a mi m'agrada veure Pixar amb nen o sense nen,
2: sí.
0: Disfruto
2: també,
0: veient,
2: sí.
0: Però hi ha gent que prefereix veure una altra pel·lícula més adult, doncs ja està, no? jo dic, però si us agrada, tipus un món Pixar, jo em va sorprendre perquè com que els divendres allò típic que fa sopar de cinema al nen i em costa escollir què mirem que ens agradi els tres, i últimament estic vaig veure què ha fet això i vaig acabar enganxant-me i agradant-me molt, satisfet, que últimament no quedo satisfet amb les pel·lícules infantils, vale? I ja està, jo per això la porto recomanacions per si no sabeu què veure amb nens. Ja està,
1: fantàstic.
0: i canviem, no sé si m'he allargat molt, però anem a una...
1: Anem.
0: Què és, Fèlix?
2: No, és una pel·lícula.
0: Una italiana, veig, eh?
2: Sí.
0: Va, aviam com la dius. Va.
2: No, anava a dir, perdoneu el meu italià, però non abbiamo bisogno di parole.
0: Molt bé.
1: Molt bé,
0: Elena.
2: Sí, clar, dues persones super italianes, gent.
0: Almenys m'ha semblat.
2: Sí, bueno.
0: Escoltem el tràiler?
2: Sì.
0: Vinga, va.
6: Eletta Musso. Canto.
7: Oh, yeah! Oh,
6: oh yeah!
7: Canto. Più forte!
6: E poi che fanno? Abbiamo una fattoria.
8: La famiglia Musso!
9: Piacere, dico, non mi sento.
2: Vale, aquesta pel·lícula és la versió italiana d'una pel·lícula que és anglès, no me'n recordo, americana, que bàsicament que és que d'una família de pares sords i germà sord, la germana...
0: la Coda, la que va guanyar l'Oscar.
2: Pot ser, no sé.
0: Va guanyar l'Oscar a millor pel·lícula. Que estava venia d'una pel·lícula francesa.
2: Bueno, pues jo crec que ara això ho fan una mateixa història, que cada país va agafar la seva història.
0: Per exemple, a Estats
2: Units, per exemple, la família era, per on vivien, eren peixaters,
0: sí.
2: I aquí en aquest cas pues, tenen burros. En una granja.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Saps? I... La història deu ser maca.
2: Perquè... No, la veritat és, bueno, és maca i bàsicament és això, és de dos pares sords i un germà sord, i llavors pues, la noia, la nena, que és la petita, és l'única oient de la família, i llavors, doncs, tots els tràmits familiars i tot, pues, bueno, una mica mostra el món que està fet per un tipus de persones i a la mínima que tens alguna discapacitat és que estàs fora del mapa, bastant heavy. Però igual que a mi la versió americana em va semblar com molt...
0: Ah, ja l'has vist, la versió americana.
2: Sí, sí, perquè...
0: Però va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula.
2: Sí, és més antiga.
0: És de les poques que ha passat a la història, però...
2: És més antiga, però aquesta no sé, m'agrada més. Potser també perquè el context Itàlia és més similar al d'aquí, llavors potser... Per això ressono més, tipus, no són tan èpics, és una cosa més normaleta, vull dir, me'n vaig a una universitat, però coses normals, no com allà de me'n vaig a Juilliard o a una universitat així super top, sinó una cosa més normal. I la veritat és que és molt maca, canta molt bé, o sigui, la relació que ella canta super bé, que té una, òbviament, el seu com love interest, que no em surt ara, com el seu interès amorós, doncs canta i això. I, però sobretot és maco el veure com es desenvolupa la relació familiar, ella voler cantar i voler seguir els seus somnis, però a la vegada com puc deixar, o sigui, no puc deixar enrere a la meva família perquè no hi ha manera que s'entenguin, perquè també viu un poble que el que ens passa a la majoria, no? Que com ens entenem parlant, pues, tampoc no fem l'esforç d'entendre diferents discapacitats o diferents maneres de comunicar-nos, i una mica pues, parlar d'aquesta situació, però és maca, o sigui, és una pel·lícula maca que també et fa pensar i sobretot et fa veure una altra realitat i, però no des d'aquest punt de victimisme, d'ai pobrets, que se'ls ha de cuidar, no, és com un... o sigui, com a éssers humans hauríem de ser una mica més empàtics i aprendre altres maneres de comunicar-nos, però ells tenen la seva vida, tenen la seva granja i tenen una vida la mar de feliços. Dit això, jo la recomano i passo la paraula a tu, Albert.
1: Doncs mira, anem amb una pel·li que es diu Trash.
10: Must be a big one.
11: National Hurricane Center has issued hurricane surge warnings for this area.
1: Va, Trash, que està a Netflix, que està tenint, està tenint molt d'èxit, tot i que és
0: mateix
1: terriblement horrible. O sigui,
2: jo vi el tràiler.
1: Que és la dels taurons.
2: Ah!
1: Vale?
2: Que surt allà... Jo només he dit el moment aquell.
0: Tothom, perquè en castellà té un nom bastant...
1: En castellà és embestida.
0: Ah, sí. Mira.
1: L'han dit en castellà.
2: Que és sí, que és aquella surparina.
1: Si us va agradar, per exemple, el Sharknado, aquella que és el tornado de taurons, que aquesta també la recomano, que és una passada. O els taurons...
2: És una pel·lícula que per a mi seria com...
1: O els taurons posseïts també pel dimoni, que han de fer l'exorcisme.
0: Ah, això no, que jo de dir, l'última era la de París, que no, que ara faran la 2. No, d'aquesta no la vaig arribar a veure, però saps quina et dic?
1: Sí,
0: la que arriben els taurons al Sena.
1: Doncs aquesta...
2: I qui menys dona si ningú es banya aquell riu perquè està tot contaminat.
1: Aquesta és el que dèiem.
0: Hi ha una pel·lícula d'això.
1: Que no cal...
2: Sí, però que no té sentit. Perquè aquí el mar encara es banya algú, però el Sena, si mira el que va passar amb les Olimpiades.
1: Cap d'aquestes té sentit. Aquesta ja no és per el que dèiem abans del cervell. No, això és per llançar-ho fora i fer altra cosa. Hi ha un tornado en un poble. Llavors hi ha una tempesta molt gran i hi ha una inundació, no? I està tot superinundat. Aleshores... hi ha tots els cotxes que volen sortir perquè va pujant l'aigua i hi ha un camió que porta com carn i no sé què, i s'estrella i cau, i llavors tota la sang i la carn que portava el camió està tot per l'aigua de tota la ciutat, no? De tot el poble, i clar,
0: sí,
1: arriba...
0: Només amb el camió hi ha un pla de sang tota, sí,
1: arriba
0: tota la ciutat.
1: Arriba la sang al mar, i clar, totes les taurons, no sé, que oloren sang, van cap a dintre.
2: Però si deixen sang morta, vull dir, sang morta.
1: I tot el poble sencer, doncs, s'omple per les cases, per tot arreu, però és super surrealista, eh? Perquè tens els tibis que són els no protagonistes que passen per allà i se'ls mengen a la primera, el que és protagonista para així, no? La boca...
2: Sí, que allò, sí, sí, que estan, tens la força, va molt, la punta.
1: Una noia que està embarassada, dona llum allà enmig dels taurons...
2: Sí, sí, jo he vist l'Instagram.
1: Una mà mentre li dona cops de puny a l'altre tauró, bueno...
0: Hòstia, en sèrie.
1: Si us ve de gust...
2: Jo això ho he vist.
1: Però rius, eh? O sigui, això està bé que rius. Doncs està genial. És una no recomanació que recomano,
0: vale,
1: veure-la.
0: Sí, això sí que és deixar el servei, no?
1: I està fent rècord a Netflix, eh? De dues coses contradictòries, perquè ho van dir, de moltíssimes visualitzacions, rècord de milions de visualitzacions i rècord de puntuació baixa de que és horrible.
2: Però potser allò que fa tan cringe que és com és impossible parar de veure-la. Sí. A vegades a mi em passa.
0: Pues res, no. anirem tancant la paradeta... I perquè ens queda poc temps i hem de fer les estrenes.
1: Doncs vinga.
0: Va, ja, comencem el compte enrere. Vinga, vamos. Uh-huh. What is my husband? Mare meva, és el meu anglès. The Burrows, començo. Vale, avui s'estrena The Burrows, Jubilación Rebelde, que està a Netflix, i és la producció de la nova producció dels germans Duffer, de Stranger Things. Vale? Algú de ciència-ficció... amb una residència d'ancians. Demà, dia 22, divendres, Rancho Dalton és el nou spin-off de la sèrie Yellowstone. Si us agrada Yellowstone, ja sabeu,
2: però
0: Sky Showtime.
2: No?
0: Però aquesta no. Aquesta que dic ara, és... sí, la de Yellowstone és el Kevin Costner. 25, dilluns, Rick i Morty, novena temporada, HBO.
2: Encara?
1: Carai, novena.
0: El dimecres 27 s'estrena, Albert, Spider-Noir. A Amazon Prime amb el sobre Spider-Man, però el món és amb Nicolas Cage. I, bueno, pels més interessats, si busquen una sèrie de comèdia, la cinquena temporada de Col·legi Abbott va guanyar alguns Emmys, que ho sapigueu, és un col·legi una mica marginal, que està bé. I aquí tot, no sé quant temps ens queda.
2: Res.
0: Ho deixarem aquí, tornem la setmana que ve, que serà el dia 28 de maig. Que vagi molt bé, que us heu passat bé.
1: Fantàstic.
0: Pues res, cuideu-vos molt i recordeu-ho, mireu tot sense...
1: Doblatge.
0: Vale.

aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions del camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps. Al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: perquè la música pot ser rebel, íntima i lliure. Perquè encara hi ha llocs on la cultura respira i no es conforma amb repetir-se. Al Gat Blanc obrim una finestra a la creació sonora contemporània dels Països Catalans.
1: Cada dijous, de 9 a 2 quarts de 10 del vespre, a Ràdio Caldes.
2: Plovia aquell dia perquè...
3: La ràdio que parla de tu.
4: Comença el dia amb les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món. Comença el dia des de Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat, des del 107.8. I els caps de setmana també ens posem al dia. Dissabte i diumenge, de 2 a 3 del migdia, el repàs informatiu al Next Cap de Setmana. La informació de tot el que passa al món sense sortir de Ràdio Caldes.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bona tarda i benvingudes al Safareig, el programa de debat i de tertúlia de Ràdio Caldes, la vostra cita de cada dijous a les 7 de la tarda. Al Safareig conversem, discutim, parlem de tot una mica. Són dues hores a la setmana per comentar tot el que passa a Caldes i més enllà. Tot el que ens pot afectar tant si passa aquí al costat com si ho fa lluny de casa. Sempre, però, des de la perspectiva local. Avui farem tertúlia amb en Jaume Pieres, gestor cultural, la Núria Vila, productora audiovisual, la Marta Bernils, educadora social, i l'Agustí Bosser, enginyer agrícola. Benvingudes i gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, hola, bona tarda.
0: Avui volem parlar d'un dels temes estrella d'aquesta tertúlia, la mobilitat, i en especial del servei de busos que hi ha a Caldes. Per això hem convidat a fer safareig amb nosaltres el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. Amb ell volem parlar de mobilitat des de tots els seus àmbits, que en són molts. Parlarem de les infraestructures més relacionades amb la mobilitat, de les obres que les afecten, les millores que caldrien, les rutes del servei d'autobús i tot el que sorgeixi relacionat amb aquestes qüestions. Senyor Muñoz, benvingut i gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies per l'invitació.
3: El Safareig, de 7 a 9 del vespre, a Ràdio Caldes.
0: Per començar, i fent honor al programa, i com ja és tradició, li demano que entri al Safareig amb una notícia, un fet, una xafarderia, una història, una anècdota que vulgui compartir amb nosaltres. El que li vingui al cap ara mateix. És un atracament, això.
2: Sí,
0: és un atracament tradicional de safareig.
2: És un atracament del safareig.
0: Una notícia, bueno, una cosa que li vingui al cap.
2: Esperem que l'any 2026 sigui pel transport públic de Caldes un bon any.
0: Sí? A veure, ara en parlarem de si això serà així o no. Comencem parlant dels Premis Cambra, que fa un parell de setmanes es va celebrar el Dia de la Cambra, durant el qual es van entregar els reconeixements Cambra 2026, i un d'ells va ser per distingir a Segalers pels seus 385 anys de trajectòria empresarial. Què representa aquesta menció per Segalers i per tota la gent que en forma part?
2: A veure, com a treballador que ja porto gairebé 20 anys a Segalers, significa un orgull per tota l'organització i per la família. És l'empresa que en la meva trajectòria vital i laboral és la que més he estat, i això significa alguna cosa. Jo me recordo que quan vaig entrar hi havia persones que entraven a treballar un cop amb el carnet que s'havia fet a la mili i es jubilaven a Segalers. Jo me recordo de veure fa 10 o 15 anys el senyor Segalers, el president de la companyia, venir a Granollers i conèixer cada persona veterana pel seu nom i preguntar per la família com anava i tot això. Això és un orgull. És un orgull rebre un reconeixement d'aquest tipus per mi i per la companyia.
0: Parlem de rutes. La mobilitat és un dels temes que més debat i crítiques genera darrerament al municipi i també a nivell de tot Catalunya. Quina valoració faria del servei que s'està prestant? Què funciona correctament i què creu que caldria millorar?
2: Les concessions que tenim ara mateix són de fa 25 anys i algunes és un servei molt madur que no ha tingut gaire modificacions. S'han fet petits ajustos, modificacions. Penseu que, per exemple, el 2015 tota l'abast de línies interurbanes de Catalunya es transportaven en línies interurbanes de tot arreu 50 milions de persones. El 2015, 10 anys més tard, el 2025, la Generalitat va tancar els números amb 90 milions de persones, pràcticament han doblat, i les previsions que té la Generalitat és que aquest any assolirem la fita de 100 milions de persones, 100 milions de persones transportades. Això jo no diria que sigui sostenible, però crea moltes tensions, i si acompanyem aquestes tensions amb la davallada del servei de Rodalies, ensuntir-nos com va ser tota la davallada de Rodalies a principis d'any ha sigut una fita molt, molt bèstia, molt bèstia.
0: Sí, després parlarem també perquè també afecta el funcionament d'autobusos en tot el que representa els problemes de Rodalies, però les dificultats amb què es troben en el dia a dia a l'hora de prestar el servei habitual de les línies interurbanes, per exemple en el cas de Caldes, quines dificultats destacaria o quins serien els reptes?
2: Sí, pensem en això que he dit de 50-100 milions de persones transportades que assolirem aviat, doncs és el mateix problema que passa a molts corredors de Caldes. Caldes té, quan una persona vol viatjar en transport públic, té quatre grans eixos, quatre grans corredors: anar cap al Moianès, especialment a Castellterçol i a Moià, anar cap a Granollers passant per Santa Eulàlia i per Lliçà d'Amunt, anant cap a Barcelona, o anant cap a Sabadell. Són línies, com t'he dit, envellides que necessiten una actualització, una racionalització i una actualització.
0: Sí, sí, aprofundirem. Ara fa uns dos mesos va passar pel programa la regidora de mobilitat de l'Ajuntament, Roser Xalabarder, que carregava directament contra el servei que presta actualment Segalers a Caldes.
1: Evidentment, amb un autobús no s'hi pot anar dempeus, i si l'autobús a més és un d'aquests de discrecional que són més elevats i estàs allà posada entre butaques, jo hi he anat, perquè quan vaig a Barcelona a vegades utilitzo l'autobús i és molt insegur.
0: I no, li anava a comentar també, si considera que Caldes està ben connectada amb els pobles,
1: no,
0: o calen noves rutes per
1: interconnexió. Ho he dit sempre, i ho porto dient des de que sóc mare de família, perquè és que no pots anar a estudiar a fora de Barcelona o fora de Caldes. O els nens que venen a l'Institut de Caldes, els diuen, ets tu que t'has d'adaptar a l'horari i no que l'institut s'adapti a l'horari de l'autobús. És que, bueno, les concessions, avui en dia que tenim intel·ligència artificial, l'hem d'utilitzar per això. I jo, que vaig estar uns anys treballant a Segalers, ho deia. Doncs agafem i que es posin d'acord els caps de diferents concessions, el de Sabadell i el de Granollers, i reduïm l'espera.
0: Per tant, Segalers està prestant un bon servei a Caldes, considera vostè?
1: No.
0: Ara mateix?
1: No.
0: Què li sembla el que diu la regidora? Ho comparteix?
2: En part. Però no és tan simple a la solució del problema. Penseu, per exemple, que la manca de recursos, o sigui, per exemple, la subvenció, la política de la Generalitat i de l'Estat central ha sigut subvencionar últimament el bitllet a partir de la pandèmia, altament subvencionat, i això és una manca d'ingressos per l'operador. Penseu, per exemple, que la gent que va a l'autònoma està pagant per viatge 25 cèntims a la T-Jove. La T-Jove ha passat de 6 zones a una, i d'abans si podien pagar 3, 4, 5 zones que per l'operador era una entrada de diners i per l'administració pública, a nosaltres ens queda 0,25 cèntims per viatge. Això és insostenible. O la T-16, els nanos que han d'estudiar no paguen, és gratuït. Això són diners de la Generalitat, els recursos no són prou... Parlo per la Generalitat i no soc de la Generalitat, soc de Segalers, però bueno. Els recursos són limitats i moltes vegades és una bossa de diners que es distribueixen entre els concessionaris. I clar, passar de 50 a 100 milions és que jo dic... Per exemple, a veure, us ho explico. No és tan fàcil que un ajuntament decideixi obrir, o un ajuntament o el Departament d'Ensenyament, una nova línia a un institut de la segona corona, als nanos li agrada aquesta línia i de sobte et trobes que el bus que va a aquest poble, per exemple des de la capital de comarca, que és Granollers, o des de Caldes, el bus va ple perquè l'institut ha decidit obrir una segona línia en NFP, una línia nova que afortunadament això els nanos té prou èxit. Nosaltres no tenim manera ràpidament d'aquesta demanda a satisfer-la.
0: Aquest és el tema, no? Perquè ara li anava a preguntar, per exemple, una de les coses que deia la regidora. És molt difícil posar més busos a les hores punta o posar-ne de més capacitat per evitar el que deia la regidora, que la gent viatgi dreta.
2: Totes les línies, excepte serveis, per exemple, com Barcelona, poblacions de més de 50.000 habitants que estan obligats per la LOT, la Ley Orgànica de Transport Terrestre per Carretera, que obliga a tenir un servei i, per tant, dotar la mateixa ciutat de servei, d'un servei de transport públic, la resta està sota autorització de la Generalitat. La Generalitat, cada cop que fem un canvi, hem d'emetre un informe tècnic. La Generalitat dicta una resolució i normalment es fa d'acord amb el territori, és a dir, la Generalitat no implanta una línia, una millora a la brava, sinó que sempre parla amb el territori, dota un pressupostàriament aquesta línia i aleshores, després de la resolució, nosaltres adaptem els nostres sistemes tecnològics per fer aquesta millora. Si no hi ha dotació pressupostària, el bus no es pot realitzar perquè anem a pèrdues.
0: Ja et deia abans, o sigui, fins i tot la qüestió econòmica, o sigui, sí. Encara paguem massa poc, no?
2: Jo considero que viatjar en autobús, igual que l'ensenyament, la sanitat, i és un dret fonamental del ciutadà. Jo me recordo que fa temps era el ciutadà pagava, el viatger que pujava al bus pagava aproximadament el 50% del viatge. Ara no, jo crec que no arriba ni a això. El que queda per cobrir la despesa l'ha de cobrir l'administració pública.
1: Però la cobreix?
2: Actualment sí. Mm-hmm. Però hem parlat d'augmentar, no?
1: Sí, clar. O busos més grans, no sé si o canvi de busos per posar-los més grans, sí. O més busos, sí. Clar, el que dèiem, no? Al final és això, la demanda. Sí. Al final tota l'estona estarem parlant del mateix, ja li avanço. De més busos per complir horaris, al final és això. Noves rutes, un altre tema. De què depèn la creació de noves rutes per part de Segalers, o ho decideix el govern? O sigui, com es decideix una nova creació?
2: Normalment, del territori, nosaltres sí que podem indicar a la Generalitat els certs problemes que hi ha actualment a les línies, però moltes vegades surten del mateix territori o de tècnics de la Generalitat que indiquen que allà hi ha una demanda insatisfeta. O sigui, per moltes bandes van, eh?
1: L'empresa pot pressionar per incentivar una creació d'una nova... Pressionar, vull dir, veure la necessitat i prendre la iniciativa en aquest sentit.
2: De fet, hi ha línies que ha sigut proposta de la mateixa empresa el fer la millora. Però normalment, jo el que dic és que quan es fa una millora, que és una proposta de millora, sempre és el territori està d'acord, la Generalitat que emet la resolució i l'operador està d'acord. O sigui, és com una aprovació a tres bandes. Si el territori no està d'acord, jo dubto que la Generalitat s'atreveixi a implementar una cosa que el territori no vol.
1: Bueno,
2: sempre pregunten, sempre. Jo crec, ja. Bueno, consulten, com vos digui.
1: Un cop es decideix, el procés és molt lent burocràticament, vull dir.
2: Mira, només em planteja una millora tècnica... formem part d'un ecosistema, per exemple, per informar l'usuari, tot això s'ha d'adaptar i és un mínim de 2 mesos. I dotar pressupostàriament una proposta de millora, clar, si la Generalitat no té partida pressupostària, que va contra una partida pressupostària, hem d'esperar.
1: Han parlat amb l'Ajuntament recentment sobre aquesta situació del servei? Els consten queixes d'aquest estil de les que parlàvem fins ara?
2: Sí, que ens consten. Mm-hmm. Mm-hmm. Sí. I, de fet, bueno, amb l'Ajuntament... normalment és dirigint-me a l'Ajuntament quan hi ha queixes d'aquest tipus a la Conselleria de Territori, a la Direcció General de Transport i Mobilitat. Si és un problema una miqueta més tècnic, els deriven a Serveis Territorials de Barcelona. Quan és un servei, com per exemple el Servei Municipal de Caldes, sí que, com que és un actor principal, l'Ajuntament, sí que parlen directament amb els seus tècnics.
1: Uh-huh. Ara mateix tenen sobre la taula alguna proposta de nova ruta? Per exemple, hi ha l'opció de connectar millor Caldes amb Mollet o amb Granollers als ser ciutats amb tren, per exemple? Això es podria fer? Millorar aquestes connexions?
2: A veure, en el segon pla, el pla de xoc de l'any 2025 fa una setmana que l'han gestit la Generalitat i l'han engestit amb l'AEDEU, que és anomenat Polinyà-Barcelona. Com funciona tot això? Moltes vegades depèn de la complexitat tècnicament de com implementar el disseny de la línia. Un segment a Barcelona o un Granollers cap a Sabadell i cap a Mataró o un Mollet Barcelona és molt fàcil. Un Caldes Barcelona té una dificultat tècnica que no va entrar, la Generalitat va proposar a operadors que indiquessin quins corredors s'havien de millorar i nosaltres vam proposar a la Generalitat l'ANU. El que passa és que l'ANU és un, com dic jo, un toro bravo, o sigui, és complexa, molt complexa.
1: Per què ho fa això? Per què Mollet Barcelona és molt fàcil?
2: Perquè Sentmenat Barcelona és molt fàcil, Sentmenat Polinyà, Santa Perpètua Barcelona i s'ha acabat. En canvi, aquí hi ha línia, l'ANU passa per Santa Perpètua en un costat, el polígon de Santa Perpètua, passa per Palau, i a la línia hi ha algunes ENOUs que arriben fins i tot a Santa Maria d'Olot, i clar, que quan tu fas una millora, malgrat que tu diguis és que aquí es queda gent, però tu, malgrat que vagin 4 persones de Santa Maria d'Olot, tu no el vols deixar sense servei. Tot això s'ha de mesurar bé i jo crec que la Generalitat ha ingestit el pla de xoc del 2025 amb aquesta EDEU, i ara jo crec que en aquests 4 eixos que et deia d'una persona que viatja des de Caldes a tot el territori, jo crec que l'ANU entrarà... Sí que puc avançar perquè ho va dir el secretari de Mobilitat, el Manel Nadal, uh-huh. L'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, que s'estaven mirant amb molt de carinyo el Caldes-Sabadell. Uh-huh. Però això va ser, clar, era una part interessada, que era l'alcaldessa de Sentmenat i l'alcalde de Polinyà, perquè era l'adeu. Com que ningú li va preguntar, jo no sé si el Manel Nadal té en consideració, però jo crec que en aquest pla de xoc és, per exemple, anar a hospitals, que la gent no vagi dreta i tot això, i l'any nou la línia de cap a l'hospital i la 260, que és que el tercer sol cal de Barcelona, s'han demanat que l'estudiem. Ara, sortirà o no sortirà?
0: Per tant,
2: penseu que nosaltres proposem, però que la Generalitat té els seus tècnics que fan ajustos. No és la paraula nostra, o sigui, la Generalitat s'ho estudia, depèn de la dotació pressupostària, i aplica, clar, són tècnics capaços.
0: Marta.
4: Tinc un dubte. Bona tarda. Quan dius que per millores deixaríem algú sense servei, no ho estic entenent. A quin tipus de millores es refereixes en quant a aquest tipus de rutes ara mateix que provoquessin que realment algun municipi es quedés sense el servei?
2: No, jo no dic... Jo el que dic és que la Generalitat no deixarà cap persona sense servei.
4: Clar, però per això mateix has dit és un gruix molt important, són molts municipis, si fem una millora en aquest espai podem provocar que potser hi hagi algun, no, com Santa Maria de Oló, per molt poc que...
2: No ho farà la Generalitat ni nosaltres.
4: Clar, però
2: ni
4: per això mateix, quines són les millores que podrien provocar que algun d'aquests es quedés sense?
2: No, per exemple, si a Santa Maria Oló anem un parell de coses al dia, això es manté, sempre es manté, a qualsevol línia, qualsevol línia, la Generalitat el servei no el disminueix.
4: Per això, si les millores que es demanen és augmentar les dotacions, augmentar la quantitat d'autobusos, mai deixarem a ningú sense dotació. Per tant, no entenc per què és tan dificultós millorar aquest recorregut, per exemple.
2: Bàsicament per la dotació pressupostària. El transport públic és absolutament deficitari. Ja he posat l'exemple de la T16, que el nano no paga.
4: Clar. Llavors la dotació pressupostària depèn de l'empresa, perquè no oblidem que és una empresa, i de la Generalitat. O sigui, depèn de les dues parts. Clar. Per tant, hi ha d'haver una intencionalitat per part de l'empresa i de la Generalitat.
2: Sí, i del territori.
4: Vale. No i del territori.
2: No t'oblidis del territori.
4: Llavors, el fet de les connexions, també pregunto perquè hi ha coses que no tinc clares i llavors llavors entenc que la millora de les dotacions com a tal, millores tan importants com arreglar finestres o arreglar els aires acondicionats a dins de les dotacions, a dins dels autobusos, que ara mateix hi ha molta queixa en quant no només que van explotats, sinó que molts d'ells tenen problemes en quant al propi vehicle. Això sí que és cosa de la pròpia empresa. Llavors aquí sí que és voluntat de l'empresa. Aquesta és la primera pregunta. La segona pregunta. Perdó, així tiro i ja... La segona pregunta. El fet de comunicar municipis petits entre ells, és que això avui precisament ho parlava, i hi ha municipis, com per exemple Caldes-Vigues, jo per poder anar a Vigues, jo treballo a Vigues, visc a Caldes, jo no puc anar amb autobús a Vigues. O sigui, m'és impossible perquè haig de fer un transbord, un camí que amb cotxe faig en menys de 15 minuts. Bueno, 17, per ser exactes. Llavors... com es valora el fet de fer aquests circuits? Es valora, o aquests recorreguts, es valora per la quantitat de gent que el podria utilitzar, per la quantitat de gent que el demana, per l'oferta i la demanda? Potser si hi ha més oferta hi haurà més demanda, o va al revés? Saps el que vull dir? A partir d'aquí ja me callo.
2: Intento entendre. A veure, la primera, el manteniment dels busos és cosa nostra. Què és el que passa? Que tenim uns plans de renovació de flota, perquè moltes vegades el que passa és que la flota està ja, malgrat que complim els requisits de la Generalitat amb antiguitat de flota, hi ha busos que estan envellits. I per què estan envellits? Perquè estem creixent tant. O sigui, les necessitats hem passat d'un país de 6 milions a 8 milions, de portar 50, pràcticament portar en aquest any 100 milions.
4: Però això refereixes a habitants o a persones realment que utilitzen, o et refereixes a viatges?
2: Són 100 milions de viatges.
4: Vale. Hem augmentat els viatges, no hem augmentat les persones que fan un...
2: Això, home, sí que
4: és trampa al solitari.
2: Si un autobús portava en hora punta, posem 50 persones i ara porten 100, en guanyant 50 persones.
4: Sí, bueno.
2: I més que ara la detecció que ha fet la Generalitat amb els preus de Barcelona, molta gent ve a viure a la segona corona, que la segona corona tenim problemes de manca de vivenda. Molta gent ve de Barcelona, hem crescut en la segona corona, i aquesta gent moltes vegades conserva la seva feina a Barcelona, amb un pol atractiu Barcelona. No totes les ciutats tenen és un concepte d'autocontenció. Autocontenció és la persona que viu i treballa amb el seu municipi. Moltes persones van a Barcelona a treballar.
4: Sí, sí.
2: O sigui, són viatges, no persones, viatges. I jo no puc determinar, amb la teva mobilitat segurament quan es desenvolupa més sí que sabrem quant viatges fa una persona, ara no ho podem saber.
5: I lligat a això, de fet, perdona, perquè està lligat a això que comentes, em dic Núria, que he arribat una mica tard.
2: Hola, Núria.
5: Abans t'he presentat.
1: Vale, gràcies. Clar, l'E9, jo que l'he utilitzat durant bastants anys, hi ha el que és el directe i el que, quan va passar a ser l'Express, vam passar a tenir més parades a Palau. Vull dir, va ser un concepte que els usuaris vam dir, ostres, ara és Express, però no és tan Express, vale? Per als que... la meva pregunta directa era, com es decideix que hi hagin més busos directes a Barcelona sense passar per Palau? Per què n'hi han en uns horaris i no en uns altres? Per què no n'hi han més que molts dels usuaris de Caldes ens agradaria? No? Com es prenen aquestes decisions?
2: Es fa un disseny i moltes vegades depèn de la dotació pressupostària i s'intenta racionalitzar el millor que puguem, o sigui, optimitzar els diners que hi ha en busos i expedicions. Una cosa és el servei que actualment us queixeu, i moltes vegades amb molta raó, i altra vegada és el que, per exemple, quin seria el meu disseny? Sí, efectivament, el meu disseny aniria a Caldes Barcelona directa i Palau directa a Barcelona. Però si fem així, diguem-ne, podria ser una quantitat de diners impressionant, que no ho sé, no he calculat. Si tenim plans d'aquest tipus, sempre estem desenvolupant línies per si la Generalitat o el territori diu, escolta, podeu fer, d'acord amb la Generalitat, un projecte? Ara estem fent aquest tipus d'exercici. Com es fa? Depèn. És que depèn. Per exemple, si hi ha 20 busos que passen per Palau Solità des de Caldes, no els treurem, és aquesta demanda que no deixarem a cap persona sense servei. Aleshores, augmentar de 20 a 40 es podria fer, sempre i quan hi hagi dotació pressupostària.
1: Jaume.
6: Sí que deixeu persones sense servei, això està clar. Si no, ens remetem a les xarxes socials, que en són moltes i l'ambient no és precisament positiu en xarxes socials, si és que hem de fer gaire cas a les xarxes socials. A veure, aquí hem pintat l'administració com si fos, diguem-ne, el monitor de totes aquestes polítiques transitàries, i no és així. És el propietari de les polítiques transitàries i a través de concessions, i tu ho has dit, més que caducades, fa 25 anys que s'havien d'haver renovat. Suposo que també hi ha moltes concessions que amb això del Covid doncs es van prorrogar automàticament, i ara el mes de maig s'han posat en moratòria fins a l'any 34. Això ho trobo pèssim per l'administració, perquè és l'administració la que us ha de fiscalitzar, cosa que no fa. Per altra banda, estem parlant de generalitats de la Generalitat, però és així. Si voleu atendre a la Generalitat com a client i fa propostes en el territori, també has parlat dels agents territorials. Els agents territorials principalment són les administracions locals, sí o no?
2: Afirmatiu. Val?
6: Per tant, us esteu enfrontant principalment a dues administracions com a clients, que són, teòricament. A partir d'aquí, si ho baixem en el terreny, i t'ho dic perquè per experiència a mi m'ha passat, aquestes moratòries que s'han fet ara per decret, el 526, aquesta moratòria fins a l'any 34 que s'ha fet, s'acusa o es defensa o s'argumenta en cas perquè vosaltres pugueu descarbonitzar les línies, en certa manera. Surt per allà algun redactat descarbonitzar.
1: Sí, per l'electrificació de la xarxa.
6: Exacte. Descarbonitzar el bus fantasma no serveix per res. I això passa. Hi ha el concepte de bus fantasma, perquè les aplicacions no compleixen. I em remeto, no al comentari de xarxes socials, sinó em remeto a les auditories que s'han fet en un pla laboral a tribunals de lo social, em remeto a aquestes dades, em remeto a estudis de l'AMTO, em remeto a estudis de l'Eix de Riera de Caldes, en quant a, per exemple, concepte bus fantasma, aquell que l'aplicació surt i al cap de mig minut desapareix. Això és. I això no està recollit en les concessions, ni molt menys. Per tant, no és una crítica tant a vosaltres, sí que és una crítica de cara a l'administració, perquè a part de concessionar, i crec que molt ben pagat, el que ha de fer és fiscalitzar, i no ho fa. Perquè empescar-se la moratòria fins a l'any 34, per l'anglès tenir els collons molt grossos. Per tant, jo entenc, puc arribar a entendre que en una setmana es cremin 12 nous, que això m'ha passat, cremat. On vam arribar al TIN? L'altre vam arribar, vam tenir més sort, vam arribar a Palau. Això ha passat. La resposta no és la correcta, perquè a Palau ens vam quedar tirats. Tirats vol dir esperant un altre que havia de passar 20 minuts abans, després, i que va ser un d'aquests bussos fantasmes. Vull dir, tot això no té res que veure amb les grans polítiques de concessions. Això ja ho entenc, però sí que ha d'estar recollit i sí que s'ha de complir. Podem estar parlant de que l'administració paga poc i a sobre malament, això ja ho puc arribar a entendre, però una concessió, home, per una empresa principalment és bo, és així de clar. Per tant, opa, complim, em sembla.
4: Marta, sí, en aquesta mateixa línia, una de les coses que jo em preguntava, així com a pregunta irònica, no? És l'usuari que agafa l'autobús, perquè escoll un autobús per l'hora d'arribada o l'hora de sortida? Per l'hora d'arribada, al destí, no? Si tots els autobusos acaben arribant tard, és responsabilitat de l'usuari acabar escollint un anterior quan l'horari d'arribada real hauria de ser el que marca l'autobús? Llavors, clar, una mica també de respecte cap a l'usuari, que està pagant el 50% del cost del viatge, no? Llavors, això jo crec que és una de les coses que més enfada, si a més a més d'això li sumes, no?, el fet de que la flota està molt envellida, vale? O la simpatia, que hi ha cosa de cadascun, no?, dels treballadors, però si realment els propis treballadors també estan una mica cremats, no?, en aquest sentit d'haver d'anar corrent, haver de tenir 50 persones més de les que toca, no?
1: O apagant focs literalment, no?
4: Apagant focs literalment,
6: sí.
4: Doncs clar, aquí tenim un batibull de gent bueno, és totalment una mala maror brutal en quant al que agafa l'autobús, no? En quant al client, aquí se li hauria de tenir una mica més de carinyo. Jo no seré qui defensi, ja ho sabeu i em coneixeu tot, les paraules de la regidora en si mateixa, però sí que en aquest cas estic una mica d'acord, llavors que no quede com no se ponga com a precedente, però realment sí que és veritat que
6: no, però amb això, perdó, però amb això jo trenco una llança a favor de la companyia, en certa manera. Vull dir, sí que aquests debats els hem d'elevar i els hem de tecnificar. No em serveix, o sigui, perdoneu, però jo l'expressió de la regidora la vaig trobar entre provinciana i de Facebook, així de clar.
4: Totalment, però si agafes...
6: En aquest sentit, sí que, opa, anem a apretar la companyia amb els recursos que tenim. Què ens passa? Sí, que s'ha cremat un bus? Sí, passa. Bueno, cremat va sortir fum, vale. Sí, passa. Això està passant.
5: Bueno, tenim la sort que cada dia surten a primera hora puntuals i en canvi la Renfe no arriben mai.
6: No, no surten
5: per tant,
6: puntuals.
5: Jo crec que hi ha hagut molta gent.
6: No surten puntuals.
5: A primera hora del matí sí.
6: No.
5: A 7 del matí. No.
6: A la primera hora.
5: Bueno, ara ja fa molt temps que no l'agafo, eh? Abans?
6: Són les 6:20, eh?
4: Ah, no? La meva cunyada ha d'entrar a treballar a les 8:30 i ella sempre té la mateixa...
5: Jo quan l'agafava a les 7 anava sempre.
1: El de les 6:20 no surt puntual i el de les 7 sí. Tenim aquí...
6: I entre les 6:20 i les 6:50 n'hi ha que és 6:45, que si podem ens l'estalviem.
1: És un bus fantasma,
4: sí.
1: És un bus fantasma.
4: Sí, sí,
1: l'Agustí volia apuntar alguna cosa?
7: Sí, no, escoltant d'on ve ell, la dificultat que expressa si s'ha de fer qualsevol canvi per millorar les línies, per donar més freqüència, i una miqueta lligat amb el que deies de l'electrificació de les línies i de les notícies d'actualitat, no?, del tren orbital, si ens costa tantíssim, o a l'administració li costa tantíssim, posar un autobús més de Caldes a Barcelona, quina confiança hem de tenir perquè la solució al transport públic entre els municipis sigui construir una nova infraestructura que
1: Estàs anant a un tema de la tertúlia.
7: Bueno, sí, sí, però clar, però és que si escoltant-lo amb ell...
6: No tan nova l'infraestructura de 100, més de 160 quilòmetres, només se'n faran nous 65.
1: Sí, hi ha trams que ja...
7: Sí, però aquests 65 quilòmetres s'hauran de fer, que poden trigar pues, potser els meus
1: anys,
7: nets...
1: 15 anys,
7: jo 15 anys, jo de petit vivia al barri de Sant Andreu i l'estació de la Sagrera encara està allà. Vull dir que ja ho veurem si seran 15 anys. Tenint potser aquest pressupost seria més interessant aplicar-lo per unes, no? Les carreteres ja hi són, no? Ja les tenim, potser millorar-les, els serveis d'autobús ja hi són, potser electrificar-los, millorar les freqüències, millorar, no ho sé, si que, no? Una mica la pregunta de clar. Seria possible tota aquesta... No? Perquè des del principi estem parlant que és un problema de pressupost, és un problema...
1: Totalment.
7: Si aquest pressupost, en lloc d'utilitzar-lo per construir, ja no sé, ja no parlo ja després mediambientalment, no? El quart cinturó no, però el tren sí, o sí. Que, si són vies no malmeten el medi ambient, si són carreteres sí, bueno, potser seria, no sé, quina és la teva opinió, no? Es podria, clar, al final venim aquí a xerrar,
1: Són moltes coses. Aquí. Jo volia aterrar una miqueta, que es diu ara, totes aquestes queixes, i el Jaume parlava de la xarxa social, li volia comentar, ara fa uns 3 mesos, al febrer, es va posar en marxa una petició col·lectiva a través de change.org, en què es reclamen millores en el servei que actualment presta Segalés als usuaris de Caldes. Un text que enumera alguns dels principals problemes o queixes dels usuaris, no sé si us coneixeu, els que som aquí a la taula.
6: Sí.
1: Una petició que fins ara han signat 733 persones. La primera de les queixes és l'incompliment reiterat d'horaris i l'absència de serveis programats, el que dèiem dels busos fantasma. Què diria en aquest sentit? Vostè què respon? Anem a una primera resposta a tot aquest llistat de greuges que es comentaven ara aquí. El tema de la puntualitat i els busos fantasma.
2: A veure, en qualitat, que ho mesurem, eh? Que ho mesurem. La qualitat del servei té dues branques. Una és la puntualitat, i tenim un sistema tecnològic i cada cop que arribem a una parada emet una senyal GPS i aleshores sabent l'endarreriment del bus.
1: Això era la següent pregunta. Si tenien algun registre de puntualitat.
2: Ho tenim registrat. Aleshores, què és el que passa? Que amb els temps ara, avui mateix que té la línia per arribar a Barcelona, és impossible. Perquè es trobem amb molts vehicles. De fet, l'empresa Segalés, el que ha demanat a la Generalitat, és un carril bus, no de la 159 de Caldes a Palau. Hem demanat un carril bus fins a Barcelona. Si quan entreu a Barcelona a la Meridiana o per la Gran Via, jo a la Gran Via quan vaig amb el cotxe particular trigo 15 minuts i un autobús en 2 minuts el tenim a la plaça de les Glòries. O sigui, jo no sé si el cert tal com has dit és la línia orbital, però sí una millora de la carretera, però no per millorar una carretera pel vehicle privat, sinó per l'autobús, un carril bus, un carril vau per autobusos. I també penseu que nosaltres com a operadors de servei lluitem amb, per exemple, què m'agrada a mi per millorar la velocitat comercial? Que l'autobús es pari a la calçada. O sigui, aquesta maniobra d'entrar a una andana i sortir per l'andana, que és una maniobra que triga segons, que no passa res per segons, però són segons en aquesta parada, són segons en la següent, són segons per la següent, no tenir prioritat semafòrica. Si això es millora, tal com has dit, nosaltres guanyem velocitat comercial i guanyarem puntualitat. Quan anem molt endarrerits, entra el segon factor de qualitat, que és la fiabilitat. O sigui, no que no posem l'autobús, sinó que l'autobús ha arribat tan tard a Barcelona que quan arriba un altre cop a Caldes, ja l'han regulat i no pot sortir a l'hora. Això és el que passa. No que s'estalvien un autobús, sinó que aquest autobús va endarrerit, que és un servei, no, una expedició no feta, que és diferent a dir Segalés està estalviant un autobús. No. I la raó és el que ha dit la teva companya. Els primers surten bé.
1: Quan no, la línia... Els primers ha dit que no,
2: Els primers.
1: El de les 6 ha dit que no i el de les 7.
6: A veure, un moment. Riera de Caldes, Ajuntaments de Riera de Caldes, tenen dades de sobrecàrrega del 115 i el 120% en aquest tram de les 6 fins a les 8. A veure, també els retrassos en parada, que ja ho entenc jo, que entren amb olles tard de més, home, pot endarrerir. Aquest sobreesforç també pot endarrerir, digo jo, pregunto. 122% d'aforament en el bus és greu. Algo falla. I això no ho dic jo, ho diuen al territori que dius tu, els ajuntaments Riera de Caldes. Algo falla. Per altra banda, el sistema electrònic de control, no sé si és l'ajuda a l'explotació.
2: Sí, ho sé.
6: El SARP. Home, a Fabra i Puig jo he vist passar E9s per fora. I si en tot cas es justifica que estem al 122%.
5: Perquè jo quan anava, quan tornava, i el clot s'omplia,
6: que passa que el SAT, com que, perdona, monitoritza l'ATM, li doneu l'okay. Aquest autobús ha entrat a moll. Uh-huh. I no ha entrat a moll. Vull dir, els sistemes tecnològics estan molt bé, però els sistemes tecnològics, ho sento, també es poden putejar. Però què passa? L'autobús que ens passa l'E9 per fora, carregadíssim, ho puc arribar a entendre, no hi cap ni una agulla.
2: El que ve de Sant Feliu.
6: Per exemple, no hi cap ni una agulla. Però no el xequegeu com a bo per l'ATM. No ha parat.
4: Això és trolejar, no?
6: Això sí que es passa. Això sí que passa. Vull dir, el sistema, segurament... A veure, l'aplicació, ja tenim una bona colleta, Fabri i Puig, i principalment l'aplicació ens en fotem, perquè no funciona. No funciona.
1: Era la següent pregunta, eh?
6: Mira, te l'has
1: fotut. L'aplicació i el web traslladen de forma eficient la informació actualitzada al servei, la respon el Jaume.
6: No.
4: Jo diria vegades, no. Deixa'm dir-li.
1: Sí, va.
2: El sistema és, jo diria, poc robust. Què vol dir això? Que al moment que falla alguna coseta no dona informació bona.
6: Vale.
2: Vale? Aleshores, quan jo dic un autobús arriba a Barcelona i torna a venir i ja va endarrerit, el conductor no posa l'hora i per això desapareix, perquè no pot posar l'hora, perquè no està l'hora. O sigui, ja el centre de control que tenim, el que li dius no surtis, espérate a la següent sortida. Per això no és que vagi malament l'app, sinó que quan espera una expedició ja no surt reflectida a l'aplicació.
6: Molt bé.
2: Que és diferent.
6: Doncs amb un to constructiu, com podem informar això als que ens estem 3/4 d'hora?
4: Clar, això és poc rigorós.
1: Perquè també hi ha queixes que els conductors no coneixen aquesta informació, o diuen que no la coneixen, no? Que els conductors no informen els usuaris.
6: No, en tot cas, després...
1: I aleshores els usuaris no poden reorganitzar-se la vida, perquè clar, si el conductor no et sap dir si vindrà el següent, si no vindrà, clar...
2: Jo sent optimista, si amb ajuda de la Generalitat i del territori van arreglar la Vall del Tenes fins a Barcelona, espero que la Riera de Caldes s'arregli aquest any.
1: Que dèiem de l'anècdota al principi, que el 2026...
2: Espero que el 2026 es solucioni.
6: Sí, però en tot cas tampoc se solucionaran 3,2 km del carril bus.
2: No, tu estàs parlant d'infraestructura. Racionalitzar la línia, posar més recursos i que la gent, en el pla de xoc del 2027, el que diu la Generalitat...
6: Sí, posar més recursos, sí, però compliu més també amb els controls, amb les revisions. No pot ser que en una setmana es cremin 12 nous. No pot ser.
2: Sortim fum.
6: Vale. Però no pot ser.
4: Sí, sí.
6: Per molt envellida
1: que sigui la flota. Perquè parlava de l'envelliment de la flota. Clar. Sí.
6: No pot ser que jo hagi de baixar aguantant les portes de darrere. I ho hem fet, la mar de gust. Perquè teniu una sort. A sobre teniu una sort. Puc ser molt crític. Que són els autobuseros. Són els autobuseros, són uns herois principalment.
5: I tots tenim grups de WhatsApp, jo tinc grup de WhatsApp de quan anàvem als segalers, grup segalers. Bueno, també hi era, sí, en aquell cas hi era. Sí, i grup i amics que fas i crees.
1: Ets dels segalers.
6: Sí, ens marqueu.
1: Criticarem molt,
4: però tot i que passes moltes hores, eh? Clar, sí, clar, és que aquesta és una altra, una cosa...
1: Home, ja m'ho parlava de la colleta de Fabra i Puig.
5: Clar, és el mateix, és una mica el mateix.
4: Realment agafar l'autobús t'ha de sortir a compte, d'alguna manera. O sigui, has de treure un rèdit, perquè realment anar en cotxe...
6: Mira, et socialitzes.
4: Clar, no, però realment...
2: Hi ha hagut parelles, i bodes, i tot això.
4: Totalment, sí, sí.
2: Però
4: realment, tu inverteixes molt de temps en el viatge en l'autobús.
2: És veritat.
4: Sí, com a usuari, acabes invertint temps de la teva vida, ja sigui per al temps de les esperes, ja sigui per al temps... Mira, avui una companya de feina, per exemple, em deia, no?, que ella anava a la universitat a Barcelona i em deia, és que jo cada vegada que baixava a Barcelona amb l'autobús, des de Vigues, diu, com només n'hi havia un cada hora, com em perdés un per res, diu, m'havia d'esperar una hora més, per tant, jo ja anava 2 hores de la meva vida invertides allà, perdudes, diu, i després l'hora fins a arribar a casa. Clar, o sigui, això també a l'usuari, això a l'empresa, això també ho tindria de tenir en compte. Més que res, perquè entre el temps invertit, la poca informació, el 120% d'aforament que deia el Pieres, no?
6: En punta,
4: sí, sí. I el poc rigorosa que és l'aplicació a l'hora de donar informació, oita, no sé, plantegem-nos-ho, no? Llavors, clar, és que quin rèdit llavors té, quina fiabilitat té la persona a l'hora, és que et surt més de compte amb un cotxe.
5: Bueno, i després el cap de setmana, no? Que és quan dius, podríem anar en família, per exemple, nosaltres, quatre, va, anem en bus. Doncs no.
4: És que perds el dia.
5: És que no. No, oh. Perquè vull anar a esbargir-me i el que aniré és a fer una excursió i no.
1: Estan agafant provisions.
5: No? Això és curiós. No? Perquè hauria de ser, no?, la mateixa facilitat que, no?, que tenim durant la setmana. Això jo crec que hauríem de defensar-ho, també, que els caps de setmana hi haguessin els mateixos horaris. Que entre setmana, que òbviament baixa la freqüència, etc. Però per demanar la carta als Reis l'hem de fer, no?
2: Sí. Jo també la demanaria, eh?
5: Sí, clar.
1: Però clar, nosaltres estem aquí per demanar-li a vostè.
2: Sí, ho entén. Ui. Però sembla que si fos jo l'administració, no sóc l'administració pública.
4: No,
2: eh?
4: Però ets l'empresa que ho has de sol·licitar. És aquí, sí, ho fem. Tirar pilotes fora és
2: fàcil.
4: Ho fem.
2: No, ho fem.
4: La meva pregunta és, torno a repetir el que fèiem, o sigui, la pregunta que he fet abans, que no ha sigut contestada.
2: Digues.
4: Què porta a demanar una línia o una altra, o una connexió entre municipis? L'oferta, la demanda, i llavors es genera l'oferta, o l'oferta genera demanda? Llavors, aquí heu fet un estudi, us heu plantejat, us ho esteu comportant, no sé, què porta a que vosaltres decidiu també què heu de defensar i què no? Teniu enquestes als possibles usuaris?
2: Bueno, les enquestes surt sempre que és molt car l'autobús, però bueno.
4: Però més enllà d'això...
2: No fem. Les enquestes de mobilitat són molt complexes i ho fa la Generalitat. Són absolutament complexes.
4: Ja, però vosaltres com a empresa no feu un estudi de l'impacte de la vostra...
2: El sistema concessional espanyol és el que és. Aleshores, nosaltres no podem sortir-nos d'aquestes concessions i sense sortir-nos perquè la Generalitat diu la creació d'una...
4: I llavors com feu autocrítica del vostre servei? Com sabeu? A base de xarxes socials?
2: No,
4: llavors, l'autocrítica és major.
2: Jo t'he donat dos paràmetres de qualitat, la fiabilitat i la puntualitat.
4: Vale, ni sou puntuals ni sou fiables perquè es cremen autobusos.
2: No som puntuals.
4: Tenim un problema.
2: No som puntuals a Caldes.
6: En base a què, aquestes dades? Això és el que t'està preguntant. D'on es treu aquesta conclusió?
2: Clar. La fiabilitat i la puntualitat. Això jo ho he explicat abans. Cada cop hi ha un sistema... Hi ha un sistema tecnològic en què cada parada té el seu horari.
4: Però s'ha demostrat que això es pot trolejar. Llavors no és fiable. Home, i tu mateix has dit que era poc rigorós.
2: M'estàs dient que sóc un lladre o alguna cosa?
4: No,
2: què vol dir que no t'entenc?
6: A veure, anem a pams. Acordem que l'APP no xuta. L'APP deu penjar d'algun puesto. Les dades deuen penjar d'algun puesto.
2: Sí, però ja he explicat per què falla l'app.
6: No, sí, ja ho sabem que falla l'app. I a sobre sabem per què, ja ens ho has explicat. Però aquestes dades s'aboquen en algun puesto, en alguna cosa més gran, servei de...
2: I quan la Generalitat proposa...
6: I l'ATM controla, entenc.
2: L'ATM no. L'ATM és la que porta la política tarifària. No té res a veure amb les línies.
6: Doncs la pregunta concreta, qui coi us controla aquestes dades?
2: La Conselleria de Territori.
6: Vale, molt bé. Doncs la Conselleria de Territori us ha dit...
2: De la Direcció General de Transports i Mobilitat.
6: Exacte. Molt bé. Doncs la Direcció General us ha dit que teniu un rànquing de fiabilitat equis. Entenc?
2: Sí.
6: Vale, doncs és la Direcció General... que us ho ha dit, vale? Ja tenim les fonts, vale, molt bé.
2: Continua. I aquestes dades, quan dic viatgers, sí, puntualitat, fiabilitat, no són nostres.
6: Vale,
2: són d'un sistema que ha dissenyat l'ATM, l'Autoritat de Transport Metropolità, inclús el SAE, Sistema d'Ajuda a l'Explotació, tot el tinglau aquest del sistema d'avaliació i venda que veu, una avaliadora, un pupitre i tal, que porta el conductor, això l'hem de comprar.
6: Vale.
2: Però és, diguem, el sistema és propietat de l'ATM, amb la Direcció General.
1: I quin rànquing de puntualitat hi ha ara mateix?
2: Ui, no, això no t'ho sabria dir, de memòria no t'ho sabria dir.
6: Mm-hmm. Però no, si t'hi fixes, a nivell d'usuari, no t'estem dient que no sigueu puntuals, no ho hem dit mai, que no sigueu puntuals, relativament puntuals. Totes les xarxes socials s'estan queixant d'això, de l'autobús fantasma, de que les portes cauen, ningú ha parlat a nivell de carrer de la no puntualitat. Senzillament, l'autobús que no existeix no pot ser puntual. No existeix. Vull dir, això tinguem-ho clar. Vull dir, és una variable bona per vosaltres? Sí. Que per l'usuari de carrer, francament, diu molt poc. Això també. ens queixem de les portes que no tanquen, no de la puntualitat, en aquest sentit. I això també, des de la direcció general fins a l'usuari, hi ha un tros molt llarg que hi sou vosaltres com a proveïdors, perquè sou proveïdors d'un servei públic, que jo el que em queixo una altra vegada és que la Generalitat o l'administració no us fiscalitza prou les concessions, perquè jo entenc les concessions com un regal a una empresa, i gens de clar, per unes contrapartides, evidentment. Per tant, les contrapartides han de ser correctes. I m'estàs dient, per les dades, per la poca fiscalització o poc control de la Generalitat, que principalment és l'administració que no us apreta prou, coi, així està clar. Així està clar. És inadmissible. O sigui, quan un autobús li surt fum o es crema, el part té on va parar.
2: És el cercle de l'empresa. Però això és notificat, qualsevol tipus de
6: això no és un accident en via pública.
2: Qualsevol tipus d'incidència d'aquest tipus es notifica a la Generalitat.
6: Ah, vale.
2: I qualsevol accident, per exemple, jo que sé, un autobús topa amb una moto, això es notifica a la Generalitat.
6: I la Generalitat com actua? Què fa? Perquè mira, l'última que sabem és que un autobús, pensava que era Glòries, va topar amb un altre autobús.
4: Un d'ells es va quedar sense retrovisor.
6: Exacte, per tant no pot
4: podia
6: circular.
4: Llavors va fer baixar tothom de l'autobús i aquella gent es va quedar allà aturada esperant a que algú els...
6: I direcció què fa? Té aquest parte, aquesta notificació, què fa? Pregunto.
2: Quina direcció? La meva?
6: General...
2: No, això, si és un retrovisor, no sé, no es notifica. Es notifiquen accidents i incidències del tipus com l'incendi aquest que dius.
1: No, però en aquest cas, el retrovisor sembla molt poc
2: no
1: cosa, però impedeix que la gent circuli.
2: No és concreta, no és concreta. Existeix la incidència com a dada, però no es diu, va passar, no. Sí que es dona detall quan és una cosa greu. Si no, ja t'ho diria jo.
6: A veure, un vehicle privat sense retrovisor no pot circular.
4: Clar, això va baixar.
2: Per això va baixar.
6: Per tant, hi ha una línia que no es fa el servei.
1: Exacte.
2: No és veritat. No fa servei aquest autobús fins que portem un altre.
6: Aquest autobús no fa servei, molt bé. Per tant, hi ha un retras.
2: Sí, clar.
1: Val. Clar, hi ha tots aquells usuaris que es queden al carrer.
2: Com?
4: Que hi ha una línia...
2: Clar, és que jo...
4: Horària, hi ha una línia horària que...
2: De portar un autobús, com ha passat amb les dites Glòries, portar un autobús nou de Caldes a Glòries, treu temps.
4: Clar, però la gent usuària que no té accés a aquesta informació i a més l'aplicació en si mateixa és poc rigorosa, perquè això... Clar, no surt una incidència com a tal, sinó de cop i volta que l'autobús desapareix. Llavors, és normal que hi hagi un enfa... Sí, fins i tot jo ho dic per la pròpia empresa. De
1: que
4: dir...
1: passin coses és normal, clar, però falta informació.
4: Exacte, és sí. Quan més falta transparent informació. És el que succeeix, perquè potser el que heu d'invertir és una persona en què es passi tota l'estona davant d'un ordinador fent avisos de...
1: Informant.
4: Informàtics, eh? O sigui, és que el dret a la informació
2: el tenim,
4: existeix.
2: El tenim.
4: Doncs potser necessitem que...
2: Passa que ja seria entrar en política d'empresa perquè fem algunes coses i altres no. Per exemple, el centre de control que tenim un centre de control a Granollers que porta, entre d'altres territoris, porta el Vallès Oriental. L'any passat només de trucades de conductors, més de 50.000 en un any. És molt difícil gestionar. Només de conductors. Imagineu-vos ara usuaris. Usuaris senzillament col·lapsen amb la centraleta i tenim seguiment de xarxes socials. El que passa és que entrar, això ja és política d'empresa, entrar a xarxes socials moltes vegades és molt...
4: No,
6: tampoc sí, tenim que entreu a respondre a xarxes socials.
4: No, sí, no
6: informar
4: ser...
6: no és tirar a xarxes socials.
2: Pues sí, el centre de control informa. Però no arribem a tot. Eh? Això sí que és cert. No arribem a tot.
1: Invertir en informar tranquil·litzaria com a mínim a moltes vegades, no? No et salvaria si aquell autobús és fantasma, no existeix, o la impuntualitat, o si hi ha hagut un problema amb un retrovisor i aquella gent queda al carrer, però com a mínim estàs informat, saps,
4: i ho motiva,
1: saps a què atenir-te.
4: Exacte, motiva que allò no estigui succeint. O sigui, tu entens que allò no. Llavors és empatitzar des de la pròpia persona, empatitzar amb l'empresa.
6: I els usuaris busquem solucions.
4: Exacte,
7: les incidències són inevitables. Vull dir,
4: clar,
7: que hi hagi avaries, que hi hagi, això és inevitable, però és veritat.
6: Sí, avaries, sí.
5: Quan estàs informat
6: per mancar de manteniment,
5: no? També,
1: exacte,
5: perquè t'estan informant.
1: Pots entendre-ho més. Una puntualització per acabar amb el tema de manteniment. També hi havia queixes respecte a la neteja en aquest manifest de Change.org que li comentava. Queixes sobre la neteja, els autobusos...
2: A quina hora?
1: Doncs no detallava, era com si fos una qüestió general, eh? No ho sé, vull dir, suposo que tenen constància d'aquest tipus de queixes.
2: Sí,
1: es demanava que hi hagués papereres de tots els autobusos.
2: El que sí que és cert és que el sistema de qualitat que tenim, no, o sigui, si surten 100 vehicles, tenim una empresa contractada a cada base que fa la neteja, però no revisem 100 autobusos. Mm-hmm. És una revisió que es diu per lots. Hi ha una mostra representativa i nosaltres revisem d'aquests 100, suposem que són 6. Aquests 6 donen la conformitat o no la conformitat com a qualsevol empresa, perquè no tenim prou recursos. No dediquem tant recursos per revisar 100 autobusos. O sigui que és possible que si d'aquests 6 hi ha una conformitat i per tant es parla amb el proveïdor, i si el setè, que és una mostra aleatòria, doncs no es revisa, pues, i surt.
1: Però a diari sí que es netegen tots els autobusos?
2: Revisen tots els vehicles que han fet servei, es netegen el dia.
4: Mm-hmm. Però durant el dia, no cada arribada.
2: Quan acaba servei i arriba a cotxera. Perquè normalment un autobús pot sortir a les 6 del matí, hi ha línies que comencen a les 4 del matí, i fins que no acaben,

0: no els, no, no els, no els aturen.
1: No els, a veure, aturen. Jo també t'asseguro que a les 6:20 s'han trobat autobusos bruts. És així de clar. I deuen ser dels primers.
2: Doncs aquest,
0: i això no, no seria possible. Això és una
1: aeroconformitat. I també els usuaris hem de començar a fer la diferència entre autobús vell i autobús brut. És diferent,
2: no, no res a veure.
1: És diferent. Perquè, escolta'm, jo vaig aguantar les portes de darrere que no tancaven perquè i estaven molt netes. Però no tancaven, tu. Bueno, això passa, vull dir, hem de fer les diferències. I la capacitat de resistència dels usuaris, a veure, perquè hi ha un paper, no vull treure ferro, però perquè hi ha un paper al terra, escolta'm, muntem uns drames a xarxes socials terribles.
3: Som catalans.
1: Prefereixo que funcioni el bus.
3: No,
1: anem a mínims.
3: No oblidem que som catalans.
1: Sí, sí, això també. No podem permetre cap paper terra. Exacte. Això està clar.
4: I que som els culpables d'embrutar els autobusos, que som nosaltres
1: mateixos. Sí, sí.
4: Amb el nostre incivisme, que deixem els
0: autobusos.
4: Per
0: cert, segons el reglament de viatgers, no està prohibit menjar a un autobús.
1: Ja.
0: El que està prohibit és embrutar-lo.
3: No donguis idees tampoc, ara. No donguis idees ara.
0: No, no, no, però jo dic el que hi ha, clar. És quan jo, per què li facis, per exemple, posar un nano jove que posa, normalment sembla que estigui al sofà de casa seva, que posa les peus a la... Hòstia, jo entenc, és un problema d'educació. El conductor està per la conducció, no per ser un policia.
1: No, però amb això no et preocupis, els usuaris si ens autorregulem.
4: Home, ens encanta fer de policia.
1: Sempre hi ha alguna iaia, nen, treu els peus d'aquí. Això pa. Això passa.
2: Una vegada un conductor es va parar,
1: sí.
2: va girar-se cap al final i va fer baixar a un usuari.
1: Sí,
2: eh?
1: Això passa.
2: Hi ha coses que es poden...
1: Sí, però normalment ens autorregulen.
2: Que tenen un límit. Clar, home. Sí, sí.
5: També li volia preguntar, tots els autobusos estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda? Disposen de rampa?
0: No tots.
5: O quin és el...
0: Hi ha el percentatge que sí. Sí. Però no tots.
5: I això amb la renovació de la flota.
0: Normalment quan es renova, la flota, quan es renova la flota, s'adapta al bus. De busos hi ha de tot tipus, eh? Sembla que no, però de busos hi ha molts models. És amb un PMR, amb una persona, amb una plaça per persona amb mobilitat reduïda. Cal una cadira de rodes o un scooter. El que passa és que no sempre l'scooter pot pujar, eh? O sigui, hi ha un decret llei del 2019 que el que indica que és el que ha d'autoritzar la pujada o no pujada és l'operador del servei, eh? Això passa també amb avions. Cada mode de transport té el seu reglament, el desenvolupament de la llei, i clar, nosaltres jo no estic a tot arreu. El que ha de mirar que sigui segur i que pugui pujar per la rampa és el conductor. O sigui, moltes vegades se monten pollos perquè el conductor li diu, mire, jo no puc ancorar-ho perquè per les rodes, per tal, vostè no pot pujar. La persona té dret, però clar, ha de viatjar segura.
5: De manera segura.
0: De manera segura, però normalment tenen un PMR. I estem derivant moltes vegades cap es diu autobusos de pis baix, que són autobusos amb plataforma única i que són baixets, perquè són més fàcils d'encotxar i la persona amb mobilitat reduïda, per exemple, un avi puja millor.
5: Reduïda, sí, però no amb cadira de rodes, ni clar.
0: No, però sí que hi ha una plaça, sí que hi ha una plaça. I aquesta persona, per exemple, hi ha algú que porta amb una mercaderia, no?, d'aquestes amb mesures reglamentàries i el deixa allà, aquesta persona té l'obligació de treure perquè la persona amb cadira de rodes té prioritat.
1: Una dada.
5: És que ens n'anem al butlletí, guarden la dada per després del butlletí. Vale. Ja li he comentat abans al senyor Muñoz que era molt possible que això també és tradició als safrets, anem al butlletí i després acabem l'entrevista perquè encara ens queden preguntes. Al Jaume li queda una dada.
4: Sí, jo també en tinc una altra.
5: Doncs després del butlletí.

0: Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric de

El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions del camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps, al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Seguim fent safareig amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bosser, i tenint aquí una conversa relaxada, o a vegades no tant, amb el cap d'àrea del Vallès Oriental de Segalers, el senyor Josep Muñoz. En Jaume tenia una dada per comentar abans del butlletí.
1: Sí, perquè estàvem parlant de les accessibilitats, de les plataformes. Bé, hi ha estudis, hi ha auditories oficials de l'AMTO que diuen que un de cada tres autobusos, el 35%, la plataforma no funciona. Això no ho diu ni Segalers, ni la Generalitat, ni de... ho diu l'AMTO, que és un organisme compartit entre vosaltres i alguna administració.
2: No, nosaltres no tenim res a veure.
1: No teniu res a veure amb l'AMTO.
2: Això és una associació de corporacions locals, va, també consells comarcals, és administració pública, però bàsicament són corporacions locals i consells comarcals, els operadors privats, doncs aquest, no tenen res a veure.
1: Doncs aquestes administracions et diuen que el 35% de les plataformes no funcionen.
2: Bueno...
1: És aquest manteniment que parlàvem ara abans. Va. No ho sé.
0: S'ha de treballar.
2: S'ha de treballar. Jo us explico el meu emprenyament amb Europa. No en Europa, en el cas. En el cas, si viatges per Alemanya, això no passa. A Alemanya no passa. Per què? Perquè a Alemanya... totes les rampes, hem parlat abans de busos de pis baix, o sigui, pis baix permet que la plataforma estigui al costat de la vorera. A Alemanya totes les rampes són manuals i la gent és molt educada i el que fa és quan ve una persona amb una discapacitat, els mateixos, el conductor, obren i ajuden. Aquí a Espanya tenim una normativa diferent. Què fa? Que totes les rampes han de ser pneumàtiques. La manual, nosaltres quan comprem un autobús, si hi ha espai, la comprem amb rampa manual addicional. Però l'obligatòria per la llei espanyola és la hidràulica. Ara penseu, un pis baix, que està per sota del terra de l'autobús. Pistons, no? Pistons. Piston, i què hi ha? Terra, pols i cops, amb les plataformes elevades. I clar, nosaltres... revisem els autobusos moltes vegades, la immensa majoria de les rampes les revisem abans de sortir. I què passa? Que el primer cop, amb la primera plataforma elevada, un pis baix, se la carrega, la tritura. El piston se'n va a fer punyetes. I el problema que tenim és un problema que, com que estem obligats, la posem, però això significa que la,

0: que la rampa es farà malbé al primer cop. I no hi ha manera de solucionar. Tècnicament, no hem trobat la manera de solucionar. A rampes que funcionen, eh? Surt de cotxera, amb un cotxe en perfecte estat, a vegades la per la porta no, però surt en perfecte estat. I el primer cop, a la primera plataforma elevada, i ja sabeu que són sistemes de reducció, de seguretat, que molts ajuntaments suposen a tot arreu, el primer cop la rampa se'n va fer punyeta.
1: Llavors entenc, pregunto, per desconeixença, que potser si es modifiquessin les estacions d'autobusos i s'adaptés en cada una de les zones de... No, que tu puguis accedir als andens, que no sé com es diu
2: andana.
1: Gràcies, perdó, no em sortia. Hi hagués d'alguna forma una accessibilitat específica per a les persones amb mobilitat reduïda, això faria que no tinguéssim aquest problema que les rampes xoquessin,
3: que la rampa estigués a l'andana en lloc de l'autobús.
1: Exacte, i així saps que potser estem invertint molt en el cost d'un autobús i potser el que s'hauria d'invertir és en la modificació de la pròpia andana.
0: Això és titànic el que estàs demanant, perquè nosaltres gestionem al Vallès Oriental dues estacions, la de Granollers i la de Caldes, però tenim a tot el grup Sagalés 2.500 parades.
1: Sí, però no aquí Caldes s'està fent una modificació de l'estació principal.
0: Sí. No, no.
1: Això s'ha contemplat? Sí,
2: sí. Era el següent tema, sí. Obres d'estació. és que sembla que hagueu...
1: Estem una visionària. Sí. No, però realment és això. O sigui, sí. Això es contempla, això s'ha contemplat, que potser en l'andana caldria fer aquestes adaptacions o ni es planteja perquè és més fàcil que l'autobús i llavors ens trobem que l'autobús en si mateix ja no és accessible. Saps? És que no sé, és que a vegades ens quedem molt aturats en de qui és la responsabilitat i entre tu i jo, la casa sin barrer, que diuen els castellans, no?
4: Sí, però a veure, tampoc som enginyers ni ho hem de pretendre ser.
1: No,
4: senzillament,
1: no.
4: Les rampes de la normativa la podem discutir principalment els autobusos alemanys, com tots els alemanys, que funcionen tot de collons, menys les noves lleis d'hores laborals que volen implantar. Però bueno, és un altre debat. No sé, però no pot ser que no funcionin. És així de clar.
2: Haurien d'anar a les rampes manuals, que diu que no s'espatllen, no? Bueno, imagino que no s'espatllen.
0: De fet, nosaltres som pioners a Espanya de comprar autobusos en rampes manuals i la pneumàtica. La rampa manual no s'espatlla.
4: Doncs aquest ràtio se'n deu baixar.
2: Més rampes manuals.
3: Sí, però no, si la normativa no permet, és que a vegades també som...
2: No, clar, és el que deia. La pneumàtica és obligatòria.
0: Sí.
2: Per tant, hi ha de ser, però que també hi hagi la manual, que no, com a mínim que això és un
1: sobrecost.
0: Jo sempre dic que és un problema d'enginyers, perquè hi ha vegades que compres un model perquè és el que s'escau per la capacitat, per la maniobra, clar, o sigui, dissenyar una línia, un recorregut d'una línia és molt fàcil, l'autobús passa o no passa. O sigui, tu dius, a veure, què necessito per fer aquesta línia? Un autobús de 12 metres. L'autobús de 12 metres no passa. He de comprar un autobús de 10 metres per assignar-lo a aquesta línia.
4: Sí, sí, però escolta'm, sí que és normativa de rang fins i tot europeu o rang espanyol i poc català, vale, molt bé. Però escolta, vosaltres, com a empresa, concessionari, actueu sota forma de monopoli de Catalunya. Això és un fet.
0: A Catalunya no.
4: Sí, sí. Amb participacions a altres empreses en capital, sí. Vale, dit això, escolta'm, podeu influir en les normatives d'alguna manera? Podeu modificar quina... Podeu proposar, per dir-ho d'alguna manera fina, a la Generalitat, quin tipus de rampa és la més adequada?
0: Això és un rang de llei, em sembla que el reglament ve de Madrid, eh? No...
4: Heu provocat una pròrroga de 6 anys més.
0: Les concessions a la
4: de les concessions.
0: Arreglar
4: el tema de rampetes, home, ha de ser la xocolata al lloro, això. En certa manera.
0: T'explico, a nivell, jo ja he explicat abans, poblacions de més de 50.000 habitants a l'àmbit estatal estan obligats a tenir un servei de transport públic. Quan una línia és dins d'una autonomia, és l'autonomia, en aquest cas la Generalitat de Catalunya és la que emana la concessió i l'autorització, i quan és una línia que va, per exemple, de Barcelona a Madrid, és Ministeri de Fomento i no hi ha una altra,
4: Vale. Però teniu prou incidència, per no dir, vale, no tornaré a dir monopoli, teniu prou incidència com per aquestes petites coses, escolta'm, quadra a l'administració, perquè és de lògica, perquè ho parlen els enginyers, no ho parlarà el CEO, perquè és de lògica. Jo entenc que manual va molt més bé, és molt més pràctic,
0: no s'espatlla,
4: dos i dos fan quatre. Opa, teniu capacitat i eines per convèncer la Generalitat i que cregueu convenient.
2: Agustí,
4: així.
3: Jo tinc una pregunta que ens hem centrat tot

0: gener. Però vosaltres com a empresa que utilitzeu o que gestioneu aquesta estació d'autobusos, heu tingut veu i vot a l'hora de decidir quines són les millores necessàries en aquesta estació? En aquesta
1: us han consultat,
0: sí. Us han fet cas?
1: A la majoria sí.
0: I les altres les han decidit per a...
1: No, bueno, a veure, demanar-li jo a la Generalitat li puc demanar un carregador, me'l posen o me'l posen. En aquest cas, la intenció és dotar totes les estacions, o sigui, no té sentit que em demanen electrificar la flota, comprar molta flota, eco, l'etiqueta, parlo de que sí, sigui sí. Eco, zero emissions o elèctrica, que també seria zero emissions, etiqueta zero, i que no electrifiquin les estacions. O sigui, doncs, és una actuació coral.
0: Seguint en aquesta línia de la càrrega d'oportunitat de la qual parlaves, es tindrà previst en el càlcul de la ruta?
1: Sí.
0: Llavors modificarem les rutes i el temps d'aquestes rutes calculant aquestes càrregues d'oportunitat?
1: A veure, normalment una càrrega d'oportunitat vol dir que has de tenir, per exemple, quan es va dissenyar la primera ruta línia interurbana completament elèctrica, va ser la 330, que és la Granollers-Mollet. Quan nosaltres vam fer el càlcul, per nosaltres era una tecnologia nova, fa d'aquesta línia, jo crec que recordar que 3 o 4 anys, es fa el servei amb 3 autobusos, es va millorar la freqüència, es va millorar el cap de setmana, o sigui, es va millorar tota l'oferta, es va multiplicar per una vegada i mitja el número d'expedicions, es va dotar moltes expedicions al cap de setmana i es va, jo diria que molt més que dignificar. Quan es va calcular, es va tenir en compte un quart autobús de gasoil. Perquè no sabien, senzillament perquè és una tecnologia tan nova que nosaltres anem, no a cega, sinó que hem de provar. I a la Generalitat se li va dir, escolta, nosaltres hem calculat que sí que aguantarà. Però clar, sí que aguantarà en certes condicions ambientals.
0: Estem parlant d'un tram que són 20 minuts de distància. O sigui,
1: no, però això ho suporta un autobús.
0: No, per això, però estem parlant ara de que si ho fem des de la ruta Caldes-Barcelona, no són 20 minuts. I els viatges en si mateix no té
1: res a veure la càrrega amb els quilòmetres que pot fer l'autobús, eh?
0: Sí, sí,
1: si
0: no,
1: tu m'estàs dient que si
0: ho
1: jo...
0: dic per el temps de càrrega,
1: sí.
0: Suposa més temps demora entre...
1: No t'esperaràs per fer una càrrega.
0: Vale, això era el que em referia. Sí, ni implicarà en l'autobús següent.
1: Clar, quan jo t'estic dient que a la 330, la Granollers-Mollet, es va posar un quart bus de gasoil, era un Euro 6 en aquell moment de tecnologia banal, perquè el motor de gasoil no té cap secret. La idea era que si el bus elèctric no aguantava, aquest sortia de servei per carregar-lo i es posava a disposició de la línia un autobús de gasoil. No vol dir que ni eliminéssim servei, no vol dir que s'aturés 20 minuts l'autobús i l'usuari estigués a l'andana esperant, sinó que substituïen un bus i un altre. I va ser, com que era la primera línia a Catalunya que s'electrificava completament en línia interurbana, era un apartat de seguretat perquè tant la Generalitat com nosaltres volien assegurar-nos de que no fos un nyap la línia. Uh-huh. Per això es fan fent molt càlculs, va venir el que va vendre a qui li van comprar en un concurs públic a l'autobús i van venir enginyers d'aquesta empresa i els nostres enginyers i van mirar amb molta cura que l'autobús aguantés. Uh-huh. Bàsicament un autobús elèctric el que té és que s'ha d'aturar, o sigui, quan frena recupera energia, sí, ara quan consumeix moltíssim quan va per autopista. Tot això són càlculs que has de fer i a partir de que càlculs compres un autobús amb més bateries o menys bateries. Més bateries, més car.
2: Això l'he anat a preguntar, perquè estem parlant d'autobusos 100% elèctrics, perquè també hi ha l'opció de l'híbrid endollable, que jo no tinc... Vull dir que saps
1: sí,
2: en aquest
1: allargament de les concessions, que no són gratuïtes, o sigui, la Generalitat no... Nosaltres, de moment, no s'han allargat cap concessió. O sigui, nosaltres hem de presentar un projecte econòmic de renovació de flota.
2: Però sí que s'han prorrogat les concessions a canvi d'aquesta electrificació, no?
1: A canvi, nosaltres hem de presentar un projecte
2: sí,
1: amb
2: sí.
1: Una auditora externa a la Generalitat que s'haurà de validar.
2: Però això s'ha fet, aquesta pròrroga sí que s'ha fet.
1: Es va aprovar
2: el decret fa unes
1: setmanes.
2: Però
1: si per exemple, tu, sí. Senyor Sagalés, digués no es presentem el 2008 que aguanta totes les concessions.
2: El 2028.
1: El 2028, o sigui, mm-hmm. Nosaltres hem de presentar un projecte a la Generalitat de descarbonització. I efectivament es descarbonitza en tecnologia vehicles híbrids, que són Euro 7, o sigui, el motor de combustió interna és Euro 7, amb una hibridació, o elèctrics, o en algun operador que suposo que presentarà gas natural. Tornem

0: Van una mica a l'estació el que dèiem, els terminis, està el cas de
1: la, l'última notícia que tinc de la Generalitat, l'enginyer que està encarregat del seguiment de les obres, que intentaran, és una resposta a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament ha aixecat aquesta pregunta, és que intentaran acabar en temps que és el mes de juny.
2: Sí, però no s'ha respost. Aquí hi ha hagut una consulta. Hi haurà antiqueteres?
0: Sí, anava a dir això. O sigui, jo anava a apuntar això, tres coses molt això, concretes a l'estació.
2: Els lavabos que gestioneu també a Segalers seran públics?
1: Seran nous.
2: I estaran oberts a les 7 del matí? Sí. Perquè no hi són,
1: mai. Espero que a les 7 del matí estiguin oberts.
0: Clar,
1: i si no, tema i si no reclameu que farem...
2: Sí, no només reclamem, sinó que les senyores que han tingut algun apuro els he fet entrar per dintre l'oficina. No hi ha cap problema. Però, home, els lavabos han de ser d'ús públic.
1: Clar. Sí, són d'ús públic,
2: A les 7 del matí no.
1: Bueno,
0: clar, a totes hores. Hi havia el tema de les màquines d'autovenda, ampliar l'horari de
1: l'atenció
0: pública.
1: Us explico com funciona la T-Mobilitat. La T-Mobilitat, cada mòbil és un punt de venda.
0: Clar, però després aquí podríem parlar també de la bretxa digital.
3: Exacte.
0: De la gent gran... I de...
1: Pues, aleshores, jo entenc que una persona...
0: Una guixeta, ampliar l'horari d'aquella guixeta, una màquina... Que
2: els altres punts de venda els anireu traient.
1: Quins punts de venda?
2: De targetes ATM els anirem traient, perquè tothom el pot comprar pel mòbil.
1: Jo no puc obligar un estanquer que tingui una màquina de l'ATM.
0: Clar, però no tothom ho compra pel mòbil, és que és això.
2: No,
0: home,
2: o sigui, però acaba de dir, tenim mòbil tots.
0: Que mira, una màquina d'autovenda encara hi arriba, però amb l'aplicació i el mòbil no.
1: La guixeta de l'estació de Caldes no es tancarà. I jo el que sí que sé és que jo no puc...
0: Ampliar l'horari també, fins i tot...
1: Ampliar l'horari, ho mirarem, però és cert que quan tu vols carregar una T-Mobilitat, ho pots fer mitjançant el mòbil.
0: Clar, però és el que dèiem de la bretxa digital. Una altra sol·licitud és poder pagar els bitllets amb targeta a l'autobús.
1: Això entra dins del programa de la T-Mobilitat i no s'ha desenvolupat per programari. Aleshores, que hem fet una actuació que encara no ha arribat a Caldes, però a Granollers, per exemple, sí, i a Mataró també, que és dotar a cada autobús d'un terminal punt de venda, o sigui, d'un datàfono.
0: Sí.
1: Datàfono. Però això és una actuació, això és una actuació de Segalers, per què? Perquè el programari de la T-Mobilitat, encara el pupitre aquest que he dit, encara no està desenvolupat el programari, no funciona. Està, com diria, hardware funcionaria, però el software no està programat encara per fer-lo. I aleshores, com que no sabem el que trigaran, de Segalers ha decidit desplegar el terminal punt un datàfono per cada conductor. Vale, això passa a Granollers, el que passa és que és un desenvolupament lent.
0: A poc a poc. Parlem del bus urbà que apuntava l'Agustí. A banda de la puntualitat en general que s'havia comentat, hi ha dos temes. Ajustar horaris a determinats usos, com per exemple els horaris dels instituts, perquè els joves que ja podrien tenir una certa autonomia, ajustar perquè puguin utilitzar-lo. Connectar barris. Aquesta setmana hi havia es queixaven les associacions de veïns de Can Maspons, Can Regasol i Lletoners que no tenen connexió amb Caldes, com tampoc la tenen al barri del Farell. De què depèn que es presti aquest servei? Tenen previst alguna reunió amb l'Ajuntament en aquest sentit?
1: El conveni del servei aquest està signat amb l'Ajuntament de Caldes, la Generalitat, que autoritza el servei, i l'operador, que som nosaltres, l'empresa Segalers. Estem mantenint l'última adaptació, o sigui, es va fer una amb el que feien realment, es va pactar amb l'Ajuntament entre maig i juliol, i es va implementar al mes de setembre. Estem parlant amb l'Ajuntament d'aquests problemes que deies, però a mi, com a dissenyador de línies, quan la meva companya, tinc una companya que és la directora adjunta de Caldes, és molt difícil interpretar, o sigui, amb les obres de la 159, que està pensat que actualment un autobús triga entre 9 i 10 minuts d'arribada a Caldes a Palau, ho farem, segons els càlculs de la Generalitat, els enginyers de la Generalitat, en 4 minuts. Però clar, per anar a Can Valls, que sempre l'autobús va a Can Valls, ara estem patint moltíssim, o sigui, ara som més sí que és cert que és una línia absolutament madura i que necessita una actualització, una proposta de millora, però dir-li a l'Ajuntament que es tiri cap endavant amb unes obres a la C-59, hòstia, a mi em costa dir-li. Sí que és cert que estem parlant i l'Ajuntament fa un seguiment, sí que es fiscalitza els al Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Caldes i estem parlant sovint amb ells. I l'Ajuntament sí que entén que necessita una millora. I jo no sé si fins a quin punt a tots aquests grups de persones del barri d'aquest, l'Ajuntament...
0: En concret, que amb Espons, Can Regasol, Lledoners i Alfarell no els afecta les obres, o sigui, estan cap a l'altre.
1: Sí, però clar, però no és un Ajuntament, no és un autobús que va aquí, també va a Can Valls. I pateix.
0: Quin autobús va a Can Valls? El que hauria d'anar a Can Maspons, per exemple?
1: Per exemple, són línies que el que fem és com una mena de margarida.
0: Ja.
1: O sigui, no anem sempre a una urbanització. No tenim un autobús que va del centre de Caldes a una urbanització, sinó que fa com una margarida, que és un sistema que va inventar Correus per la distribució de cartes. Nosaltres fem margarides.
3: Deu haver-hi prou usuaris, tampoc, no? O sigui, nombres...
1: Però jo entenc que quan un Ajuntament o la Generalitat...
3: Deu ser complex, això.
4: Però és com el que dèiem abans. Quanta menys... disponibilitat d'aquest autobús, menys demanda. Clar.
3: O sigui, no, jo la meva filla utilitza aquest bus per anar de la parada de quan arriba a Barcelona a casa nostra, que estem a l'altra punta del poble. I clar, ella també diu, hosti, m'aniria bé que hi haguessin més horaris, perquè al final, no, és un tema de que si hi ha
5: més
3: horaris...
5: No, arriben, no, el bus de les urbans surt a menys 10 i arriben a I3 i
3: després,
5: el següent,
3: si no,
5: d'aquí una hora...
3: I aquí el que dèiem de quadrar els horaris amb els horaris dels instituts...
0: Doncs després va a peu.
3: Els joves, tampoc estem tan lluny.
5: Però si has de pujar la font...
3: No, és que esteu
5: a dintre
3: del poble. Llavors és un altre tema.
5: I has de travessar
3: la
5: C-59, llavors ja és una altra història.
3: És una altra història, sí.
1: I sí que és cert que serveix d'aquest tipus d'aquesta configuració del territori, en aquest cas Caldes, si fos més compacte seria molt més fàcil un servei, però anar i penseu que són busos, han de ser busos petits, moltes vegades trenquem capacitat perquè un autobús gran no passaria. I sí que és cert que hi ha poca freqüència, però hi ha servei. Però jo crec que la voluntat de l'Ajuntament, quan parlem amb ells, és millorar el servei. Però clar, mesurar ara amb les obres de la C-59 costa, costa dissenyar.
2: Quines mitges d'usuaris té?
1: No t'ho sé dir. El que sí que és cert és que les dades...
2: Hi ha molt usuari...
1: El 2025 van tancar el mateix número d'usuaris que el 2024.
2: I quin número era?
1: No t'ho sé dir. De memòria no ho sé.
2: No, perquè a vegades possiblement un dels titulars possiblement el sacralitzem molt i el fem servir molt poc, per exemple.
3: És possible.
2: Aquí ja hauríem de portar-hi dades, en certa manera, també.
1: Sí, bueno, aquestes dades les té l'Ajuntament.
2: Sí, home, ja m'ho penso.
1: El que passa és que jo t'ho torno a dir, no sóc propietari d'aquestes dades i ha de ser l'Ajuntament o la Generalitat
2: aquí. Aquí estàvem parlant, com sempre, i és natural,
1: sí, ho entenc,
2: dels nostres desitjos més personals, de dir, hòstia, a mi també m'agradaria, mira, que sortís a l'hora.
1: Quan tu t'estanques, la meva opinió tècnica, quan tu t'estanques vol dir que necessites una millora, perquè ja és una línia molt madura. Molt madura. Necessita sortir-se. I el problema que tenim és quan ho fas bé, el problema és que el sistema peta. Perquè molta gent, si és fiable, si és puntual, el sistema peta. Per això hi ha línies com la E7 que contínuament s'estan
2: renovant. També per la teva experiència, vull dir, també hi ha línies urbanes a Grollers, també hi ha línies urbanes a Lliçà, a Vall d'Altenes, digue-li com vulguis. Sona bé, la fem servir, no la fem servir...
1: A veure, Transgran, que és el servei urbà de la conurbació Granollers, es fa servir moltíssim. Només una línia portarà aquest any 1 milió de viatges.
2: I a Caldes, comparat amb aquesta?
1: No, perquè és una conurbació de 100.000 habitants.
4: Sí, clar,
1: però és que jo, quan no un ajuntament, per exemple...
2: No, és per extreure alguna dada.
1: Anar a la font, ja sabem que no pujarà ningú. Pràcticament ningú.
2: Val.
1: Però el que sí que és cert és que des de fa molt de temps la Generalitat no sé si això estarà posat en un reglament, però el del Taranà, de que una persona ha d'anar a fer la seva història a l'universitat o el que sigui pel matí i tornar per la tarda. I qualsevol poble de Catalunya ha de tenir, és només una expedició, però la té. És poqueta cosa? Sí, és poqueta cosa. Però tens l'oportunitat d'agafar el transport públic. Ara, clar, quan viuen molt poqueta gent, com una urbanització, o per exemple a Cànovas i Samalús, que encara viu menys gent, hosti, tenir un autobús molta freqüència és molt difícil, perquè els recursos públics, dic, són limitats.
4: I ara...
0: I acomiadarem el senyor Muñoz, perquè li estem prenent molt temps ara... i perquè no ens quedarà temps a tertúlia.
4: Però és que ara justament ha posat a sobre la taula quelcom bastant important, no? Que era el fet de que sí, n'hi ha poquetes, però han de tenir-la. I que calculeu que qui fa viatge d'anada també fa viatge de tornada. Es té en compte que molts d'aquests viatges de tornada també depenen de les persones que venen amb l'autobús gran, l'autobús de llarg recorregut, i si aquest autobús de llarg recorregut va tard, implica que ja no podrà agafar el de tornada a les organitzacions?
1: Es dissenya el concepte de transport en xarxa fa relativament poc que l'apliquem, perquè normalment el que apliquem és un servei punt a punt. I el terrenat del viatger era que jo vull sortir de casa meva i em portes a la meva feina. Aquest era el terrenat. I quan tu li dius, escolti, vostè ha de baixar i ha d'agafar el bus següent a una altra línia, això moltes vegades no ho entenien. Això és un hàbit que s'ha de canviar a poc a poc. I hi ha serveis, per exemple, el que connectes amb un tren, per exemple, tirant cap a Granollers, cap a Sant Celoni, que el tren passa cada mitja hora, que sí que està ajustat el servei, per quan ve el tren està el bus esperant. I quan el bus ha de sortir cap a Granollers, per exemple, a Llinars, quan l'autobús ve de Sant Pere de Vilamajor i Sant Antoni de Vilamajor, el bus arriba abans de que surti el tren. Una altra cosa és que, com has dit abans, el tren arribi. Però hi ha un marge, sempre deixem un marge perquè puguis fer el transbordament. En aquest sentit de xarxa, jo el que penso és que has d'oferir una freqüència absolutament brutal perquè tu puguis adaptar-te al bus que ve de Barcelona i després agafar el bus que et porta a l'organització, perquè mai tindràs la freqüència de l'organització semblant a la de Barcelona.
4: No, això està claríssim, però si l'autobús és, està programat a les 8 del vespre, m'ho invento, sí. Totalment, i saps que l'autobús de Barcelona que arriba a les 8 del vespre arribarà a les 8 i quart.
1: Tenim cert marge, però no espera. Vale. I per què no pot esperar? Perquè és el que diuen, si tu puges a fons i després vas a Can Vall, què li dius al senyor de Can Vall? No pots baixar perquè jo m'estic esperant
3: els horaris són els horaris i has de ser
1: meticulós en el sentit de complir, ser puntual i després solucionar, perquè aquest autobús que venia de Barcelona no arriba a les 8 i arriba a un quart, solucionar aquest problema. No dir-li a la persona que ha d'anar, dir-li no, vostè d'aquesta organització s'espera i no baixa. Això no podem fer, perquè no podem fer, diguem-ne.
0: Si us sembla, a tots acomiadem el senyor Josep Muñoz, cap d'àrea de Segalers del Vallès Oriental. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
1: A vosaltres.
0: I fins la propera.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Ja saps que cada diumenge a les 3 tens una cita amb la música, algunes recomanacions de sèries i pel·lis a l'estanteria del Jordi. Oh, yeah. Però atenció, ara també volem escoltar-te a tu. Segur que un dia la teva vida va canviar quan va arribar a les teves mans un disc perquè te'l van regalar o perquè te'l vas trobar sota un cotxe. Volem emetre la teva història per l'antena de Ràdio Caldes. Entra a Instagram, Estanteria del Jordi, i envia un àudio entre 20 i 30 segons. Digue'ns el teu nom, on estàs i de quina manera un disc et va canviar la vida.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: D'aquesta manera ens sentirem tots i totes a l'estanteria del Jordi els diumenges a les 3 explicant-nos les nostres experiències amb la música.
2: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Doncs seguim el safareig en temps de tertúlia ara amb en Jaume Pieres, la Núria Vila, la Marta Barnils i l'Agustí Bossé. Si us sembla, anem directes a temes de tertúlia, perquè sí que voldria estar i voldria parlar de diverses coses. El projecte de línia orbital ferroviària, que ha sortit abans, ja algú l'ha apuntat, amb aquest acord sobre pressupostos entre el PSC i Esquerra. Escoltem a l'alcalde Isidre Pineda com destacava com de positiu és el projecte per Caldes.
1: Una infraestructura importantíssima per tot el país i també per Caldes de Montbui. Les parades més properes es trobaran a Parets i a Santa Perpètua. Per tant, a poc més de 10 minuts quedarem molt més ben connectats amb ciutats importants, ja sigui des de Mataró fins a Terrassa, fins, evidentment, tot aquest arc metropolità. Jo estic molt content perquè aquests municipis d'entre 10 i 20.000 habitants, com podria ser Caldes de Montbui i els pobles del voltant, a vegades quedem en terra de ningú. Per tant, dono suport al projecte de l'Orbital perquè és progrés i és futur per la nostra gent, per la gent de Caldes.
0: Com veieu el projecte? Què en penseu quan es diu que no té sentit pactar un tema com aquest tan a llarg termini? Qui comença?
2: És una collonada. Sense de clar. Bueno, sí. És una gran collonada, principalment perquè no oblidem que estàvem pactant pressupostos.
3: Totalment.
2: I és la collonada d'última hora que s'han empescat, perquè a sobre no la tenen, no hi ha ni un executiu. A tom d'això, per exemple, recordem quan els comuns es posaven ferrucos a investir l'illa, que si Port Aventura sí, que si Port Aventura no, doncs això és el nostre Port Aventura del
3: totalment.
2: Dia.
3: Totalment.
2: Sí, és clar.
3: És el xapaboques per poder dir hi ha un motiu al darrere per al qual al final diem que sí quan hi ha molts altres que farien caure els pressupostos. Però bueno, és el que té...
2: Si són fins, és el partit diem, de futbol. Diem que és un life motiu, no una collonada. És un life motiu, és un troncal del pacte.
3: És el partit de futbol.
4: És la justificació de dir sí, no?
2: Exacte.
4: No? És això.
5: A la pràctica és un projecte faraònic que ara saber si es farà o no es farà una miqueta, crec que si es vol millorar realment la mobilitat crec que hi ha altres solucions que no jo, construir noves bueno, infraestructures.
4: Jo la reflexió que podria fer és que potser quan vaig saber aquesta notícia una de les coses que vaig trobar interessants és el fet de això vol dir que no passarà ja el quart cinturó per aquí? Per tant, si ha d'haver-hi la part no? Si ha d'haver-hi aquesta opció de tren i ja descartem el quart cinturó que ens destrossi per aquí.
0: Doncs... És un quart cinturó ferroviari.
4: Bueno, però sí, està sí. Aprofitant-se sí, sí, de sí. Línies ja existents.
2: Sí.
4: No?
2: Sí, sí.
4: Em sembla que abans sí. Ho comentaves tu,
2: sí, sí.
4: Que hi ha no sé quanta part de línia...
2: De 150 quilòmetres, em sembla que de noves.
4: Hi ha
2: 60. S'han de fer 65.
4: Vull dir,
2: sí que s'han de fer 25 estacions, però curiosament una de les estacions que s'ha de fer segons aquest pla, que no és pla tècnic, és la de Santa Perpètua, que l'han inaugurat fa poc.
3: Com?
0: Com vols dir que s'ha de fer? Sí.
2: Que fem que passar molt per bèstia grossa.
3: La tenen prevista
2: com
3: que
2: ja s'ha de fer. No,
3: vale.
2: Això no val.
3: Vale,
2: això
3: vale.
2: No val, home.
5: Però, jo no, crec que...
2: El quart cinturó sí que estem desafectats a Caldes, però malgrat això, a altres bandes s'està licitant obres al quart cinturó. Bé, el quart cinturó no està parat.
3: És que
2: no
3: aquest és el problema, que potser...
2: Quan arribin de Terrassa cap aquí, però, sabran per on passar.
4: A mi m'agradaria pensar que això compensarà el fet
3: ojalà.
4: Que no hi hagi accions cap aquí,
5: però és que
4: no?
5: Potser sí que s'han d'executar infraestructures. El problema és que a vegades es pensen les infraestructures com a grans, no? Grans anuncis i potser sí. Han de ser infraestructures més racionalitzades.
2: Sí.
5: Potser passa per millorar les infraestructures existents, no? Millorar les... Potser el quart cinturó cal destrossar tota la part
4: home,
5: de Cànoves
4: no.
5: Perquè hi passi qui, no? O potser cal fer el cinturó de Granollers, millorar-lo, pues, segurament. Potser cal poder arribar des de Sant Celoni a Granollers, la connexió de Cardedeu amb Granollers, segurament. Però no, potser no construir noves carreteres o noves... Ja hi ha unes infraestructures existents que si es milloressin...
2: Alliberem els monopolis? No. Ara estàvem parlant a Fagaira, alliberem els monopolis, fem concessions ben fetes, tant en transport ferroviari, perquè el mercancies és un monopoli, per exemple, i el de transport de persones com a mínim es queda curt, en dues grans concessions. I ja no et parlo de tot el monopoli que estàvem parlant ara, de Segalers, amb les seves filials, empreses filials controlen tot Catalunya, alliberem el monopoli també? I sí, serem més competitius?
3: Però més enllà de si alliberem el monopoli o no, més enllà de si hi ha interessos al darrere, jo estic amb l'Agustí, o sigui, sí. es pensen sempre projectes molt grans, és com sí. si sempre quedés molt bé el fet de fer coses molt grosses, que mobilitzin molta gent, no? Que
0: projectar-les.
3: Com... projectar-les, sí. exacte, gràcies, sí. Gemma. És més projectar-les, llavors ja veurem realment què acabarà succeint, perquè això doncs hem trobat moltíssimes vegades. Tot és tant. Més, aquí Caldes tenim exemples claríssims. Però més enllà d'això, sí, es té l'acostum perquè també és veritat que no oblidem en quines dates estem. Mm. No? Llavors, queda molt bé el fet de dir... no, anem a fer moltes coses, anem a... això millorarà moltíssim. Vale, el temps que tardaràs en això portar-ho a terme. Segona, és viable o no és viable això portar-ho a terme? Tercera, qui ho gestionarà? Quarta, qui fiscalitzarà aquesta bona gestió? Cinquena, realment això m'aportarà que no tinguem altres projeccions que vindran en medi ambient, o sigui, a destrossar-me, no?, el territori que tinc al voltant? O sigui, no vinguis a dir-me dona suport, o sigui, dona suport perquè és progrés i és futur. O sigui, bueno.
2: També val la pena dir d'on ve això. Bé, històricament, el Pau Vila ja havia dibuixat un recorregut de tren d'aquesta manera. Uh-huh. No sé si més amunt o més avall de Santa Perpètua, però ja ho havia dibuixat. Vull dir que no és nou, això.
4: No.
2: El que no està treballant és un altre autobús fantasma.
5: Té tot el sentit, Té tot el sentit.
0: En aquest cas, un tren fantasma.
5: Té tot el sentit.
0: És el que us anava a dir. Com a filosofia, no ho veieu més?
4: Com a idea,
0: no haver d'anar sempre a Barcelona.
4: A mi em diuen que l'any que... projecte n'està fet, i a mi m'encanta
3: la idea és boníssima,
5: tu deies abans per Navigues, jo vaig a treballar a Montmeló, si hagués d'anar en transport públic, és que m'he de fer la motxilla com si m'anés al cau al cap de setmana,
2: també
5: he d'agafar una arma a Granollers, trigar d'això, després agafar el bus de Granollers a l'urbà que passa fins a Montmeló, doncs trigo 2 hores i mitja.
2: Tornant al tema aquest del pla orbital, del tren orbital, d'on ve també? Ve d'una transaccional de renunciar a l'agència tributària catalana.
3: Clar.
2: Ve d'aquí,
0: eh? Forma part del pacte, del pacte.
2: S'ha posposat, s'ha allargat, però escolta, hi ha un acord d'investidura que van dir, en un any recaptarem impostos a la Generalitat, no jo. Ens hem quedat amb un trenet, eh?
3: Sí, és que és aquest
0: el trenet, no.
3: Sí,
0: no ho diguis en diminutiu. Precisament és gran, el que passa que és massa gran, potser.
3: És la distracció per saber, no?, tot el que implica. És la llista aquesta de les coses que us deia, no?, però o sigui, allargant-ho més coses. O sigui, què hem sacrificat, què ens estan colant amb aquest pacte tan bonic, que en una projecció de 15 anys. No? O sigui, què més se m'ha caigut aquí durant el camí, saps?
0: Precisament ara perdona, Núria, anaves a dir alguna cosa?
4: No.
0: Precisament ara dèiem, no? Això forma part del pacte de pressupostos entre Esquerra i el PSC, i avui ja hi ha hagut aquest matí el sí definitiu de Comuns, sí. Amb la qual cosa ja sabem que els pressupostos tiren endavant. Com ho valoreu, això?
3: Era necessari desencallar, també.
2: Havem els pressupostos.
4: Els pressupostos són necessaris, no? Per tirar endavant tot, per tant, hi han coses que...
2: També podríem discutir, perquè la Generalitat està acostumada a ser entrenats a pressupostos prorrogats no sé quants anys.
0: Però no és la manera.
4: Bueno, però això en general és una complicació per tothom, no?
2: No. A Itàlia porten anys, per
5: aquests
2: exemple.
5: Seran els únics pressupostos que aprovaran. Ja no intentaran aprovar cap altre.
2: Mira, no sé, a l'hora d'elaborar projectes pot haver-hi un risc, no dic pas que no, o a l'hora de presentar projectes, o a l'hora de licitar, però escolta, ja saps el que comptes. Comptes el de l'any passat, en certa manera. O sigui, és un estancament econòmic segur. Però no és tan greu. No és tan greu treballar sense pressupostos, perquè per llei s'acaben prorrogant. Ara, a nivell de política d'inversions, sí, és terrible.
3: Exacte.
2: Però pel dia a dia, no és tan greu. La veritat. Està bé que hi hagi pressupostos. Està bé. Mm-hmm. No aquests, per mi, però bueno.
0: No aquests.
2: El 2% cultural s'ha anat a tomar pel sac una altra vegada, per exemple.
0: Una altra vegada?
2: Sí. No, Maria, ens han quedat amb un 0,8. Està bé.
3: Bueno, i moltes altres coses, tot el que són inversions en àmbit social queden novament o congelades o infravalorades. Bueno, és que tornem un altre cop. Ho sento, però per mi lo de la infraestructura ferroviària per mi ha sigut el partit de futbol en les grans situacions polítiques. Sí, saps l'efecte partit de futbol. Distrec?
0: Distracció.
3: I oh. mentre fa...
4: Bueno, però normalment entenc jo, tampoc sóc experta en el tema, però quan hi ha una assignatura de pressupostos sempre hi ha un titular i el titular sempre se l'emporta un tema o un altre. Aquesta vegada el tema és aquest, no?
2: No, el, el titular se l'endú el que promou el mateix titular, amb una intencionalitat. Vull dir, la manera que s'ha vengut ara a l'Orbital és terrible. És terrible. Els dos dels tres partits, per exemple, ara que he dit el 2% cultural, que fa 10 anys van promoure la plataforma 2% cultural, mocions al Parlament, modificacions de pressupostos, ens van dir que en 10 anys arribaríem al 2%, al 10% cultural. I dos dels tres partits són els que han acordat aquests pressupostos, que no arribem. I ens van dir que en 10 anys, fa 10 anys. O sigui, tocava arribar aquest any al 2% de cultural en despesa. No hem arribat. Vale. Què estem promovent? El titular de l'Orbital. Però hi ha una intencionalitat de promoure en comunicació el titular de l'Orbital. És així de clar. No és que sigui més xulo que un altre projecte que puguin tirar endavant. És que intencionadament s'està promovent a nivell de comunicació. Ja està.
0: Sí, sí, el que deia la Marta.
3: El poder de, la, de les paraules crea pensament. O sigui, és a dir, no? El titular mai és gratuït. Sempre hi ha una intencionalitat, com deies tu, i si jo realment sí. enfatitzo un tema, no? Provoco un pensament col·lectiu i provoco una reacció col·lectiva. Mm. Llavors, si li presto atenció aquí, distrec el fet de que algú pugui dir...
5: És el mag.
3: Que...
5: El
3: exacte,
5: mag,
3: no? És l'il·lusionista. O sigui, el titular en si no és l'il·lusionista.
2: Això no en diuen en anglès llum de gas? Gaslighting.
3: No, sí, la llum de gas que dius tu és...
2: sí, alguna cosa així.
3: És l'efecte aquest de fer-te creure una cosa i al final no.
2: Exacte, d'això, això.
0: Parlant de pressupostos, podem parlar de la vaga d'educació. Sembla que hi ha que les negociacions evolucionen. La setmana que ve hi ha convocada, em sembla que és per dimecres 27 a nivell de tot Catalunya. Com creieu que evolucionarà?
3: Mira, aquí jo tinc,
0: conflicte? Jo
3: haig de dir una cosa perquè tinc un sentiment trobat.
2: Ai.
3: Sí, jo estic a favor, no, lo siguiente d'aquesta vaga. O sigui, crec que és més que necessària i crec que més enllà de tot el que afecta, no? Perquè els nanos estan tardant molt a... o sigui, estan perdent moltes hores de classe, el que implica també a les famílies, crec que poc s'està fent i que a més està sent molt intel·ligent aquesta vaga, perquè realment a l'activar sempre i que hi hagi algú, no? Tocant els nassos, com dic jo, i que no es perdi la visibilitat, està sent magnífica.
0: Bueno.
3: Vale? Tot i així, considero que, i crec que ha sigut titular o manipulació per part de la conselleria, el primer tema a negociar amb la conselleria és un error, perquè s'inicia les negociacions amb els sous del...
0: Sí, avui he sentit a la...
3: I a mi això m'ha molestat.
0: Avui he sentit a la representant d'USTEC justificant això, que deia que en anteriors negociacions s'havia parlat primer d'altres demandes i després quan s'havia arribat al capítol sous, doncs aquí no hi havia acord i aleshores no hi havia pressupost, no hi havia dotació i aleshores queia tota la resta.
4: I clar, això com a, i això com a ciutadà
3: molesta.
4: Molesta, clar. Perquè a mi em molesta.
3: Aquí, ahir,
4: penso,
0: ella, la representant sindical ho justificava
4: perquè
0: així.
4: Perquè tu et penses que l'únic que... Si tu no mires res i no
3: m'has mirat
4: el titular, dius, en sèrio? Que jo estic intentant tirar endavant una empresa i pagant autònoms, no sé què, i ara demanen pujar el sou, saps? Jo què sé, eh?
3: No, sí, clar.
4: Un titular,
3: que...
4: eh? Així...
3: No, i que a més, ja no només era el titular que tu llegies, sinó ahir a les notícies de TV3, la nostra, no? Li picaven com molt d'èmfasi.
4: Molt d'èmfasi.
3: No? I era com tota la notícia, i a més han aconseguit que les primeres negociacions siguin aquestes. I va ser com... No.
2: No,
3: sí, no, perquè no totes les altres demandes
4: cauen,
3: total. Ah, però no es va explicar i a més és que potser hi han d'haver dos taules de negociació, saps? O sigui, és a dir...
0: És complicat que n'hi hagi una que n'hi hagi dues.
3: Ja, però on posem el focus realment? A on li volen estar posant el focus també el govern? No? Llavors, ostres, és que cau.
0: El govern i els sindicats, perquè és el que et dic, la representant de l'USTEC argumentava haver-ho fet així, d'aquesta manera. Vull dir que És el mateix sindicat majoritari. Ho justificava així.
2: Hem d'aprendre a fer com els manipuladors de la informació. O sigui, donar titulars curts i concrets. Jo, com a pare, diuen... Els professors... Sí, els professors... Si han d'estar en lluita per augmentar els educadors socials, les places d'educadors socials, si han d'estar en lluita pel reforç, per exemple, a mi m'hi trobaran.
3: I per
2: si han
3: d'estar
2: per les ràtios, també m'hi trobaran. Pel seu sou, no m'hi trobaran.
3: Aquí exacte, vaig, aquest també. És el tema. O sigui,
2: no m'hi trobaran. Això, és que clar, parlem clar.
3: No,
2: per les ràtios ens trobaran amb molts també. Pares.
3: Crec que a tots, pares. No? O sigui, el sou també és important.
4: Òbviament.
3: Òbviament.
4: Però això per tothom.
3: Important. No, no, i a més el reconeixement, la inversió... Estic completament d'acord, però tens altres temes capdals amb els quals realment has d'iniciar, perquè tu, el sou no deixa de ser el reconeixement a la tasca realitzada. Si tu la tasca realitzada la tens, te l'estan reconeixent a més del sou, amb unes condicions dignes per l'alumnat, unes condicions dignes de treball per tu, que és la baixada de ràtios, és l'atenció individualitzada dels infants que tenen necessitats específiques. Augmentes la quantitat de recursos amb els quals comptes. Bueno, és que tot el que has demanat durant tot aquest temps... ja el sou ja serà una lluita més endavant, més que res, perquè ja notaràs que realment, ostres, puc estar... el meu també està congelat. La meva categoria, jo soc funcionària, i la meva categoria professional està totalment congelada. Però no per això surto al carrer com a tal, que hauria de fer-ho, també no us lo digo, però si no, són les altres condicions les que han de prevaldre. Perquè és que si no la família escolta això... La família escolta, estic aturant perquè no m'agrada el sou. Perdó.
5: No.
2: Això és intencionalitat, no? Hi ha una intencionalitat al darrere, no sé de quina part, però per ponderar el sou o etiquetar el sou per davant dels titulars.
0: O en tot cas és una estratègia de negociació que potser sí. Hi ha un error de càlcul, no? Com dèiem aquí, perquè sembla que sí, que el sindicat ja dic que ho justificava d'aquesta manera, però potser... hi ha aquest error de càlcul en què perds l'empatia per part de les famílies, no? Vull dir, això es fa perdre una mica...
2: Sí, suposo que sí.
3: A mi ahir, quan ho vaig sentir, em va enfadar. I jo, o sigui, que crec, saps? Que soc la primera que revoluciono i me voy a la vaga por todo. Em va molestar, penso, ostres, altra gent que no està tan ficada en que la vaga no? és un mitjà de reclama dels teus drets i de que realment és el teu poder com a treballador i proletariat per defensar les teves condicions laborals, coi, saps?
2: També els sindicats que espavilin. Uns tios que saben detectar infiltrats, Mossos d'Esquadra infiltrats allà, hòstia, es deixen marcar aquests gols?
0: Bueno. Uns tios i unes ties, ja.
2: Bueno, i ties, perdó. Hòstia.
3: Uns caps pensant.
2: Vale.
4: Unes persones.
2: Detecten infiltrats i no saben detectar aquests titulars, per favor.
3: Bueno.
5: A vegades ells mateixos també el generen, no? Perquè és veritat, com vens la informació? Estic completament d'acord amb tu. Segurament els representants sindicals fan unes declaraciones molt llargues i selecciones, però sí que és veritat que el que sents és una reclamació constant i reiterada del tema del salari com una cosa molt important.
2: I que també hi és, a les seves demandes també hi és, és sí, real. Sí.
3: Però és que jo veig bé que reclamin una millora salarial.
2: Si ho entenem tot el context, li podem defensar.
3: Exacte.
2: Com una variable més.
4: Però si és un punt més de la resta.
0: No, independentment d'aquesta estratègia de negociació que no acabem de veure clara, doncs, com creieu que evolucionarà? Creieu que s'acabarà aviat aquesta vaga?
2: Sí, jo crec que sí. Sí, s'acabarà el curs, tindran un augment de sou de 200 euros.
4: Marxaran de vacances
0: dos
4: mesos.
0: Això no és aviat, Jaume, si s'ha d'acabar el curs...
2: I el setembre...
4: Queden 3 setmanes,
0: ja ho sé, però vull dir, s'acabarà aviat, vull dir, aquesta setmana, potser.
5: El curs...
0: La setmana que ve que ja no hi hagi la vaga
4: general.
5: El curs d'instituts que s'ha acabat avui, eh?
2: Sí.
5: El Manolo... O sigui, d'això, però el curs s'ha acabat avui.
0: Per tant...
5: Per avui hem fet els últims exàmens...
2: Hi ha un control... Hi ha un control del temps, quan fas vaga general i el seu calendari d'exàmens, evidentment, també ho tenen apamat, coi.
5: Perquè després... És que es va posar... no em vull posar en un jardí. Que... No, això, però no. El curs ja... Diuen, finalitzarem el curs. El curs ja ha finalitzat. Sí. És possible que hi hagi cursos que això els hi afecti més, no? Pues possiblement...
4: Els que van a la CELE.
5: Els que van a la CELE. O gent que estan ara... amb exàmens i d'això, i tot això és un trasbals, i de, tinc un examen tal dia, el faig, no el faig... Bueno, però... Sí.
0: Ens queda poc temps, volia acabar amb un anunci, que és que demà visitarà el fòrum de 9 a 11 del matí a Ràdio Caldes l'alcalde Isidre Pineda, just quan faltarà un any per les eleccions. Com creieu que serà aquest any en el terreny polític?
4: Bum! Divertit, això segur.
3: Divertit. Jo li sumaria esgotador. Esgotador en quant a titulars, en quant a vídeos, en quant a propaganda, en quant a... o sigui, crec que serà esgotador. De veritat, o sigui, serà de voler tancar
0: ja
3: les xarxes socials. Sí.
0: Tu et canses només de pensar en aquest any.
3: Moltíssim, o sigui, molt esgotador, sí. Molt avorrit.
2: Jo només afirmo que la campanya electoral fot dies que ha començat.
3: I tant, doncs per això m'ha dit,
4: aquí és el que anava a dir jo.
2: No cal que vingui l'alcalde amb la conxa a confirmar-ho demà.
0: Però com que falta just un any, doncs per això us volia.
2: Sí,
0: és una efemèride a la inversa, en lloc de fer un any, falta un any.
4: De fet, l'Isidre no és encara el candidat, que no s'ha fet assemblea.
0: No, jo no parlo de l'Isidre com a candidat, parlo de que falta, queda un any de legislatura.
4: Que quedi clar.
3: No. Però és que igual que l'Isidre, tots els altres, no, o sigui, igual de cancinos, tots.
4: No, jo deia que sí que ja n'hi ha
0: candidats oficials.
4: Dos,
0: diria?
4: Que són
3: oficials? Comuns i el del poble.
4: No?
3: I el...
2: Sí. Els de
4: Caldes. Aquests dos són els únics oficials, sí. No? La resta.
2: Però bueno, no caiem en aquest...
5: Bueno, i sorpreses, no? Sorpreses que hi puguin haver d'aquí al proper any, no?
0: Que ets candidat?
5: Jo no, ni ganes. No, però coses que sents,
4: no? Sí que hi ha, no? Coses que sents. Un nou partit que...
5: Això diuen, no?
4: Sí, no? Jo em va arribar la informació.
0: Sí, explica.
4: No t'han arribat. És que no me'n recordo el nom. Bueno, és que no ho sé.
0: La informació a mitja...
4: Vida. Vida.
3: I quina d'esta política té al darrere?
4: Jo crec que tira cap a home vida. Si tu vols vida, entenc jo que no vols matar mai, no?
3: Animalista.
4: No, animalista no. Potser més, doncs, no a l'eutanàsia o no a l'abort, no? Potser. Ja, més cap però... a la dreta, no? Jo crec.
2: Sí,
4: jo crec que sí.
2: Bueno.
3: Ja.
4: Crec, eh? Home, jo no en tinc ni idea, no conec el projecte ni res.
3: No,
4: però per perfil, el que em respira va cap aquí, no? Home, la paraula vida que et diu.
3: Que sí, totalment, sí,
4: no?
3: Sí.
2: Què passa, que no s'han atrevit a fotre...
3: Però que no fossin sigles, jo què sé, saps? Exacte.
2: Bueno, no se n'acaba d'atrevir, és una marca blanca.
3: Com a tal, que et diguessin, jo què sé, saps?
0: En tot cas, com deia la Marta, la seva primera resposta a aquest comentari era buf. Exacte. Com es presenta l'any? Buf. Moltes gràcies, Jaume Pieres, Núria Vila, Marta Barnils i Agustí Bosser per acompanyar-nos avui al Safareig. I a vosaltres que ens escolteu, recordeu que la propera setmana en horari de Safareig retransmetrem el ple municipal, de manera que tornarem a fer el Safareig polític el dijous 4 de juny amb el líder del PP de Caldes, Francisco Javier Suárez. Com sempre, a les 7 del vespre, bona nit. Bona nit.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili, relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals ompliran l'avinguda de Pi i Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació de Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diverses activitats per celebrar l'efemèride, però aquest any aquest acte central està previst que es faci durant el setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions del camp de futbol, les cremades. Demà divendres a 6:15 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els més petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Aquest cap de setmana torna Caldes Juga, a l'Espai Can Rius. Les jornades de lleure amb jocs de taula, tallers i activitats per als infants. El dissabte de 10 a 6:45 conviden a jugar, a pintar cares, fer papiroflèxia i participar en tornejos de jocs de taula. D'altra banda, el diumenge es començarà a les 10 fins a les 2 del migdia, que finalitzarà amb la Ruta dels Enigmes, una activitat dinàmica que recorrerà els diferents establiments al centre de Caldes. I acabem amb el temps. Al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

Bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 177 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui tornem a un dels nostres compositors catalans de capçalera, un dels grans del segle XX europeu. Som-hi.

0: Avui ens ocuparem d'una obra singular, escrita per qui, probablement, ha estat el compositor català de més repercussió internacional i alhora un dels més ignorats durant dècades a la seva pròpia terra, Robert Gerhard. L'any 1957, el compositor ballenc ja feia gairebé 20 anys que es trobava a l'exili al Regne Unit, acollit per la Universitat de Cambridge.
1: L'obra és el Nonet, composta l'any 1957 per encàrrec del mecenes barceloní Ricard Gomis, per una plantilla ben particular, 8 instruments de vent i un acordió. Una peça breu, de poc més d'un quart d'hora, però tan densa que, com el mateix compositor escriuria el seu amic i deixeble Joaquim Oms, les indicacions dinàmiques s'han d'observar amb lupa.
0: Déu-n'hi-do.
1: Recordem que Gerhard es va formar primer amb Felip Pedrell, en el món del romanticisme musical ibèric, i després amb Arnold Schönberg, a Viena i a Berlín, que és l'iniciador del dodecafonisme. Aquesta dualitat l'acompanyarà tota la seva vida. Als anys 50, Gerhard ja havia assumit plenament el serialisme integral, però no renunciava a un instint tímbric i rítmic profundament ibèric. És exactament en aquest punt de transició, entre l'assumpció del serialisme i la síntesi total de les seves últimes sinfonies i peces electroacústiques, que apareix aquest Nonet.
0: El Nonet va néixer, com tantes obres catalanes del moment, gràcies al mecenatge d'un particular, Ricard Gomis, empresari cultivat i peça clau del Club 49, l'agrupació barcelonina que des d'aquells anys i durant dues dècades va mantenir viva la flama de l'avantguarda a Catalunya enmig de la grisó franquista. Gomis va encarregar una peça a Gerhard i el compositor li va respondre amb una plantilla que encara avui desperta curiositat: flauta, oboè, clarinet, fagot, trompa, trompeta, trombó, tuba i acordió.
1: Sí, sí, això del Club 49, de fet, no fa massa a la Biblioteca de Catalunya van fer un podcast on entrevistaven la filla de Ricard Gomis i ella explicava com funcionaven, feien tot un programa, quedaven per escoltar música contemporània i amb un tocadiscos allò una mica bo, quedaven en una habitació i algú s'encarregava de fer la presentació i l'explicació de com era aquesta música contemporània.
0: I a més hi va, per tot aquest Club 49 hi ha passat tota una sèrie de gent que ha sigut important dins de la cultura catalana, com per exemple el pare de Toti Soler, era membre del Club 49, o per exemple el psiquiatre Obiols,
1: I
0: pare de Víctor Obiols,
1: J.B. Foix, Miró, i anaven gent de tot aquest àmbit cultural.
0: Tàpies també es va,
1: exacte,
0: és a dir, va començar a fer les seves obres a partir d'encàrrecs d'aquest tipus, com el que vostè està comentant del senyor Gomis.
1: I davant de la situació precària econòmica que tenia Gerhard en aquell moment, d'alguna forma sabien que els mecenes, com per exemple el senyor Gomis, a través dels seus encàrrecs dignificaven l'acció d'ajudar econòmicament un artista i encarregant-li obres. I aquest és un d'aquests casos. Per aquesta tria de l'acordió, com dèiem, ens diu molt també de com concebia Gerhard el Nonet, no com una peça d'exhibició virtuosística per als vents, sinó com un laboratori tímbric on la textura i el color tenen tant de pes com la línia melòdica o l'estructura serial. L'acordió, que permet sostenir masses sonores d'una densitat molt particular, és la clau d'aquest equilibri, de fet.
0: Abans d'entrar a l'audició d'aquesta obra, val la pena que ens aturem un moment en el context en què l'obra va ser creada, perquè és molt indicador de la mentalitat i l'estètica de Gerhard.
1: Per sort, l'any 2015, Cossetània Edicions va publicar la correspondència entre Gerhard i el seu deixeble Joaquim Oms. Doncs és precisament a una carta del 21 d'octubre de l'any 57 on trobem referències a aquest Nonet.
0: Gerhard escriu a Oms: rebuda la teva, que t'agraeixo, i perdona el meu incívil silenci des de l'agost. Rebeu tu i la pietat, per bé que retardadament, l'expressió merament verbalitzada de com vàrem disfrutar de la vostra companyia i atencions, tant que tenim ganes que l'experiència es repeteixi aviat. També vaig rebre unes ratlles de l'amic Prats l'altre dia, confirmant-me la nova que en Ricard Gomis ha rebut. En efecte, la cinta del Nonet de la qual em parles. Abans d'ahir li vaig enviar la partitura original. Veuràs que en el temps lent hi ha indicats dos talls que desitjaria efectuar. Estisores en mà, en la pròpia cinta, abans de donar-ne cap audició.
1: Clar, parla de tallar la cinta directament amb les estisores a la mà, és una expressió deliciosa. Gerhard, de fet, havia enregistrat una primera versió del Nonet en una cinta magnetofònica i abans que ningú la pogués escoltar a Barcelona volia retallar físicament, literalment amb les estisores, dos passatges del moviment lent.
0: Aquesta actitud, ni purista ni dogmàtica, sinó profundament artesanal, és molt de Gerard. Per a Gerard, l'obra mai no és un monument tancat, sinó un artefacte viu, sempre susceptible de ser afinat. Aquesta convicció reapareixerà pocs mesos després en una segona carta, datada ja el 3 de desembre de 1957, on Gerard torna a escriure a Homs i, enmig de les preocupacions pràctiques per l'estrena, introdueix un episodi extraordinari. Aquell estiu havia acceptat donar unes classes al curs de Dartington, al Regne Unit, convidat pel musicòleg William Glock. Allà es va trobar amb un grup de joves compositors, tipus Darmstadt, i va mantenir amb ells un debat que ens dona la mesura exacta de la seva posició estètica, diu.
1: Tenia un grapat de xicots joves i molt eixerits, tipus Darmstadt. Vaig analitzar les variacions Opus 30 de Webern i, com feia remarcar unes errades, d'impressió, de corrector o bé del mateix Webern, sostenia jo que, per a mi, són negligibles. Un dels joves em va mantenir la tesi que un tall, al seu entendre, invalida el sistema. Aquí tens l'antítesi amb magnífica claredat. La tesi del meu alumne implica que l'obra és el sistema o, com diuen en lògica, equival per definició al sistema. La meva posició és el pol oposat. L'art suprem no és el de compassar, sinó el de tallar. El sistema, per mi, és una bastida, indispensable per al fer, però per al contemplar no solament innecessari, sinó un procediment. Aquí tenim, en quatre frases, la distància íntima de Gerard respecte al serialisme més ortodox. Mentre els joves de Darmstadt, com Stockhausen, Boulez, Nono i els seus seguidors, s'aferraven al sistema serial com a fonament de legitimitat musical, Gerard, que havia estat al costat del mateix Schoenberg a Viena, reivindicava el dret a tallar, a decidir, a esculpir. La sèrie és una bastida, és un armatge de construcció, no és el monument acabat. L'art suprem no és el de compassar, sinó el de tallar, deia Gerard. Difícilment trobarem un manifest estètic més breu i més lúcid d'aquells anys.
0: Amb aquesta actitud al cap, tornem al Nonet, perquè no tenim gaire temps. Escoltarem els dos darrers moviments de l'obra. El Nonet desplega una successió de gestos que alternen densitat i transparència, com és típic de l'obra de Gerard d'aquesta època i del futur.
1: I l'escoltarem en la versió dels dos moviments seguits pel grup Barcelona 216, dirigits per Ernest Martínez Izquierdo, en un disc publicat l'any 2003 pel segell Stradivarius. Que sonin els moviments Andante i Allegro assai con slancio del Nonet de Robert Gerard.

0: Acabem el programa amb el poema En un quadre de Gustav Klimt, de Teresa Colom.
1: En un quadre de Gustav Klimt. Despulla'm. Dibuixa les meves formes de dona. Embolica'm. Amaga'm amb robes de colors, amb daurats generosos. Fes de mi el millor paisatge. Deixa'm fer-te creure que dormo perquè em puguis despertar. A mi, que sóc de veritat, rodeja'm de somnis. Vesteix-me amb els meus cabells, amb lluentons de passió estètica i descarada. Vernissa'm de desig, sent la meva pell només mirant-me. Mira'm, que em deixo, com en un quadre de Gustav Klimt.
0: El Gat Blanc, un programa de Joan Josep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició de l'InfoCaldes d'avui, a més, a les 6 de la tarda.
0: InfoCaldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és dijous 21 de maig i obrirem amb l'actuació policial dels Mossos d'Esquadra en una casa amb plantacions de marihuana al centre de Caldes. Ha estat detingut el veí per cultiu d'estupefaents i frau elèctric. L'informatiu continuarà amb la cinquena edició de la fira Vins al carrer, que tindrà lloc demà davant la botiga de la Vallesana Degustació. Una vinguda Pi Margall que s'omplirà de propostes de més de 50 cellers i els 7 establiments gastronòmics locals. Es podran provar prop de 200 vins diferents i finalitzarem amb la celebració dels 70 anys del club CN Caldes, en l'any de l'efemèride, on hi ha un gran acte al setembre reunint a totes les seccions del club. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili al carrer de Sensi Vega i és una de les tres entrades a domicili que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili relacionat amb el cultiu de marihuana. Dissabte, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la fira Vins al carrer. Més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals obliran l'avinguda Pi Margall fins al carrer Aparici. La Vallesana Degustació ha preparat aquesta fira en què els assistents podran degustar una àmplia selecció de vins locals, estatals i internacionals amb gairebé 200 referències. El Club Natació Caldes està celebrant 70 anys de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions al camp de futbol de les Cremades. I l'últim titular és pel temps, al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini de sol durant pràcticament tot el dia i les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda. No s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general amb algunes ratxes moderades a partir del migdia.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Els Mossos d'Esquadra han dut avui una actuació contra una plantació de marihuana al centre de Caldes. En concret, els agents han entrat a un domicili del carrer Asensi Vega. És una de les tres entrades a domicilis que ha dut a terme avui la policia catalana en una operació liderada per la unitat d'investigació dels Mossos de Granollers. El cas es troba en secret de sumari, però la policia ha intervingut per ordre del jutjat que porta aquest cas. Una actuació que s'ha dut a terme després de constatar l'elevat consum elèctric d'aquest domicili relacionat amb el cultiu de marihuana. Aquesta actuació, però, és la segona en què els Mossos d'Esquadra han fet aquesta setmana en la lluita contra el cultiu i el tràfic de drogues. La primera es va dur a terme dilluns al barri de la Font dels Enamorats i és una intervenció que s'emmarca en la lluita que està duent a terme la policia catalana en col·laboració amb les companyies elèctriques per tal de detectar consums excessius d'electricitat o punts de consum fraudulent d'electricitat. En aquest sentit, els agents van actuar dilluns en un d'aquests punts que la companyia havia detectat amb consum elèctric desmesurat. Això, tal com explica els sotscaps dels Mossos d'Esquadra de Caldes, Àlex Garcia, els va permetre desmantellar una plantació de 360 plantes de marihuana.
3: Aquest dilluns vàrem anar amb la companyia elèctrica d'aquí de Caldes, en ser quan vàrem començar a tallar la llum, perquè hi havia una defraudació excessiva. El senyor Alabonat va sortir i va explicar que estava passant per uns motius econòmics dificultosos i ens va permetre l'entrada ja a casa seva, on ell ja, abans d'entrar, ja va manifestar que tenia marihuana plantada. Llavors van fer una entrada voluntària. Aquest senyor, amb la seva col·laboració, no va quedar detingut, perquè no, també era una persona sense antecedents policials per aquest tipus de delicte. i va quedar com investigada. I fruit d'això, doncs, vàrem poder desmantelar una plantació de marihuana de 360 plantes i un frau elèctric que la companyia va estimar en 36.000 euros.
2: El veí ha passat disposició judicial imputat pel delicte de frau elèctric i pel cultiu d'estupefaents. Una actuació que, segons els Mossos, ha estat possible gràcies al treball conjunt amb la companyia elèctrica de Caldes, que està modernitzant les xarxes elèctriques del municipi i això els permet detectar més fàcilment aquestes actuacions fraudulentes.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Dissabte a la tarda, de 6 a 10 del vespre, se celebra la cinquena edició de la Fira Vins al Carrer, una mostra que ocuparà un dels espais més cèntrics del municipi, l'Avinguda de Pi i Margall. Les parades s'instal·laran en el tram entre el carrer Aparici i la plaça de l'Àngel, un espai que s'omplirà de propostes enogastronòmiques. En concret, participaran més de 50 cellers i 7 establiments gastronòmics locals. L'organitzador i responsable de la Vallassana Degustació, Marc Mires, explica a Ràdio Caldes que gràcies a l'àmplia participació, els assistents podran accedir a 187 referències de vins locals, estatals i internacionals.
4: Aquest any la Fira Vins al Carrer arriba a la seva cinquena edició. És un any interessant perquè hem aconseguit ajuntar 50 cellers. Es podran tastar fins a gairebé 200 referències de vi. I la nostra intenció és aquesta, que tothom pugui venir, pugui agafar la seva copa Riedel, pugui tastar els vins que ofereixen els cellers col·laboradors i que sigui un dia per gaudir d'una festa entorn al vi i entorn a la gastronomia. A més, tenim la sort que podem comptar amb botigues del nostre municipi que han volgut col·laborar i han volgut participar d'aquesta festa.
2: Aquesta iniciativa té diversos objectius, com apropar la cultura del vi al públic, consolidar la fira com una de les activitats gastronòmiques de referència a la comarca i fer gaudir de les diferents activitats als assistents. Entre les novetats d'aquest any hi ha l'ampliació de l'espai de la fira i la participació d'establiments locals, com destaca Marc Mires.
4: Les grans novetats respecte a altres anys són detalls com un fotomaton, com una mica més d'espai a la fira perquè tot sigui més espaiats, l'inclusió sobretot d'aquestes botigues del poble que col·laboraran amb nosaltres i que penso que ens aporten una part de proximitat i una part de gastronomia que ens faltava a la fira. I bé, la resta, el funcionament serà molt similar a d'altres anys. Cada client tindrà una copa, tindrà una pulsera que l'acredita com a que ha comprat l'entrada a la fira i podran tastar totes les referències de la fira.
2: L'aforament serà limitat i es preveu una alta participació. Per aquest motiu, les entrades s'han d'adquirir de manera anticipada a la botiga física o a través del web oficial.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: El Club Natació Caldes està d'aniversari. En concret, està celebrant les 7 dècades de funcionament. Durant tot l'any ha organitzat diferents activitats per celebrar l'efemèride, però l'acte central està previst que es faci al setembre. En concret, l'objectiu és mostrar la potència del club amb una presentació pública de totes les seccions. Una trobada que es farà al camp de futbol Les Cremades. Ho ha explicat el vicepresident del CN Caldes, Jaume Balaguer, en una entrevista al programa del Fòrum Ràdio Caldes.
5: L'acte principal, el que volem fer és, com vam fer-ho molts 60 anys, em sembla, eh? Ja, sí. Volem mirar un dia que hi hagi el camp de futbol lliure, que no hi hagi partits o entrenaments, fer pues, una presentació de totes les seccions en el camp de futbol, de totes les activitats, inclús fer una jornada d'activitats dirigides en el camp de futbol per tots els usuaris. O sigui, nosaltres, en principi, el que volem fer és una diada que serà la que marcarà bàsicament tota la festivitat dels 70 anys. Al llarg de l'any, pues, tots els equips porten un anagrama dels 70 anys del club, els monitors també, s'han fet samarretes commemoratives.
2: La festa s'està preparant de forma similar a la que el Club Natació va organitzar pel 66è aniversari. De moment, a banda d'algunes activitats al carrer, també han instal·lat diferents cartells commemoratius a les instal·lacions de Les Cremades i han dissenyat diferents samarretes amb el 70 com a protagonista.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
2: Continuem ara amb la informació en format més breu. Demà divendres a 6:45 de la tarda tindrà lloc a la biblioteca la narració de contes per a petits lectors, Històries que ballen. L'activitat està adreçada als petits de fins a 3 anys, on a través de la música i els contes els nadons podran descobrir i sentir el cos. Una sessió màgica on els petits exploraran el ritme, el moviment i les paraules a través dels sentits. Aquest taller anirà a càrrec de Mercè Martínez i les inscripcions es poden fer a través de la web de la Biblioteca de Caldes. Els comuns es van reunir ahir per celebrar una jornada de debat polític sobre el projecte municipal, el que suposa un inici de construcció pel futur del poble. Entre els assistents es trobaven els regidors dels Verds i Esquerra, exregidors dels Verds i Esquerra Unida, Pau Olòndriz i Alfons García, el cap de llista d'en Comú Podem, Marga García, i la coordinadora d'iniciativa, Conxa Romera, i el cap de llista dels comuns, Marc Calvo. Durant la sessió, els comuns van explicar la feina que s'està impulsant actualment i van posar en valor la necessitat de connectar el projecte amb el conjunt de trajectòries, experiències i sensibilitats que han treballat històricament per una alternativa d'esquerres a Caldes de Montbui. El Consell Comarcal va celebrar ahir el ple ordinari de mes de maig. Entre els punts destacats a la sessió hi va haver-hi l'aprovació del Pla Comarcal de Migracions, Acollida, Refugi i Antiracisme fins al 2029 i el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i de l'Ocupació fins al 2033. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. I acabem amb el temps. Al igual que avui, demà tindrem una jornada plenament assolellada i molt estable, amb domini del sol durant pràcticament tot el dia. Les temperatures mínimes es mouran entre els 14 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran fins als 29 graus durant la tarda, amb ambient clarament càlid i no s'esperen precipitacions i el vent bufarà fluix en general, amb algunes ratxes moderades a partir del migdia.

0: I fins aquí l'Infocaldes d'avui dijous 21 de maig. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció qui us parla, Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança i fins demà.
1: Infocaldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.

righteousness, the best part in life, rather than pretend we

0: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: Hi ha dies en què el món sembla un d'aquells plats combinats que no has demanat. Massa coses, massa pressa i, sovint, massa poca cura per les persones que el fan possible. I, mentrestant, nosaltres intentem sobreviure entre titulars, factures i bones intencions que no sempre arriben a port. Vivim en una societat que parla molt de diversitat, igualtat i benestar, però que encara funciona gràcies a la paciència infinita dels de sempre. Dels de sempre, els que treballen en recursos minsos, els que fan equilibris per arribar a final de mes, els que cuiden sense que ningú els cuidi, i els joves que reclamen futur mentre els demanem que no facin soroll. És curiós, ens omplim la boca de progrés, però hi ha qui encara espera una oportunitat. Parlem de cohesió, però continuem aixecant murs invisibles i defensem la qualitat educativa, però exigim miracles a centres i docents que fan més del que poden amb menys del que necessiten. Potser ja toca deixar de maquillar la realitat i començar a fer-la habitable, amb polítiques que escoltin, en comunitats que s'impliquin i en institucions que recordin que governar no és només gestionar, sinó acompanyar. Perquè la vida, la de veritat, passa aquí, als carrers, a les escoles, als comerços, a les ràdios locals, en aquests espais on la gent es mira als ulls i es reconeix. Per això existeix el Fòrum, per posar paraules al que vivim i donar veu a qui no sempre la té, i per recordar-nos que un poble que parla és un poble que avança. Molt bon dia, Caldes, i a totes les persones de bona voluntat.

0: Amb aquesta reflexió iniciem el fòrum, aquest espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El fòrum és això, la plaça pública de la ràdio, un espai obert, plural i humà on cada matí, durant gairebé dues hores, compartim les temàtiques que importen, tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I ara sí, un cop posats en situació, fem un cop d'ull al que ens espera en aquestes gairebé, com he dit abans, dues hores de fòrum. A la primera hora, tot just després del sumari, començarem de manera ràpida, amb tal dia com avui. Un viatge, com he dit, ràpid, per efemèrides, curiositats i petites històries que ens ajuden a entendre el món i situar-nos en el temps. Tot seguit arribarà al nostre espai de dijous. De dijous endavant, les atxes, amb Susana Corxo, de l'Oficina de Català de Caldes. Avui ens portarà un menú complet, molt complet. El català a Caldes, el català a Caldes parlarem del voluntariat. El català, de més enllà, ens endinsarem en els Premis CRIT, la plataforma de residus on vas, el català amb els pacients i el català a la taula. Després entrarem en el terreny més pràctic per comentar alguns barbarismes que cal evitar, paraules nostrades que val la pena recuperar i frases fetes que sempre ens arrenquen un somriure. I, com sempre, tancarem amb la música que la Susana ens porta cada setmana. La segona hora, de 10 a 11, estarà dedicada a l'ensenyament. Ens acompanyarà Margarita Bartolí, directora de l'Institut d'Educació Secundària Manol Huguet, amb qui parlarem del present, els reptes i el futur del centre i també de tot allò que afecta a l'ensenyament públic. Una conversa per reflexionar sobre què cal perquè el sistema educatiu avanci cap a un veritable ensenyament públic de qualitat, tant per als professionals com per a l'alumnat. Així doncs, iniciem el recorregut radiofònic d'avui per aquesta plaça pública sempre oberta i participativa. Intentarem ser ràpids i farem aquest viatge que sovint doncs, fem pel tal dia com avui, no? És dijous 21 de maig i abans d'entrar, doncs, això, parlem en matèria més profunda, parlem d'aquestes efemèrides, no? Doncs, si ens fixem en el santoral, doncs avui celebrem Santes Virgínia, Idoberga, Isberga i Gisela. Si us dieu així, moltes felicitats. D'aquest 2026 ja han passat 141 dies i ens queden 224 per arribar al següent, al 2027. Pel que fa a celebracions temàtiques, doncs avui, per posar-lo primer, és el Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament. Això és aquesta celebració, no? Aquesta commemoració doncs, va ser instaurada per la ONU al 2003 i es tractava d'això, de promoure la diversitat, el diàleg, la inclusió i la cooperació entre cultures. La diversitat cultural es manifesta en les creences, la música, el llenguatge, l'art, la manera de treballar i, en definitiva, en tota activitat humana. És un patrimoni comú que enriqueix la nostra vida espiritual, moral i intel·lectual i que contribueix al desenvolupament social i econòmic. La UNESCO ja ho va deixar clar el 2001. La diversitat cultural és tan essencial per la humanitat com la biodiversitat ho és per als ecosistemes. L'objectiu d'avui és conscienciar, combatre estereotips i reforçar el pluralisme. Un bon dia per compartir alguna cosa pròpia de la nostra cultura o descobrir-ne una de nova. També és el Dia Internacional del Té. És aquest 21 de maig i cada any, no? se celebra per reconèixer la importància econòmica i social d'aquesta podríem dir herba o beguda, no? I per donar suport als petits productors dels, dels països exportadors. Tot i que la ONU el va oficialitzar l'any 2019, ja es commemorava des del 2005 gràcies als països com la Xina, la Índia, Sri Lanka, Kenya o el Japó. La llegenda situa l'origen del té l'any 2736 abans de Crist, quan unes fulles van caure accidentalment dins l'aigua bullida de l'emperador Sheng Nung, i la resta és història. Els beneficis que proporciona el té, d'aquests beneficis podem destacar antioxidants que retarda l'envelliment, millora de la circulació, ajuda a regular el ferro, reforç del sistema immunològic, efecte diurètic i depuratiu. Ja veieu que el té va molt bé. Per tot això, explica que avui és un dia, és un bon dia per gaudir d'una bona tassa del vostre té preferit. I també, numerament, que és el Dia Mundial de la Protecció de la Lactància Materna, una commemoració imposada per l'Organització Panamericana de la Salut i celebrada principalment a Amèrica Llatina i el Carib, però cada vegada està més extensa al món, no? I per tancar, podríem dir que també avui és el Dia Europeu de la Xarxa Natura 2000, una jornada per donar a conèixer la gran xarxa d'espais protegits de la Unió Europea, més de 27.000 zones que preserven espècies i habitats del valor ecològic. Hi trobem espècies com l'àliga imperial, l'os bru, el linx ibèric, el trencalós o el bisó europeu. Són espais on la natura i l'activitat humana conviuen: agricultura, ramaderia, turisme actiu o caça regulada. Un recordatori de que la biodiversitat és un tresor que cal protegir i gaudir. I ho deixarem aquí, perquè és que si no, no ens donarà temps al nostre espai estrella de dijous, que com sempre i cada setmana tenim, que és Endavant les Atxes, amb la Susana Corxo, que ja la tenim aquí i no podem fer-la esperar. Bon dia i benvinguda, Susana.
1: Bon dia, Conxi, bon dia a tothom.
0: Doncs vinga, com sempre i com sempre diem, en aquesta secció d'Endavant les Atxes gira a l'entorn de la llengua, del català, del seu ús, de la seva defensa i de tot allò que ens ajuda a fer-lo créixer. I per això avui què hi trobarem? Tot i que jo ho tinc aquí, però prefereixo que ho diguis tu, perquè ja d'alguna manera en el sumari ja he avançat.
1: Uh-huh. Va, anem a parlar.
0: Vinga,
1: doncs
0: del català a Caldes.
1: Exacte, català aquí, després anem enllà i després més enllà.
0: I més enllà, vull dir. Exacte. I acabarem com sempre en la música.
1: Exacte.
0: Que això sempre va bé. Vinga,
1: va,
0: català aquí.
1: Bé, doncs us vull informar que estem molt contentes perquè hem aconseguit, com us vam comentar dies enrere, parelles lingüístiques van augment. En aquest cas, doncs, des de la setmana passada, doncs ara ja tenim 13 parelles, però 13 parelles doncs que s'han anat formant perquè han sortit voluntaris, voluntàries del poble que s'han ofert i posen a disponibilitat seva doncs el temps per compartir doncs amb gent que vol aprendre i practicar la llengua. És per això doncs que hi ha l'Alejandro i l'Angie, que ja formen parella lingüística amb una voluntària d'aquí al poble, amb la Clara. Després tenim la Viviana, una altra alumna nostra de l'Equador, que està estudiant català i ja té la seva parella lingüística, la Maria, la Fabiola, que és de Bolívia i va venir fa uns dies aquí a la ràdio, doncs també ja té la seva parella lingüística, la Montse, i també cal afegir que, com que va en augment, i estem molt contentes, ho volem fer extensiu, perquè us volem comentar doncs que també hi ha un grup de conversa aquí a Caldes, com bé sabeu, que són tots els dimecres a la tarda, els dimecres de 6:45 a 7:45 a la biblioteca. Doncs bé, també aquí doncs es van formar amb parelles lingüístiques, i d'aquí també en van sortint d'altres. I a més hem d'afegir doncs aquí la Fundació Santa Susana, perquè tots coneixem l'Anna Pineda, doncs bé, ella ens està fent parelles lingüístiques entre els treballadors i les treballadores. Ara aquesta darrera setmana doncs amb l'Alwin, doncs un noi de l'Índia que està treballant també aquí a la Fundació Santa Susana, també s'ha apuntat al voluntariat per la llengua. És per això que volem fer-ne difusió, perquè volem que tothom sàpiga doncs que el poble es belluga, que hi ha moviment, que volem promoure la llengua, no només amb els que ja la sabem i és la nostra llengua habitual, sinó amb totes aquestes persones que han arribat fa poc o potser ja fa més temps, però que tenen ganes de practicar-la, de sentir-se còmodes i de fer-se seva doncs, la llengua nostra, el que és el català. Per tant, això és el que volia, parlar del català aquí a Caldes. I ara fem una passa més enllà i ens anem a parlar doncs, del català, fem-lo extensiu, doncs, pel que fa als premis crits, els premis crit, perdó, com bé ha comentat la Conxi. Us vaig parlar mesos enrere, doncs,
0: sí,
1: que hi havia...
0: Una mica havies fet esment d'aquests premis.
1: Exacte, perquè era quan la gent s'havia d'inscriure i ara doncs, ja tenim els guanyadors que han sortit doncs, aquesta darrera setmana. El cap de setmana passat es van donar ja els premis CRIT. Què són els premis CRIT? Doncs bé, són uns premis que s'otorguen a la creació de contingut digital en català. I en aquest cas doncs, es va fer el cap de setmana passat al Teatre Coliseum, allà a Barcelona, amb més de 1.200 creadors, productors, plataformes, periodistes i professionals de la indústria audiovisual catalana. Val a dir doncs, que potser alguns ja els coneixereu, d'altres no, però tot i així doncs, us comento que la Laura Grau doncs, és la reconeguda com la millor creadora de l'any. Tenim la Laura Grau com a creadora de l'any, que és redactora i locutora en el programa de ràdio Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio. Doncs bé, ella ha guanyat doncs, el premi com a creadora. Després tenim els guanyadors, en aquest cas, doncs, per al millor projecte d'indústria, que és el programa Ets i Uts, que en aquest cas doncs, és un programa que surt a 3CAT i a YouTube. I és interessant perquè aquest programa, que està doncs, organitzat entre el Roger García, que en realitat, juntament amb la seva tieta, amb la Mònica Glanzel, amb l'objectiu de salvar la llengua, és a dir, han anat doncs, voltant-la i van aconseguint doncs, diferents projectes per potenciar l'ús del català. És interessant perquè van voltant-la i de tal manera doncs, que se sàpiga fer ús. Per què amb la seva tieta? Perquè diu que la seva tieta doncs, té una edat, li aporta experiència i aquí doncs, es combinen el que és la joventut amb la gent doncs, més gran que té més rodatge, més experiència, i és una manera de promoure la llengua fent ruta pel país. I després tenim com a guanyadors també del Premi CRIT, com a guanyadors del podcast Guarres.
0: Ui, d'un i dos.
1: Sí.
0: Sí. A veure, expliquen de què va aquest podcast. M'agrada,
1: bé, és perquè és sense pèls a la llengua, com diuen ells.
0: Ah, molt bé. Però, clar, serien paraules guarres. Perquè, clar, el fet de que siguin guarres, de fet, és que és com molt femení i ja no m'acaba de convèncer.
1: Bé, en aquest cas són tres estudiants. Tenim l'Arnau Pericàs, en Martí Sàlvia i la Luana Rocha, que en aquest cas doncs, estan estudiant comunicació i audiovisual a la Pompeu Fabra i havien presentat com un projecte allà a la universitat, que en aquest cas van aprovar molt justet, però després ells es van animar a presentar-ho aquí als Premis CRIT i han guanyat. Per què? Perquè en aquest podcast el que fan és parlar sobre les realitats del dia a dia, sense pèls a la llengua, tal
0: està
1: com raja. De vegades pot ferir la sensibilitat, però bé...
0: Jo hauria canviat aquesta paraula de guarres, perquè és que... no, és que com molt
1: impacta.
0: Femenina, no? I podria tenir una altra...
1: Sí.
0: Podries tenir una paraula substituta perfectament.
1: Clar.
0: I que fos punyent, igual.
1: Exacte. No. Pot ser punyent sense...
0: Sense arribar...
1: Potser sense aquesta vulgaritat.
0: Tan, exacte. És el que tu acabes de dir, vulgar.
1: Però bé, aquests premis CRIT, doncs, hi ha hagut, doncs, això, millor creadora de l'any, projecte d'indústria, projecte independent, campanya digital, que aquí cal fer esment, doncs, del Correllengua agermanat, que s'ha fet doncs, durant aquest any i per tant també ha obtingut premi. Nosaltres aquí val a dir doncs, que aquí a Caldes ja estem, ja s'està removent el tema del Correllengua, ja us ho deixo
0: està
1: anar,
0: molt bé,
1: perquè 2026-2027... Doncs,
0: havia passat per aquí el Correllengua?
1: Sí, anys enrere.
0: Fa temps, oi?
1: Sí. I és això. Però bé, doncs és perquè sàpigueu doncs, que aquest projecte va tirar endavant, que és el segon any dels Premis CRIT i que, per tant, doncs, ja, cada vegada va en augment. És un èxit espectacular que no s'esperaven. I bé...
0: Ho trobo molt bé, ja dic. I pot ser que això del podcast, pot ser que en el moment que vam fer el treball de recerca, precisament podria estar la, aquesta paraula per la que no va tenir èxit.
1: Potser això, exacte.
0: Perquè aquestes vegades, sobretot en ensenyament, t'has de mesurar una mica.
1: Exacte.
0: I ja dic que pots dir perfectament la paraula, que sigui crítica, que sigui punyent, però sense arribar a aquest extrem, No sé si és la teva opinió, la meva, sí.
1: Jo precisament em va cridar l'atenció.
0: Que va impactar.
1: Sí, sí.
0: Impacta, això sí que és veritat. Impacta, sí. Però podria impactar d'una altra manera.
1: Sí. Impactar, però potser per mi negativa perquè no trobo aquest terme prou adequat.
0: No, jo tampoc. Jo penso que posats, vull dir que trobarien.
1: Bé, doncs, com ja sabeu, aquests premis cada any es fan, és a dir, que ja podeu anar pensant-hi de cara a l'any que ve. Són uns premis impulsats per 3CAT, Accent Obert i Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació, doncs en aquest cas que ho promou doncs, la Generalitat. Bé.
0: I ara, pues mira, aquesta plataforma de residus, on vas? No? Ah, mira, se la tenim aquí. Sí. Tenim aquí el cartell. No, aquest és un altre. Bueno, on vas? Aquesta plataforma de residus.
1: Per què us volia parlar de residu, on vas? Bé, perquè és que allò que va remenant per la xarxa.
0: El residu, on va residu?
1: Exacte. I penso que, a part que la plataforma està molt ben dissenyada, que a més ens informa del residu on vas, és a nivell doncs, també de la llengua. I vull parlar-ne perquè amb els alumnes és allò que de vegades vas estirant el fil i pots veure com se'n pot treure profit de tot plegat. I aquí a la plataforma aquesta de residu on vas, què tenim? Doncs tenim diferents imatges. Us convido que quan pugueu, tingueu temps, entreu a la plataforma residu on vas i veureu doncs, que hi ha una sèrie d'objectes. Per a totes aquelles persones que habitualment tenim el català com a base, doncs no hi ha res de nou. Però bé, potser sí, perquè de vegades no sabem ben bé els termes com són correctament en català. Però per qui està aprenent català ens ha anat molt bé perquè hem entrat, hem anat remenant i, és clar, veus, per exemple, un cistell o cistella i aleshores et diu doncs, on va, en aquest cas, l'hem d'enviar. I en aquest cas, doncs, què es farà un cop es transformi. I és interessant perquè pots entrar un per un doncs, en els diferents objectes, a més et diu el nom, doncs entrem, un llibre electrònic i ens diu, primer tens la imatge, després tens la paraula i després, un cop cliques, doncs et diu cap a on hi pots anar. Està molt bé perquè és una eina que per una banda parlem de residus i per una altra banda jo de la potenciu pel que fa a la llengua. Sí? Us animo doncs, a que hi entreu a la plataforma i aneu mirant doncs, cada objecte, com es diu, com s'escriu en català i a l'hora doncs, a veure aquesta, en aquest cas aquest producte a on l'hem de llançar, ja sigui fracció, doncs, és a dir, resta, el verd, el contenidor groc, però a més doncs, ens diu què se'n fa o com... en què es transforma cada un d'aquests objectes. Només era per fer èmfasi doncs, en aquest tema que l'he trobat prou interessant.
0: A veure, i tan interessant, Això d'aquí, aquest apartat, el català als pacients. Sí. Estem parlant d'hospitals? Bueno, d'hospitals, de persones del CAP, del centre de salut, és a dir, llocs on acostumem a anar quan necessitem algun tema o per arreglar algun tema de salut.
1: Exacte.
0: O per a un control, jo què sé, o senzillament has de fer un tràmit.
1: Bé, és perquè s'estan fent uns estudis perquè es vol demostrar que no parlar la llengua dels pacients en fa perillar la salut. A partir d'un estudi que en aquest cas ja s'havia fet en altres països, a partir d'aquest estudi que s'havia fet en altres països, doncs s'ha demostrat que si tu vas, doncs en aquest cas, ja sigui al CAP, ja sigui a l'hospital, evidentment quan un va a l'hospital no és per, excepte quan neix una criatura, doncs la majoria de casos doncs és perquè no et trobes bé. El que vols és que t'atenguin, sentir-te acollit, sentir-te atès en la teva llengua. I el que està passant darrerament és que una persona, doncs, un pacient, doncs, parla en català, però qui l'atén, el professional, doncs, no parla la mateixa llengua. Què passa? Doncs que de vegades costa poder explicar com et sents, com et trobes i que l'altra persona realment ho entengui. És interessant perquè, aquesta notícia que ha sortit ara tot just aquesta setmana, doncs, demostra que cada vegada hi ha més metges i infermeres que no tan sols no entenen el català, sinó que, a més, t'obliguen a fer-ho a parlar en castellà. Bé, doncs, no només des de Plataforma per la Llengua, sinó des de manera extensiva, tots el que volem és que això no ocorri. He parlat amb altra gent, amb companys, companyes, i la situació és la mateixa, és a dir, que es troben que de vegades has hagut de portar doncs, el teu fill o filla perquè ha tingut un accident, perquè s'ha fet mal, I com que en aquest cas el nen o nena parla en català, és petit, encara no domina el castellà, amb la qual cosa la seva llengua és el català, la seva llengua materna. Clar. Però en aquest cas el professional o la professional li parla en una altra llengua, doncs s'ha creat aquest garbuix, no? Lingüístic, que ha arribat doncs, a un punt que ben no se sabia expressar ni el nen el mal que tenia, ni en aquest cas el professional, que és el que li havia de fer o com s'havien de fer les cures. És per això doncs, que s'ha confirmat que no garantir l'atenció sanitària en la llengua dels pacients pot ara anar doncs, en detriment de la precisió dels diagnòstics. Sí que és veritat que s'està fent formació per tal que tots aquests professionals puguin aprendre la llengua, però veiem que és molt lent tot. Sí. De fet, vull dir, de vegades volen estudiar la llengua, de vegades no tenen temps, els horaris...
2: Però a vegades te trobes, és que te trobes molt sovint, en que moltes vegades són persones que venen d'altres països, vull dir, senzillament. Vull dir, la salut, la sanitat, com hem dit moltes, i sobretot en una secció que tenim aquí, la sanitat a debat, hi ha molta mancança de professionals, ¿vale? D'aquí. Venen d'altres països, però sí que és veritat que a vegades t'he trobat que ja porten pues, algo así como de 10-15 anys. I no només d'altres països, podríem dir d'altres comunitats, no? de l'Estat. I també tu segur que t'has trobat en algun cas que s'ha fet públic, no? De persones que es neguen senzillament.
1: Exacte. En aquest cas, doncs, aquí es crea aquest conflicte,
2: sí,
1: no?
2: Vull perquè dir una... dius tu, bueno, pues en aquest cas seria des del govern, no?
1: Sí,
2: des del govern d'aquí de Catalunya, qui han de posar a l'hora de la veritat, doncs, a més d'obligar, no? A fer els cursos que calguin.
1: Sí, de fet...
2: si no volen de cap de les maneres, doncs mira, hi ha una manera, no? Que és, pues, contractar una altra,
1: sí.
2: Perquè també de personal és necessari.
1: Sí, el que passa que de vegades costa trobar professionals, però de vegades que també se senten que quan se'ls obliga a aprendre una llengua, després de tot el que han hagut per formar-se, doncs els molesten. Però hi ha qui si realment posa el seu granet de sorra i si esforça, en el nostre, per exemple, aquí a Caldes, jo estic pensant que he tingut un parell d'alumnes que són metges, que estan treballant una a Barcelona i l'altra a Granollers, i que realment han posat interès, i m'han dit, mira, i això, i a veure com em puc explicar, vull dir, però clar, vull dir, són allò, un granet de sorra, però bé, com tots sabem, tota pedra fa paret, per tant, és qüestió d'anar sumant, que cada vegada doncs, els professionals s'impliquin més en la llengua, no només en la seva feina a nivell professional, sinó també a la llengua per tal d'acollir millor els pacients.
2: I a més, això te puc dono fer, no? De que en algun moment estàs amb un professional, amb un metge, i que a més, si mires el seu currículum d'idiomes, posa anglès, francès, espanyol, català també. I en canvi, per molt que jo l'estigui parlant en català, ell m'està contestant en castellà. Fins i tot en algun moment, alguna persona que t'acompanya diu parla en castellà i a vegades ho faig, però després penso, jolín, pues, jo me desenvolupo millor en aquesta, és
1: exacte.
2: Ell. Però si és que ell coneix la llengua, per què ho ha de fer? No sé, és algo i m'he trobat.
1: Sí, sí, sí, de vegades perquè aleshores són ells qui no se senten prou còmodes, els professionals, si parlen en català perquè els falta terminologia, perquè els falta fluïdesa, però bé, de tot se
2: n'aprenen. No, però el currículum ho posa, idiomes que domina.
1: Sí, sí, sí.
2: Diu, pues, si domines el català, per què no ho parles?
1: Exacte.
2: No sé.
1: Bé, aquí ho deixem anar, sí. I a veure si...
2: És una queixa nostra.
1: Els professionals i les professionals
2: no,
1: es posen les
2: piles. És la realitat, sí, sí, sí. I a la taula.
1: Aquí.
2: El català a la taula.
1: El català a la taula, va. Doncs, bé, ja sabem que les imatges valen més que 1.000 paraules, i aleshores, des del Centre de Normalització Lingüística...
2: Aquí és on està el cartell.
1: Sí, des del Centre de Normalització Lingüística, juntament amb el TERMCAT, el Centre de Terminologia Catalana, bé, tot doncs generat fet per la Generalitat de Catalunya, el que han elaborat són unes estovalles d'aquestes individuals, d'aquestes de paper que tots coneixem, allò quan vas a fer un menú, doncs t'atenen i et posen unes estovalles de paper, doncs han elaborat d'aquesta mida, però en aquestes estovalles, jo ara la tinc aquí, en tinc una aquí al davant i per tant us la explico, que de totes maneres podeu entrar dintre de la pàgina del Termcat i busqueu, doncs, en aquest cas, el català a la taula i veureu, doncs, que també us ho podeu baixar, us podeu baixar i fins i tot imprimir, doncs, aquest document. Aquest document, doncs, és això, una estovalla individual en paper on hi ha tot de vocabulari en català. Però en català, pel que fa referència a taula, és a dir, des del parament de taula, és a dir, tenim la forquilla, el ganivet, la cullera, la cullereta, el tovalló, com s'han de col·locar, per tant, tenim això, fins a tot d'expressió.
2: Això, de veritat, que de cara als restaurants és ideal, eh?
1: Exacte. L'objectiu nostre és aprendre la llengua i, per tant, ara s'han fet aquestes estovalles individuals per tots aquells temes restauració, tots aquells restaurants que estiguin aprenent català, que vulguin aprendre català, que contactin amb nosaltres i aleshores doncs, els oferim doncs, aquestes estovalles de paper. És una manera doncs, de potenciar la llengua, d'ells aprendre-la i alhora, doncs, si ve un client, doncs, un cop demana un mentre espera que li portin entre el primer i el segon, doncs, pot anar veient tot aquest vocabulari.
2: O sigui, això des del Consorci es disposa a tots els que ho demanin, restaurants, eh?
1: Sí, sí, exacte. O sigui, tema restauració.
2: Comerç restaurador, podríem dir.
1: L'únic que, clar, l'objectiu, és a dir, per qui va adreçat, sobretot, doncs és per aquell perfil de restauració doncs, que està aprenent la llengua,
2: exacte,
1: que encara no la dominen i, per tant, a veure, tot i que es pot repartir per tothom, però de vegades doncs, tot això ja, aquest contingut ja se sap. Però sí per aquestes persones, ara doncs, fa un parell de mesos ho vam repartir aquí en el restaurant aquí a Can Roset, aquí a Caldes. Per què? Doncs perquè ells han estat comerç aprenent, és a dir, sí, que han estat aprenent la llengua i aleshores doncs, els hem distribuït aquestes estovalles. I està molt bé que els hem distribuït aquestes estovalles.

0: la llengua.
1: I tant, i tant. Es tracta d'això. No, pues passem ara a aquesta part que a mi m'encanta. Barbarismes, primer, barbarismes que cal evitar.
0: Exacte.
1: I que cada setmana sempre anem aprenent, no? Aquests barbarismes.
0: Va. Vinga, tenim, per exemple, ofertar. De vegades oferten productes... No, el verb ofertar no existeix en català, no és correcte.
1: Oferir?
0: És oferir, és oferir. Per tant, hem de treure aquest ofertar, que és del castellà.
1: L'oferta és l'oferta, oferta i demanda.
0: Ah, exacte, una cosa és el nom, l'oferta, i una altra cosa és el verb. És a dir, no és com en castellà que l'han transformat a verb.
1: Després, si no, és quins productes ofereixes. Què m'ofereixes avui?
0: Ah, això mateix.
1: No, està bé.
0: Després hi ha una... Aquesta és molt evident, però és que aquesta se sent cada dia. Aquest, de vegades, allò que vas per, i caminant i potser t'entrebanques i tothom... Ojo!
1: Ui, ui!
0: Ojo!
1: És que,
0: és que se'm clava.
1: A mi te clava, però ui, no queda bé. Hem de dir, la paraula exacta. A veure, quina seria?
0: Compte! Alerta!
1: Compte!
0: Vigila!
1: Sí.
0: Estigues al cas.
1: És això. Compte, vigila, vigila.
0: Sí,
1: No sé, són les paraules...
0: Jo sempre dic compte, però...
1: Sí.
0: Però
1: aquest... També pots dir vigila.
0: Ojo, a mi, ja és que, mireu, ja sentiu que aquest so no és nostre. Però sí. Si a més a més hi ha
1: però
0: qui diu...
1: Però és que si dius ui, ui, no queda bé tampoc.
0: A mi
1: has de dir això, compte, vigila, vigila. No compta.
0: Més d'una vegada que em diuen ull, i a més, més que em venen ganes de riure i al final m'entrebancaré i cauré, perquè ve aquest ull.
1: De riure, no, en aquest cas. Te quedaràs tant això i...
0: Exacte.
1: Sí.
0: Va, i n'hi ha d'altres, ara així anem... com és, per exemple, nivellar, el verb nivellar, és, en català és a...
1: Anivellar.
0: Anivellar. És que aquí hi ha aquest joc de prefixos.
1: De nivell, clar, tens nivell.
0: Anivell,
1: anivellar. Anivellar.
0: Igual que tenim el verb en castellà, que és, que el passem al català i diem ajardinar, és a dir, que anem preparant, arreglant els jardins, no és ajardinar, sinó és enjardinar.
1: Enjardinar.
0: E-N.
1: Sí,
0: Per tant, enjardinar. És un altre prefix. Hem d'estar al cas d'aquests prefixos. Després hi ha la nalga, que l'altre dia va sortir a classe.
1: Les nalgues.
0: Clar, no són nalgues, són natges.
1: Natges,
0: Les natges, per tant, natges.
1: Nalga és en castellà, clar. Aleshores, tu tradueix directe.
0: Exacte, però donem allò una patada i la passem al català i diem, va, serà nalga.
1: Nalgues.
0: No cola, no. Per tant, natge.
1: Natges.
0: I després tenim nàcar. Bé, nàcar tampoc. És nacre. Nacre.
1: El nàcar és això, no sé, alguna cosa.
0: Sí, algun penjoll.
1: Ja que portes de nàcar, és nacre.
0: Nacre.
1: Nacre.
0: Bé.
1: Veig, això, mira, és, va bé de saber-ho, perquè són...
0: I després...
1: És que si no, diria directament nàcar.
0: Sí, sí, a mi, per exemple, aquesta sí que confesso que no la sabia, per tant m'ha anat bé,
1: nacre.
0: Perquè, a veure, com bé sabeu, aquí parlem de llengua i n'aprenem tots, i jo, doncs, sóc la primera per ser aquí, no?, intentar explicar-ho. Després tenim la paraula novato. Els novatos, no n'hi ha, no en tenim de novatos. Sí que podem dir la paraula novell o aprenent,
1: novell. Sí.
0: O una que m'agrada molt, però potser més a nivell literari, que seria passarell. Bé, més que a nivell literari és allò, quan te'n burles d'algú, és un passarell.
1: És un passarell, una persona que sap ben poc, no?
0: Ah, exacte.
1: Bueno, no, que sap ben poc de la matèria.
0: De la matèria.
1: Que per exemple, imagina't, acabes de treure el carnet de conduir i dir, és novato, no.
0: Ah, exacte.
1: És passarell.
0: És un passarell.
1: És un passarell,
0: d'acord? Per tant, aquesta. I bé, avui només us portava aquests de barbarismes perquè anem a fer proposta de millora.
1: I paraules... Tens alguna paraula nostrada?
0: No. Com a paraules nostrades...
1: No, paraules en desús, vull dir...
0: Ah, d'aquest... No,
1: bueno, no. Bueno, doncs parlem de l'altre, del que tu tinguis avui preparat.
0: Bé, jo era, doncs, en aquest cas, tenim, per exemple, digerir, el verb digerir és correcte, però també tenim el verb pair, que seria això.
1: El mateix.
0: És que és una paraula nostrada en el sentit que clar, que tenim la nostra, la de pair.
1: He de pair bé aquest dinar tant...
0: O de vegades tan... alguna situació que s'acosta de pair, de vegades.
1: També, també, també.
0: Parlem de dies laborables, però també podem parlar de dies feiners.
1: També.
0: Aquesta m'agrada molt, dia feiner.
1: Sí, sí, sí.
0: Tenim tants dies
1: normalment feiner. Ho podem... O sigui, és correcte dir-lo de les dues maneres,
0: sí, sí.
1: Però...
0: Recuperem però, aquesta,
1: però quedem,
0: recuperem aquest
1: feiner.
0: Però
1: ens quedem en el feiner millor.
0: Exacte.
1: Dies feiners.
0: De fet, hi ha una frase feta que és al mal feiner cap eina li va bé.
1: Això
0: és veritat,
1: bueno, és el que no li agrada treballar.
0: Exacte, I després tenim mala olor. Jo puc dir que entro en un espai i fa mala olor. Sí, d'acord. Però és que tenim la nostra, que és pudor.
1: Sí.
0: És que, a més, si dieu la paraula...
1: Quina pudor que fa, per favor.
0: Si dieu pudor, és que, a més, digueu-me qui és capaç de dir pudor sense arrufar el nas, perquè quan dius pudor, ja, a més, sí, ja sí. És una cosa...
1: No, és que té sobre, ostres, quina pudor.
0: Sí, una pudor. No. I, a més, cal afegir que quan parlem de pudors, diem que fa pudor de... En castellà diem... ja no em sortirà ara. Huele a, aquest huele a...
1: Huele, de oler.
0: Sí, clar.
1: Que tampoc seria... Ostres, huele... I
0: fem la preposició A. Doncs sí. Bé, en català...
1: Fa olor a...
0: I per tant, en català és pudor de...
1: Ah, no és correcte dir fa olor a en català?
0: No, perquè clar...
1: Ja estem fent en castellà.
0: Aleshores, pudor i és pudor a. De. Sí. Fa pudor de... No sé, fa pudor de cremat, fa pudor de suor, fa pudor de peixum.
1: Hi ha persones que no suporten els perfums de colònies, no? I aleshores et diuen... Quina pudor que fas avui. I jo dic, ostres, per favor, però si m'he perfumat.
0: Exacte.
1: Però hi ha persones que no suporten el perfum.
0: Sí, sí.
1: La colònia. Bueno, sí, pot ser que a vegades sigui un perfum molt...
0: insistent, molt fort, però tot i així arribar a pudor, pudor és negatiu.
1: Exacte. Diu, que no t'agradi, vale, però que sigui perquè t'estàs... te quedes, dius, ostres, jo que m'he posat avui aquest perfum pensant d'això i ara si a la gent no li agradarà, te quedes... Exacte. És molt negatiu en aquest sentit. Millor no dir en aquest sentit. Bueno, és una manera. Si una persona no t'agrada la colònia que porta, el perfum, millor que et callis i no diguis res. No diguis, ostres, quina colònia més forta que es portes, no? Sí, això es podria dir i no és, i no és tan...
0: Aquesta olor no m'agrada, a veure, que tots cadascú té la seva...
1: Però que te lo digui de manera personal, que no te lo digui en públic. I també. És que moltes vegades és en públic.
0: Això fa mal, eh?
1: No m'he trobat en aquesta ocasió, però sí que ho he sentit
0: una situació molt
1: en
0: altres
1: persones. I aleshores faig que dius tu, ostres, això no queda bé.
0: Yeah.
1: No, però si dius que li estàs dient a una altra persona... no sé, és molt despectiu.
0: Exacte, despectiu, sí. Va, més, tenim la forma de vegades quan ens parlen d'alguna cosa, doncs mira, i ens és igual la situació, i per tant diem, no importa, aquest no importa, està bé.
1: No va bé.
0: Però més no nostra,
1: cal.
0: Va, anem més...
1: No
0: més podem dir, tant se val.
1: També.
0: Tant se val, tant és, tant me fa. No hi fa res. És que fixeu-vos,
1: hi ha moltes.
0: Tenim, i ens limitem a dir no importa. Aquest no importa, a mi és que em fa mal. Em fa mal perquè dius, a veure, amb tota la riquesa que tenim, tantes paraules que en tenim maques, no? Aquest no hi fa res. És que el trobo molt educat, aquest no hi fa res.
1: No hi fa res.
0: Tant me fa. Mira, és una cosa...
1: Sí, perquè a vegades te poden dir alguna cosa que... O sigui, quan la dius, quina és la... tan hi és, no? Era com... queda com més ben dit, no?
0: Sí.
1: Però si dius, tan me fa, és perquè el que t'han dit, o el que d'això t'ha sentat una mica malament, i va molt bé contestar, tan me fa el que tu pensis.
0: Sí, exacte.
1: Jo ho faré igual.
0: Exacte, em rellisca que... Bé, doncs seria això. I després tenim, l'últim seria satisfer, el verb satisfer, està bé, però fixeu-vos, algunes més nostres, com és estimar, o com és fer el pes. A mi em fa el pes, més aquesta expressió, a mi em fa el
1: que
0: pes.
1: Que quedo ben satisfeta amb això, em fa més el pes, no?
0: Va, passem a quatre frases fetes, sí?
1: Sí, però ràpides, perquè
0: ràpides.
1: Passarem a la música.
0: Vinga, va, sí. Tenim, qui no en fa de jove no en compta de vell.
1: Això, aquesta no l'he sentit mai.
0: Qui no en fa de jove no en compta de vell és això que, com no treballem ara, que som joves, que tenim força, que tenim ganes, que tenim aquell esperit, i no ens guardem les garrofes, quan siguem vells no ens quedarà res.
1: No farem res.
0: Per tant, quan siguem grans gaudirem d'allò que hem fet de joves, però si de joves no fem res, malament anem.
1: Sí.
0: I una altra, que aquesta me la van regalar, m'han fet un quadre, m'han fet això i per això la comento. Qui cau i s'alça, camí que avança. Per tant, és
1: qui
0: això.
1: Qui cau i s'alça, camí que avança.
0: Clar, és a dir, de vegades les coses no són com tu esperes, de vegades tens algun sotrac, paf, caus, però t'has d'aixecar i has de tirar endavant.
1: Exacte.
0: Doncs, qui cau i s'alça, camí que avança.
1: Això va molt bé.
0: Va. I passo ja a música?
1: Sí, passem a la música perquè avui ens portes al grup Arriba i Ploure amb la cançó Paraules de Dantes. Paraules d'antes.
0: Sí, a veure, deixeu-me que us expliqui. Res, breument, Arribar i ploure és un grup, són dos nois, que són actors músics i ells canten, però canten per passar-s'ho bé. I aleshores fins i tot fan espectacles a pobles. I Arribar i ploure, doncs, es dediquen a jugar també amb la llengua. I aquest Paraules d'antes, us animo que l'escolteu ara i si podeu a casa en algun moment amb calma. Per què? Perquè fa un repàs de tot de paraules nostres que, si segur que teniu avis, àvies, que ben segur que heu sentit aquestes
1: no
0: paraules
1: calia.
0: D'antes.
1: Quan t'he dit jo paraules nostrades, no calia perquè les tenim aquí en la cançó.
0: Però aquestes no són correctes.
1: Bueno,
0: Però està bé que estiguem atents i atentes perquè escoltarem aquestes paraules d'antes, és a dir, de les d'abans. D'acord? Doncs aquí us les deixo, escolteu-les i a veure si sou capaços i capaces d'anar corregint, revisant aquestes paraules que ara ja les tenim més controlades.
1: Doncs arribem avui així amb aquesta música que és molt xula i també simpàtica d'escoltar, no? Com totes les que portes cada setmana. Doncs aquí ho deixem i fins a la propera setmana. I penso que hem fet un bon recorregut per aquesta sessió, no? Davant les atxes avui. Penso que sí.
0: Bueno,
1: cada setmana es fa, És aquesta classe, no? Aquesta classe que d'aprenentatge total, pel que fa a la llengua. Doncs, Susana, amb aquesta conversa tanquem avui aquesta endavant les atxes.
0: Endavant les atxes.
1: I fins dilluns que ve, molt més. Doncs, i així arribem al final d'aquesta primera hora i també ara de seguida, a partir de les... Bueno, de seguida que seran les 10, ens acompanyarà o tindrem les notícies, el butlletí informatiu de la ràdio. Per tant, no marxeu perquè de seguida tornem amb la segona hora i a més que avui serà una entrevista, una conversa amb Margarida Bartoli, que és la directora de l'Institut de l'IES Manologue, Institut d'Educació Secundària, que a vegades sempre diem de l'IES, no? De l'Institut d'Educació Secundària, Institut Manologue.

0: I ara sí, després del butlletí informatiu, obrim la segona hora del fòrum. Avui posem el focus en l'educació i en el present i futur d'un dels centres més importants del nostre municipi, l'Institut d'Educació Secundària Manol Huguer. Ens acompanya, per aquest motiu, evidentment, la seva directora, Margarida Bartoli, de fet, directora oficial ja. Sí. Benvinguda.
1: Gràcies, benvinguda. Moltes gràcies.
0: Benvinguda al fòrum i també a la ràdio, perquè em fa l'efecte de lo que és aquí de manera presencial, perquè de parlar amb tu ja s'ha parlat, i sobretot a les notícies, que sí. Ja he tingut referència. De manera presencial és la primera.
1: És la primera vegada, sí, i m'ha fet molta il·lusió que m'hàgiu convidat.
0: Ui, tant. I per nosaltres també molta il·lusió de poder parlar.
2: Molt bé.
0: Primer de tot, és això, és el que he dit, no? Un plaer que estiguis aquí per parlar d'aquesta nova etapa que de fet ja portes un temps, però, sí. Però ara ja podríem dir és oficial, és a dir, aquesta podem sí. Parlar ja directament de que és oficial aquesta nova etapa en la que dirigeixes a l'institut i també amb un equip ben acompanyada, amb un equip directiu que en aquest cas també suposo que és escollit o està format, però que formen part de persones de confiança de teva.
1: Sí, nosaltres aquest any, aquest curs, el 25-26, doncs jo vaig ser nomenada directora en caràcter extraordinari per decisió del claustre i era un any com d'impàs. Ràpidament doncs, es va haver de formar doncs, un nou equip directiu, em van acceptar de bon grat i aquest equip directiu doncs, segueix doncs, per als propers cursos. Estem molt cohesionats, fem una pinya i recentment doncs, es va convocar la comissió de selecció per la direcció. I res, hi ha dues fases que s'han de superar i per aquesta raó doncs ara sí, ja tinc aquest nomenament doncs, oficial per 4 anys.
0: Molt bé, d'això anirem parlant de tot plegat. Ara, amb el teu permís, faré dins de la informació que jo he pogut trobar i del que tinc, no? A través de notícies i tal, doncs que m'he preparat aquesta presentació teva, doncs dir, mira, Margarida Bartolí, Margarita, sí. Ja que tu lo tens com a Margarita, sí, no te sí. L'has canviat al català.
1: No. Vam posar Margarita i així ha quedat.
0: Margarita Bartolí Escusol, sí. Nascuda a Figueres, sí. És llicenciada en Geografia i Història, especialitzada en Història de l'Art.
1: Sí.
0: Has completat un postgrau en Museus i Educació. I també els cursos de doctorat a la Universitat de Barcelona i una memòria de llicenciatura sobre Miró i la dona, un vincle indesigable.
1: Sí,
0: vull dir que aquí
1: que
0: veig que l'art es forma
1: sí,
0: molt.
1: Era el que anteriorment era la tesina.
0: Sí, sí. Qualificada amb un excel·lent, podríem dir, amb, sí, aquesta, sí, amb sí. Aquest treball, sí, amb sí. Aquesta tesina, sí. Amb un excel·lent per unanimitat. Sí. També compta amb un postgrau en organització i gestió d'institucions educatives, en qualificació també és d'excel·lent, no sí. N'hi do, un bon bagatge. Ets professora de secundària des de l'any 2001 i funcionària de carrera des del 2006. Estàs vinculada a l'Institut Manol Huguer des de fa, crec, 14 anys.
1: Sí, sí.
0: Que això és correcte, m'han informat bé.
1: Sí, sí.
0: I de fet, és on portes aquí, diguem, primer, abans d'arribar a la direcció, doncs has estat docent, tutora i coordinadora pedagògica.
1: Sí, quan jo vaig arribar al Manolo, doncs durant 2 cursos vaig ser tutora, després vaig ser coordinadora de cicle, de primer cicle, també durant 2 anys, i després ja vaig entrar a l'equip directiu com a coordinadora pedagògica.
0: I aquí arribem que el 27 d'abril, de fet, és quan has estat nomenada oficialment directora del centre, sí. Després d'aquest temps, d'aquest impàs, no?
1: Que estava... D'aquest any,
0: sí. És, per això deia, després d'un període d'interinitat, és que a vegades me costa pronunciar algunes paraules, i amb el suport, com tu has explicat, del claustre. El teu mandat crec que s'allargarà, i crec que sí que l'has dit, no? Fins al 2030, sí. En un projecte, i això jo d'això ho he tret de la ràdio, no? Baixes en 3 grans eixos, no? Millorar els resultats educatius, reforçar la convivència i la cohesió i consolidar les bases organitzatives perquè l'institut continuï creixent.
1: Sí.
0: Bé, ja dic que això, vull dir, com últimament, sí. jo ho miro tot, no? I les notícies de la ràdio també,
1: sí,
0: vull dir
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Les tenim present.
1: Sí.
0: Mira, doncs ja passem a les preguntes.
1: Molt bé.
0: preguntes que ja en part és com una conversa, vull dir que no és no es tracta d'anar aquí en plan no. Després, sí, començant pel fet de la trajectòria i aquesta nova etapa com a directora. Margarita, després de tants anys vinculada al centre, què va significar per a tu o què ha significat per a tu assumir aquesta direcció? De manera oficial ja, eh?
1: De manera oficial, primer m'ho vaig pensar, sí, a veure si... Perquè és un càrrec que és molta responsabilitat, és molta feina, molta dedicació, i també amb això has de parlar amb la família i decidir doncs, si es vol tirar endavant o no. I jo tenia molt clar que... Jo porto ja molts anys al Manolo, m'estimo molt l'institut i vaig dir, mira, ara és el moment, en tinc ganes, crec que ho podem fer bastant bé, ho intentarem, si més no, i per això, doncs, res, vaig fer, doncs, a part un altre curs de direcció que em va anar molt bé, i després, doncs, ja tot el concurs i res, és clar, doncs ara a partir del proper curs és això que ja és oficial amb tot l'equip directiu al darrere, tenim moltes idees, moltes propostes i res, doncs et llances a la piscina i dius, doncs va, endavant les atxes, no? I som-hi i encarar-ho doncs amb molta il·lusió, però il·lusió i ser conscient de la feina que això comporta. I si em permets dir que el fet d'haver estat en un càrrec directiu, és a dir, estar dins de la direcció, tu ja tens cert bagatge dels problemes que poden sorgir. I d'aquesta manera no et ve de nou quan ara agafes oficialment la direcció. O sigui,
0: aquests mesos que d'alguna manera has estat d'interinatge, no?
1: Sí, els mesos d'interinatge d'aquest any, també el fet d'haver sigut coordinadora pedagògica dins de l'equip directiu.
0: I conèixer durant 14 anys com és el tarannà de l'institut.
1: Clar, coneixes doncs, les habilitats, les fortaleses, no? Les amenaces, les oportunitats, allò que diem d'aquest anàlisi d'AFO, doncs clar, això t'ho dona l'experiència, és a dir, t'ho dona any rere any. No?
0: I el fet de que, a més, has tingut el suport del claustre, això què ha representat per tu?
1: Molt
0: com
1: bé.
0: L'has viscut?
1: El suport del claustre va ser en el moment de la direcció d'aquest any en caràcter extraordinari, sí? I després, doncs ara quan hi ha aquest concurs, perquè és un concurs en què es pot presentar doncs tothom que vulgui, sempre que compleixi doncs uns requisits, hi ha una comissió de selecció. I en aquesta comissió de selecció doncs hi ha representants de tota la comunitat escolar. És a dir, tenim el representant de l'Ajuntament, tenim representant de famílies, tenim representant d'alumnat, tenim representant de professorat, tenim el representant del PAS. És a dir, i són ells els qui inspecció, una direcció també externa, i són ells els qui t'estan avaluant. Sí?
0: I què t'agradaria que definís aquesta etapa que, de fet, podríem començar ara i tindrà aquesta, en principi,
1: són 4 anys.
0: La fita, diguem, és 4 anys.
1: Sí, a tu, quan et nomenen, són 4 anys, després pots decidir si prorrogar doncs, o no, però el mandat és aquest, és de 4 anys consecutius, sí. I la fita, doncs... que l'Institut Manolo Huguer doncs, intentem que millori, sí? Hi ha debilitats com a tots els centres, sí? A vegades debilitats que són externes, és a dir, que ja et venen de fora, que tu poca cosa pots fer, no? Canvis curriculars...
0: sistema mateix, vull dir, quan te
1: ve... constant, no? Cada vegada doncs, tenim més alumnat doncs, amb necessitats educatives, de suport específic, es necessitaria potser doncs, més sortides cap a aquest alumnat doncs, que hi ha un abandonament escolar. I, és clar, amb tot això, que et ve extern, és el que passa, tu tens una plantilla de professorat, és a dir, tu tens uns recursos i a partir d'aquí doncs et vas organitzant. Jo sempre dic, no, el departament ens aniria molt bé, no només al Manolo, és a dir, a tot arreu,
0: a tot, a tot el que seria el centre
1: de... Sí, que tinguéssim un psicòleg, no? Psicòleg ja en plantilla dins de centre, perquè estem, nosaltres, és clar, estem en contacte continu amb adolescents. El Manolo entra en els 12 anys i després també fem grau superior. És a dir, hi ha una diversitat doncs, d'edat bastant important i aquest problemes de salut mental. Jo sempre dic, una de les coses bàsiques com a directora, no només jo, sinó, i aquí parlo un nom de tot el claustre, és resultats acadèmics, però sobretot aquest benestar de l'alumnat. Benestar de l'alumnat i també benestar professorat. És a dir, jo quan dic aquest servei de psicòleg, principalment per alumnat, però també...
0: Moltes vegades el professional, perquè a vegades el necessita també, oi?
1: Perquè també ho necessita,
0: Sí, sí, sí. I vull dir, quan portes molts anys, sobretot, vull dir que és algo que és molt, també, sí, també és molt necessari. Sí. Passant al que seria l'estat actual del centre i als reptes més immediats, com definiries el moment actual que viu a l'Institut, és la situació actual de l'Institut Manolo Hugué?
1: L'Institut Manolo Hugué s'està fent cada vegada més gran. Nosaltres tenim ESO, de primer a quart d'ESO, tenim tres línies, ofertem també el batxillerat, el científic tecnològic, humanístic i social, i després també, importantíssim, tenim la FP. Tenim grau mig...
0: Sempre ha estat, podríem dir, molt important per
1: l'Institut. Molt important pel Manolo.
0: Sí, sí, sí,
1: sí. Tenim, esclar, el grau mig de mecànica, el superior de...
0: I a més, important també per la qualitat, vull dir,
1: sí,
0: en aquest sentit.
1: Sí, i també per la demanda laboral local, el grau superior de la programació de la producció en fabricació mecànica, que és l'especialitat de motlles i matrius, el cicle de gestió administrativa, d'administració i finances, grau superior, el d'estètica i bellesa, que relativament és nou i que ara en grau superior és el d'estètica integral i benestar i que estem supercontents amb aquest cicle i que hi ha un molt bon equip docent. Bé, no només en aquest cicle, sinó també doncs, a la resta, però és un cicle que és
0: faré
1: nou.
0: Una precisió, faré una precisió i és que l'Oriol Bassols col·labora i justament cada setmana ens fa aportacions al respecte.
1: Sí. Clar, és això, és un institut que cada vegada és més gran i l'institut, l'espai que tenim, és el que tenim. I a vegades doncs, ens estem trobant amb mancances d'espai. Tenim habilitat doncs, uns barracons des de fa molts anys i cal una millora també doncs, en infraestructura. Però el que a vegades no, la gent que no sap de què va tot això, nosaltres com a centre només podem fer doncs, arranjaments, però tot allò que és infraestructura, obres, has de demanar, has de tenir el vistiplau també del departament. No? I a vegades doncs, això va una miqueta mica poc a poc. No? Però jo el que veig és aquest tema, que ens estem fent molt grans. I molt grans necessita recursos.
0: Per això, aquí podrien estar, o qui són, la pregunta més ara, els reptes més urgents que heu detectat, per exemple, per aquest curs, que de fet ja acaba, o per al següent?
1: Els reptes més urgents, primer, quan estem detectant doncs, alumnat NESE, ja sobretot doncs, en aquests traspassos de primària que fem al juny, ja començar a posar fil a l'agulla com distribuïm els grups. Això ens ho mirem moltíssim, quan fem la distribució de grups quan arriben en aquest pas de primària secundària, que és tan important per l'alumnat. Després, doncs, en aquest batxillerat, reptes, hi ha tot un canvi curricular, com ens organitzarem, perquè això també implica canviar les programacions primer de batxillerat. Segon de batxillerat, estem encara amb simulacres, pau, ara estem en classes de repàs, no? El curs passat doncs, va haver el tret de sortida de les noves pau, i l'alumnat encara doncs, s'ha d'anar habituant i després doncs, en aquests reptes doncs, de cicles és sobretot que en aquests cicles de mecànica, sobretot en grau superior, de motlles i matrius, i en el d'estètica integral i benestar de grau superior, doncs, anar augmentant doncs, aquesta matrícula, intentar doncs, amb tot un programa reforçar doncs, aquesta orientació, moments crítics per a l'alumnat. És a dir, tot això també forma part de que quan es fa un projecte de direcció tu fas una diagnosi i va molt bé fer aquesta diagnosi perquè a la diagnosi hi ha números, però a partir de números i estadística donen moltes pistes, a part després també de parlar doncs, amb el professorat doncs, del centre. I a partir d'aquesta diagnosi, tu fas el que anomenem doncs, un DAFO i analitzes les oportunitats, les amenaces, les febleses, sí? Uh-huh. I aquestes debilitats. Uh-huh. Cert que tenim una bona relació, per exemple, doncs, amb ajuntament, doncs, amb entitats locals, amb empreses, perquè, és clar, els de FP obligatòriament doncs, han de fer les pràctiques duals,
0: empresa, sí,
1: la general i la intensiva. Tenim el programa de diversificació curricular Alfil, que també fa pràctiques a empreses. És a dir, hi ha una cosa molt bona del Manolo, que és que hi ha una bona xarxa. És a dir, no estem sols. És a dir, les empreses ens acompanyen, l'Ajuntament ens acompanya. Sí?
0: Hi ha bona convivència.
1: I també vull dir, si em permets, que sí, estem encantats també amb el recolzament que tenim d'inspecció, que amb la inspectora ens assessora, qualsevol dubte, doncs allà està, sí? I ens dona solució a molts de problemes, com també doncs, amb el CRP. Uh-huh. El CRP, no? De formacions, seminaris que fem dins del centre, en col·laboració doncs, amb ells. És a dir, tot, jo sempre dic, no? Un institut no és una illa, un institut doncs, està obert, té xarxes, i és així, no? Com s'ha d'entendre doncs, un centre amb aquesta doncs, obertura doncs, a l'entorn i que aquests agents externs entrin dins del centre. I nosaltres també, no? Doncs, sortir, no? Fora del centre, perquè és una manera de tenir doncs, aquest aprenentatge comú i que sempre, i això ho tinc molt clar des de que vaig començar l'educació, els protagonistes són els alumnes, eh? Mm-hmm. És l'alumnat. O sigui, tot allò que fem és per ells.
0: Mm-hmm. I mira, és que quan parlaves de tot el que és, hi ha aquí a l'Institut Manolo, i a més tu, una persona tan relacionada amb l'art, justament amb la teva tesis, sí, doctoral, sí. Aquí moltes persones, hi ha molts alumnes que se decanten per al batxillerat artístic.
1: Sí,
0: hi ha alguna, o es preveu que aquí es pugui existir el que seria aquí al Manolo al batxillerat artístic?
1: Sí, a veure, ens agradaria. Hi ha el batxillerat artístic, hi ha com també un batxillerat internacional, també. Hi ha batxibac, no? Però això costa molt, perquè és el departament que mira doncs, el teu entorn, quins altres centres doncs, oferten, i si hi ha altres centres, doncs, també sempre doncs, en funció de la matrícula, ja no optes.
0: Per exemple, crec que el més proper, no sé si és a Granollers,
1: sí,
0: per això vull dir, sí, que hi ha una, sí, distància.
1: També, per exemple, hi ha l'escènic, sí? Però és clar, per exemple, amb un escènic, que és diferent d'un artístic, a l'escènic tu sí que necessites uns espais importants, sí, per fer aquest tipus de batxillerat.
0: Cosa o sigui, que escena seria teatre?
1: Sí, mm-hmm, sí. Cosa que dansa, cosa que avui en dia, tal com amb la infraestructura que és, no? En el moment en què hem començat, doncs hem dit això, no? Tal com tenim el centre avui en dia, no tenim espais, per exemple, per aquest tipus de batxillerat, no? Però per l'artístic, bueno, se n'hauria de parlar, a mi, clar, jo encantada de la vida perquè jo sóc d'art, saps? Però no és una cosa que diguis, ah, doncs ara i ja l'any vinent, no.
0: No és tan prioritària.
1: No, és a dir, és que costa molt. Mm-hmm. Això és el departament que això et dona el vistiplau, eh? Mm-hmm. Com també si vols obrir un cicle.
0: Clar.
1: Si vols obrir un cicle determinat, no és dir,
0: també està el cicle, aquest cicle, també abans de si no arribes al batxillerat, el cicle, no sé si es contempla el cicle artístic, no? O escènic, crec que sí. I ja.
1: Sí, n'hi ha, però el que he dit abans, a vegades hem de ser realistes. Una cosa és el que tu m'agradaria, què m'agradaria fer, no? Bueno, m'agradaria fer això, això, això, però després a vegades això no ho pots fer. Mm-hmm. I no ho pots fer, doncs, per, en aquest cas, no? O cicles o aquest tipus de batxillerat o l'internacional. Jo vaig treballar en un batxillerat internacional a Girona i realment està molt, molt ben muntat un batxillerat internacional, però hi ha molta feina també, doncs, al darrere. I en un moment, amb anterior equip directiu, ens ho havien plantejat i ens van dir que no, sí, perquè ja són centres comptats a Catalunya. És a dir, costa a vegades molt obrir o un nou batxillerat, un nou cicle, encara que tu en tinguis sí. ganes. Eh?
0: Sí, però no és fàcil.
1: No, que no, no és fàcil. Fàcil, que no és fàcil.
0: La convivència és un dels teus eixos, podríem dir, principals. No? Quines accions o línies de treball teniu previstes per reforçar-la, aquesta convivència?
1: Mira, per exemple, el proper curs, no? Per aquest reforçament, per reforçar aquesta convivència, posaré diferents exemples, o un o dos exemples. La figura del mentor, de l'alumne mentor. Nosaltres tenim una dotació d'aula d'acollida i cada vegada, doncs, ve més alumnat, doncs, nouvingut. Bé, doncs, per reforçar, diem, aquesta cohesió de grup, aquesta convivència, doncs, a partir del proper curs hi haurà alumnat, que seran companys d'aquest alumnat nouvingut, que seran mentors lingüístics, i d'aquesta manera els hi reforçaran.
0: Això seria com com aquestes parelles, no?
1: De parelles, que pedien
0: parelles, en la llengua, sí, o sigui, sí. Però a l'oficina de català.
1: Això mateix.
0: Parelles lingüístiques.
1: Igual. En aquest cas, doncs, un company que serà de la seva classe, que l'ajudarà també, doncs, a integrar-se, doncs, dins el centre, a aprendre català, però no també no només dins el centre, no? Que és el que hem dit abans, clar, sinó també dins de la cultura, doncs, de Caldes, a les tradicions. Doncs, per exemple, doncs, això reforça, doncs, molt, doncs, aquesta cohesió, aquesta convivència del centre. Després, els apadrinaments. Això va molt bé. Nosaltres ja portem uns anys que hem estat fent els apadrinaments d'alumnat de quart d'ESO amb primer d'ESO, amb els petitets.
0: Està molt bé.
1: I de cara, doncs, als propers cursos, doncs, començar en batxillerat, segon de batxillerat en primer de batxillerat, els de cicles de grau superior amb el cicle de grau mig, perquè quan es troben entre iguals, l'alumnat s'obre. A vegades coses que no s'atreveix a dir-li, doncs, a la família o fins i tot, doncs, al docent, sí que li diu a un igual. I a partir d'aquí nosaltres després podem actuar també de què li passa, com es troba, no? I començar, doncs, a engegar motors i dir, potser l'hem d'orientar i està angoixat, doncs, per aquesta raó, no? És a dir, que el tema de l'apadrinament és molt...
0: És important.
1: Sí, i a part que dona bones solucions, És a dir, és satisfactori perquè a part ho hem vist amb aquest alumnat de quart d'ESO, un primer d'ESO.
0: Molt bé. Parlem dels resultats educatius. Sí. Quins objectius us marqueu a curt termini?
1: A curt termini, per exemple, cal millorar a les proves d'avaluació diagnòstica de segon, caldria millorar el que és l'anglès. Sí? I això jo veig que, en general, quan després parles amb professorat d'altres centres, fins i tot, i amb alumnat, el nivell d'anglès, tot i que l'hagin cursat a primària, i després a secundària, i després a batxillerat, no? Cal des del centre, És a dir, no des de... Que vagin a les acadèmies després, doncs m'assembla
0: sí,
1: fantàstic,
0: que no? No tenir-lo com
1: però,
0: una... Però reforçar-lo a part.
1: Reforçar-lo dins del centre, sí. Reforçar, diem, l'anglès. Després, en la millora dels resultats, doncs, acadèmics, sí que tenim una bona titulació, doncs, a quart d'ESO. Per exemple, el proper curs van titular, és a dir, graduar un 98,8% i de promoció de primer, segon, tercer, és a dir, era un 97,3%, és a dir, que aquí, doncs, anem bé. I el que sí és a primer de batxillerat, que és una cosa doncs, que n'hem parlat no?, dins d'equip directiu, és reforçar molt l'orientació. Ens trobem que hi ha alumnat, no només Manolo, sinó a nosaltres, per exemple, ens ve molts alumnes doncs, d'altres centres, hi ha centres escrits, o bé també d'alumnes doncs, aquí de... Bueno, de la PIA fins i tot uh-huh. o de l'Institut Escola no? I d'altres centres de les Rodalies que jo el que veig és que s'hauria de millorar aquesta orientació en el pas de quart d'ESO postobligatori perquè si no et trobes a vegades que hi ha alumnat que no sap què fer, s'apunta a alguna cosa per fer algo, però no hi ha una vocació doncs, al darrere. I després doncs, et trobes que es desmoralitzen o no, m'he equivocat.
2: Clar,
1: doncs,
2: que a vegades passa.
1: Sí, si tenim aquest... que tenim aquest acompanyament durant el primer trimestre, que és el moment crític on veus en el postobligatori, quan veus que o si s'han equivocat de modalitat o si s'han equivocat de batxillerat o de cicle i actuem. Mm-hmm. Però també caldria des de en conjunt, des d'altres centres i també nosaltres, millor orientació en el salt de la secundària a la postobligatòria. Sí.
2: O sigui, pots obligatòria que pot ser el batxillerat
1: o cicles.
2: I a més, sí. A més, és tan important perquè després d'això si encara no ho tenen molt clar i fan, pues escullen el batxillerat que sigui o el cicle i tal, és que serà tan important perquè encara hi ha temps per canviar,
1: sí.
2: Perquè després arribes a la universitat i hi ha molts casos que han escollit una carrera universitària que a lo millor l'any següent la deixen perquè veuen que no és lo que havien escollit,
1: sí,
2: realment li interessava.
1: Sí, el que passa és que, esclar, en el batxillerat és molt important quina modalitat tries, perquè si no, si no fas una bona tria, després, depenent del que vulguis estudiar d'estudi de grau a la universitat, pel que fa després a les taules de ponderació, si t'has equivocat, no podràs entrar, depenent de la nota que et demanin.
2: Clar,
1: no?
2: També.
1: És que, clar,
2: també.
1: Tot és com... és quart d'ESO, han de triar, però ja han d'anar mirant com molt més enllà.
2: Clar.
1: M'entens? A l'hora de trio aquesta modalitat, perquè potser no sé què vull estudiar en concret, però sí que has de saber en quin àmbit et mous.
2: Mm-hmm.
1: És a dir, si jo vull, un exemple, si jo vull estudiar doncs, una fisioteràpia, no t'apuntis a l'humanístic, perquè després no et ponderarà, vés cap al científic o una psicologia, no?
2: També.
1: Que vés al científic. Ves al científic perquè si no arribaràs a la nota perquè necessitaràs la ponderació. No? I amb tot això nosaltres els orientem al llarg de l'ESO, quart d'ESO, i si s'equivoquen, jo sempre dic, tothom es pot equivocar. És a dir, que no passa res. El primer mes tens també doncs, aquesta opció a canviar de modalitat o en el pas de primer doncs, a segon, però millor ja, no?, que sàpiguen no?
2: Sí.
1: Abans de fer la matrícula doncs, quin camí més o menys no? Volen
2: triar. A més, suposo que des de l'institut també, i això es fa en tots els centres de secundària, no? Acompanyeu l'alumnat, també feu aquestes sortides a la universitat,
1: sí.
2: No? I arran d'allà doncs, van explicant les diferents disciplines, carreres universitàries.
1: Sí. Anem al Saló de l'Ensenyament, també hi ha la col·laboració doncs, amb TOC, que també fan aquelles xerrades després de l'ESO què, no? Amb qui col·laborem també des de fa molts anys, i nosaltres també. Però com més insistim,
2: com millor.
1: I més reforcem, quan encara, més, quan encara més... que diguin que pesats que sou.
2: No, no, quan més
1: millor,
2: és fàcil,
1: millor, millor.
2: Sí, sí, evidentment per ajudar a la idea de que l'alumnat vagi més segur, no? És aquesta. El teu projecte, com hem dit abans, es basa en tres grans objectius. Els pots resumir algun d'ells, ja hem parlat, no?, quan hem parlat de cohesió, però és a dir, així en les teves paraules els podrien resumir? Aquests tres grans objectius, no?, amb el que t'enfoques.
1: Sí, un és aquesta millora dels resultats acadèmics.
2: Exacte.
1: Això ja està marcat pel departament, és un objectiu que has de tractar, sí o sí. Després, aquest segon objectiu de la cohesió de grup, bueno, de cohesió i convivència del centre, que també d'alguna manera està bastant marcat per departament, perquè
2: aquí també seria
1: fixa...
2: cohesió entre professor, entraria tot això, professorat, alumnat i famílies.
1: Sí,
2: vale.
1: Sí. I és a dir, ells et diuen, home, en un projecte hi ha d'haver uns objectius que, home, que són bàsics, no? Una que és millorar els resultats acadèmics, aquesta cohesió, tal, tal. I després, doncs, l'altra és aquesta consolidar les bases organitzatives i institucionals, és a dir, actualitzar... Hi ha molta documentació en un centre, moltíssima, moltíssima.
2: I això què significa, per exemple, posar les bases organitzatives perquè l'institut creixi més fort?
1: Sí, perquè creixi més fort, però tu primer has de ser molt ordenat. Un institut no s'han de fer les coses a la babala, sinó malament. Bueno, un institut, jo crec, i qualsevol cosa que facis a la teva vida. I has de tenir uns documents molt clars i actualitzats. I això és molta, molta feina. Molta feina. Perquè aquests documents són vius. I és, vinga, revisem, mirem què podem canviar, què afegim, què traiem, sí? I quan tenim tota aquesta documentació, que perquè tothom ho entengui, seria doncs com uns protocols bàsics, després ens evitem què? Ens evitem malentesos. I tot està ben documentat, tothom en el moment en què entra al centre sap doncs quins passos, no? Doncs ha de fer, no la improvisació. D'una manera, jo ho resumiria d'aquesta manera. No improvisem tant, sinó que hi ha una base que ha d'estar molt ben estructurada, pensada, i a partir d'aquí tothom després... Ei, va, doncs ara sí que podem improvisar. Podem fer això, d'acord, però... perquè ja tenim
2: està.
1: Un fonament.
2: Exacte.
1: Tenim un fonament.
2: Podem
1: improvisar en algun
2: feta.
1: Moment. Sí,
2: sí, sí, sí,
1: en algun moment, però perquè hi ha una base. Si no, no. I tot això porta molta feina. Sí? Tot aquests protocols, aquesta documentació, a part que, clar, és que l'institut és molt gran. Nosaltres vam començar el curs amb 736 alumnes. Obrim a les 8 del matí i tanquem a les 10 del vespre. I, clar, hi ha molta documentació al darrere. I amb normes, no? I amb tota una sèrie de protocols, doncs, quan es va de viatge, doncs, què s'ha de fer, el tema dels mòbils, el tema... No?
2: És a dir, són moltes...
1: Sí, clar, hi ha moltes coses, sí. I això, aquesta documentació institucional, doncs, ben redactada, ben actualitzada, però ho anem fent, sí, i també, doncs, jo sempre dic, en un projecte de direcció que és de 4 anys, no intentis fer les coses en un any, perquè si no t'estimbaràs.
2: És a dir, a poc. És... Vull dir, més val fer-les bé,
1: obvi,
2: a poc,
1: obvi,
2: però
1: clar,
2: ben fetes.
1: Sí, són 4 anys i tu al llarg d'aquests 4 anys doncs vas desplegant dels 3 objectius marcs les estratègies amb les actuacions, amb els indicadors de progrés, etc. Però a poc a poc, ben pensat, sí, perquè si allò que no es fa bé, doncs canviar-ho, però no intentar fer-ho tot de cop, perquè si no, no...
2: I per això, quins canvis o millores t'agradaria que fossin visibles justament en aquest termini?
0: de primer hem posat, ja no ja de 4 anys, sinó posem una mica 2, 3, fins a arribar als 4, clar.
1: De reptes?
0: No, sí, bueno, són reptes, canvis i millores.
1: De canvis i millores, doncs el que ens interessaria sobretot el de cicles de motlles i matrius i el de el que hem dit abans, no? El d'estètica integral i benestar, que sigui, que ja estigui arrelat, que hi hagi una bona matrícula amb una bona promoció, millorar, diem, infraestructures del centre, però és el que hem dit abans, que moltes vegades doncs topem, sí, i nosaltres només podem fer certes coses. També hi ha una bona cohesió de claustre, mantenir aquesta bona cohesió de claustre. Obvi que no pots agradar a tothom, no? Això jo ja ho tinc assumit des de fa molts anys.
0: Sempre hi ha discrepàncies, però bé.
1: Segur.
0: La discussió, el Parlament, vull dir, a l'hora de parlar i doncs és on s'arriben
1: a l'entente, no? Però sí que és un claustre cohesionat i la gent, doncs, el professorat ens ajudem entre nosaltres, no? Quan no arriba un, doncs, doncs t'ajuda l'altre. Fem equips docents, fem aquestes reunions de caps de departament, ens trobem. Ara, per exemple, doncs, hi ha una organització doncs, assembleària amb tot el tema de les vagues i les...
0: Sí, és que
1: tot aquest tema.
0: Això te lo deixaré cap al final.
1: I això, mantenir doncs, aquesta cohesió, de que jo sempre dic que l'Institut Manol Oleguer és un centre que és jo quan vaig arribar, la primera cosa que vaig dir va ser és un centre que és acollidor. És acollidor. I aquesta filosofia s'ha anat mantenint al llarg dels anys, no? I això, doncs, això, cuidar-ho, no? Cuidar-ho, mimar-ho, hem de cuidar també entre nosaltres. Després, i com no, doncs, com a reptes, home, també
0: sí,
1: millorar...
0: Sí, perquè seria això... com es prepara, no? El centre per afrontar els reptes educatius i de futur.
1: Sí, després, per exemple, en segon de batxillerat. Segon de batxillerat és un curs molt intens, molt estressant per l'alumnat.
0: Clar, perquè és el que dona pas
1: moltíssim,
0: a...
1: Moltíssim, perquè...
0: Dona pas primer a les selectivitats i per entrar a la universitat.
1: Sí.
0: Vull dir, que has de tenir molt bona nota, etc. No?
1: A ells els hi preocupa molt, els hi preocupa sobretot a l'alumnat. He triat bé, entraré. No entraré jo, que vull fer. Bé, doncs sabem que això, no? Com ho viu els nois, com ho viuen els nois i les noies. Per exemple, el proper curs volem implantar al llarg de tot el curs sessions de gestió emocional, de control de estrès, saber respirar, calmar-te, per no, durant tot l'any, és a dir, no només quan arribi l'espau i fer un taller, no, durant tot un any que l'alumnat doncs, vagi doncs, adquirint aquest bagatge i sàpiga doncs, que ara, a veure què em van explicar, no? Què he experimentat sabent respirar, pensar, parar, saber parar, i amb professionals que els guiïn i que els hi servirà per al segon batxi, sí, que ja és intens, però també per aquesta pau i després també doncs, per un futur, no? D'això, no? Del que jo sempre dic, aquest benestar emocional, perquè a vegades col·lapsen, s'estressen, es posen nerviosos, i és important saber gestionar perquè quan arribi moments que són crítics, no? Parar, saber com afrontar les dificultats.
0: Però és que ara m'està al parlar el tema, i quan abans també parlaves de la necessitat de la figura d'un psicòleg, no? D'aquesta persona i que sigui pròpia del centre. Sí. És que m'has fet pensar, mira, fa uns dies, justament en un club de lectura, us van comentar el llibre de les lleialtats de la Delfín de Vigan, on es toca un dels punts importants és el
2: el fet d'un nen, no? Adolescent, no? I que bueno, té una vida així, passa per uns moments complicats, en el sentit doncs, que la seva... la vida que porta amb família, etc, doncs fa o a vegades fins i tot d'estar descuidat, no? Doncs donar-se a la beguda. Vull dir, no sé, jo t'he dit que la beguda com qualsevol altra cosa o estats de depressius, etc, que també es dona en els centres educatius i d'això segur que teniu moltes, sabeu bastant, no?
1: Sí.
2: Doncs això ho té previst en l'institut, diguem, de cara sobretot a estar darrere d'aquest alumne, d'aquest noi, d'aquesta noia, no? Per el que pateix, a vegades també per bullying que li puguin fer als companys, etc, i sobretot avui dia amb el tema de les xarxes socials, però a vegades no només és per al funi, sinó també pel, molt sovint pel tema familiar, no? O senzillament per la manera de que és aquesta, aquest, però que la vida interior que porta, que és el que li fa viure d'aquesta manera. No sé si això ho teniu vosaltres, ho treballeu bastant.
1: Sí, nosaltres, del que sí, estic molt orgullosa, tenim la CAEI. La CAEI en reunim un cop a la setmana i la CAEI està integrada per l'EAP, que és l'EAP de referència, coordinadors de cicles, els orientadors, també membres de direcció, i allà ens reunim tots, mirem totes les demandes de tutors, de cara doncs, alumnat, si veu doncs, alguna cosa que ha detectat,
2: sí,
1: que hàgim de fer doncs, una valoració, i ho tenim, això està, ho tenim bastant ben organitzat. Sí? Mm-hmm. Perquè ens pot fer la demanda tant la família com també el tutor, sempre després doncs, amb el vistiplau doncs, a la família, perquè nosaltres doncs, actuem. Clar, tenim, és que és quan he començat a parlar, no? És tot una xarxa, col·laborem doncs, també, estem en contacte amb CESMIG, aquest assessorament doncs, a la família, on s'ha d'adreçar, estem en contacte, fem CAEI social un cop al mes amb les dues educadores socials.
2: Sí. És que també anava per aquí, no? Aquest contacte que
1: no,
2: és tan important.
1: Que el tenim, és que el tenim. I el Manolo, la comissió de la CAEI funciona molt bé. Hi ha grans professionals, però jo és el que dic, necessitaríem més. Necessitaríem més.
2: Més suport.
1: Més suport perquè tenim molt alumnat. I no només això, és a dir, és que també estem en postobligatori.
2: Bueno, això i tots els de tots,
1: clar,
2: que ho podrien dir.
1: I amb una franja d'edat molt àmplia.
2: Uh-huh.
1: Nosaltres sí, tenim alumnes...
2: Des dels 12 fins a...
1: Des del 12, i tenim alumnes que... de 22 anys.
2: Clar, perquè són els que està ja en SIC, bueno, la persona que decideix
1: fer... A grau superior.
2: I en batxillerat també, que moltes vegades has deixat i després diu, bueno, doncs ara em poso a fer el batxillerat.
1: Sí,
2: i
1: sí.
2: No, i fins i tot pots, més de 25 ja pots accedir directament amb aquests
1: sí.
2: exàmens i tal,
1: sí.
2: Però fins lo que dius tu,
1: sí.
2: fins a 20 i algo,
1: sí. Sí.
2: Pots decidir fer el batxillerat
1: sí.
2: o cicles formatius
1: sí.
2: més superiors o el que sigui.
1: Però això és una demanda de cap a departament, no? De dir, el departament, no? De dir més recursos. Mm-hmm. Amb més recursos doncs podríem treballar i atendre a tothom, no?
2: Mm-hmm.
1: A tothom, perquè a vegades és que no dones l'abast.
2: Mm-hmm.
1: Perquè és això, som molts alumnes, no és un centre que només s'imparteixi l'ESO.
2: Sí.
1: No, és que és un centre que s'imparteix ESO, batxi i cicles.
2: Som molts alumnes i també moltes famílies. Com
1: moltes
2: definiries
1: famílies.
2: La relació actual entre l'institut, evidentment vosaltres, vull dir, els professionals, no? I les famílies.
1: Nosaltres vam tenir la sort que el maig de l'any passat es va renovar a l'AFA i estem molt contents perquè tenim una col·laboració doncs, molt estreta i amb aquesta AFA, que és molt potent, doncs estem treballant de manera conjunta, per exemple, doncs a l'hora doncs de xerrades o que es pot fer doncs en el centre. L'altre dia, no sé, no es parla de és cert que a primària el tema de les famílies entra més dins de la vida de l'escola, no? En canvi, a secundària i postobligatori, això sí que a vegades veus que falla una miqueta. Uh-huh. Sí que la família doncs, et ve doncs, quan li truques, quan hi ha d'haver doncs, una entrevista o a inici de curs, o quan van fer ara doncs, els Premis Manolo Guer, uh-huh, no? O Portes Obertes i tal. Però és una de les coses també que n'hem parlat, de a l'Institut Manolo Guer fem moltes coses, moltíssimes, doncs donar més visibilitat a les famílies. I això ho volem començar a engegar a partir del proper curs. A poc a poquet, però tot allò, cosetes que fem al centre...
2: I de manera doncs, que la família conegui
1: la família,
2: i que participi.
1: Clar, que vingui al centre, veu el que estem fent. En aquest cas, doncs, segurament doncs, et vindria més doncs, a famílies doncs, de... perquè és el seu fill o la seva filla, no?, que està mostrant doncs, alguna cosa, però anar implantant poquet a poquet aquesta cultura de centre perquè també la família doncs, vagi venint doncs, a l'institut.
2: Que molt bé. Sí. Posant ara la mirada pedagògica i el futur de l'educació, no?, a l'institut, quins canvis pedagògics creus que marcaran els propers anys en l'educació secundària, o sigui, en general, vull dir, podríem dir així, no de l'institut només, vull dir, de cara al que seria, tenint en compte el sistema, no?
1: Per exemple, ara, a partir del proper curs, a quart d'ESO, ja en el currículum, curs a quart d'ESO,

0: el que és el quart d'ESO, anar introduint potser doncs, algunes matèries més orientat cap a aquell alumnat que o va o cap a un cicle o cap a un batxillerat, sí? Perquè ja han començat a fer això. I després, el que sí que ha sigut una mica, que tothom s'ha posat una mica les mans al cap, no? Que també és un dels punts de les manifestacions i tot, és aquest canvi curricular de primer de batxillerat, que és un esborrany definitiu. Mm-hmm. És a dir, és un esborrany definitiu. I m'han juntat doncs, la física i la química, i m'han juntat la bio i la geo, però després, doncs, a segon de batxillerat, sí que hi ha la bio separada, la geologia i ciències ambientals separades, i quan arribin a la facultat els hi demanaran el mateix, és a dir, d'exigència. Mm-hmm. Sí? I dius, per què no moure tot això? Clar, i t'has de... I tu has de dir, doncs mira, doncs amén, ho hem d'agafar, no? I ho voleu d'aquesta manera, doncs d'acord, no? Ja ens queixarem també nosaltres doncs, per altres vies, no? Que és el que estem fent doncs, també com a punts en aquestes manifestacions. I això, no sé, perquè ja, és que són canvis legislatius bastant constants i com de dir, ai, ara què està passant, no? Ara ens estan canviant això, per què? No? Doneu-me doneu-nos un raonament, no? I a vegades no l'acabes d'entendre, la veritat.
1: Imagineu si vosaltres no enteneu
2: a l'alumnat.
1: I per això, com es pot motivar l'alumnat en un context, com estàs dient, tan canviant com l'actual?
0: Sí, doncs res, els hi dius, mira, tenim aquestes, imaginem, no? Tenim, tu hauràs de fer ara primer batxi, ja no tindràs la física, ja no tindràs la química, tindràs la física i la química, però nosaltres com a centre t'ofertarem després unes optatives per tu poder reforçar la física, poder, sí?
1: Mm-hmm.
0: Clar, ja en certes... En certs àmbits sí que tu tens alguna autonomia de centre per ofertar matèries. Doncs és aquí on després ens tanquem i diem, vale, doncs vinga, com podem distribuir doncs, aquests itineraris perquè no li passi això a aquest alumne.
1: Mm-hmm.
0: És a dir, tu tries la física i química, això també està per decret, però també t'aposo que la química plus, la física plus, i després també t'aposo una altra cosa perquè tu vagis ben format.
1: Clar.
0: Ben format a segon batxi i després cap a la facultat.
1: Clar.
0: I cap a l'ESPAU.
1: Exacte. Sobretot que són aquests primers exàmens, sí. Que ara precisament sí. els que han acabat ja segon, perquè han sí. acabat, perquè ara estan justament preparant-se amb això, no?
0: Sí.
1: Estem cap al final i aquesta pregunta no me la volia deixar, tot i que potser si tinc temps després et passaré unes, que a vegades jo sempre faig pregunta sorpresa, ping-pong, però primer aquesta, i justament que l'has comentat diverses vegades, no?
0: Sí.
1: A mi m'agradaria preguntar-te per una reivindicació que fa anys que els professionals de l'educació traslladen al govern, no? En aquest que, vull dir, és una constant, sobretot arran de totes aquestes manifestacions, reivindicacions, no? És la necessitat d'una educació pública de qualitat amb més recursos, sí. Més suports als centres i més reconeixement per al professorat. Des de la teva experiència i des de la teva direcció d'un institut, què creus que és imprescindible perquè aquesta educació de qualitat sigui real, tant per als docents com per a l'alumnat, perquè aquí va tot, no? Si els docents aconsegueixen totes aquestes reivindicacions que en totes aquestes manifestacions hi són, aniran sempre en benefici de l'alumnat, també.
0: Sí. Les ràtios, sí que aquest curs han disminuït ja una miqueta les ràtios a l'hora d'ofertar doncs, les places, però és molt diferent treballar i parlem a l'ESO amb un grup de 22 alumnes, 24 alumnes, amb un grup de 32 alumnes, sí? Disminuir perquè els pots atendre millor. És a dir, és que és això, perquè és molt heterogènia una aula. Hi ha molta diversitat en una aula, és enriquidor, però és que per això tu necessites atendre'ls millor amb en un moment puntual, doncs amb un grup més reduït o en treball doncs entre altres nanos doncs

0: doncs, de diferent nivell, però amb més professorat al darrere, perquè no ens enganyem, un professor no és un home, una dona orquestra que pot tenir 32 alumnes i que ell solet atendre en aquell moment a 32. Fas el que pots. Pot ser molt bon professional i tot el que tu vulguis, però hi ha moments que dius, bueno, espera, no? Un moment, no? Com ho faig, tot això? Mm-hmm. Sí? Clar, què és el que reivindica? Doncs això, aquesta educació pública i de qualitat, en definitiva és això. Què és el que pretén? Quin és l'objectiu? Doncs atendre l'alumnat de la millor manera possible. I com ho podem fer? És que la fórmula és molt simple. Es redueix les ràtios, tens més personal, el que hem dit abans, més especialistes en salut mental als centres, val? I jo ho enfocaria d'aquesta manera. Mm-hmm. És que
1: És que moltes vegades, tu deia, perquè moltes persones no entenen ben bé o no, sempre vas o a Glèdia, sempre estan demanant més sou, més sou. No, per això jo anava per aquí, que no és el sou, no. Que sí que, evidentment, quan estàs tantes hores, també influeix, però aquí és per un altre sentit, per on van aquestes demandes,
0: sí,
1: i aquestes reivindicacions.
0: I que ens escoltin més, també. Exacte. En aquests canvis, el que hem dit abans, en aquests canvis legislatius. Nosaltres, doncs, al centre, doncs, escolta, no? Creieu que això funcionarà bé o no, no? Quan hem dit això ara, no? De primer de batxillerat, aquest canvi, no? Bueno, doncs, no sé, que després, doncs, midin o dintre d'un temps, no? Facin unes proves i a veure com estan, si estan millor preparats amb aquestes noves propostes o estaven millor preparats abans.
1: Ja no em queda temps per fer-te aquestes preguntes sorpresa.
2: Se m'ha passat volant.
1: Sí, però sí que, a veure si seria possible, només una i amb poques paraules que me la puguis dir, què t'ha ensenyat l'alumnat que t'hagi servit a tu com a persona?
0: Molt. Jo sempre dic una cosa, l'alumnat te'l guanyes quan si aquest feeling que s'estableix amb l'alumnat de te'ls escoltes quan tenen un moment crític, perquè nosaltres en un centre, jo soc professora, sí, però és que toquem molts papers de l'auca. I els escoltem i mirem a veure com estan, no? Aquell alumne que tu te l'escoltes un cop, que l'has ajudat, que l'has orientat, te'l guanyes. I és una satisfacció impressionant. Jo, la veritat, no sé, no? Passejar-me, i ja és una cosa meva, eh? Però passejar-te per Caldes i et trobes amb exalumnes i, ai, no, Margarita,
1: sí,
0: què tal estàs? Doncs jo me'n recordo el Manolo, me'n recordo les classes,
1: sí.
0: No? Tot això és
1: enriquidor.
0: Està molt bé, és fantàstic.
1: Hem de deixar-ho aquí, Margarita. Moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I per compartir aquesta mirada teva tan completa sobre el present i el futur de l'Institut Manuel Huguet. Ens desitgem molta sort en aquesta etapa que de fet fa poc que has encapçalat o que encapçales, i seguirem de prop tots els projectes que anireu desplegant. I així arribem al final del programa amb aquesta música que avança amb pas ferm, que és de Bebo Silvetti, Contigo, amb tu, i així arribem al final del fòrum, un programa que ha tornat a demostrar que aquesta plaça pública radiofònica és viva, diversa i plena de mirades que ens ajuden a entendre millor el món i el nostre entorn. I això, gràcies per ser-hi, per escoltar i per formar part d'aquest espai compartit, que és això, el fòrum. Demà hi tornem, com sempre, amb més veus, més històries i més vida. Que tingueu molt bon dia.
3: Recaldeja't, el millor de Ràdio Caldes.

Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa realitzat per en Josep Gallar i Lluís Brugalla, on la música és més important. No és la primera vegada que us portem un trombonista al Jazz and Blues Club. Recordem en Fred Wesley, en Nils Landgren o a Delfeo Marsalis. Però avui tindrem el plaer d'escoltar el senyor que és el trombó, el que Charlie Parker al saxòfon. Jai Johnson va treure aquest instrument de notes netes i delicades de les orquestres de Dixieland i Swing per portar-lo a les petites però molt especialitzades bandes de bebop. Va ser un dels trombonistes més influents de la història del jazz i pioner clau a l'hora d'adaptar el llenguatge del bebop al trombó. Us farem una tria de temes representatius enregistrats entre el 1953 i el 1963, començant per tres peces del disc The Eminent J.J. Johnson, volum 1. El primer títol es titula Capri.

Uau! Si esteu tan il·lusionats com jo, vol dir que això és una passada. En aquest disc, enregistrat el 22 de juny de 1953, hi participa un grup de bebopers de primera línia. Ara us heu d'imaginar, per un moment, que quan jo digui cada un dels noms, sona un munt d'aplaudiments al costat. I estàvem parlant de que aquesta formació està encapçalada per Clifford Brown a la trompeta, Jimmy Heath al saxo, John Lewis al piano, Percy Heath al contrabaix i Kenny Clarke a la bateria. Una passada. La següent peça que us proposem es diu Turpic i la va compondre el mateix Joe Johnson.

0: Uau. El darrer tema que us posarem d'aquest disc, que és un dels primers que va editar en Gigi Johnson, és una versió molt dinàmica d'un estàndard, un estàndard que es diu Get Happy, amb un fraseig impecable del trombó. Toca les notes tan clares que és aigua cristal·lina.
1: Get Happy.

Magnífic, magnífic, Gigi Johnson, Ràdio Caldes. El proper àlbum que explorarem en l'Àlex és l'excel·lent First Place de l'any 1957. Aquesta vegada en Johnson ens regala un grapat de temes fent quartet amb Tony Flanagan al piano, Paul Chambers al contrabaix i Mac Roat a la bateria. Uau! Aquesta peça es diu It's Only a Paper Moon.